0: necesita una pausa tras cerrar esta etapa con una docena de conciertos. Lo explicó en la entrega de los premios de la música 2026, donde recogió 4 galardones.
1: Y ahí ya paro, pues por lo menos un par de años así de descanso, que siempre paro yo un par de años. Y estoy grabando mi disco nuevo ahora mismo.
2: Pues ahí, parar de vez en cuando va muy
0: exacto.
2: bien. Sampe. El bueno, rayo, el
3: sí,
2: rayito.
3: Se quedó parado.
2: Ya.
3: Ese sí que se quedó parado,
2: de
3: el pobre
2: verdad,
3: rayo.
2: Solo por un gol.
3: Sí, a las puertas de conseguir su primer trofeo europeo. Un gol de Mateta en esa segunda parte para el Crystal Palace les apartó de completar el sueño que comenzaban el 21 de agosto en Bielorrusia y terminaba anoche en la alemana, en la ciudad alemana de Leipzig. Se le preguntaba al técnico del rayo por lo primero que se le venía a la cabeza, Íñigo Pérez.
4: Dolor, rabia y tristeza por sentir que una oportunidad como esta se ha escapado y que sabemos de la complejidad para volver a encontrarnos en una situación así.
3: Profundizaba luego un poco más y se mostraba más tocado y se solidarizaba con el dolor de la afición vallecana.
4: Cuando uno queda destrozado totalmente es cuando se acerca y ve a la gente llorando o ve a la gente intentando animarte. Te duele el que te deja totalmente sin fuerzas. Es nuestra gente, bueno, sabiendo todo lo que han hecho por nosotros, sabiendo cómo se entregan y te dicen que ánimo, que levantes la cabeza, que eso es duro y es difícil de digerir para nosotros.
3: En la cara de los vencedores, al menos, sonreía un jugador español, el canario Jeremy Pino, que supo esta semana que va a estar en el Mundial. Disputaba además anoche la sexta final de su carrera y contaba en Movistar dónde va a guardar la medalla de campeón.
5: Ha sido un partido increíble y la verdad que estoy muy contento. Una semana increíble para mí, con mi familia aquí presente. La verdad que no puedo pedir más. Esta es la sexta, 3 ganadas, 3 perdidas. Te dije ayer que necesitaba ganar esta para empatar y así ha sido. Sí, mi padre tiene un baúl de las medallas que he conseguido y bueno, irá a ese sitio.
3: Pues nada, una vitrina, en un baúl. No lo quiso confirmar, pero casi con toda seguridad fue el último partido de Íñigo Pérez como técnico rayista. Se va a marchar al Villarreal, pero tuvimos más despedidas ayer. Eder Sarabia deja el banquillo del Elche, también se marcha Febas del Elche al Celta, y en el Barça femenino disputaron su último partido ante la afición culé en la victoria 2-1 a la Real Sociedad. No solo Alexia Putellas, también se marchan Mapi León y Ona Valle, y hoy se espera la llegada a Barcelona del extremo del Newcastle, Anthony Gordon, que va a ser el primer fichaje para la próxima temporada del equipo masculino. 70 millones de euros más 10 en variables.
2: Pues nada, poquita cosa.
3: Poco.
2: Calderilla. Vamos a contarles ahora lo que hoy sí creo que podremos hacer. Que es,
0: sí, hoy sí.
2: Sí, ¿no?
0: Hoy sí, sí. Hoy
2: bueno,
0: sí.
2: Es muy pronto por la mañana,
0: ya, verdad,
2: todavía.
0: Verdad, nunca digas.
2: Bueno, lo que tenemos preparado para el segundo tramo del programa. Teresa Truchado, buenos días.
6: Ángels, buenos días. Hoy empezamos a las 10 con un Ministerio de Ciencia y Tecnología impar, pero a Nuño Domínguez no le va a faltar compañía. Se suma a la conversación el doctor Miquel Izquierdo, y es que tenemos que hablar de las Olimpiadas del dopaje que se han celebrado esta semana en Las Vegas, aunque también habrá espacio para un repaso sobre las últimas actualizaciones en el antivirus y el ébola en el Congo, y de la conversación que ha tenido Nuño con Ispizua, uno de los grandes expertos en envejecimiento. Y después, Ángel, te vamos a mandar a un sótano lleno de ratas, que además deben ser blancas. Las explicaciones ya te las dará una persona que no conoces y con quien tendrás una cita ciegas en este maravilloso escenario. Después llega Javier Ocaña con La vida y el cine para hablarnos del estreno de la última película de la interminable saga Star Wars, esta vez con el Mandaloriano y Grogu como protagonistas, aunque nuestro experto también hará un repaso por la cartelera con títulos como El drama y Corredora. Ainhoa Aguirre-Goitia pone el broche final a este magazine con unas buenas aceitunas. Nuestra chef nos va a enseñar todo lo que tenemos que saber y cómo prepararlas en casa para sacarles el máximo partido. Pues todo esto empieza aquí a las 10 en el magazine de Hoy por Hoy. Les esperamos. Hasta luego.
2: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
7: Per tu, enamorat del sol, i per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: Hoy por Hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
9: Bon dia, dijous és 28 de maig i continua l'estira i arronsa entre els sindicats d'educació i la conselleria. Avui hi ha una nova reunió per desencallar la situació després que la d'ahir acabés sense acord. Ara en expliquem tots els ets i uts, però abans... Abans el temps, calor, calor i més calor. Calceu-vos perquè s'esperen temperatures de canícula gens pròpies del mes de maig. Pel que fa al trànsit, intensitat a aquesta hora, les entrades a Barcelona i el transport públic, normalitat. Aquest matí es reprenen les negociacions entre els sindicats d'educació i la conselleria després que la trobada d'ahir acabés sense acord. Susana Ruiz, bon dia.
10: Bon dia. Més de 3 hores de reunió no van servir per arribar a una entesa. La darrera oferta del departament ha estat una pujada salarial de 4.700 euros bruts anuals més fins l'any 2029. Educació també diu que està disposada a mantenir el ritme de contractació d'aquest any. 1.800 mestres nous, però els sindicats demanen un compromís per escrit.
11: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
10: Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
9: Avui estan convocats a la vaga els mestres del Maresme i dels Vallesos.
10: Ja es preveuen nous talls de carreteres amb columnes que sortiran de Terrassa i Sant Cugat en direcció a la Universitat Autònoma i també protestes a Mataró.
9: És la notícia que ho acapara tot, l'entrada de la policia a la seu dels socialistes a Madrid, però és que la investigació també toca Catalunya, perquè l'Audiència Nacional ha demanat al PSOE que entregui tota la informació que tingui de la campanya del PSC en les últimes eleccions al Parlament. Martí Oliver.
12: Ho ha ordenat el jutge Pedràs en la mateixa interlocutòria en què ha autoritzat que la Guàrdia Civil anés a la seu dels socialistes a Madrid per recollir documentació per investigar si el PSOE ha pagat a jutges i fiscals per frenar causes contra el partit i el seu entorn. El magistrat ha demanat contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i també serveis electorals que es fessin durant la campanya del 2024, uns documents que els socialistes ja van presentar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i també al Tribunal de Comptes. Pedràs ho demana, però de moment no detalla quina relació tenen amb la trama.
9: El PSC es defensa i promet que sempre ha respectat la legislació electoral.
10: Els socialistes asseguren que col·laboraran amb la justícia amb tot el que els demani el jutge de l'Audiència Nacional.
9: Però mentrestant, Junts per Catalunya i el Partit Popular furguen en la ferida i demanen explicacions a Illa.
10: Perquè volen saber més detalls de la informació requerida, però també més dades sobre el contracte que el govern català ha signat amb Huawei i l'agenda del president Illa a la Xina. L'empresa xinesa apareix esquitxada en el sumari de Zapatero. En tot cas, són sospites només polítiques. Judicialment no hi ha cap causa que ho investigui.
9: I el districte de Ciutat Vella es reunirà aquesta tarda en ple extraordinari per abordar la situació de metzineres, el projecte que atén a dones vulnerables del Raval.
10: Podria desaparèixer en els pròxims 4 mesos per la pressió immobiliària al barri.
13: Si el alcalde puede como comprar un edificio entero en el Eixample, ¿por qué no lo puede hacer aquí para nosotras? Que estamos aquí porque el Estado está fallando. Nos ha fallado a todas aquí.
10: És la Bea, una de les dones ateses, que ho ha demanat als micròfons del balcó.
9: Doncs a un any per les eleccions municipals, a Ser Catalunya ens estem fixant en la situació de diverses ciutats i diverses problemàtiques i justament avui posem el focus en la pressió immobiliària i en l'habitatge, però també concretament en el cas de la ciutat de Mataró.
10: El seu alcalde, el socialista David Bote, buscarà la reelecció després d'un mandat on ha hagut d'afrontar no només una pujada dels preus dels pisos a la ciutat, sinó també conflictes oberts per desnonaments, així com ocupacions i també un tema que l'extrema dreta està fent servir per posicionar-se com a principal alternativa a la ciutat.
9: Més detalls al Xavier Balló.
14: Mataró ha concentrat aquests anys la majoria d'ingredients de la crisi de l'habitatge. És un exemple més de la pujada exponencial de preus, un 60% des del 2015, i d'una oferta escassa i inassumible en els barris més cèntrics. És però des dels barris més humils, des d'on un partit com Vox està cultivant el terreny per ser la principal amenaça pels socialistes en les eleccions de l'any vinent, amb conflictes viscuts l'any passat, com els greus aldarulls al barri de Cerdanyola per la detenció d'una persona que va intentar ocupar un pis, o el desallotjament d'un assentament amb 200 persones a Rocafonda. L'alcalde David Bote va començar el mandat de la mà del PP creant una oficina contra les ocupacions, però això no ha frenat les expectatives de creixement de la dreta. El Sindicat d'Habitatge de Mataró intenta fer de contrapès. Abril Hernández n'és la portaveu.
15: No tenir una cosa tan bàsica com un habitatge cobert et fa que no puguis seguir amb tots els aspectes de la teva vida. Que tinguem a menors desnonats cada setmana, això és un problema. Llavors aquest malestar està.
14: Alguns d'aquests problemes s'originen perquè Mataró continua patint desnonaments. Casos com el de la Regina, que pot ser desnonada properament perquè un fons inversor ha comprat el seu pis pel qual pagava un lloguer social i que no li permet mantenir. Però a Mataró aquest risc ha arribat també en alguns casos amb pisos de protecció oficial municipals. Desenes de veïns, com per exemple els del Bloc Pasqual, han fet un pols a l'Ajuntament negant-se a abandonar-los tal com els requeria el consistori.
15: Perquè clarament està col·lapsat l'accés a l'habitatge que tenen i llavors volien com regenerar. Què passa? Aquestes persones no tenien cap altre lloc on anar. Vol dir expulsar-les de la ciutat directament.
14: En aquest escenari, l'alcalde David Bote sembla lluny de poder assolir la majoria absoluta, però la manca de majories alternatives li juguen a favor. A Mataró i a la majoria de municipis catalans, la crisi de l'habitatge jugarà un paper fonamental.
16: Són pràcticament les 6:56.
17: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. Al Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
18: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
19: l'Auditori.
18: I per anar de museu, concert i espectacle,
19: l'Auditori.
18: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
16: I Alexia Putellas s'acomiada del Barça després de jugar en el seu últim partit al Johan Cruyff i d'un acte amb la família i l'equip al Camp Nou. Joan Tejedor, bon dia.
20: Bon dia. 5.428 culers van brindar a Alexia l'última ovació quan va ser substituïda al minut 81 del seu últim partit. La primera capitana els últims 5 anys va posar el braçal a Marta Torrejón abans de ser rellevada per Patrick Guijarro en un canvi simbòlic en què la reina va dirigir l'última reverència a l'afició abans de marxar per un passadís format pels dos equips i ser abraçada per cadascuna de les seves companyes. Un últim discurs amb reivindicació inclosa un cop acabat el partit.
21: Moltíssimes gràcies de tot cor per creure des de l'inici. Els que no han cregut també han format part d'això, ens han empès al nivell que estem ara mateix. Tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
20: El va acabar amb un càntic.
21: Un dia de partit!
20: Que totes les jugadores del Barça van rematar amb un manteig a la protagonista abans de deixar-la fer una última volta d'honor en solitari.
16: I aquest matí, a 11:45, l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, explicarà per què marxa del club a final de temporada, tal i com ja ha anunciat de manera oficial el propi club.

0: I Ben Howard actua aquest vespre a la Sala Apolo.
1: El cantautor britànic enceta a Barcelona una minigira europea que representa el seu retorn als escenaris del vell continent. Concert especial que comptarà amb Clara Mann com a artista convidada.
0: I a aquesta hora el que fem és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
0: Què teniu avui al programa?
2: Avui, òbviament, hi tornem amb tot el que té a veure amb els casos que assetgen Pedro Sánchez. Ell ja diu que aquí s'hi queda, com a mínim un any, que té corda per arribar al final de la legislatura, i donarem tots els detalls de què es tracta exactament aquesta operació que hi va haver a la seu del Partit Socialista, que no té connexió amb el cas Zapatero. Analitzarem tot això. I també vindrà el doctor Pedrós. Avui s'avança un dia, arriba en dijous per parlar de les onades de calor, consells i què podem fer davant d'això. A les 10, el racó de no pensar amb el Santi Jiménez i el José Antonio Ponsetti. Amb ells parlem dels jocs del dopatge i d'aquesta notícia que avancem avui a Ser Catalunya, que és això dels repartidors, vaja, els petits botiguers de casa nostra convertits en repartidors d'Amazon, que té tela, vaja, és allò de si no pots amb ells, uneix-t'hi, no?
0: Exacte,
2: si no pots
0: amb sí, però al final han de sobreviure d'alguna manera, no?
2: Sí.
0: També.
2: I el Gypsy Chef vindrà cap a la part final del programa per explicar-nos en quins llocs pots menjar bé a la Rambla de Barcelona avui que arrenca el tas de la Rambla.
0: Doncs en prendrem nota. Gràcies, Marina.
2: Adeu.
0: Que vagi bé el programa. A partir d'aquesta hora la doble programació comença amb l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Oi per Oi a la cadena Ser.
3: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
2: Bon dia a tothom, són les 7 del matí i això és l'Aquí Catalunya.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
2: És dijous 28 de maig, seguim atrapats en el temps, torna a haver-hi vaga a les escoles, avui no és a tot Catalunya, avui toca als Vallesos i al Maresme, ergo, si circuleu normalment per la Nacional 2, la P7 o la C32 o la C58, tingueu present que poden tornar els talls per manifestacions de professors. Ahir ja va ser un matí i migdia convuls, avui tornen a seure's a negociar, sindicats i conselleria. Atrapats en el temps, deia, amb els professors i atrapats tots en el cul de sac on ha entrat la legislatura espanyola. Per si no hi havia prou ingredients pel caldo, a l'olla on ja bull de fa una setmana l'afer Zapatero, s'hi ha abocat una operació de la Unitat Anticorrupció de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE. Una actuació que us anunciàvem a 8:15 del matí ahir, que va allargar-se fins tocades a les 8 del vespre i que ha acabat esquitxant de rasquillada també el PSC. És un cas diferent del de Zapatero, no hi té connexió. El que buscava la policia judicial és informació per demostrar la sospita del magistrat de l'Audiència Nacional, que s'ensuma que els socialistes van pagar a l'exmilitant Leire Díez, a qui en el seu dia van acabar expulsant del partit, la van pagar per urdir una trama per sabotejar investigacions que perseguien causes a l'entorn de Pedro Sánchez. Aquesta és la sospita que ara volen demostrar. Per això van anar a Ferraz, per requerir tot un patracot d'informació. No té a veure, per tant, amb un presumpte finançament irregular del partit. I això és important perquè aquí és on els aliats de Pedro Sánchez han posat la línia vermella. Som en un cul de sac, com deia, perquè, tot i no fer-lo caure, tots donen per fet, la immensa majoria, de fet, donen per fet que la legislatura està esgotada. Tots, menys Pedro Sánchez, que és qui té la clau per convocar eleccions i que segueix dient que li queda corda per un any ben bo encara. I més ingredients pel caldo. Per cert, comença avui el judici contra el seu germà, contra el germà de Pedro Sánchez. A part de tot això, avui a Ser Catalunya us expliquem com Amazon està engolint el petit comerç i com aquestes botigues de barri s'han entregat allò del si no pots amb l'enemic, uneix-t'hi. Més de 700 botiguers catalans s'han convertit en repartidors d'aquesta companyia a nivell parcial per poder complementar els ingressos i sobreviure, portant paquets caminant fins a casa de la gent de barri que compra a Amazon. Fins aquí és on hem arribat. Us expliquem tot això i molt més des d'ara i fins als 11. Però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
2: Segueixen amunt els termòmetres?
5: Mira, et posaré un exemple que quedarà ben clar. Aquesta nit, si algú ha dormit al nord de l'Alt Empordà, té mèrit, no s'ha baixat dels 25 graus. Ara mateix, 29 graus a Llançà, també a Portbou, 26 a la Jonquera, i són les temperatures mínimes. Han tingut ja mínimes a pràcticament tota la façana costanera. A la ciutat de Barcelona, ara mateix entre els 20 graus de la zona universitària i els 25 del Fabra. És habitual que en aquestes situacions sigui a la part alta de la ciutat o la temperatura és més alta, la inversió tèrmica, que a vegades diem. Sí. 18 graus a Tarragona ara mateix, també a la ciutat de Lleida, 17 a Girona. I sí, encara pujaran més aquesta tarda. De fet, es confirma que entre avui i demà, depenent de la comarca, serà el dia més calorós del que portem de maig, però és que quasi amb tota seguretat a moltes localitats serà el dia més calorós des que hi ha registres, sobretot a Ponent. Altres comarques, a les de Girona i Barcelona, no assolirem registres tan alts com, per exemple, es van registrar el maig del 2022. Tot això es resumeix en màximes de més de 30 graus arran de costa, també a gran part de la ciutat de Barcelona, a prop dels 35 al prelitoral i a tot l'interior, també a les valls del Prepirineu i del Pirineu. I passarem dels 35 amb facilitat fins i tot màximes de fins a 36-37 graus a l'interior de Girona, de Barcelona, sobretot a prop del Llobregat, entre el Bages i el Baix Llobregat, és on es poden assolir 37 de màxima, i a Ponent, a l'interior de l'Ebre, el Pla de Lleida i la Conca de Tremp, podríem assolir màximes de fins a 38 graus. Molt de sol, marinada moderada aquesta tarda arreu de Catalunya, forta durant la nit al sud de Lleida i a l'interior de Tarragona, i com a novetat, ahir ja van créixer algunes, avui encara amb més facilitat, fruit de la mateixa calor, nuvolades a la tarda al Prepirineu i a la Catalunya central, que deixaran algunes gotellades i no passarà d'aquí.
2: Carbó, gràcies, fins ara.
5: Fins ara.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passant 6 minuts de les 7 del matí, ara anem amb tot el laberint judicial per on navega Pedro Sánchez, però primer fixem-nos en els mestres. Resulta que ahir la reunió dels sindicats amb la conselleria ja no va anar tan bé. Guillem Favó, bon dia.
2: Hola, bon dia, Marina.
3: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
1: Abans d'ahir havien acostat posicions, ahir ja no hi va haver tants avenços.
2: La darrera oferta del departament ha estat una pujada salarial de 4.700 euros bruts anuals més fins a l'any 2029, i Educació també diu que està disposada a mantenir el ritme de contractació d'aquest any, 1.800 mestres nous, però Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, que allunyava un pacte quan va sortir d'aquesta trobada.
1: Aquest migdia es reprenen les negociacions, però de moment les mobilitzacions continuen.
2: Sí, també reprendran les protestes, la jornada de vaga. Avui estan cridats a aturar-se els mestres del Maresme i dels Vallès, i es preveuen nous talls de carreteres amb columnes que sortiran de Terrassa i Sant Cugat, direcció a l'Autònoma, i també es preveuen protestes a Mataró.
1: Uns talls que us anirem explicant en directe i que ahir ja van ser importants, segons el govern, no contribueixen a fer més fàcil una entesa.
2: Des de primera hora, els talls a l'AP7, a Girona, Tarragona i Granollers, i també a l'A2 a Lleida, van complicar la circulació.
4: No hem demanat explícitament d'aixecar els talls, en qualsevol cas és veritat que això no ajudava en aquest cas en el clima de confiança que s'ha d'establir per tal de poder arribar a un acord.
2: I això és el que deia Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. La vaga d'ahir va ser a tot Catalunya, va tenir un 29% de seguiment, menys que a principis de mes, però amb més impacte per culpa d'aquestes protestes a les carreteres.
1: I ara sí, anem amb les corrupteles. O les suposades corrupteles, per ser més exactes. 12 hores es va allargar l'entrada de la UCO en la seu dels socialistes a Ferrat, de la Guàrdia Civil. No s'hi van personar per la causa contra Zapatero. És una altra cosa, és el cas Leire Díez.
2: Va ser un requeriment d'informació que no és ben bé el mateix que un escorcoll, que un registre. El jutge Pedraz va ordenar l'entrada d'aquests agents a buscar informació perquè creu que el Partit Socialista va pagar una campanya per obstruir l'activitat de la justícia, investigacions judicials que esquitxaven o podien esquitxar Sánchez i el seu entorn.
1: I al capdavant d'aquesta presumpta trama sí que hi ha vells coneguts. Hi hauria l'aleshores secretari d'Organització del Partit, Santos Cerdán, però hi ha més imputats a banda.
2: El mateix Cerdán o la gerent de la Secretaria d'Organització del Partit Socialista. També empresaris com Javier Pérez Dulcet o l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías. El jutge situa l'origen de la trama en la carta a la ciutadania i als dies de reflexió de Sánchez després de la imputació de la seva esposa, Begoña Gómez.
1: Santos Cerdán hauria estat el líder, Leire Díez batejada amb el sobrenom de la lampista de Ferrat, així com la coneixien, seria l'executora. Insistim, no es tracta del mateix. No té res a veure amb el cas Zapatero, però en tot cas els últims escàndols judicials tampoc no fan canviar l'opinió de Pedro Sánchez, ni això de la Guàrdia Civil a la seu del Partit Socialista, ni tampoc la imputació de Zapatero. Ahir l'escoltàvem en directe en una roda de premsa des de Roma al Vaticà, on deia no, a mi no cal que em busqueu perquè convoqui eleccions, perquè segueixo igual com seguia fa una setmana, que és dient que tinc corda per acabar la legislatura, malgrat que hi ha col·laboració amb la justícia, tot el que necessitin en relació a aquest últim cas relacionat amb Leire Díez, com us dèiem. I aquí, el punt clau, el que és determinant, és que no es tracta d'una investigació que de moment busqui res en relació a un possible finançament il·legal del Partit Socialista. No es tracta d'això. I això és important perquè aquí és on hi havia la línia vermella, on els socis de Pedro Sánchez i els seus aliats han posat la línia vermella. El PSOE creuen que són víctimes d'un embat judicial i denuncien una teatralització.
2: Així ho va dir el ministre Òscar López, que no creuen les coincidències. Assenyalen que la UCO va entrar a Ferrat abans de la sessió de control, abans de la qual Feijó, i no ho acostuma a fer, va poder aturar-se amb els periodistes i denunciar la situació des de dins de l'hemicicle. Miguel Tellado, secretari general dels Populars, feia una comparativa amb Jack Sparrow.
1: Anem a Madrid amb la companya de tribunals de la SER, amb la Isabel Vega. Bon dia.
5: Buenos días. El auto por el que la UCO se personó en la sede del PSOE apunta que el partido realizó pagos a Leire Díez usando empresas interpuestas y, aunque no da una cifra cerrada, sí revela algunas cantidades. A través de la consultora del histórico socialista andaluz Gaspar Zarrías se habrían pagado 16.000 euros y mediante un despacho de abogados otros 27.200. Además, hay 20.000 euros en publicidad para el digital de una difunta periodista que se presume colaboraba con la trama, y figuran también pagos de

0: 125.000 euros al abogado de Santos Cerdán, justificados con facturas que la UCO considera falsas. Dice el auto que Ferraz hasta le pagó vuelos al Aire 10 cuando necesitó desplazarse para reunirse con Cerdán, pero el grosso de la causa sigue aún bajo secreto.
1: ¿Podem tirar? Doncs això és el que ens explicava la nostra companya Isabel Vega. Ho esteu escoltant, eh? Ho expliquem tot. Estem tenint problemes tècnics evidents, no passa res. Ho hem pogut ressuscitar tot, així que seguim explicant-vos el que deia Pedro Sánchez.
2: Si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años. Y eso es el objetivo y la determinación del gobierno de España. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista.
1: I tot això és el que els deia des d'una banda el Partit Socialista Óscar López, que deia que no creuen les coincidències.
3: Colaboración con la justicia y respeto máximo a los procedimientos y tranquilidad absoluta, pero sí le tengo que decir que sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos creen las coincidencias.
1: I s'ho canti pa al Partit Popular, amb tot ja encara més contra Pedro Sánchez, barrejant naps amb cols.
4: Estamos en una situación agónica. Estamos poniendo en cuestión la decencia, no solo del gobierno, que es un gobierno indecente, no solo del Partido Socialista, que lamentablemente Sánchez lo ha llevado a la absoluta indecencia, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio.
5: El protagonista de Piratas del Caribe. Esa es la realidad. Y Ferraz, Ferraz era la perla negra. Hoy está registrándolo la UCO.
6: El PP vol que el PNB i Junts facin possible la moció de censura contra Sánchez, però no se'n surten. Ahir el PNB i Junts, tots dos partits, es van abstenir en una moció presentada pel PP al Senat per la qual s'instava l'executiu de Pedro Sánchez a assumir les seves responsabilitats posant fi a l'actual situació de bloqueig. Vaja, que en altres paraules, de manera no tan explícita, li demanaven avançar les eleccions. La incomoditat, però, és manifesta en els socis d'investidura. Escoltem Gabriel Rufián d'Esquerra i Ione Belarra de Podemos.
7: Sí, sí, sí. Hiciera un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
8: ¿Les preocupa?
7: Me parece una anomalía terrible que se registre la sede de un partido. Ahora, también es cierto que en este país han pasado cosas.
9: Desde nuestro punto de vista, la legislatura ya estaba muerta antes del caso de Zapatero.
1: Però és que aquesta entrada a la seu de Ferraz té una altra derivada. Derivada que toca directament a Catalunya i és que l'Audiència Nacional ha demanat al PSOE que entregui tota la informació que tingui de la campanya del PSC en les últimes eleccions al Parlament. Martí Oliver.
10: L'ha ordenat el jutge Pedràs en la mateixa interlocutòria en què ha autoritzat que la Guàrdia Civil anés a la seu dels socialistes a Madrid per recollir documentació per investigar si el PSOE ha pagat a jutges i fiscals per frenar causes contra el partit i el seu entorn. El magistrat ha demanat contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i també serveis electorals que es fessin durant la campanya del 2024 uns documents que els socialistes ja van presentar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i també al Tribunal de Comptes. Pedràs ho demana, però de moment no detalla quina relació tenen amb la trama.
1: Els socialistes catalans es defensen, prometen que sempre han respectat la legislació electoral, mentrestant Junts i el PP furguen en aquesta crisi judicial i demanen explicacions a Salvador Illa pels interessos del govern amb la Xina. Això els desperta sospites. Ens explica el perquè la Laura Pons.
11: Demanen explicacions per principalment dos motius. Primer, perquè no tenen clar quin era l'objectiu del president Illa quan en el seu viatge a la Xina l'estiu passat es va reunir amb Huawei. Per això tant Junts com el PP volen que Illa s'expliqui, exigeixen saber quins contractes es van firmar i si estan relacionats amb la causa que afecta l'expresident Rodríguez Zapatero. Són paraules de Juan Fernández, portavoz del Partit Popular.
12: Que publiquen immediatamente las agendas, las actas y los acuerdos de sus viajes a China.
11: I d'altra banda, també reclamen explicacions per la documentació que el jutge de l'Audiència Nacional ha demanat al PSC per les eleccions del 2024.
13: És molt greu que la justícia hagi requerit aquesta documentació i informació relativa a la campanya electoral del PSC.
11: Una campanya, afegia Mònica Salés de Junts, la del 2024, que ja partia de condicions desiguals perquè, diuen, Puigdemont les va fer des del sud de França.
1: I per si no hi havia prou carn a la graella, avui el PSOE i Sánchez continuaran atrapats en els tribunals perquè arrenca el judici al seu germà, David Sánchez.
6: S'investigació del seu seu lloc de feina a la Diputació de Badajoz es va crear expressament per a ell. També s'asseuen al banc dels acusats l'aleshores líder dels socialistes extremenys, Miguel Gallardo, i 9 persones més per presumptes delictes de prevaricació i tràfic d'influències.
1: Escolteu, el PP també té les seves pròpies misèries. Avui a l'Audiència Nacional comencen les declaracions de la Kitchen.
6: Avui hi ha de declarar l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i qui era el seu número 2, Francisco Martínez, acusats d'orquestrar una operació parapolicial contra l'extresorer del PP, Luis Barcenas.
1: I encara s'ha obert una altra pantalla als tribunals relacionada amb la política en les últimes hores. El Superior de Justícia de Catalunya investiga per prevaricació l'exconseller i diputat d'Esquerra, Joan Ignasi Elena.
6: També l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, el jutge els acusa de rebre contractes presumptament irregulars a través de Sinergia, una consultora que tenien fa 7 anys.
1: Moment de mirar a l'exterior. Els Estats Units han tornat a bombardejar aquesta nit zones estratègiques de l'Iran a l'entorn de l'estret d'Hormuz.
6: Segons la CNN i Reuters, l'objectiu era destruir els punts que podien suposar una amenaça per les tropes nord-americanes i el trànsit dels seus vaixells comercials.
8: Iran is very much...
6: Els atacs d'aquesta matinada arriben tot just unes hores després que Trump fes miques l'última proposta de l'Iran per a un acord de pau, assegura que era un fals esborrany.
1: Mentrestant, Israel continua els seus atacs contra el sud del Líban. Hi ha milers de desallotjats i relacionat amb Israel i les seves empreses que desenvolupen tecnologia militar. Un informe publicat fa unes hores denuncia que Catalunya, concretament Barcelona, són la porta d'entrada a Europa de la tecnologia del genocidi. Això és textual.
6: El publica l'Observatori de Drets Humans i Empreses i diverses associacions catalanes assenyalen això, que Europa facilita l'entrada al mercat europeu de companyies, d'aquestes companyies amb tecnologia desenvolupada i provada en el context del genocidi a Palestina. Barcelona és una de les portes d'entrada sobretot d'empreses especialitzades en ciberseguretat.
1: I cop inèdit dels Mossos contra el tràfic de marihuana a Catalunya. S'ha desarticulat una xarxa empresarial que estava al servei dels narcotraficants.
6: Tenien seu a Tarragona, Torredembarra i Granada com a distribuïdors de grow shops, però en realitat els seus clients eren organitzacions criminals a les quals proporcionaven material i infraestructura.
14: Si no taquem l'economia, si no intentem d'alguna manera contenir la infiltració d'aquestes organitzacions en el teixit econòmic, no hi haurà forma de poder revertir aquest narcotràfic que, per desgràcia, tenim arrelat aquí.
6: Segons els Mossos, això demostra que la implantació del crim organitzat ja ha corromput sectors de l'economia amb molt de poder, haurien blanquejat fins a 80 milions d'euros de la droga.
1: I notícia que us avancem en aquesta casa. Més de 700 botiguers de barri a Catalunya s'han convertit en repartidors d'Amazon a temps parcial. És una manera que tenen els autònoms de complementar els ingressos del seu local. Cada dia els arriba a la botiga un sac de paquets que ells entreguen caminant porta a porta als clients, als veïns del barri, que són a un radi de 200 metres. Pol Valero.
15: És el cas de l'Elisabet Agustí, que té una joieria castellà del Vallès.
16: Un dia estava jo a la botiga i van trucar a la porta i es va presentar un noi que venia d'Amazon.
15: Ara cada migdia reparteix una 60 de paquets, però en èpoques com Nadal en pot arribar a entregar més de 150. Assegura que a final de mes la meitat dels seus ingressos venen de la joieria i l'altra meitat d'Amazon.
16: Jo tinc clients que, de fet, hem agafat confiança perquè és que és això, és que vaig cada dia a casa seva a portar-li paquets.
15: Igual que en David Rodríguez, que té una botiga de roba a Lleida.
17: És un ingrés extra, perquè a les botigues no sempre t'entra gent, i més si és un petit comerç. És un extra important.
15: I quan no té clients, tanca la botiga per fer escapades de 15 o 20 minuts i repartir els paquets.
1: I anem sabent més cosetes de la visita del Papa la setmana que ve aquí a Catalunya, a Barcelona. També la pregària a l'Estadi Olímpic serà l'acte més multitudinari d'aquesta visita de Lleó 14 aquí a Barcelona.
6: I assistiran 40.000 persones que, si volen, podran confessar-se allà mateix, perquè hi haurà mig centenar de confessionaris. Qui no hi serà és Rosalia. Això ja està confirmat, ho ha afirmat així el coordinador de l'acte.
1: Perquè s'havia estat especulant amb la possibilitat que ella actués, també. L'assistent personal de Matthew Perry, condemnat a més de 3 anys de presó per la mort de l'actor.
6: La sentència a Kenneth Iwamasa, que va injectar 3 vegades ketamina a l'intèrpret de Friends el dia de la seva mort, és la 5a i última sentència dels implicats en el cas.
1: I Jordi Roca denuncia una web fraudulenta per suplantar el celler de Can Roca.
6: Una web pirata que demana als clients que volen fer una reserva un pagament per transferència bancària i ha recordat en un vídeo a Instagram el Xevi Pastisser que el seu restaurant no requereix cap pagament per poder sol·licitar una taula.
1: Temps pels esports. Notícia rellevant, el Barça tanca el primer fitxatge, el d'Anthony Gordon, davanter anglès del Newcastle. Nil Solà, bon dia.
18: Què tal? Molt bon dia. El Barça tancarà avui mateix la incorporació d'Anthony Gordon, que serà la primera cara nova del Barça 2026-2027. Ho farà per un valor total de 70 milions d'euros, més 10 en variables. L'arribada de l'extrem anglès compleix amb els requisits que volia Hansi Flick, d'un extrem vertical, amb agressivitat i amb molta capacitat de repetir esforços per poder recuperar i també tirar desmarcades. 70 milions d'euros, més 10 en variables, són les xifres per poder arribar a l'acord amb el Newcastle. Gordon es va enfrontar ja al Barça aquesta temporada a la Champions, ha marcat 10 gols precisament en aquesta competició i 17 en total, un extrem esquerre, un recurs més per Flick. Això fa pensar, evidentment, que Marcus Rashford no continuarà al Barça.
1: Uns arribant, els altres se'n van. Alexia s'acomiadava ahir del Barça. Arnau Montserrat, bon dia.
19: Bon dia, Marina. La reina es va acomiadar primer en un emotiu acte d'homenatge al Camp Nou.
20: Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor i avui estic plena d'amor. És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, i el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs el moment perfecte i així ho he sentit.
19: Rodejada de tots els títols que ha aconseguit amb la samarreta blaugrana i amb missatge de llegendes.
21: Los mitos nunca se van. Los mitos se quedan.
1: Risto.
19: Alexia, Risto Stoikov, per exemple, entre altres com...
22: I talent, has liderat un canvi en el nostre club.
19: Carles Puyol, Busquets, Iniesta, excompanyes d'equip, companyes actuals, el president actual, Rafa Juste, el president electe, Joan Laporta, en fi, gran part de l'univers Barça present.
1: I més tard al vespre jugava l'últim partit amb el club.
23: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor...
19: En el triomf del conjunt de Pere Romeu 2-1 contra la Reial Societat, que també va servir com a comiat de futbolistes com Mapi León, 9 anys al Barça, o Navatlla. La nit va acabar amb càntic d'Alexia.
23: Un dia de partit! Al Camp Nou vaig anar.
1: Tot això, el Barça-Madrid, Florentino va presentar la seva candidatura oficialment.
19: Amb la presència també de llegendes, però del Madrid, com Ronaldo o Roberto Carlos, entre d'altres, i atacant Enrique Riquelme.
24: No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid. Yo soy del Real Madrid y otros quieren que el Real Madrid sea suyo.
19: Riquelme, per la seva banda, va presentar la ciutat del soci amb gimnasos, auditoris, hotel, centre aquàtic, pistes de futbol, bàsquet, tennis, restaurants, vaja.
1: Déu-n'hi-do. I el Rayo perd la final de la Conference League.
19: 1-0 contra el Crystal Palace amb un gol de Mateta a la segona meitat.
1: El Sevilla trenca l'acord amb Sergio Ramos. Us havíem dit, Sergio Ramos compra el club? Doncs no, s'ha trencat aquest acord per la venda del Sevilla.
19: L'última oferta del grup comprador, encapçalat per Ramos, inferior a la pactada el 12 de maig, no convenç gens els accionistes del club andalús.
1: Us parlàvem de comiats a Can Barça, doncs n'hi haurà un altre. Xavi Pasqual, l'entrenador de bàsquet, deixarà el club a final de temporada.
19: Avui a 12:15, roda de premsa del tècnic de Gavà per explicar els motius, abonarà la seva clàusula de rescissió a final de temporada.
1: Coder, a tercera ronda de Roland Garros.
19: Després de derrotar a Duckworth per 6-1, 6-7, 6-4 i 7-5, també va passar ronda Carreño i Djokovic.
1: Sense canvis a la general del Giro.
19: Triomf d'etapa per Michael Valgren, lidera la general Vingegaard amb 3 etapes per davant.
1: Escolta, i Gucci aterra la Fórmula 1.
19: Correcte, la famosa marca de moda que no ens podem permetre alguns, no sé tu, Marina, com no, ho portes, no, no. Serà el patrocinador principal de l'equip, Alpine.
1: I avui la firma a l'actualitat ens la posa la periodista i escriptora Lucía Littmaier.
25: Últimament estem veient com a diverses sèries de televisió, sobretot, i pel·lícules, OnlyFans està al centre de la cultura popular. Personatges com Cassie a Euphoria o Sweet Pea a Industry utilitzen la plataforma com a sortida econòmica sota un discurs d'autonomia, no? De control del propi cos. Es repeteix la idea de que no seria pornografia, sinó contingut, que seria empoderament. La tesi és que aquesta representació és una fantasia atractiva per dones joves, però què passa quan romantitzem la sexualització i la precarietat? Algunes expertes alerten que parlar de creadores de contingut per ocultar dinàmiques d'explotació, dependència econòmica i mercantilització del cos femení és problemàtic. Davant de qui veu OnlyFans com una forma d'agència, hem de recordar que molt poques dones s'enriqueixen i que moltes queden atrapades en la promesa de ser la teva pròpia cap mentre que amb prou feines sobreviuen. Hem d'assenyalar que també OnlyFans ha unit a sectors feministes i tradwives. Qui ho hauria de dir?
1: 7:25.
26: El Consorci de la Zona Franca patrocina la secció d'Economia de l'Aquí Catalunya.
1: Jordi Fàbrega, cap d'Economia de la SER. Què tal? Bon dia. Jordi Fàbrega, què tal? Bon dia. Vaja, doncs no puc saludar el Jordi Fàbrega. Avui el que volem explicar és que el petroli continua sent el motor de l'energia a casa nostra. Avui ens explica el Jordi que, malgrat cada vegada tinguem més energies renovables, l'estat espanyol segueix depenent moltíssim del petroli.
0: Hi ha una xifra que crida molt l'atenció i és que a dia d'avui el 49% de tota l'energia que es consumeix a l'estat espanyol és petroli o algun dels seus derivats. Estem parlant de tota l'energia, no només de l'elèctrica. Aquí comptem la llum, però també comptem el gas, els carburants, tot el que es gasta d'energia, ja sigui a empreses, a les cases, al transport o també a les centrals que generen electricitat. Si sumem tot això, la meitat de les fonts que utilitzen i que gasten són petroli o derivats de petroli. I a més és una xifra que no està baixant, que es manté al voltant del 50% en els últims anys, malgrat que cada vegada parlem més de renovables i que veiem també cada vegada més plaques solars i més molins de vent al territori.
1: I Jordi, quant tenim de renovables? Si la meitat és petroli, les renovables quin pes tenen?
0: Les renovables són al voltant d'un 25% i és veritat que estan pujant molt i molt en els últims anys, eren poc més del 14 abans de la pandèmia, ara ja et dic gairebé el 25, i estan creixent molt a l'hora de produir electricitat. Durant els primers 4 mesos d'aquest any, el 60% de tota la llum que s'ha generat a les centrals de l'estat espanyol ha vingut de fonts renovables. Era el 55% l'any passat, o sigui que ara és el 60% i això vol dir que anem pujant. Aquest canvi, aquesta pujada, aquest pes cada vegada més important de les renovables, és destacat perquè hem de tenir en compte, per un costat, que cada vegada hi ha més renovables, però també que cada vegada hi ha més electricitat. O sigui que la resta de combustibles fòssils van perdent pes. Però de moment, aquest pas endavant de les energies renovables l'han fet substituint el carbó i no substituint petroli. Ara ja no hi ha pràcticament centrals tèrmiques i les hem anat substituint per plaques solars, per exemple.
1: I la nuclear està perdent pes?
0: Doncs la nuclear manté el pes. Està al voltant de l'11-12% del total energètic i si mirem només l'electricitat, el 18-19% de tota la llum que genera ve de fonts nuclears. I no hi ha hagut canvis rellevants en aquest pes en els últims anys, així que haurem de veure amb el calendari de tancament previst de les nuclears que va aprovar el govern, si al final és que es consuma i es manté aquest calendari que preveu el tancament escalonat d'aquí a 2032, veurem com afecta aquesta decisió i quines energies van substituint la nuclear.
1: De tota manera, entenc que si s'aposta per cotxes elèctrics, per hidrogen, al final el petroli de mica en mica acabarà desapareixent.
0: Aquesta és la idea. Hi ha diversos projectes per aconseguir-ho. A nivell europeu tenim el Fit for 55 i a nivell espanyol el Pla Integral d'Energia i Clima, que preveu que el 2030, és a dir, d'aquí 4 anys, el 48% de tota l'energia que es consumeixi a l'estat espanyol ja sigui renovable. Ara és el 25%, hem d'arribar al 48%, o sigui que queda molt marge i pocs anys, i de fet hi ha moltes associacions del sector energètic que diuen que no ho aconseguirem. Però l'objectiu és aquest, i en el cas de l'electricitat, de les fonts que s'utilitzen per crear la llum, la idea és que més del 80% es generi ja l'any 2030 amb energia renovable.
1: Jordi, gràcies, ara sí.
0: Bon dia.
2: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
1: I arribarem a 7:45 amb la reina del mando, que ens parla del nou programa de Chicote a la Sexta. Cristina García, bon dia.
3: Bon dia, nois. Oi que feia temps que no parlàvem del que fa Alberto Chicote? Doncs té un nou programa de cuina, cada dijous en prime time a la Sexta. Es diu Servicio Secreto by Chicote i és un programa que fa servir vigilància d'alta tecnologia i un informant secret, que és el xef Alberto Chicote, que s'infiltra en restaurants amb dificultats i els rescata. És un pesadilla en la cocina, però molt evolucionat.
4: Mi topo me ha dicho que este lugar lleva abierto 26 años y que, por lo visto, en otro tiempo tuvo mucho éxito, pero que ahora la cosa está como de capa caída. Yo entro por esta puerta trasera y lo primero que me encuentro es un motor de una lancha o algo así. Pues fíjate.
3: cada missió comença amb l'ajuda d'un informant intern, un membre de l'equip el qual es manté en secret i que actua com a peça clau de la recerca. Gràcies a aquest talp, Xicote obté accés al restaurant i al seu funcionament real, mentre la resta de l'equip va fer amb normalitat sense adonar-se. Múrcia, Andalusia, Astúries, Catalunya, Xicote recorre el país infiltrant-se. Es tracta d'una adaptació del format d'infiltració en restaurants del chef Gordon Ramsay, de la Fox, dels Estats Units. Teniu disponibles ja els programes emesos de Servicio Secreto by Xicote a A3Player i, si no, cada dilluns a la nit a la Sexta.
5: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Hem arribat a 8:15 del matí, és moment d'actualitzar la informació de servei. Si esteu tips de tanta calor, males notícies, perquè això segueix pujant. Jordi Carbó, bon dia.
7: Bon dia. Temps assolellat i més calorós que ahir. Ara tenim entre 20 i 25 graus a la ciutat de Barcelona, 25 a la Part Alta, 18 graus a Tarragona, 17 a Lleida i Girona. Al nord de l'Empordà ens apropem als 30 graus en aquests moments. I farà sol a tota hora, fent pujar ràpidament la temperatura. Per sobre dels 30 graus les màximes arran de costa, a prop dels 35 a gran part de l'interior i el prelitoral, també al Prepirineu. I passarem dels 35 a l'interior de Girona i Barcelona, màximes de fins a 37-38 graus cap al Pla de Lleida.
1: I pel que fa al trànsit, tingueu en compte que avui hi ha vaga de mestres als Vallesos i al Maresme, que això pot comportar talls en algunes carreteres al llarg del dia. De moment, ara mateix, com ho trobem? Ferran Aràndiga, bon dia.
9: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant un accident als voltants de Barcelona. Es tracta d'un vehicle accidentat a la A2 a l'altura de Sant Joan d'Espí, que en direcció a Barcelona obliga a tallar un carril de circulació i provoca fins a 10 quilòmetres d'aturades que arriben fins a Castellbisbal. També la situació és força complicada a la B23, a la via del costat, on també es fan retencions de fins a 9 quilòmetres i mig des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. Per altra banda, les fortes retencions també es donen en tot el nus de la Trinitat per la C58, la C33 i la B20, que de retruc deixa una situació també de força col·lapse als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I des de Rodalies, de moment, no reporten incidències.
5: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
10: ¿Necesitas comprar un coche? Ven a Mundiauto. Disponemos de más de 600 vehículos a precios excepcionales. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
11: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
12: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
13: Eduardo Mendoza, guanyador del Premi Princesa d'Astúries de les Lletres, un dels molts premis de l'escriptor, és un enamorat del teatre, i no únicament com a espectador. A més de traduir o adaptar textos d'Arthur Miller o Harold Pinter, ha estrenat també obres pròpies. La primera, el novembre de 1990, al Teatre Romea. Era Restauració, que va dirigir Ariel García Valdés, i van interpretar Jordi Bosch, Pep Cruz, Ramon Madaula, Pere Ponce i Rosa Novell. Després vindrien Glòria, Greus Qüestions i la que possiblement sigui la seva obra més coneguda, Sin Notícies de Gurb, novel·la publicada per Seix Barral l'any 91, però que originalment havia aparegut per entregues al diari El País. Rosa Novell va tenir la gosadia i l'encert de portar-la al teatre. Es va estrenar al Lliure el 23 d'octubre del 2006 i per fans de la novel·la, l'estoig que conté la preciosa edició il·lustrada a color per José David Morales, un reconeixement i un homenatge de la seva editorial.
5: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
27: Lolo Lorena, la de Madrid. No és catalana, però la vull igual, sí. Lolo Lorena.
5: Cadena Ser i Ser Catalunya, referents amb tu. Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Passant 4 minutets, a 8:15 del matí, és moment d'actualitzar l'agenda informativa. Laura Estrada, Miquel Giol, què tal?
28: Hola, bon dia.
29: Comença el judici per les presumptes irregularitats en la contractació del germà de Pedro Sánchez a la Diputació de Badajoz.
30: ¿Y entonces materialmente dónde se encuentra la oficina de artes escénicas?
6: Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
29: A més de David Sánchez, també s'asseuran al banc dels acusats l'exlíder dels socialistes a Extremadura, Miguel Gallardo, i 9 persones més per presumptes delictes de prevaricació i tràfic d'influències.
1: Avui també declara l'exministre Jorge Fernández Díaz pel cas Kitchen, el que va ser titular d'Interior durant el govern de Rajoy, està acusat per una suposada operació parapolicial creada des del seu ministeri per tal d'espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. A l'Audiència Nacional també hi declararà el que era el seu número 2, Francisco Martínez, en una declaració que està previst que duri diverses hores.
29: A les 12 comença una nova jornada de negociacions entre Educació i els sindicats per millorar els salaris dels docents. La reunió d'ahir va acabar sense acord, però comença a haver-hi més sintonia entre les dues parts.
8: En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
29: El govern ha millorat la seva oferta i els sindicats demanen un compromís per escrit.
1: Recordem que avui estan convocats a la vaga els mestres del Maresme i dels Vallesos, que poden provocar nous talls a les carreteres amb columnes que sortiran des de Terrassa i Sant Cugat en direcció a l'Autònoma, també a Mataró. Uns talls que, segons el govern, no contribueixen a fer un acord més fàcil.
29: I al Parlament avui compareixen les conselleries d'Educació i Cultura per presentar els pressupostos en la seva matèria.
1: La Generalitat, Ajuntament de Barcelona i l'Arquebisbat explicaran avui el dispositiu de seguretat i mobilitat durant la visita del Papa Lleó XIV a la capital catalana. Serà els propers dies 9 i 10 de juny, d'aquí a dues setmanes, quan el pontífex visitarà punts com la Catedral de Barcelona, farà una missa a l'Estadi Olímpic, visitarà Brians 1, Montserrat i també inaugurarà la Torre de Jesús a la Sagrada Família.
29: Al Congrés avui s'hi vota la convalidació del Reial Decret que reforma el sistema de copagament farmacèutic. D'aquesta manera podria redefinir els trams més nous del text i beneficiar els malalts amb una renda més baixa.
1: Uganda ha tancat les fronteres amb el Congo de forma provisional per evitar una major propagació del brot d'Ebola. L'OMS ha demanat un alto al foc a la República Democràtica per poder centrar els esforços en aturar la propagació.
29: I a Washington, el secretari d'Estat Marco Rubio reuneix amb el canceller del Pakistan, mediador en les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. Només unes hores abans, Trump ha bombardejat més embarcacions a l'estret d'Hormuz en una zona estratègica iraniana que també pot suposar un risc pel trànsit de vaixells comercials.
1: El nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, ha d'arribar a Barcelona en les properes hores per passar la revisió mèdica. Els blaugranes han pagat 70 milions fixes i 10 en variables.
29: En bàsquet, l'entrenador del Barça, Xavi Pascual, farà una roda de premsa per donar explicacions sobre la seva sortida del club. Pascual tenia contracte fins al 2028, però pagarà la clàusula de rescissió per marxar cap a Dubai.
1: I a l'Audiència Provincial de València comença el judici a Rafa Mir per una presumpta agressió sexual i lesions. L'actual jugador de l'Elx s'enfronta fins a 10 anys i mig de presó. El murcià ho nega i la defensa reclama la seva absolució.
29: I avui és el Dia Mundial de l'Hamburguesa. No se sap ben bé l'origen d'aquest dia, però s'especula que tal
1: pensava
29: dia...
1: Pensava que anaves a dir que no se sap ben bé els ingredients mai d'una hamburguesa. No, que t'hi colen amb aquella carn picada, depèn.
29: De fet, s'especula que es va triar aquest dia com a Dia Mundial de l'Hamburguesa perquè va ser el primer que es va servir una hamburguesa amb els ingredients que li atribuïm ara modernament, que són la carn, el tomàquet, el formatge i dues llesques de pa. Llavors, hi ha
1: sí,
29: la llibertat...
1: Clar, és que hi ha dos tipus de persona al món, jo crec. La que es menja l'hamburguesa amb pa i les que se la mengen al plat.
29: Jo prefereixo amb pa.
1: Amb pa, eh?
29: Amb pa.
1: No, jo... Veus? Jo sóc de l'altra banda. Jo sóc de hamburguesa al plat. Va, agafem els diaris.
14: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista.
1: Pedro Sánchez, la seu de Ferraz, els grans protagonistes avui a les portades. Al periòdico, Sánchez busca les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar el jutge. A l'avantguàrdia, Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu. Al País, el jutge sosté que el PSOE va pagar per frustrar investigacions. A l'Ara, es redobla el setge judicial als socialistes, mentre que els diaris de més a la dreta crida l'atenció, per exemple, la fotografia que han triat a la Razón. No són els únics que avui porten a la portada la fotografia del president del govern, però sí que són els únics que l'han enxampat amb una cara fent anar la boca cap avall com si estigués trist. El titular d'allà és la caixa del PSOE va finançar l'ofensiva contra jutges incòmodes. El Mundo, el partit va perseguir la UCO, jutges i fiscals per ordres del número 1. I qui encara es cola avui a les portades és l'Alexia Botellas.
23: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
1: El diari Ara, dia de comiats de les campiones del Barça, Cali Tadeu a Marta Torrejón, Mapi León, Ona Batlle i aquesta que sentíeu, l'Alexia Putellas. Sentia un buit gegant i avui estic plena d'amor, són les paraules seves que destaquen a la portada de l'Avantguàrdia. I en aquest mateix diari, i en clau esportiva, també llegim això, que el Barça ha fitxat del Newcastle a l'extrem Anthony Gordon. I més temes d'obertura. Els ramaders calculen més de 900 milions en pèrdues per la pesta porcina. El periòdico, el Port licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos i també llegim a les pàgines que les pàgines interiors porten la intrahistòria del vídeo de la caiguda d'en Dic 3 mesos abans de morir. I Espanya, encara un inici d'estiu amb rècord de calor. Nosaltres en parlarem avui a la cita prèvia amb el doctor Pedros.
3: Mira, i justament també hi en parlàvem amb en Lluís Mii Pérez en aquest programa, que ens avançava que tocaran sostre les temperatures entre avui i demà. També al País llegim que Israel ordena l'evacuació del sud del Líban en una nova ofensiva militar, i a l'Ara, que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge.
1: Vistes les portades, llegim l'opinió. El PSOE investigat.
3: El País. El cas per aquesta presumpta trama de per desestabilitzar procediments judicials obliga més que mai a donar explicacions. Davant d'aquestes acusacions greus, no n'hi ha prou amb dir que s'ha de deixar treballar la justícia. Sánchez és qui pot donar explicacions del que ha passat i prendre mesures pertinents. El moment exigeix un rendiment de comptes.
1: De l'espectacle a la gravetat.
3: Això és l'editorial del Periódico. El Partit Socialista és massa important per a Espanya per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Sánchez. La falta d'explicacions debilita les institucions de l'Estat, que té el deure de protegir. El PSOE també deu una explicació als militants, simpatitzants i votants.
1: Un nou front judicial que asfixia una mica més dels socialistes.
3: Editorial al diari Ara. Es fa difícil creure que tot plegat obeeix a l'acció cega de la justícia quan aquest és un òrgan que s'ha enfrontat directament als jutges. Aquest nou front asfixia una mica més el PSOE en uns temps convulsos que recorden també l'ofensiva final contra Felipe González, concretament entre el 93 i el 96, on la política passava a un segon pla i en primer als tribunals.
1: De La Vanguardia ens quedem amb l'anàlisi del Josep Martí Blanc, que ve el llop. Conformin-se amb una guineu.
3: Així el titula. Refereix a aquest espectacle, diu que jutja per l'últim número, sempre cridat a enlluernar. La concentració d'esdeveniments eleva la pressió, però creu, Martí Blanc, que Sánchez aguantarà sense convocar eleccions, que no hi haurà moció de censura. Superman, diu, tenia una capa vermella, Thor, un martell poderós, i Sánchez té un impermeable verd que escup tota l'aigua. És igual amb la intensitat que li plogui a sobre.
1: Al Mundo no es creuen que Sánchez no en sapigués res.
3: Sí, a l'editorial del diari diuen, igual que va passar amb l'operació Kitchen, creada pel Ministeri de l'Interior de Mariano Rajoy per destruir les proves contra el PP que guardava Bárcenas, és inverossímil que Sánchez no tingués coneixement de la presumpta organització criminal muntada i pagada pel PSOE per frustrar les causes obertes contra el seu partit. I rematen dient, les urnes són una urgència democràtica.
1: Que en clau política, avui els diaris tots són porta aquesta operació de la UCO i a la seu de Ferraz per requerir informació, però ens quedem amb les peces d'anàlisi. El País, per exemple, fan preguntes i respostes sobre aquest cas.
3: Un petit tas. Quina documentació vol el jutge? Resposta. El jutge ha reclamat tota la informació disponible sobre l'agenda institucional de Santos Cerdán, inclosos documents, arxius i agendes. També el contingut de correus, accessos a la seu, despeses de viatges i menjars. Què investiga l'Audiència Nacional ara? Un altre exemple de pregunta. Doncs un seguit de pagaments del PSOE a Leire Díez, sota sospita que serien per fer-se presumptes campanyes de desinformació contra jutges, fiscals o membres de policia.
1: I la gran pregunta derivada de tot això, pot arribar a fer caure Pedro Sánchez una moció de censura?
3: Ho miren de respondre a l'Ara. El PP manté la negativa a presentar-la, mentre Junts i el PNB eleven el to contra el PSOE. Els populars són l'únic partit de l'oposició amb prou diputats per registrar-la. Fons del partit diuen que no volen fer passos en fals.
1: Al periòdico recullen les veus de dirigents socialistes. Diuen tot està dissenyat.
3: I és que veuen una mà negra després de l'acumulació de casos judicials contra seu per fer caure el govern. Creuen que res és casual.
1: I a les pàgines internacionals, Israel ja ocupa el 60% de la franja de Gaza.
3: La nova línia taronja racona encara més la població palestina, mentrestant l'Iran difon un esborrany d'acord amb els Estats Units que la Casa Blanca nega. Recomanable avui agafar el País, perquè en fan la radiografia des d'allà amb testimonis.
1: Uganda tanca la frontera amb el Congo per l'Ebola.
3: 1.077 casos sospitosos fins ara i 238 morts disparen la taxa de mortalitat al voltant del 22%.
1: Tony Blair, l'exprimer ministre britànic, segur que us sona, carrega contra el Partit Laborista i exigeix un gir a la dreta.
3: Defensa l'explotació de jaciments de gas i petroli al Mar del Nord i baixades d'impostos se'n fan ressò a La Vanguardia llargament.
1: El Regne Unit i Polònia estrenyen la cooperació davant de Rússia.
3: El periòdico, nou tractat de cooperació en matèria de seguretat i defensa. L'acord es va ratificar durant la visita a Londres del primer ministre polonès. Mentrestant, al País llegim que Rússia amenaça de fer mal a l'economia d'Armènia si s'acosta a la Unió Europea.
1: I si tornem a casa... I tornen els mestres també avui als diaris amb aquesta reunió, una altra avui per intentar tancar un acord que semblava més a prop ahir, abans d'ahir que no pas ahir, perdoneu.
3: Obre les pàgines de Societat de La Vanguardia. El govern demana més temps per estudiar la proposta econòmica dels professors. USTEC, professors de secundària i CGT es queixen del nou ajornament. I en aquest diari també, a La Vanguardia, llegim que hi ha una majoria d'universitats catalanes a les llistes dels millors campus espanyols. L'Autònoma comparteix segona posició amb la Carlos III. La Pompeu és la tercera al rànquing. Ramon Llull, la cinquena. La UIC, la sisena. La UB, la setena. I després venen la Politècnica i la Rovira i Virgili.
1: Cau al supermercat que vestia de marihuana als grans càrtels.
3: Tema que recullen avui diversos diaris. Funcionaven consideraven com un supermercat de cannabis, tot i que aparentment venien productes de grow shop pensat pel consum propi. Dels 13 escorcolls, 12 han estat a Tarragona i a 4 detinguts.
1: Tot això aquí a Catalunya, eh? Aquest supermercat que vestia de marihuana als grans càrtels arreu. Les donacions d'habitatges de pares a fills es disparen per la crisi immobiliària.
3: Els diaris recullen el que han sortit a dir els notaris, que atribueixen la caiguda de compres d'edificis sencers al fet que s'hagi duplicat l'impost de transmissions patrimonials. Al País també llegim que el nombre d'hipoteques firmades arriba al nivell més alt en 15 anys.
1: Els ramaders calculen pèrdues de més de 900 milions per la pesta porcina.
3: Les granges venen la carn de porc a preus més baixos en un mercat col·lapsat, diuen, pel veto a diversos països, el sector carni i la distribució reenfoquen així les seves exportacions, i el periòdico entrevisten el conseller del RAM, l'Òscar Ordeig, que diu que es plantegen flexibilitzar restriccions a Collserola. El conseller demana disculpes als ciutadans per les molèsties, però reclama comprensió.
1: Hi ha més notícies que busquen fer-se un lloc. Els espanyols treballen mitja hora setmanal més que la mitjana de la Unió Europea.
3: Un nou estudi europeu que ho diu. La jornada mitjana a Espanya és de 36,3 hores davant de les 33,9 d'Alemanya. Les jornades són més curtes, per exemple, a Bèlgica, 34 hores, a Àustria, Dinamarca, Països Baixos, però, en canvi, les que són més llargues són a Eslovènia, Lituània, Bulgària, Polònia i Grècia. Parlem de més de 38 hores. De fet, a Grècia en són 39,6, són quasi 8 hores de feina al dia.
1: Que treballar més hores no vol dir fer més feina.
3: Mira, això també és important dir-ho. Sí,
1: els boomers es divorcien més davant de notari que els millennials.
3: Els catalans es casen més davant de notari i també es divorcien més. L'any passat es van casar més de 4.000 parelles davant del notari, un 16% més que el 2024. Els divorcis també van augmentar un 3%, però els que més es divorcien són els que tenen entre 41 i 55 anys, seguits dels que van de 56 a 70 i en tercer de 26 a 40 anys.
1: Brussel·les vol limitar els serveis dels satèl·lits d'Elon Musk i Amazon.
3: Volen així mirar de reduir la dependència dels Estats Units i augmentar l'autonomia estratègica. La Comissió Europea va presentar ahir una proposta legislativa per prioritzar les companyies europees en detriment de les nord-americanes que donen serveis de satèl·lit a tota la Unió Europea.
1: A les pàgines culturals. L'avenç editorial, el periòdico de les memòries pòstumes de Virginia Giffre, és víctima de Jeffrey Epstein.
3: Va ser la principal denunciant i víctima de la xarxa de tràfic sexual i abusos per part del matrimoni d'Epstein i Ghislaine Maxwell. També va acusar el príncep Andreu d'abusar d'ella quan era menor. Es va suïcidar l'abril del 25, tenia 41 anys. I ara les seves memòries pòstumes, La xica de nadie, arriben a les llibreries de casa nostra el dia 3 de juny. I explica aquí la seva batalla per la justícia i els racons de la xarxa que hi havia de pederàstia. El periòdico n'ofereixen un avanç d'un dels primers capítols.
1: Mediaset Espanya prepara un programa que inclourà el rosco del passapalabra.
3: És que això, déu-n'hi-do aquest serial. Mediaset Espanya prepara ara un nou concurs que inclourà una prova inspirada en el rosco en plena batalla judicial amb A3 Media i amb el programa Passapalabra. El conflicte ve perquè el Tribunal Suprem, ho sabeu, ha determinat que el rosco no forma part del format original del concurs, sinó que és una creació independent protegida, de fet, per drets d'autor, d'una empresa holandesa. En canvi, és una britànica que es diu ITV Studios, que és la propietària de la marca i del format Passapalabra. I, per tant, això, a què ens deixa? Doncs una situació molt insòlita, perquè Antena 3, ara mateix, està continuant emetent el Passapalabra, perquè té els drets de la propietària britànica, però no pot fer servir el rosco, mentre que Mediaset ha comprat els drets de la prova. Prepara, per tant, un nou programa al seu voltant, tot i que no podrà fer servir el nom de Passapalabra ni tampoc del rosco.
1: L'ombra del vent de Carlos Ruiz Zafón fa 25 anys.
3: Ahir va celebrar l'aniversari a l'Ateneu Barcelonès, molt a prop de la desapareguda llibreria Canuda, que de fet és un dels escenaris del llibre. La novel·la ha estat traduïda a 50 idiomes i té més de 50 milions de lectors.
1: La Rosalía arrasa als Premis de l'Acadèmia de la Música.
3: Artista de l'any, àlbum de l'any, millor àlbum pop, millor cançó pop, millor productora de l'any i també millor compositora per La Perla i millor videoclip per Bergain. Són 8 distincions en total en aquesta gala AIFEM a Madrid, tot i que ella no hi va ser present. Qui va brillar en aquesta gala sí que va ser Joan Manuel Serrat, Premi d'Honor, que va fer la broma i va dir preferiria que em donessin el de revelació.
1: També. Dua Lipa prepara el seu casament a Sicília.
3: Es casarà amb l'actor Callum Turner el primer cap de setmana de juny, segons han avançat els diaris italians, com La República, que diu que la parella ha avançat el matrimoni, que de fet en teoria s'esperava que es casessin al setembre.
1: I avui qui són els protagonistes del dia, els semàfors verds i vermells dels diaris?
3: Un dia més, semàfor vermell per Netanyahu al diari Ara, verd per la vicepresidenta de Sobirania Tecnològica de la Comissió Europea, el periòdico semàfor vermell per l'exmilitant socialista Leire Díez, verd per Virginia Giffre, aquesta víctima de Jeffrey Epstein, la principal denunciant de la xarxa, i a l'avantguàrdia tots semàfors verds, entre els quals per l'actor Eduard Fernández, que ahir va rebre una de les medalles d'or al mèrit de les Belles Arts.
1: Obrim els esportius. amb el primer gran fitxatge a Camp Barça, que es diu Anthony Gordon.
15: En constant evolució analitzen a Mundo Deportivo, tot i que la seva posició natural és l'extrem esquerre. Aquesta temporada el Newcastle ha actuat com a extrem dret, interior, segon punta o també com a nou. Més definició, talent i pressió a l'esport. Deco s'ha llançat per un jugador molt complet i que és ideal pel sistema de Hansi Flick. Té bon físic que li permet recórrer molts quilòmetres i repetir esforços.
1: El més ràpid de la Champions.
15: A l'avantguàrdia, Gordon va arribar a córrer 37,2 quilòmetres per hora. Recorden que li va fer un gol al Barça i que després va dir que mai havia jugat contra uns futbolistes tan bons. Fitxatge i empec, llegim.
1: En el top 10 el tenim, aquest fitxatge, dels més cars de la història de Can Barça.
15: Recorden el periòdico, una llista que encapçala Dembélé amb 140 milions, seguit de Coutinho, Griezmann, vaya noms, eh? Neymar, De Jong, Suárez i Gordon, que seria el setè, superant a Ibrahimovic, Rafinha i Pjanic.
1: Què et passa amb Coutinho?
15: Uf, què no passa amb Coutinho?
1: L'últim ball d'Alexia Putellas.
15: El titular de l'Ara pel comiat de la reina.
16: Moltíssimes gràcies de tot cor per creure des de l'inici. Els que no han cregut també...
15: Ens has canviat la vida, Alexia, i agim a l'esport. Eterna Alexia a Mundo Deportivo. La reina Alexia se'n va per la porta gran a l'As, on Gemma Herrero escriu un article que titula Totes volen ser Alexia. Se'n va la referent, la líder, la pionera, l'amiga, la capitana, l'estrella, però deixant un llegat irrepetible.
1: I els mitjans editats a Madrid s'interessen més per la final perduda del Rayo Vallecano, que no ha pogut fer història.
15: No ha pogut fer història, vaja, ja va fer història, no? Arribant a la final, no? La de la Conference League, que ha perdut contra el Crystal Palace per 1-0, malgrat tot, ha valgut la pena, i així malàs o tristos, però orgullosos. El Rayo cau amb honor a la primera final europea de la seva història. Això ho llegim al Marca.
1: I amb quina carta dels lectors ens quedem avui, Miquel?
29: Avui ens quedem amb la carta de l'Andrea, que fa una reflexió sobre les relacions. Diu que ens estem acostumant a relacionar-nos únicament amb persones que ens resulten confortables per evitar qualsevol fricció que ens sigui incòmoda. Però el pensament no evoluciona en la comoditat, sinó en el contrast. Créixer implica escoltar idees que desafien les nostres i conviure amb perspectives diverses. Segons ella, últimament es repeteix molt això de necessito gent que em sumi. Què som, llavors? Fulles d'Excel?
1: Mira, interessant, no? És que tot això d'envoltar-te de gent que pensa com tu serien les xarxes socials, també, no? Seria una mica Twitter. Va, la notícia per comentar a l'hora del cafè. Tu lo que

0: És boníssima aquesta cançó, a mi m'encanta, eh?
1: La podem deixar fins al final.
0: Una miqueta més, vols? Polpa. Va, que me coma el tigre, perquè avui parlem d'un fet insòlit, còmic, no sé, ja m'ho definiràs tu quan t'ho expliqui, Marina, perquè aquesta setmana al municipi de Molina de Segura, la regió de Múrcia, diversos veïns van començar a telefonar alarmats, a trucar alarmats a la policia local després d'assegurar que havien vist un tigre movent-se pels terrats d'una zona residencial.
1: A Múrcia.
0: Ja de per si, un tigre a Múrcia, complicat. Alguns testimonis parlaven d'un animal perillós. No deien que fos un tigre, sinó que hi ha un animal perillós al terrat de casa meva. Mentre d'altres descrivien doncs, una gran fera descansant damunt de les teulades. Davant la quantitat d'avisos i la possibilitat de que realment es tractés d'un animal perillós, d'un animal exòtic escapat, o fins i tot d'un gos potencialment perillós, la policia local va activar diverses patrulles i es va desplaçar ràpidament al lloc dels fets. Van inspeccionar patis, carrers, terrats, amb molta prudència, perquè, evidentment, tu imagina't que de veritat et truquen que hi ha un tigre i de veritat te'l trobes.
1: I què era?
0: Què era? Aquesta era la gran pregunta. Va ser molt diferent del que tothom imaginava. Era un tigre, però no era un tigre de veritat. Era un tigre enorme, de peluix i hiperrealista, col·locat sobre el sostre d'un habitatge. La mida i l'aspecte del ninot, vistos des de la distància, amb les sombres i tal, doncs havia provocat que els veïns tinguessin aquesta confusió.
1: Però no veien que no es movia?
0: Clar, però el tema és... Bueno, potser amb el vent, no? Però no devia ser un moviment molt natural, tampoc, del tigre. Però clar,
1: el moviment d'un tigre, si hem vist documentals... No
0: però si
1: sé.
0: Tu estàs des de la perspectiva de baix, ara mires un terrat, tampoc no veus molt bé. Bueno, depèn de la posició, no? Depèn de la finestra d'on ho miris.
1: I la policia encantats, no?
0: La policia, clar, evidentment, ha agafat el peluix i el que ha fet és, evidentment, compartir-ho a les xarxes socials. Alguns policies abraçats amb el tigre. No era perillós, no era un tigre. Però és que, Marina, no és la primera vegada que a Molina de Segura truquen a la policia pensant-se que era un animal i no ho era.
1: Ah, no?
0: Perquè l'any passat van denunciar que hi havia un lleó i el que era un gos amb els cabells mal tallats.
1: A veure si serà una broma com quan els crios no volien fer l'examen al col·le i trucaven i deien que hi havia vist de bomba.
0: El tema és que potser els que truquen no tenen...
1: Clar, sí, me l'estic imaginant aquest tigre com... Hi ha un tigre que s'ha fet molt popular arran de la pel·li de les guerreres K-pop d'aquesta pel·li.
0: Ui, veus, aquí ja m'hi perdo.
1: I apareix allà un tigre gegant. M'imagino que un tigre d'aquesta similar a això.
0: Saps aquells animals que guanyen a les fires,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: Si tires les boles i tal.
1: Va, que arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
2: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Albert Bermúdez, què tal? Bon dia.
3: Bon dia a tothom, com estem? Quiero...

0: Más de aquí.
1: És en castellà, però és patrimoni català. La Su és patrimoni català.
2: Val. I la Su amb què la vols mesclar avui?
1: I la Su, doncs mira, hi ha una cançó que m'agrada molt de l'Ed Sheeran, que crec que li dona molta, molta força, i vaig pensar, calla, vull agafar aquesta cançó, que és com molt melancòlica i tot plegat, i donar-li una mica més de força amb aquesta. When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends. Un, per mi és un mestre de la música, l'Ed Sheeran.
2: I se'm fa difícil per això veure com quedarà la mescla, eh?
1: Crec que no canvia massa les, diguéssim, el rotllo de la cançó, però és veritat que li dona un punt més, agafes a la Su, diguéssim, i li dones un punt més de alegria, per dir-ho així.
2: O sigui, la base és la de l'Ed Sheeran.
1: La base és la de l'Ed Sheeran i escoltarem la Su com canta, que ja que canta tan bé, doncs prefereixo escoltar-la ella.
2: I com és el teu procés mental per arribar a aquest punt?
1: És una gran pregunta, no sé. Vull dir, moltes vegades penso en cançons que tenen una tonalitat bastant similar i que de ritme no s'escapin massa l'un a l'altre i que, diguéssim, la seqüència d'acords sigui la mateixa
2: però
1: o similar.
2: Però tu no busques, et troben aquestes barreges, eh? Una cop estàs
1: escoltant
2: una cançó,
1: dius,
2: aquesta em porta no sé quina altra.
1: Sí, de fet, hi ha un joc que jugo bastant amb la meva parella que em fa bastanta gràcia, que és quan anem amb cotxe, jo sona una cançó.
2: Sí?
1: I llavors jo li poso la cançó que m'aboca aquesta cançó.
2: Ah.
1: I ella em posa la cançó que li ha posat, o sigui, que li aboca la que li he posat jo. I anem posant, i així com va canviar el...
2: Jo he jugat al cotxe en viatges llargs, això.
1: És molt divertit,
2: sí.
1: És molt divertit.
2: És
1: doncs això, en el fons, llavors fas proves i les enganxes de veritat, i algunes funcionen i d'altres no.
2: A veure com queda la Su amb l'Ed Sheeran.

0: entre aquí.
1: Que si fos una nota de veu l'hauries posat a per dos, a la Su.
2: A la Su està un pèl accelerada, però la cançó
1: no
2: de l'Ed Sheeran...
1: No, no se la nota massa.
2: No, no, la Su està bastant igual, però és l'Ed Sheeran el que ha hagut de pujar una mica.
1: Fixa't.
2: És la música de... Clar, perquè al final doncs, has de quadrar els temps, diguéssim, i per quadrar-lo la que ha hagut d'aixecar una mica tant en ritme com en tonalitat és la de l'Ed Sheeran.
1: Albert Bermúdez, gràcies.
2: Apa, us deixo amb això.
1: Adéu. Adéu.

0: Bon dia a tothom, són les 8 i si no pots amb l'enemic uneix-t'hi. Unir-se a la bèstia que se'ls està a punt de menjar és el que han fet, el que han triat fer els botiguers catalans amb Amazon.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Fixeu-vos en el que us expliquem avui a Ser Catalunya. Veiem que la bèstia els engolia, el petit comerç de tota la vida s'està passant al boom de la pacateria. Més de 700 botiguers de barri de tota la vida s'han transformat en repartidors d'aquesta companyia a temps parcial. Ja no és allò d'anar a l'estanc o a la tintoreria, a la joieria, a recollir un paquet. És que ara aquests comerciants autònoms es reserven unes hores al dia per sortir directament de la botiga i anar a peu a entregar porta a porta paquets a casa dels veïns del barri. No per gust, clar, sinó per sobreviure en aquest espiral capitalista que ens atropella. El Pol Valero, el Pau Puig, els nostres companys han parlat amb uns quants d'ells.
2: A mesura que passava tot lo de la pandèmia i això, que el moviment de compra online doncs tirava molt i llavors vam decidir compensar també les baixades que havíem tingut a la botiga en proporcionar un altre servei.
3: Belluguem només d'impost al mes uns 2.000 paquets, des de segur igual uns 500. Som botiga de barri i aleshores, clar, a nivell econòmic ens va força bé perquè és una ajuda.
4: En una botiga sempre n'hi ha moltes hores mortes i jo les vull aprofitar perquè a l'estar dintre tot el dia una botiga estàs de peu, no te bellugues. Pues mira, cada dia camino 10.000, 15.000 passos.
5: Camino molt durant el dia. De fet, anava al gimnàs pel dematí i he deixat el gimnàs.
0: Fins aquí hem arribat, entre tots, convertint els nostres botiguers en repartidors a entre 15 i 40 cèntims per paquet que entreguen, o sigui, alimentant la bèstia. Potser que ens ho fem mirar, entre tots. L'administració posant totes les barreres que pugui i cadascun de nosaltres amb un punt extra de consciència abans de fer el clic per acceptar la cistella. Potser no cal que tot ho comprem per internet perquè hi ha alternatives, tot i que cada vegada en siguin menys. Ara passen 2 minuts de les 8 del matí. I de seguida ho desgranem tot, però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia de nou.
6: Bon dia.
0: Avui seguirem passant calor i tu deies, toquem rècord ja no només d'aquesta tongada, d'aquesta onada de calor, sinó històric també.
6: Sí, pronosticar rècords és complicat perquè a vegades va de dècimes, però l'escenari és factible perquè avui les mínimes, les que estem tinguent ara, siguin rècord per un mes de maig a algunes localitats, ara ho detallarem, i les màximes, sobretot a Ponent. 2022 vam tenir màximes de fins a 36-37 graus, avui es podrien igualar o superar. I d'ara mateix destaquem que ja comença a pujar la temperatura, però és que no ha baixat algunes localitats. Al nord de l'Empordà, ara mateix i durant tota la matinada, 29 graus a Llançà, qui segur que han descansat molt poc. 26 ara mateix a l'Observatori Fabra, a la ciutat de Barcelona, mentre que a la zona universitària 19 graus és el que tenen aquestes situacions, que la calor està sobretot a cotes mitjanes i altes i la calor apretarà tot Catalunya. Màximes de 30-35 graus, passarem dels 30 arran de costa, ens aproparem als 35 a les valls del Pirineu, al prelitoral i a l'interior és on més pujaran, sobretot a l'interior de Girona, també de Barcelona, especialment a prop del riu Llobregat, màximes aquí de fins a 37 graus, i als llocs habituals més càlids, la Conca de Tremp, el Pla de Lleida i també a l'interior de Tarragona, a l'interior de l'Ebre, màximes de fins a 38 graus. Marinada forta durant la tarda, més forta aquesta nit al sud de Lleida i interior de Tarragona, i amb aquesta calor, durant la tarda, després de fer molt de sol tot el dia, creixeran nuvolades a la Catalunya central i al Prepirineu. Deixaran tan sols algunes gotellades. I demà, igual o més calor que avui a algunes comarques.
0: Gràcies, Carbó. Fins ara.
6: Que vagi bé.
0: Passen 4 minuts a les 8 del matí. Gemma Parellada, bon dia.
7: Bon dia, Marina.
0: Nou revés judicial per Pedro Sánchez. Ara, també, al seu entorn.
7: El d'aquesta entrada de la Guàrdia Civil a la seu del Partit Socialista encara està avornit pel cop de la imputació de Zapatero i amb investigacions a la seva dona i al seu germà ha de sumar a la pila el cas Leire Díaz, un cas nou, però amb ells coneguts com Santos Cerdán, en què el jutge es pregunta bàsicament si el PSOE va pagar perquè es frenessin investigacions en contra seva.
0: Ara, per Sánchez res no canvia, no hi haurà, diu, avançament electoral.
8: Però és que jo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar eleccions per l'interès general de los ciudadanos y ciudadanas.
7: Sánchez ferm, però tot això comença a esquitxar també a Catalunya. Al sumari de Zapatero hi apareix Huawei, l'UDEF té sospites sobre algunes adjudicacions a l'empresa xinesa i el govern català va firmar un contracte milionari amb Huawei per desplegar fibra òptica, malgrat que Europa desaconsellava fer tractes amb l'empresa. L'oposició demana explicacions.
0: Ara ho ampliem, tot això. I us expliquem també que l'Iran reprèn les armes i torna a bombardejar.
7: És una represàlia als atacs nord-americans que han trencat la treva. Els guardians de la revolució diuen que han atacat a una base militar dels Estats Units i avisen que una nova agressió al seu territori tindrà una resposta més decisiva. Kuwait informa que està sent atacat amb drons.
0: I atenció al paper que hi juguem tots en aquests conflictes, perquè un informe alerta que Europa és clau pels negocis d'Israel relacionats amb la guerra i amb el genocidi a Gaza. Europa, Espanya, Catalunya i especialment Barcelona.
7: Sí, més de la meitat dels contractes d'exportació d'Israel en matèria militar es firmen aquí, és a dir, una destinació estratègica i essencial que ofereix finançament tant privat com públic.
0: I una altra batalla oberta, aquesta aquí, és la que està lliurant els mestres que pressionen

0: qüestió.
1: Com gestionar les onades de calor, com ens afecta el cos a la salut, a la cita prèvia amb el doctor Pedrós a partir de les 9, a les 10 ja, el racó de no pensar amb el Santi Jiménez i el José Antonio Ponsetti, parlarem dels jocs del dopatge als Estats Units, que impulsa el fill gran de Donald Trump. Absolutament surrealista. I a la part final del programa, la secció de cuina amb el Gypsy Chef, que ens explicarà si hi ha algun lloc bo per anar a menjar a la Rambla, avui que arrenca aquest tas de, des de la Rambla. Quedeu-vos amb nosaltres des d'ara fins a 11, on recupereu després a l'app de la SER, a YouTube, a Spotify o a la nostra pàgina web, a la web de SER Catalunya. Res més igual que
2: aquest estiu, aquest estiu. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passen 8 minuts a les 8 del matí. La imputació de Zapatero no ha fet moure Pedro Sánchez i tampoc l'entrada, l'operació de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz.

0: cura cicatrices.
1: Estamos en una situación agónica. Estamos poniendo en cuestión la decencia, no solo del gobierno, que es un gobierno indecente, no solo del Partido Socialista, que lamentablemente Sánchez lo ha llevado a la absoluta indecencia, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio.
0: Este teléfono sin contestador.
2: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
1: Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento: no robarás.
0: Esta huelga de besos, este letargo.
3: Me parece una anomalía terrible que se registre la sede de un partido. Ahora, es cierto que en este país han pasado cosas mucho peores.
4: Que sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos creen las coincidencias.
0: No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan mal trecho y ajado que está.
5: Els socialistes no creuen en les casualitats i qüestionen els temps i les formes del que va passar ahir a la seu del partit. Guillem Favo.
6: Sí, no creuen que sigui casualitat que la UCO entrés a Ferraz just abans de la sessió de control al Congrés, abans de la qual Feijóo, Núñez Feijóo, va poder aturar-se amb els periodistes i denunciar-ho, l'acabem d'escoltar, i el mateix dia que Sánchez es veia amb el Papallau 14.
5: 12 hores van passar des que van entrar els agents a primera hora del matí fins que van sortir al vespre en com a mínim 3 cotxes.
6: La Guàrdia Civil, la UCO, no s'hi va personar per la causa contra Zapatero, sinó pel cas Leire Díez. El jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional va ordenar l'entrada d'aquests agents a buscar informació perquè creu que el PSOE va pagar una campanya per obstruir investigacions judicials que podien esquitxar Sánchez i el seu entorn.
5: I és important explicar-ho bé, tenir tots els elements i tots els detalls. Allò va ser un requeriment d'informació que no és ben bé el mateix que un escorcoll.
6: Poden els agents endur-se documentació igualment quan es tracta només d'un requeriment d'informació, però en aquests casos es demana la col·laboració. Va ser el cas dels treballadors del partit. És veritat que, si no col·laboren, aquest requeriment d'informació podria haver mutat en un escorcoll.
5: I al capdavant d'aquesta presumpta trama hi ha un sospitós habitual, l'aleshores secretari d'organització del partit, Santos Cerdán.
6: Però hi ha més imputats, noves imputacions per ser exactes i que vam conèixer ahir. La gerent de la secretaria d'organització del PSOE, també empresa com Javier Pérez Dulcet o l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Ferrías.
5: Exvicepresident de la Junta d'Andalusia en temps socialista, amb Manuel Chávez. Dèiem, Santos Cerdán al capdamunt de tot, ell hauria estat el líder, i l'executora, Leire Díez, a qui batejaven amb el nom de la lampista de Ferra.
6: Pedra sosté que va rebre fins a 4.000 euros mensuals del partit en diversos pagaments. El jutge situa l'origen de la trama, el seu inici, l'inici d'aquestes presumptes maniobres,

0: en la carta a la ciutadania i els dies de reflexió de Pedro Sánchez després de la imputació de Begoña Gómez. Segur que el recordeu. Quan es va filtrar l'operatiu d'ahir, es va filtrar a primera hora del matí, es va arribar a publicar que s'investigava un presumpte finançament il·legal del Partit Socialista, i això no és així.
1: I això no és així, i és important, ara ho explicarem, perquè és on posen la línia vermella els aliats de Pedro Sánchez. Però és que estem parlant d'una investigació que té més ramificacions, té una derivada catalana. L'Audiència Nacional també ha demanat al PSOE que entregui tota la informació que tingui de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament, les que va guanyar Salvador Illa. Martí Oliver.
2: Ho ha ordenat el jutge Pedràs en la mateixa interlocutòria en què ha autoritzat que la Guàrdia Civil anés a la seu dels socialistes a Madrid per recollir documentació per investigar si el PSOE ha pagat a jutges i fiscals per frenar causes contra el partit i el seu entorn. El magistrat ha demanat contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i també serveis electorals que es fessin durant la campanya del 2024, uns documents que els socialistes ja van presentar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i també al Tribunal de Comptes. Pedràs ho demana, però de moment no detalla quina relació tenen amb la trama.
1: I el PSC, clar, es defensa.
0: I promet que sempre ha respectat la legislació electoral. De fet, els socialistes asseguren que col·laboraran amb la justícia en tot allò que els demani el jutge de l'Audiència Nacional.
1: Ara, és veritat que els hi hem demanat que parlin i no volen. No, es defensen, però no s'expliquen massa a través dels mitjans de comunicació. Els últims escàndols judicials, ni això de l'escorcoll de la Guàrdia Civil, d'aquest requeriment d'informació vaja a Ferrat, ni la imputació de Zapatero, no fan canviar d'opinió Pedro Sánchez.
0: Ho vam certificar en la seva roda de premsa de compareixença des de Roma després de ser rebut en audiència pel pontífex. Ell rebutja avançar les eleccions, va arribar a dir que ja veus que li diuen que ho faci perquè les guanyaria.
3: Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: Un Sánchez que, la que hem d'escoltar, també va refermar el seu suport a l'expresident Zapatero després d'haver llegit el sumari del cas.
1: I el PP va amb tot, i segurament el més desenfrenat, a part de Feijóo, va ser Miguel Tellado des del seu escó del Congrés.
4: El protagonista de Piratas del Caribe. Esa es la realidad. Y Ferraz. Ferraz era la perla negra. Hoy está registrándolo la UCO. Son ustedes un meme, un auténtico meme.
0: Faria el pirata, s'estava referint a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Ara bé, és important, insisteixo, recordar que no és una investigació per presumpte finançament il·legal del PSOE. No estem en aquesta pantalla, perquè aquesta pantalla sí que és la línia vermella que havia dibuixat, per exemple, el líder d'Esquerra Republicana a Madrid, Gabriel Rufián.
0: Sí, havia dit en múltiples ocasions que si es demostrava que hi havia una gúrtela al PSOE, doncs sí que demanarien eleccions anticipades. El PP, no obstant això, va arribar a dir-li que ja tenia aquí el finançament il·legal. Rufián es mostrava, en canvi, prudent.
5: Desde nuestro punto de vista, la legislatura ya estaba muerta antes del caso de Zapatero.
0: Ione Belarra, la secretària de Podemos, donava per escoltada la legislatura en una entrevista a l'Hoy por Hoy. El PNB i Junts, mentrestant, va ser ahir la tarda, es van abstenir en una moció presentada pel PP al Senat, per la qual s'instava l'executiu de Pedro Sánchez a assumir les seves responsabilitats polítiques, posant fi a l'actual situació de bloqueig i permetent així la formació d'un nou govern.
1: Vaja, que poc o molt, gairebé tots diuen que la situació és insostenible, menys Pedro Sánchez, que diu que tira milles. El PP no té capacitat per fer-lo descavalcar i els seus aliats, els aliats de Pedro Sánchez, tampoc no volen abraçar-se al Partit Popular. Per tant, aquí és on som i aquí és on seguirem si res no canvia durant mesos. En fi, el PP el que vol és que el PNB i Junts facin possible aquesta moció de censura contra Pedro Sánchez, però no se'n surten ni fa la pinta que se n'hagin de sortir, perquè els postconvergents també s'espolsen de sobre la responsabilitat de fer acabar la legislatura de manera abrupta. Xavier Balló.
6: A Junts continuen veient la moció de censura instrumental per convocar eleccions com un camí de difícil recorregut perquè implica unir forces al mateix sac de Vox, i això un any de les municipals tot plegat porta a un carreró sense sortida. La seva líder, Míriam Nogueras, ha volgut esquivar el posicionament del partit, deixant clar que en tot cas hauria de ser Feijóo qui prengués la iniciativa, però que és Sánchez qui s'ha de moure. Declaracions d'Antena 3.
7: Pedro Sánchez va esperar a que haya una possible moció encima de la mesa, a hacer algo, a reaccionar.
6: Mentre des d'Esquerra, Rufián continua aguantant.
8: Pero es que estamos en un momento en el que no sabes lo que es cierto, lo que no es cierto. Nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido.
6: També els comuns diuen que la seva línia vermella per abandonar Sánchez és que es demostri el finançament irregular del partit.
1: Però és que, per si no n'hi havia prou, avui Pedro Sánchez continuarà atrapat en els tribunals perquè arrenca el judici al seu germà, el David Sánchez.
0: S'investigació al lloc de feina que va aconseguir a la Diputació de Badajoz es va crear expressament per ell. També s'asseuen al banc dels acusats l'aleshores líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més per presumptes delictes de prevaricació i tràfic d'influències. En canvi, la Fiscalia no l'acusa, no acusa David Sánchez, perquè hi veu més conjectures que indicis.
1: Ara, no us penseu que el PP també té les seves pròpies misèries. Avui a l'Audiència Nacional comencen les declaracions de la Kitchen.
0: Avui ha de declarar l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i qui era el seu número 2, Francisco Martínez, acusats d'orquestrar una operació parapolicial contra l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
1: I encara s'ha obert una altra pantalla als tribunals en les últimes hores, relacionada directament amb la política, i és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga per prevaricació l'exconseller d'Interior i diputat d'Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena. No només a ell, també investiguen l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, el Joan Herrera. El jutge els acusa d'haver rebut contractes presumptament irregulars a través de Sinergia, una consultora que teníem fa 7 anys. Andrea Villoria.
9: Sí, el Tribunal Català ha obert una investigació perquè en tant que diputat Joan Ignasi Elena encara està forat. Ho fa després que el jutjat del Vendrell hagi enviat les proves que ha reunit contra ells en una investigació secreta que els Mossos van iniciar quan Elena encara era conseller d'Interior. Els fets que s'investiguen són diversos contractes que l'Ajuntament d'Altafulla va signar amb la consultoria d'Elena i Herrera entre 2017 i 2019 i pels que van cobrar més de 30.000 euros per assessorament jurídic, el doble del que permeten els contractes menors i per feines que, segons el jutge, podria haver assumit el propi consistori. L'aleshores alcalde, Félix Alonso, ara és diputat de Suma al Congrés i també l'investiga en aquest cas al Tribunal Suprem.
1: I a tot això que continua l'estira i arronsada del govern amb els professors, dels professors amb el govern, demanen millores salarials i concreció en la contractació de nous professionals. Avui a les 12 del migdia el departament reprendrà les negociacions amb els sindicats després que la reunió d'ahir acabés sense acord. Abans d'ahir la cosa havia anat una mica millor, ahir sembla que no tant.
10: Més de 3 hores de reunió no van servir per arribar a una entesa entre el govern i els sindicats que mantenen la vaga. La darrera oferta del departament ha estat una pujada salarial de 4.700 euros bruts anuals fins a l'any 2029. L'educació també diu que està disposada a mantenir el ritme de contractació d'aquest any, 1.800 mestres nous, però els sindicats demanen un compromís per escrit.
11: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
1: Això diuen des d'Auste, que avui estan convocats a la vaga els mestres del Maresme i dels Vallesos. Es preveuen, per tant, tingueu-ho en compte, nous talls de carreteres amb columnes que sortiran de Terrassa, de Sant Cugat, direcció a l'Autònoma, també protestes a Mataró. Us ho anirem explicant de seguida que hi hagi notícia en relació a això, perquè ahir, déu-n'hi-do com va anar la cosa, van tallar diversos punts de l'AP7, no només, també l'A2 a Lleida. Tot un seguit de mobilitzacions tallant carreteres que pel govern no contribueix a fer més fàcil un acord.
10: Efectivament, la vaga d'ahir va ser tot el territori, va tenir aquest 29% de seguiment, menys que a principis de mes, però amb més impacte per culpa de les protestes a les carreteres. Des de primera hora, els talls a l'AP7, a Girona, Tarragona, Granollers, també a l'A2, a Lleida, van complicar la circulació.
12: Hem demanat explícitament d'aixecar els talls. En qualsevol cas, és veritat que això no ajudava, en aquest cas, en el clima de confiança que s'ha d'establir per tal de poder arribar a un acord.
10: Paraules d'Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
1: I d'aquí 2 setmanes del que estarem parlant és de la visita del Papa. Vaja, l'estarem tenint, la visita del Papa aquí a Barcelona, i ja segueix escalfant motors amb més detalls encara de com seran els seus actes aquí. Per exemple, la pregària a l'Estadi Olímpic és el més multitudinari que farà el Papa Lleó aquí a Barcelona. Hi aniran 40.000 persones que, si volen, podran confessar-se allà mateix, perquè hi haurà mig centenar de confessionaris. I qui no hi assistirà, ja s'ha confirmat, és ella. Ja està, s'acaben les especulacions. Els organitzadors han sortit a dir que la Rosalia no formarà part de cap de les actuacions, no acompanyarà el Papa en cap moment. Així ho ha confirmat el coordinador de l'acte, Susana Ruiz.
13: L'acte començarà a les 6 de la tarda amb actuacions musicals, entrevistes, vídeos i xerrades. Davant els rumors que situaven Rosalia a l'Estadi Olímpic el 9 de juny, mossèn Carlos Bosch, coordinador de l'esdeveniment, n'ha descartat la presència. Cap a 7:45 del vespre, el Sant Pare entrarà a l'estadi amb Papa Mòbil, amb el qual farà una volta a la pista per saludar la gent abans de pujar a l'escenari. Des d'allà s'adreçarà als assistents i oficiarà una pregària, no una missa. En tot l'espai s'hauran habilitat una 50ena de confessionaris per qui vulgui fer-ne ús abans de l'oració. Les 40.000 entrades per assistir a l'acte ja estan esgotades i s'està estudiant la instal·lació de pantalles en diferents punts de la ciutat, com Plaça de les Glòries o Plaça Catalunya, per poder seguir-lo a distància.
1: És una vida d'energia. I us ho estem explicant a Ser Catalunya. Més de 700 botiguers de barri s'han convertit en repartidors d'Amazon a temps parcial. És una manera que tenen els autònoms per complementar els ingressos del seu local. Cada dia els arriba a la botiga un sac de paquets que ells entreguen caminant porta a porta als clients finals, que són al capdavall els veïns, a un radi de 200 metres. Miquel.
14: Un cas és el de l'Elisabet Agustí, que té una joieria a Castellà del Vallès.
15: Un dia estava jo a la botiga i van trucar a la porta i es va presentar un noi que venia d'Amazon.
14: Ara cada migdia reparteix uns 60 paquets, però per Nadal en pot arribar a entregar més de 150. Assegura que la meitat dels seus ingressos venen de la joieria, l'altra meitat d'Amazon.
15: Jo tinc clients que, de fet, hem agafat confiança perquè és que és això, és que vaig cada dia a casa seva a portar-li paquets.
14: Un altre cas és el d'en David Rodríguez, que té una botiga de roba a Lleida.
16: És un ingrés extra, perquè a les botigues no sempre t'entra gent, i més si és un petit comerç. És un extra important.
14: I tanca la botiga per fer escapades de 15 o 20 minuts per repartir els paquets.
1: Clar, que cada paquet els surt uns 15, 40, entre 15 i 40 cèntims. Per cada paquet que reparteixen. El negoci de la paqueteria està transformant molts comerços a Catalunya. Milers de botiguers s'han convertit, com dèiem, a punts de recollida d'aquestes compres que els veïns fan per internet. Ara, això és un pas més, això ho evoluciona, ara ja surten fins i tot també a entregar-los. Pau Puig.
17: Molts són estancs, copisteries o botigues d'electrònica.
18: Belluguem només d'impost al mes uns 2.000 paquets. És de segur igual a uns 500. Som botiga de barri i aleshores, clar, a nivell econòmic ens va força bé perquè és una ajuda.
17: Això sí, les botigues cobren entre 15 i 40 cèntims per paquet. Algunes ho fan més aviat per la publicitat.
19: Ja que estan aquí, com també tenim, per exemple, loteries, doncs vinga a buscar un paquet. Ja que estic aquí, posa'm un euro de Bonoloto.
17: Tot i que a vegades admeten que entorpeixen el seu negoci principal.
20: Por lo que te dan no... A veces más mal de cabeza a veces que otra cosa.
17: Les empreses de paqueteria assenyalen que el sector creix perquè el client cada vegada demana més flexibilitat.
1: I el govern català intenta calmar l'alarmisme davant l'allau d'acomiadaments col·lectius que hi ha a Catalunya. El conseller d'Empresa considera que el mercat s'està reconfigurant per la irrupció de la intel·ligència artificial, això és el que diu, i diu, no s'estan destruint llocs de feina, això acabarà mutant, s'acabarà transformant. Oriol Soler, com ho argumenta?
21: Miquel Samper admet que la situació és preocupant, però diu que no és comparable amb la de l'última gran crisi econòmica.
22: Tenim molt clar que això és una transformació, no una destrucció, com per exemple sí que es va produir doncs, en ocasió de la crisi del totxo, si em permeten, de l'any 2008. Per tant, el moment és totalment diferent.
21: El conseller d'Empresa ha afegit que les persones afectades pel ZERO s'han de readaptar per seguir el mercat laboral i que el SOC té el repte d'acompanyar-les durant tot aquest procés.
1: Sobre el cas Endic, avui hi ha moviments.
14: La defensa de Jonathan Endic, el fill del fundador de Mango, presentarà avui el recurs contra la interlocutòria de presó amb fiança. Creu que amb els indicis contra l'investigat no n'hi ha prou.
1: I els Mossos d'Esquadra han desarticulat aquí a Catalunya una xarxa empresarial que es dedicava a nodrir de material infraestructura, plantacions il·legals de marihuana. Aquí i al País Valencià. Els investigadors calculen que poden haver arribat a blanquejar fins a 80 milions d'euros de la droga. Andrea Villòria.
23: Sí, tenien seu a Tarragona, Torredembarra i Granada com a distribuïdors de grow shops, però en realitat els seus clients eren organitzacions criminals.
24: Garantint una absoluta ocultació, anonimat, d'aquestes organitzacions criminals.
23: És el sotsinspector Omar Bayón que explica que venien tots els elements d'una plantació massiva, ventilació, rec, filtres, focus, fertilitzants, etc. Cobraven en negre amb diners de la droga que els Mossos han trobat amagats en dobles fons i que els empresaris blanquejaven fent ingressos de menys de 1.000 euros a comptes de diverses societats.
1: I la clau d'aquest cas és que demostra com la implantació del crim organitzat ja ha corromput sectors de l'economia amb molt de poder i que, per tant, per lluitar contra aquest narcotràfic no serveix només desmuntar les plantacions, sinó que cal anar seguint el rastre dels diners.
23: I mai abans n'havien tingut un exemple tan clar com admeten els propis investigadors.
24: Les forces de seguretat estem intentant fer de mur de contenció cap allò que fa temps estem advertint, que és que el cultiu massiu de marihuana no és només les plantacions i les derivades d'aquestes, és l'ingent volum econòmic que generen aquestes organitzacions, que en un sistema capitalista com el nostre és el que realment els dona poder.
23: Per això asseguren que si no aconsegueixen atacar la infiltració dels narcotraficants al teixit econòmic, mai podran acabar amb el crim organitzat que s'ha fincat a Catalunya.
1: Que fa un moment us explicàvem això del petit comerç que s'està convertint en repartidor d'Amazon per intentar sobreviure. Doncs bé, Barcelona ha recuperat els bonus consum, una campanya d'avals descompte en comerços locals que precisament el que vol és reactivar d'alguna manera el comerç de proximitat.
14: Sí, per això donarà tiquets de descompte de 10 euros en compres de més de 30 euros a botigues de barri o mercats. Hi haurà dues convocatòries, una prevista per aquesta tardor amb l'inici del nou curs escolar i una altra per als primers mesos del 2027, just després del Nadal i en època de rebaixes. Es faran uns 370.000 abonaments amb l'objectiu de promoure el comerç de proximitat.
1: I ja que som a Barcelona, Junts continua movent-se i continua movent-se dins les peces per decidir qui es postula per ser alcaldable del partit a l'Ajuntament de Barcelona. L'última notícia és que l'exconseller Jaume Giró ja ha decidit que no farà el pas, mentre que la diputada i periodista Pilar Calvo sí que ho provarà. Per tant, serà qui aspirarà també a ser candidata i es veurà, se les veurà amb Jordi Martí, que diguéssim és el successor, és l'hereu de Xavier Trias. I ara obrim una finestra al món. L'Organització Mundial de la Salut demana un alto al foc a la República Democràtica del Congo per aturar el brot d'Ebola que s'escampa ràpidament.
2: I Uganda ha tancat la frontera. La situació es complica, és molt greu, segons la OMS, i el seu director ha demanat als exèrcits que parin els enfrontaments i permetin l'accés d'equips mèdics. Tot i que dir això reconeixent el terreny és una petició molt poc realista. Hi ha gairebé 1.000 contagis, Marina, i els morts passen ja als 220.
1: L'Iran comença la seva resposta després que els Estats Units hagin tornat a bombardejar-lo aquesta nit.
2: Les forces nord-americanes han trencat la treva aquesta setmana, han atacat l'Iran a la zona més propera a l'estret d'Hormuz i l'Iran ha contestat, ja ho va avisar, aquests bombardejos i potser també ha contestat a la incontinència verbal de Donald.
3: Iran is very much... intent, they want very much to make a deal. So far they haven't gotten there.
2: Els guardians de la revolució diuen que han atacat una base militar als Estats Units i recordem que això arriba després del menyspreu d'una proposta de pau que hauria presentat ahir l'Iran i, per cert, que l'Iran ha reactivat l'accés a internet. 3 mesos portaven desconnectats.
1: I qui no s'ha aturat mai, malgrat l'alto al foc, és Israel.
2: Les forces israelianes es passen de les fronteres que ells mateixos decideixen. Això són els darrers atacs a Tir, al sud del Líban, que és el país que més està patint les conseqüències de la guerra, en realitat. Ahir van matar un líder de Hamas i és que amb l'excusa d'acabar amb aquest grup estan arrasant pobles i ciutats libanesos després d'haver arrasat ja Gaza.
1: I en aquest context bèl·lic, un informe de l'Observatori de Drets Humans i Empreses amb diverses associacions catalanes que denuncien que Catalunya, concretament Barcelona, és una de les portes d'entrada, sobretot de companyies especialitzades en ciberseguretat que acaben facilitant el negoci del genocidi a Palestina. Pol Valero.
4: Segons l'informe, més de la meitat dels contractes d'exportació d'Israel en matèria militar el 2024 es van firmar amb Europa, destinació estratègica per accedir a finançament, operar dins del mercat únic i optar a licitacions públiques. Per països, el document situa Alemanya com l'epicentre del lobby militar israelià. Xipre, per la proximitat geogràfica i pel poc control legal a la creació d'empreses, serveix de plataforma d'aterratge i Luxemburg és qui facilita la creació de holdings i filials. Sobre Barcelona, l'assenyala com a hub emergent de ciberseguretat i diu que la celebració de congressos internacionals com el Mobile World Congress ha facilitat i normalitzat l'aterratge d'empreses israelianes que desenvolupen tecnologia dual, que té usos civils, però que també té usos militars.
1: I encara més guerres. Rússia fa servir l'atac ucraïnès de divendres passat contra una residència d'estudiants al Donbass, on van morir 21 joves, per justificar una nova onada de bombardejos contra ciutats ucraïneses. I davant del silenci d'Occident, davant del que considera un crim de guerra, el Kremlin va organitzar una visita guiada pels periodistes estrangers al lloc de la tragèdia. I un dels qui va anar és el nostre corresponsal, l'Albert Sort, des de Starobliks, a la regió ocupada de Lugansk. Bon dia.
5: Bon dia. El que més ha molestat a la diplomàcia russa és que Ucraïna defensi que ells van atacar una unitat d'elit de drons. Per això van voler que veiéssim amb els nostres ulls la destrucció de la residència estudiantil. Dins de l'edifici vam comprovar que les habitacions encara hi havia sota la runa els llençols, la roba estesa o els peluixos amb què dormien les víctimes d'entre 18 i 23 anys en el moment de l'atac. La comissionada russa pels drets humans, Yana Lantratova, assenyalava directament Kiev. Des de la perspectiva del dret internacional humanitari, això és un crim de guerra, deia. Però, en canvi, quan li vam preguntar pels bombardejos diaris contra Ucraïna i si condemnava amb la mateixa contundència la mort d'infants ucraïnesos, es va limitar a respondre que Rússia només ataca objectius civils i que els nens no han de morir. Últimament, els atacs aeris contra la rereguarda per part de tots dos exèrcits han esdevingut habituals i això ha provocat un augment de les víctimes entre la població. El motiu és que no hi ha avanços al front, ni sembla que les converses de pau s'hagin de reprendre.
1: Durant la visita, un dels problemes que us vau trobar és que no us van deixar parlar amb les víctimes ni tampoc amb els veïns, i a més, Una mica vau tenir la sensació que us estaven fent servir utilitzant com a relat propagandístic del Kremlin, eh?
5: Sí, vam insistir molt que ens permetessin accedir a testimonis, però tot va ser en va. Ens van portar a l'hospital on hi havia els ferits, però només van deixar entrar-hi els periodistes russos i a nosaltres no. Segons els enviats del Ministeri d'Exteriors, hi va tenir a veure el fet que fóssim estrangers, tot i que públicament no ho admetien. La gent estava molt greu i ara no ho veiem possible, deia aquest representant. El Kremlin només va voler que ens relacionéssim amb les autoritats i fins i tot va fer venir uns funcionaris vestits de negre perquè posessin davant nostre amb les fotos de les víctimes als braços. Alhora, també ens van voler convertir en part de la seva campanya per treure rèdit de la situació. Tan bon punt van baixar de l'autocar a Starobilsk, ja ens hi esperava una munió de periodistes russos que ens filmaven constantment i ens pressionaven perquè els expliquéssim com ens sentíem després de veure aquella devastació. Una politització del dolor que sembla innecessària quan la desgràcia parla per si sola.
1: Un parell de minuts i tornem amb el nou fitxatge a Can Barça.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya a Barcelona.
6: ¿Cansado todo el día? Ven a la tienda Home y descubre colchones con 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentos increíbles y envío gratis. Estamos en Vilanova y la Geltrú, en el centro comercial Valentí Village. Más información en latiendahome.com.
7: Encara tens moltes coses per descobrir? Fira Gran 2026, el Saló de la Gent Gran de Catalunya. Teatre, música, tallers, cinema, conferències... Perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Fira Gran, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
8: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
9: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
25: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
9: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la vam poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
8: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
26: Lolo Lorena, la de Madrid, no és catalana però la vull igual sí. Lolo Lorena.
8: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
1: Vuit i 34, el Barça tanca el fitxatge d'Anthony Gordon, davanter anglès del Newcastle. Nil Solà, bon dia.
27: Què tal? Molt bon dia. El Barça tancarà avui mateix la incorporació d'Anthony Gordon, que serà la primera cara nova del Barça 2026-2027. Ho farà per un valor total de 70 milions d'euros, més 10 en variables. L'arribada de l'extrem anglès compleix amb els requisits que volia Hansi Flick, d'un extrem vertical, amb agressivitat i amb molta capacitat de repetir esforços per poder recuperar i també tirar desmarcades. 70 milions d'euros més 10 en variables són les xifres per poder arribar a l'acord amb el Newcastle. Gordon es va enfrontar ja al Barça aquesta temporada a la Champions, ha marcat 10 gols precisament en aquesta competició i 17 en total, un extrem esquerre, un recurs més per Flick. Això fa pensar, evidentment, que Marcus Rashford no continuarà al Barça.
1: Uns arriben, uns altres se'n van. Alexia es va acomiadar ahir del Barça, Arnau.
28: La reina es va acomiadar primer en un emotiu acte d'homenatge al Camp Nou.
1: T'has emocionat encara?
28: Pràcticament. Rodejada de tots els títols que ha aconseguit amb la samarreta blaugrana i amb missatges de llegendes.
29: Los mitos nunca se van. Los mitos se quedan. Alexia. Te quiero mucho.
28: Aquest t'agrada, Marina?
1: M'encanta. Jo sí que le quiero a él.
28: Aquest sí que l'estimo. Sí, Puyol, per exemple, també, escoltem-lo.
30: Com no? Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però...
1: I això és el que deia ella després de disputar l'últim partit amb el club, que va ser a la tarda.
28: En el triomf del conjunt de Pere Romeu, 2-1 contra la Reial Societat, que també va servir com a comiat de futbolistes com Mapi León, 9 anys al Barça o Ona Batlle.
1: I encara un altre adéu, el de Xavi Pasqual, que deixa el Barça a final de temporada.
28: Avui, a 11:45, roda de premsa del tècnic de Gavà per explicar els motius. Abonarà la seva clàusula de rescisió a final de temporada, tot apunta que per marxar a Dubai.
1: Tot això el Barça. Madrid Florentino ha presentat la seva candidatura oficialment.
28: Atacar a Enrique Riquelme.
31: No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid.
10: Yo soy del Real Madrid y otros quieren que el Real Madrid sea suyo.
28: I de nou traient el nom de Negreira.
10: Quiero ser inequívoco respecto al escándalo más grave de la historia del fútbol y del deporte. No voy a parar mientras que el caso Negreira siga ahí manchando el fútbol
1: español. Això és com a Andalusia, Castella i Lleó, eh? Guillem, les eleccions que hem anat narrant, les campanyes, on sempre surt Catalunya. Doncs en el cas de Florentino, on sempre acaba apareixent.
11: És el denominador comú, no?
1: Negreira.
28: Negreira per Florentino i Riquelme, per la seva banda, va presentar la ciutat del soci amb gimnasos, auditoris, hotels, centre aquàtic, pistes de futbol, bàsquet, tennis, restaurants...
1: El Rayo es queda a les portes de la glòria per la final de la Conference League.
28: 1-0 contra el Crystal Palace amb un gol de Mateta a la segona meitat.
1: Monchi, el nou fitxatge de l'Espanyol, ha passat aquesta nit pel Larguero.
12: Yo hablé con él el día que el Español pierde en Sevilla. Le transmití mi confianza para lo que quedaba de campeonat y mi confianza para el futuro. Esa confianza...
28: El nou cap de, diguem-ne, de l'àrea esportiva de l'Espanyol.
1: El headhunter.
28: Sí, correcte. On va parlar de la renovació de Manolo González, de com va acceptar el seu càrrec a l'Espanyol i de les seves idees que té pel futur del club.
1: Joda, la tercera ronda de Roland Garros.
28: Després de derrotar a Duckworth per 6-1, 6-7, 6-4 i 7-5, també va passar de ronda Carreño i Djokovic.
1: I Gucci arriba a la Fórmula 1.
28: La famosa marca de moda serà el patrocinador principal de l'equip alpin.
1: Així, ens n'anem cap a la cultura. Jordi Roca denuncia una estafa que suplanta la identitat del celler de Can Roca.
13: Així que compte, eh? El pastisser ha sortit a dir públicament que estan patint una suplantació d'identitat del celler de Can Roca després a través d'una pàgina web fraudulenta que demana pagaments previs per fer reserves en nom del restaurant. El xef ha alertat a les xarxes que l'establiment no exigeix cap avançament econòmic per reservar taula i ha criticat que, malgrat haver denunciat diverses vegades al portal davant de la justícia, els responsables el tornen a obrir cada cop que el tanquen.
1: I nou capítol en el col·laborat del rosca de passapalabra.
15: Tiempo, empieza por A. Mecanismo para esparcir un líquido a presión como el agua para el riego.
16: Aspersor.
15: Sí, bé, abertura delantera de un pantaló.
1: I això té a veure amb Mediaset, que prepara un programa que incorporarà el rosco. Mediaset, sí. Per tant, la competència.
13: Efectivament, efectivament. Plena batalla judicial a Matrés Media i el seu programa Passar Palabra. El conflicte ve, us recordeu, perquè el Tribunal Suprem ha determinat que el rosco no forma part del format original del concurs, sinó que és una creació independent protegida per drets d'autor de l'empresa holandesa MCIF. En canvi, la britànica ITV Studios és la propietària de la marca i del format Passar Palabra, no del rosco. I això, per tant, deixa una situació insòlita, i és que Antena 3 pot seguir emetent Passapalabra, perquè té els drets de la propietària britànica, però no pot fer servir el rosco, mentre que Mediaset, per la seva banda, ha comprat els drets de la prova del rosco i, per tant, prepara un nou programa al seu voltant, tot i que no podrà fer servir ni el nom de Passapalabra ni del rosco.
1: I l'assistent personal de Matthew Perry, el Chandler de Friends, condemnat a 3 anys de presó per la mort de l'actor.
13: Ha estat condemnat pel seu paper en la mort de l'intèrpret l'octubre del 23, després d'admetre que li va administrar diverses dosis de ketamina sense cap formació mèdica, inclosa la que va resultar mortal. La jutgessa també li ha imposat 2 anys de llibertat vigilada, una multa de $10,000. Ha estat condemnat a també altres 4 persones vinculades al subministrament de la droga i la fiscalia va acusar l'home d'actuar com a facilitador de l'addicció de Perry i d'intentar ocultar proves després de la mort de l'actor.
1: I torna a ser notícia Shakira. Sorry, baby, I said that to you, baby, perquè, clar, ha tornat a parlar de la seva ruptura amb Piqué, però la notícia és que ho ha fet en un missatge en positiu, d'agraïment. No, què ha dit i com ho ha dit?
13: No ha sigut una nova cançó com aquesta que està sonant, sinó que el que ha dit ho ha fet en una entrevista al diari britànic The Times i ha agraït a Gerard Piqué haver-la deixat créixer. Assegura que la separació li va permetre redescobrir-se personalment, també professionalment. La cantant colombiana ha afirmat que, malgrat el dolor de la ruptura i la repercussió mediàtica que va tenir i que, evidentment, ella també va alimentar, diu que se sent més forta, que aquella etapa la va empènyer a créixer, a reconnectar amb la música. Unes declaracions que han generat sorpresa perquè, clar, arriben després de mesos de cançons, d'indirectes públiques molt dures contra, de fet, l'exfutbolista del Barça, amb qui té 2 fills.
1: Ja tocava, al final, els processos de dol van així i cadascú porta els tempos com
13: és
1: pot.
13: És veritat.
1: A la seva manera. Va, que de seguida tornem per parlar de l'operació a la seu de Ferrat i també de com tenim la revolta dels profes, perquè ja us anticipo que comença a haver-hi talls a les autopistes.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
17: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
18: Quina raó mou el teu món?
19: Lo Futur del Pere.
3: algun dia tenir el meu propi piset.
11: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
14: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Seguim atrapats en el temps. Avui torna a haver-hi vaga de professors a Catalunya. Avui toca els Vallesos i el Maresme. La notícia a aquesta hora és que està tallada la C32 a Mataró en tots dos sentits de la marxa per aquestes mobilitzacions dels professors. Ja va passar ahir, ahir era a tot Catalunya, per tant les afectacions van ser més. Va passar a la P7, va passar a la 2 també. Avui de moment és la C32, però vaja, tenint en compte que la mobilització, que la vaga avui també és als Vallesos, ens podem ensumar que l'AP7 pot passar tres quarts del mateix, o a la Nacional 2 o a la C58, per exemple, d'aquí a una estona al llarg del matí. Puc saludar aquesta hora la Soledad Domínguez, l'especialista d'aquesta casa en educació. Què tal? Bon dia.
16: Hola, què tal? Bon dia, Marina.
1: Necessitem preguntar-te, això té pinta d'acabar-se aviat o no? Perquè, clar, abans d'ahir ens n'anàvem a dormir amb la idea de que potser sí, que alguna cosa s'havia mogut, però ahir tot això és descafeïna.
16: Sí, la veritat és que anem, no?, passant del fred a la calor, perquè ahir també, en la primera part de la reunió, la primer recés, també va semblar que s'avançava. El govern va presentar la seva oferta salarial, sumant el que ja s'havia pactat i el nou complement. El govern oferia 4.700 euros anuals extra als professors des d'ara fins a l'any 2029. Això cal sumar, cal recordar-ho, un increment de l'11% dels salaris que ja s'ha pactat per tots els treballadors públics, però en la segona part això va començar a trontollar. Es parlava d'escola inclusiva, el govern va dir que estava disposat a fer, a mantenir en els pròxims anys el ritme de noves contractacions que ja s'ha decidit per l'any vinent. Recordem que dimarts es va aprovar un acord de govern que preveu contractar 1.800 persones extra que estaran a les aules a partir de l'1 de setembre. I aquí, doncs, com deia, es va començar a trencar perquè els sindicats van exigir al govern que posés això per escrit, que digués quan serien cada any, sobretot que marqués un horitzó, dir, escolta, en 5 anys tindrem tantes persones més. L'USTEC, de fet, sí que dona una xifra, diu que voldria 6.000 reforços en els pròxims anys, i aquí la cosa, doncs, va començar, com dic, a trontollar, perquè el govern demanava als vaguistes que confiés en la seva paraula, i els sindicats diuen que no es poden refiar perquè ja han tingut altres desencontres amb el govern i que volen tenir-ho tot molt lligat, molt per escrit, per, com a mínim, si després no es compleix, tenir un paper al que agafar-se per demostrar que s'està violentant o que s'està incomplint l'acord.
1: Clar, estem dient que aquesta setmana hi ha una mica esquitxada de vagues, però la grossa, la setmana dura, serà la setmana que ve. Creus que hi ha marge perquè d'aquí a allà tot això es pugui reconduir?
16: És el que et dic, ahir en les primeres estona de la reunió, fins i tot en alguns dels recessos, que això ho hem d'explicar, fan molts recessos mentre estan reunits, no estan tota l'estona tancats, sinó que cada proposta i contraproposta, alguna de les parts demana, ei, deixa'm que m'ho miri, que faci alguna trucada, s'estava parlant fins i tot de poder deixar en suspens la vaga d'aquest divendres que està convocada al Baix Llobregat, si realment es veia una voluntat d'avançar, però tot això després es va anar esvaint. Aquesta negociació, Marina, té molts condicionants en marxa. Ahir, per exemple, el govern va traslladar als sindicats que estava disgustat per el bloqueig que hi havia a les carreteres, perquè va haver-hi molts talls que van durar moltes hores tot el dia. El govern va recriminar als vaguistes que així no és una manera de guanyar confiança. Després hi ha un altre condicionant. Hi ha un pacte previ amb Comissions Obreres i amb UGT. Els vaguistes diuen que això és una cotilla perquè el govern no vol fer quedar malament aquests sindicats. Fons d'UGT i de Comissions Obreres ho neguen, i a més en aquests recessos també es mostren força enfadats perquè diuen que a dins de les reunions els estan criticant contínuament i que els estan culpant quan de bloquejar la negociació, quan ells aquí estan adoptant un paper més secundari. També aquests sindicats, la reflexió que fan és que els vaguistes estan sent molt exigents, que això està molt bé, però que ells no deixen de tenir al cap que hi ha altres sectors de l'àmbit educatiu, les condicions dels quals no s'estan negociant en aquesta mesa. Parlem del 03 o del personal d'atenció educativa. I ells diuen, escolta, ningú es pot imaginar que cap govern, ni el president Illa ni cap altre, té una màquina de fabricar diners. Si posem tots els ous en aquesta cistella, després és possible que ens trobem que amb els altres sectors, que també tenen condicions diguem-ne, que cal revisar, no hi hagi marge per treballar amb ells. Per tant, tot està sent molt complicat, tothom vol quedar bé, tothom vol fer veure que el seu paper ha estat el definitiu i el més important, i això encara complica més una negociació que ja de per si és bastant complicada.
1: I a més, després hi ha la realitat de, al final, els sindicats el que busquen és el suport o això, la col·laboració de les famílies també en aquesta vaga, no? Comptar amb ells i el que està passant, si més no parlo per l'experiència de l'escola on porto la meva criatura, que és que cada vegada és més difícil que els pares facin allò d'intentar no portar la criatura a l'escola, perquè com que són tants dies acumulats, al final, ja et dic que ahir el 90% i escaig dels nens van anar a la classe.
16: Confirmo, Marina, perquè tothom que té, no?, companys amb criatures, amics amb criatures, sobretot els més petits, doncs diuen, escolta, jo els primers dies ho vaig intentar, em vaig quedar els nens a casa, però arriba un moment que, tot i compartir les reivindicacions, doncs ja no puc organitzar-ho, no puc tirar més dels avis, no puc demanar més dies a la feina. És veritat que entre fins i tot els professors que ahir participaven a les mobilitzacions hi ha una sensació de cansament, són molts dies de vaga acumulada, tothom té ganes de que això s'acabi, però després també hi ha una altra cosa, Marina, no sé si la gent ho sap, mentre s'està negociant, els sindicats obren un grup de Telegram i van com retransmetent en directe el que està passant a dins de la negociació. Això és una, no? Una manera, diguem-ne, força sorprenent, no? Perquè en una empresa privada, per exemple, no acceptaria que els treballadors del comitè anessin retransmetent minut a minut què s'ofereix i què es contraproposa. Però clar, això també jo crec que posa més tensió a tothom, perquè clar, els professors de peu, cadascú amb la seva opinió, poden anar comentant al minut el que està passant, i tothom va dient, ei, però no us oblideu de reclamar això, ei, no us oblideu dels coordinadors digitals. Per tant, jo crec que la pròpia dinàmica de la vaga els està posant molta pressió a totes bandes.
1: Sole, moltíssimes gràcies per posar-nos-hi ordre, per fer aquest minut i resultat de com ho tenim tot.
16: Deies-ho abans, els talls que podria haver, atenció, perquè hi ha convocada una bicicletada que sortirà des de Terrassa a partir de les 9 del matí. Val. Anirà cap a Cerdanyola. Terrassa, Sabadell, Barberà del Vallès, són les tres etapes, diguem-ne, d'aquesta bicicletada, així que al voltant d'aquestes poblacions podem esperar també algun tall, alguna complicació.
1: A partir de les 9 del matí, per tant, d'aquí a poqueta estona, de moment el que hi ha és aquest tall a la C32 a Mataró, en tots dos sentits de la marxa, també per mobilitzacions de professors. Sole, gràcies.
16: Vinga, fins ara.
1: Que vagi bé. I ara ens queda l'altra gran notícia d'aquests dies, que té a veure amb tots els casos que corren Pedro Sánchez, d'una banda Zapatero, però ahir una altra, és aquesta operació que hi va haver a la seu de Ferraz. Pablo Tallón, periodista d'aquesta casa, què tal? Bon dia.
2: Hola, com estàs?
1: Roger Pidecabanyes, delegat de l'Agència Catalana de Notícies a Madrid. Hola, què tal?
4: Bon dia.
1: Clar, ahir, escoltant la sessió de control al Congrés, escoltant el que deia el Partit Popular, semblava que la Guàrdia Civil hagués entrat a la seu de Ferraz per investigar el finançament il·legal del PSOE. No estem en aquest punt, ho hem estat explicant, i això també és important perquè aquí és on hi ha la línia vermella dels aliats de Pedro Sánchez, i qui ho ha verbalitzat més clarament és Gabriel Rufián. Arribats a aquest punt, sí que ja, si se'n sumen que hi pot haver una investigació per finançament il·legal, això ja seria una línia vermella. Que en tot cas, diu, seria una línia vermella i demanaríem eleccions. Tampoc vol dir que s'acabessin aliant amb el PP i Vox per una moció de censura. Vaja, que estem en un carreró sense sortida, d'alguna manera, perquè Pedro Sánchez diu que tira milles.
2: I aquí hi ha una cosa clau, que és que Pedro Sánchez diu que tira milles i al final el botó per convocar eleccions només el té Pedro Sánchez. És a dir, l'única forma per fer-lo fora, si ell no vol marxar, és una moció de censura. I aquí el problema que té el PP no és tant que els socis tanquin files amb Sánchez, sinó que es diu Vox. És a dir, el PNB no pot pactar una moció de censura amb Vox. Junts tampoc pot fer-ho, té un cos enorme a nivell polític. tampoc amb aquest PP. És a dir, anem a recordar que Miguel Tellado va volar tots els ponts amb el PNB, que és un potencial soci per a aquesta moció de censura, quan hi va haver tot el cas del Palauet, els va dir que eren aprovechateguis... En definitiva, és molt difícil que surti la moció de censura, això Sánchez ho sap, i això és una eina que ell fa servir a l'hora de dir aguantarem. També és veritat que dins el PSOE ja veus, hi ha la de Page,
1: Emiliano García Page... habitual, sí.
2: Clar, que no grinyola, però sí que dins de la formació els companys de política ens deien alguns que comença a haver algú que et diu doncs jo no sé si es podrà aguantar fins a 2027 com sempre va repetint el president.
1: Ja, clar, perquè sí. La pregunta és a quin preu.
5: Sí, hi ha una situació en què el PP doncs ara mateix té un escenari en què, encara que no presenti la moció de censura, se li van alineant els estels. És a dir, cada vegada, cada setmana que passa, cada nou cas de suposada corrupció, cada cosa estranya que envolta el govern de Pedro Sánchez, el PP guanya en terç. I ahir ens estaven dient des dels passeigos del Congrés doncs que ells doncs aquí a veure com crema, com ho arde, no? Com crema el PSOE i inesperant si els socis no s'hi posen bé, que no s'hi posaran, per això que deia el Pablo ara, doncs anar passant els dies i veure com crema. I aleshores hi ha una qüestió ahir hi va haver algunes situacions una mica estranyes. La principal va ser que, tot i que Feijó mai dels mais, abans d'una sessió de control, fa cap tipus de compareixença, normalment arriba al passadís del Congrés, les càmeres el persegueixen, li fan alguna pregunta però no respon o respon amb monosíl·labs. Ahir sí que a 8:45 ens van avisar que s'aturaria i minuts després doncs va aparèixer aquesta primera informació del Confidencial que deia que hi havia un cas que la Guàrdia Civil es presentava a Ferraz per un cas de finançament irregular del PSOE. A partir d'aquí hi va haver un element també que també és important. El PSOE durant ben bé una hora no va saber respondre a què estava passant. La Guàrdia Civil sí que confirmava que hi havia un registre, però no ens explicava què és el que es buscava, i l'única informació que hi havia era la Confidencial. Aleshores, què feien els mitjans? Doncs confirmaven que hi havia un registre, citaven el Confidencial dient que hi havia el registre, es devia a un cas de finançament irregular, i a partir d'aquí el PSOE va anar venut perquè no va saber contestar tampoc, no donava informació durant més d'una hora, i aquí és el principal problema, no? Aquest delay en la percepció, a vegades en la comunicació política, doncs també, i també en els casos judicials, no? Primer tenim l'impacte, després, en els casos judicials, al cap d'anys, la resolució, mentrestant tot és dany, diguem, pel principal encausat.
1: Sí, es va haver de recollir cable al llarg del matí per part dels mitjans, perquè efectivament la primera informació que havia corregut era aquesta i no hi havia ningú que la desmentís, clar, i tot això és perquè la causa primigènia, diguéssim, d'on penja aquesta derivada, té a veure amb tot això, no? També en un primer moment tothom segur que va tenir el cap Zapatero en aquests primers inicis de l'operació de la Guàrdia Civil. Vosaltres ho haureu escoltat des del PSOE, que diuen, això no és casual, això no s'ha fet perquè sí, això s'ha fet per intentar afablir Pedro Sánchez, just coincidint amb la seva visita al Papa, just en el moment que acaba d'esclatar tot el cas Zapatero. És a dir, ells hi veuen una operació orquestrada en contra d'ells.
2: Clar, és a dir, el propi ministre, és a dir, tot un ministre com Óscar López va arribar a insinuar que efectivament els tempos no eren casuals, però al final no hi ha un procés electoral en marxa. És a dir, quan es diu habitualment no, és que la justícia juga amb els tempos, bueno, pots tapar altres procediments judicials, pots intentar influir en unes eleccions, però en aquest cas a mi se'm fa difícil pensar que s'ha produït aquesta petició d'informació que va durar 12 hores perquè Pedro Sánchez estigués a Roma. A mi se'm fa difícil pensar que això és una causa-efecte. Sí que és cert que dins el PSOE hi ha gent que considera que tot és una causa contra el socialista, que és el que puede hacer que haga que Badia Aznar portat a la pràctica això que està passant. Però, esclar, els indicis que hi ha damunt la taula s'hauran de confirmar, perquè ho deia el Roger, és a dir, aquest procediment pot ser molt llarg a nivell judicial, però els indicis que hi ha tant en el cas Zapatero com en el cas que ens ocupa, com a mínim, s'hauran d'explicar, és a dir, perquè són més sòlids que els de Begoña, els de la dona del president, per entendre'ns. Mm. És a dir, en el cas de Begoña hi havia una sensació molt estesa dins del Partit Socialista, però també de molts àmbits progressistes, els propis socis, home, que allò era una guerra bruta per desgastar. I durant la instrucció s'han vist coses una mica estranyes, com per exemple fer declarar el president del govern a Moncloa que el jutge Peinado anés fins allà. Però en aquest cas el que tenim són uns indicis, i quan hi ha indicis el que s'ha de fer és investigar. Ja. Que ahir això es va produir perquè estava a Roma? Home, no ho sé. Ja. Es fa difícil.
1: Dèiem que... Sí. Digues,
5: bueno, hi ha coincidències... Hi ha coincidències que són estranyes, no? Per exemple, avui comença les declaracions dels encausats de l'operació Kitchen, que precisament doncs era una operació del PP utilitzant els mecanismes de l'Estat per invalidar processos judicials i investigacions respecte a la corrupció del mateix PP.
1: Clar, no, perdona, no, per explicar-ho bé, que tu lligues això amb el que ha passat a Ferraz, perquè aquesta investigació o el requeriment d'informació que es va fer és precisament perquè se'n sumen, dèiem, no és finançament irregular, el que se'n sumen és que el PSOE va pagar a la seva exmilitant Leire Díez, que ja la van fer fora en el seu moment, que li van pagar perquè es dediqués a sabotejar, a torpedinar processos judicials o investigacions relacionades amb l'entorn de Pedro Sánchez. Per això ho lligues amb la Kitchen que arrenca avui.
5: Sí. Clar, doncs seria una carta tapa l'altra. El que passa que hi ha diferències brutals, no? Per començar, perquè el cas de Leire Díez encara està en plena investigació i, per tant, com deia el Pablo, tots són indicis, però també hi ha una diferència abismal en el fet de que doncs el PP va utilitzar els ressorts de l'Estat i se'n va sortir precisament perquè doncs té accés a aquests ressorts i sempre ha tingut molta més possibilitat doncs, de fer connexions amb membres de la Guàrdia Civil i de la policia i amb jutges i fiscals que no pas el PSOE, que ho intentava, si és que aquests indicis es confirmen, doncs que ho intentava d'una manera una mica matussera, és a dir, creant un equip, un equip de draps bruts, doncs que intentava treure informació, però sense tenir la connexió, perquè no la podia tenir, i aleshores la intentava trobar a través de suposats suborns o fent oferiments, doncs sense tenir la connexió amb aquests membres de la Guàrdia Civil, amb aquests membres de Fiscalia, i aquí està el nucli d'aquesta investigació, és a dir, això és una Kitchen una mica wannabe, perquè ells no, o sigui, encara que haguessin disposat de molts més recursos, perquè de fet la qüestió, el nucli central de la investigació és si el PSOE pagava diners perquè es fes tot això, és a dir, si hi ha recursos del PSOE abocats en aquesta operació d'intentar trobar drets bruts de policies i de fiscals, doncs si el PSOE ho pagava, però la diferència és abismal entre una operació orquestrada des del nucli, diguem, de l'Estat, i l'altre és un intent de fer aquesta, de penetrar en aquest nucli.
1: Que dèiem que els socis, els aliats, vaja, és que li diem aliats i se'm fa difícil dir-li aliat a Junts, per exemple, que és veritat que va ser qui va ajudar a investir Pedro Sánchez, però ara mateix no n'hi podem dir soci tampoc, però vaja, els que van investir Pedro Sánchez no estan ara mateix, com a mínim, si més no, en aquest frame actual per juntar-se al Partit Popular i a Vox per fer una moció de censura, això és el que ens diuen tots, i clar, aquí hem de posar el context, queda menys d'un any per les eleccions municipals. Qui s'abraça al PP i a Vox, per exemple, en el cas de Junts o del PNB, ho deia abans el Pablo, som a menys d'un any de les municipals i encara que allargui la legislatura som a un any o poc més d'un any de les eleccions generals. I en relació a això, ahir el que deia Pedro Sánchez en la seva compareixença és que tenia veus que l'animaven a avançar aquestes eleccions perquè fins i tot podia guanyar-les. Així ho deia també el mateix Iván Redondo, exassessor seu. No sé què us sembla això.
2: Clar, jo crec que té un punt d'ironia i segurament respon més a dirigents com el propi Page, que abans en parlàvem, o Felipe González, no? Que són habituals en aquest desgast, i ell ve a dir, ja sé que vosaltres voleu que el PSOE li vagi tot molt bé, que a mi em vagi tot molt bé i que per això ho demaneu. Jo crec que té un punt més d'ironia perquè, si mirem les enquestes, és a dir, potser el 6, sí, que pot arribar en alguns casos a donar aquesta suma alternativa al PP i Vox, però el 99% de les enquestes que hi ha ara mateix en aquest país, el que et diu és que qui sortiria reforçat d'un avançament electoral és el Partit Popular i Vox, i totes diuen que sumaria majoria absoluta. Per tant, fer servir com a argument jo no puc convocar eleccions perquè només ho faria per interès partidista, home, jo crec que té més de missatget cap a Pajes, cap a Felipe González, que no pas de realitat i d'anàlisi polític.
1: I a mi em va cridar l'atenció en la compareixença de Pedro Sánchez, una de les coses que diu és una de les coses que fa és erigir-se com el gran baluart de l'estabilitat a Europa. És a dir, ell diu, escolta, mireu quants primers ministres han anat canviant al llarg dels últims anys a Occident, i jo segueixo aquí, perquè diran el que vulguin, però jo porto 8 anys aquí, i l'estabilitat és una garantia de que l'economia acabi anant bé, i va tornar a brandar doncs, això, la macroeconomia i sobretot les xifres d'atur, per exemple, no? També, que ara mateix aquí a Espanya estem al voltant del 10%, que això vindria a ser que bàsicament que no hi ha ni atur, que és l'atur estructural, no? Quan s'ha xifrat al voltant del 10%.
5: Sí, lligant una mica amb el que deia el Pablo, ell el gran argument que té és que que després de, del seu govern, si hi ha una alternativa, serà una alternativa de PP i Vox. I això és el que espanta els socis, és l'explicació per la qual els socis que l'han abandonat però no, no l'acaben de fer caure, com per exemple Junts, doncs no, no estan en una operació de relleu autèntic. És a dir, ara mateix al Congrés tenim una situació en què hi ha un govern que no pot legislar o que no té prou suports per continuar fent la seva agenda legislativa i les seves lleis, però hi ha una alternativa que tampoc no té prou suports com per fer-lo caure i construir una alternativa. Llavors, hi ha una situació una mica pantanosa, no?, en què estem estancats i alhora fa molta pudor perquè els temes de corrupció ho escalfen tot. A més, el clima polític a Madrid sempre s'escalfa a final de curs, que és on estem, fa molta calor a Madrid, i hi ha una sensació una mica de final de cicle, cosa que ja ens ha passat altres anys, però aquesta vegada potser estem en el zènit, no?, d'aquesta sensació de final de cicle.
1: I aquí avui ho comparava sí, amb el final de Felipe, en aquell moment en què ja la política va deixar d'importar i tot eren els tribunals.
5: Sí, el que passa que, com deia abans, el problema que té el PP és que no ha sabut construir ponts amb aquells que han de fer possible la seva alternativa. Al contrari, doncs s'ha dedicat ja sabem quin és el PP que hem tingut en els últims anys. A més, hi ha una sèrie d'acords autonòmics amb Vox que, d'alguna manera, tiran enrere, no? Perquè ens donen a entendre que l'alternativa serà d'ultradreta i que si hi ha un govern amb Abascal, doncs ja sabem què és el que plantejarà respecte a Catalunya i País Basc. Per tant, aquells socis que ho havien de fer possible, evidentment, no estan en l'equació. I aquí està el gran problema de Feijóo, que no ha sabut construir una alternativa amable, diguem, doncs després de l'època del procés, no ha sabut reconduir el partit, precisament víctima també, suposo, de la dinàmica de la seva pròpia formació, de la pressió de Vox i també d'Ayuso.
1: Mm-hmm. Escolteu, vosaltres compreu a Amazon?
2: Algun cop, més del que m'agradaria.
1: És que avui estem explicant a Ser Catalunya que més de 700 botiguers de barri s'han convertit en repartidors d'Amazon. És a dir, ja no és només ser punt de recollida, jo que sé, la tintoreria, l'estanc, la papereria, la joieria. És que ara, per guanyar uns calerons més, entre 15 i 40 cèntims per paquet, imagineu-vos, el que fan és sortir a repartir entre el veïnat, amb més o menys uns 200 quilòmetres a la rodona, poder repartir entre els veïns els que hagin comprat aquests paquets d'Amazon. És allò de, si no pots amb l'enemic, t'hi uneixes.
2: Sí, però fa tanta pena pensar el petit comerç local, el de proximitat, el de barri, està tan malament que es veu abocat a col·laborar amb aquest monstre que és Amazon, fent ells la tasca de repartidors. No sé si us ha passat entrar en un quiosc on abans hi havia aquells diaris, les revistes, podies mirar llibretes, que ara queden allò, quatre fulletes allà, i tots són cues de gent recollint paquets d'Amazon. Doncs home, veure que això es va extenent a diferents negocis, veure que, a més, s'hi sumen repartint, a mi em sembla un fracàs com a societat, sincerament. Sí,
5: jo fa un parell de setmanes vaig fer un viatge al futur, que és a dir, un viatge a la Xina, i vam estar amb el corresponsal allà de TV3 i de Catalunya Ràdio, i ens va explicar una cosa que també havíem vist al carrer, que és que no hi havia botigues petites. Per què? Perquè tothom ho compra a través de la xarxa tot. És a dir, qualsevol producte, preparat que sigui, es compra a través de la xarxa, i això sí, estava infinitament plegat de repartidors, de gent amb bici, de gent amb motos elèctriques per tot arreu, doncs fent aquesta tasca. I realment, doncs el comerç allà, almenys a Pequín, a la zona que vam estar veient, havia desaparegut pràcticament, no quedava gairebé cap botiga que no fos doncs, estancs o coses molt petites, doncs de coses d'agafar al moment, però tot aquest comerç de barri que tenim entès i tal com el tenim concebut a Barcelona, doncs a Barcelona o a Catalunya, ha desaparegut.
1: I que estaria bé que al final que l'administració hi posi totes les barreres que pugui, però que també tinguem tots una mica de consciència a l'hora de fer el clic per omplir la cistella, no? Que potser no tot és imprescindible que ho comprem a través d'internet. Gràcies, Pol, Roger... Ai, Pol, Pablo, Roger...
2: Tu pots dir com vulguis,
1: No, no, t'he dit Pol perquè el Pol Valero, el company, és qui ha tret aquesta notícia i ara el tenia al cap, pobre, clar. No,
2: que el pensava que era el Pol Regàs, clar, era més fàcil quan hi havia el Pablo, clar, no et confonies.
1: Mare meva, quin embolic. Pablo Talló, Roger Pidacabanyes, gràcies.
2: Una abraçada.
1: Adéu.
6: Molt bon dia.
7: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
9: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com
6: Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Muntaner, al centre mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
8: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
18: Què passa en aquells 7 mesos, amb 9 anys, el que puguis recordar i no et faci mal fer-ho?
19: Va ser com una pel·lícula de terror. Havia de treballar tots els dies, de sol a sol, als camps de cocaïna. La millor part del dia era poder treballar, perquè després arribaven les nits i era on començaven les violacions, els abusos o els maltractes, i aquesta era la pitjor part. Llavors jo preferia moltíssim estar treballant als camps, encara que fos molt dur, però era menys pitjor que estar a les nits amb ell.
8: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
20: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: 7 minuts a les 9 del matí. Fa calor, molta calor. Si us esteu preparant per sortir de casa, no agafeu jaqueta perquè no us farà falta, a no ser que entreu en un interior on hi hagi l'aire condicionat massa fort, que això també passa, que a vegades vas amb mànigues de camisa i després arribes a la feina i, escolta, t'acabes pelant de fred a la feina o al transport públic. En tot cas, ens deia aquest matí el Jordi Carbó que han superat els 25 graus aquesta nit a l'Empordà. Això ja són nits tòrrides, que a primera hora del matí estaven a 29 graus, molt, molt, molt per sobre del que és habitual per l'època. I avui ve el pitjor dia d'aquesta onada de calor. Són portada als diaris aquests dies vianants en tirants que passegen, per exemple, per davant del Big Ben, amb bermudes, persones amb banyador en els parcs que tenen estany. A Londres fa molta calor, també a França, i també a Espanya i a Catalunya, com deia, una gran onada de calor que ens ha enxampat amb el canvi d'armari a mig fer. Jaume Pedrós, què tal? Bon dia,
1: bon
0: doctor Pedrós.
1: Bon dia, avui estem dijous.
0: Sí, mira, ens hem avançat un dia. Perquè hem dit, el pic de la calor...
1: doncs és que mira, no podíem passar de puntetes. Exacte. Sense parlar d'aquest tema, que és un tema... No només és un tema de portades a diaris, sinó que és un tema de salut de primer ordre, perquè encara que el nostre país, diguéssim, està, entre cometes, més preparat, o les llars estan més preparades per la calor que no pas els països del nord, no? Que pateixen més perquè moltes habitatges són de fusta, no tenen aires acondicionats, segurament tenen més verd que nosaltres, però a les ciutats... però diguéssim que no estan tan preparats. El que és veritat és que aquesta onada en ple mes de maig, ja, si estiguéssim al juliol també ho diríem, haguéssim parlat d'això potser al juny, però com que s'ha avançat crec que era oportú parlar d'un tema que des del punt de vista de salut ens preocupa, ens ha de preocupar. No cal crear alarma, però s'han de seguir uns consells i preventius, perquè no podem canviar això ho tenim.
0: Al contrari, tant, ja hem canviat el clima, l'hem canviat nosaltres, els humans, malament. Clima, ara no, que no podem és reconduir-ho.
1: No, el que hem fet és accelerar el canvi,
0: sí.
1: Però el canvi de climàtic a la història de la Terra n'hi ha hagut moltes vegades. El que s'ha fet és la intervenció humana, el que ha fet és accelerar aquest canvi. Però, en canvi, no hem tingut capacitat suficient d'adaptar-nos amb aquesta acceleració de canvi, que és irreversible, inclús encara que ara es facin correccions, l'impacte que tindran aquestes correccions, diuen que tot això ve de la crema de, no, dels fòssils de carbó de fa 100 anys. Per tant, el que hem de fer és adaptar-nos. Els humans, si tenim una cosa a diferència del resta d'animals, és que som l'espècie amb més capacitat d'adaptació a l'adversitat, no? I a les amenaces. Però hem de fer-ho bé perquè tenim una població, Catalunya especialment, dels països que té més esperança de vida del planeta, per tant, sí, vol dir que tenim moltes persones grans, moltes persones vulnerables, i els que no són amb etiqueta de grans i vulnerables, doncs també, perquè hi ha els nens joves, els que fan esport o volen fer esport, els que treballen a l'espai lliure, i llavors ens semblava que aquest tema l'havien de tractar, i hem portat una convidada del nivell que necessitàvem poder abordar això, que és la doctora Sílvia Zamora, que ella és metgessa de família i, a més, està al capdavant de l'equip més gran d'atenció primària que hi ha al país, que és aquí al cap de dreta de l'Eixample.
0: Doctora Zamora, bon dia.
2: Bon dia.
1: I, bé, això, que ella ens pugui... ella és la que... els metges de família són els que en aquest moment estan abordant o estan haver d'abordar, des del punt de vista assistencial, però també preventiu, a la població davant d'aquesta eventualitat. Ho fem cada any, i el Departament de Salut ens ho recorda, però això s'ha avançat.
2: Exacte.
1: La doctora Zamora?
2: Exacte, ens ha agafat així, no? Una mica per avançat, no? Però, tal com diu el doctor Pedrós, des d'atenció primària ja tenim una, no?, una rutina des de fa anys, no?, de plans de prevenció de la calor, no? Jo penso que és molt important. Hi ha una campanya que ha sortit ara del Departament de Salut que es diu ABC.
0: En què consisteix?
2: Que és una campanya. Aquest ABC és com un recordatori per la població, no? La A vol dir

0: aire lliure. Vale? Llavors, el que ens vol dir és, ei, quan estiguis a l'aire lliure, has de tenir present una sèrie de conceptes bàsics. Evita sortir a les hores de màxima insolació. Quan surtis al carrer, vés en roba lleugera, porta't una ampolla d'aigua, utilitza el barret, etc. No? Evita fer exercici físic en les hores aquestes, no? De màxima insolació.
1: Encara que estiguis en forma, eh?
0: Encara que estiguis en forma, vale? És evitar aquestes hores de màxima insolació, més que res perquè, si no, augmenta el risc de deshidratació, augmenta el risc de presentar símptomes secundaris, no? Aquest esgotament que podem presentar a vegades quan estem molt exposats a la calor, no? Que és com cansament, mareig, mal de cap, etc. No? O inclús, no? Ja en el cas més extrem, podríem patir el que es diu un cop de calor.
1: Quins són els símptomes d'un cop de calor?
0: Un cop de calor és una emergència mèdica. Això ho hem de tenir clar. Això és una persona... O sigui, és una situació en què el cos no és capaç de contrarregular l'acumulació de calor dintre del cos. Per tant, es presenta amb una temperatura alta, per sobre de 40 graus, mal de cap, nàusees, vòmits, inclús... pot tenir alteracions en el nostre comportament, alteracions en el nivell de consciència. És molt important, una altra cosa que és molt important per identificar un cop de calor és que estem tenint calor, la pell vermella, calenta, però no suem. El nostre cos ja no pot regular, ja no té mecanismes per afrontar aquesta calor. Això és una emergència mèdica, el que s'ha de fer és trucar al 061 i el que estem al voltant d'aquesta persona, el que hem de fer és mesures físiques per baixar la temperatura, posar-lo en un lloc fresc, treure-li la roba, una dutxa, posar-li panys humits i no donar-li aigua, no donar líquids. Mm-hmm. Vale?
1: No donar líquids?
0: No, en el cas del cop de calor no va bé donar líquids.
1: Per què?
0: Hem de refredar per l'exterior, perquè encara podem empitjorar la situació. Vale? O sigui, el que hem de fer és com quan tenim molta febre, no? Amb un nen petit, què fem? No? Li traiem la roba, el posem sota la dutxa, li posem, no?, panys humits, sí. Vale? Però el donar aigua no aconsegueix revertir aquesta situació. I el més important és contactar amb el 061 perquè és una emergència mèdica.
1: I un cop
0: això
1: porten,
0: és excepcional.
1: I un cop et porten a l'hospital amb un cop de calor, allà com et tracten? Què et
0: fan? Allà sí que ja comencen a fer a tractaments endovenosos, no? A part de tractaments...
2: La hidratació endovenosa.
0: Vale, d'acord, però l'important és dir-li això a la població. Però això també cal... Això és el cop de calor. El cop de calor és excepcional.
1: Ja, però és important això que dius, sí. Que un dels signes d'alarma és el fet de que tu tens molta calor, t'estàs morint de calor i no sues.
0: I no sues. I tens
2: la temperatura
0: corporal es dispara. Estem parlant de 40 graus.
1: És a dir, que si et posessis el termòmetre seria com si tinguessis febre,
0: Correcte. Vale. És correcte, la teva temperatura corporal es dispara com si tinguessis febre. Però això és una cosa excepcional. Lo més habitual és que tinguem aquests episodis com d'esgotament en relació a la calor, no? Que ens sentim com cansats, marejats, sí que suem, potser el cor ens va una miqueta més ràpid, i en aquestes circumstàncies sí que va bé, no? A part de les mesures que jo he comentat, és beure líquids.
1: Clar. I aquests dies esteu rebent més consultes de pacients amb problemes relacionats amb la calor?
0: A veure, saps què passa? Que quan augmenten les temperatures, triga uns dies en notar-se assistencialment els efectes secundaris de les onades de calor. Mm. Normal, i sobretot el que marca molt el risc són les nits tropicals. O sigui, el que s'ha vist és que quan portem dos o tres nits seguides amb temperatures elevades és quan es comencen a veure més descompensacions de malalties cròniques. És a dir, aquí els pacients que són més fràgils per patir les conseqüències de la calor són pacients que tenen malalties cròniques del cor, respiratoris, del ronyó, els diabètics, vale? Gent gran. Després també hem de tenir en compte gent que pren medicaments que fan que el nostre organisme perdi la capacitat de combatre la calor. Per exemple, els diurètics o medicaments que prenem per estar més tranquils, antidepressius, etc., poden fer que el nostre cos perdi els mecanismes de combatre.
2: Per tant, el més important en aquest moment que estem ara, agafant el fil del que deia la doctora Zamora, és la prevenció.
0: Exacte.
2: La prevenció tot l'estiu, però ara aquests dies, sobretot, és la prevenció. No pensem que estem en un maig normal, estem... Imaginem que estiguem amb les temperatures aquestes, són de juliol. Per tant, el que vol dir és l'activitat que s'hagi de fer fer-la a primeres hores, evitar les insolacions a partir d'això, de les 11, sobretot la gent que pugui tenir afeccions, la gent gran, a partir de les 11 del matí, buscar ombres, roba clareta, la roba no només ha de ser lleugera, de cotó, de fil, clareta, cavalli, i hi ha una determinada hores que la gent no hauria d'aparèixer al carrer.
1: Clar, aquí hi veig un problema afegit, que són els nens a les escoles. Clar, normalment les onades de calor ens agafen quan els crios doncs, ja no estan en el seu dia a dia del col·le, sinó que estan als casals, que els casals ja planifiquen activitats d'aigua tot sovint, que ja donen el kit de preparació, que vinguin córrer, que vinguin crema solar. Ara els col·les els agafen el peu canviat, això també.
2: Bueno, ja saps que una de les dels temes que s'ha posat, no parlo ara per el conflicte amb els mestres, sinó ja fa temps de condicionar les escoles,
1: la climatització dels centres,
2: de les escoles, per tenir aquests espais en condicions, no? Que no, perquè si no és impossible fer cap, no només l'activitat docent, inclús ni ser-hi.
1: Sí, sí.
2: Per tant, l'element de prevenció és ara, en aquest moment, és el més important, el que des dels mitjans puguem recordar a la població de que, bé, sí, estàvem fa una setmana, dormíem tapadets encara.
1: Sí. Amb el cop... nòrdic, home, sí, ens ha matat amb el peu canviat, sí. Això, amb el canvi d'armari a mitges.
2: Amb el canvi d'armari a mitges, i de cop i volta ens trobem que de dormir, tu dius allò d'Empordà, però a Barcelona, amb la humitat que hi ha, la dificultat per conciliar el son és molt gran. I llavors, ara no farem propaganda, no, Sílvia, però a veure, els aires condicionats estan molt bé, però el manteniment, l'aire condicionats de tant en tant s'ha de ventilar l'habitació, perquè la reducció també de la humitat, nosaltres necessitem que l'aire tingui un punt d'humitat. Els aires condicionats, passa també com les segons quin tipus de calefaccions, si es ressequen, també et fan més vulnerable a les mucoses a fer infeccions per aquests aires condicionats. Els que tinguin aires condicionats, recordar de netejar els filtres, que això se'n parla poc, però és important netejar els filtres. Per tots aquests elements que hi ha en suspensió. I l'altre és recordar que hi ha moltes maneres d'hidratar-se, perquè la gent pensa només en l'aigua, però els batuts de fruites, els gelats, tot això són els sucs de... No, els sucs, tot això són...
0: Sí, el que passa que jo penso que és important que la gent entengui que la millor hidratació és l'aigua, eh? Sí, l'alcohol no ens hidrata, per exemple.
1: Vaig a prendre
0: una cerveseta
1: una
0: fresqueta, que sapigueu que...
2: Sí, no? Això la gent jove...
0: I les begudes amb molt de sucre tampoc
2: la
0: interessen.
2: La gent jove... esclar, és obvi que els sucs sí que porten molt de sucre, els que tenen diabetis, diguéssim, que no poden prendre'ls, però parlo ara la gent jove que ens escolta, ara que s'ha diguem-ho, jo crec que s'ha banalitzat una mica el consum de cervesa, perquè acaba sent un element de publicitat que sembla que per socialitzar, si no prens una beguda amb alcohol, no ets ningú, no? Jo se'm recordo els més veteranos quan les festes amb mirinda, no? Bueno, doncs, com deia la doctora Zamora, l'aigua, però dius, si no vols fer aigua, dic, hi ha altres aliments, begudes, que no cal que siguin ensucrades, si a més no ha de ser...
0: I després també anar en compte amb el que mengem, no? Ara és el moment de fer menjars frescos, lleugers, freds, que també ens ajuden a refrescar-nos,
1: ja,
0: no?
1: I, a mi és que em contraria molt aquesta situació no és, la inversió tèrmica no és ben bé això, però sobretot el canvi tèrmic de quan tu surts al carrer amb la bufetada de calor i entres després en un espai i et peles de fred.
2: Sí.
1: I no n'hem après d'això. És veritat que hi va haver una regulació per la qual es deia com a molt baix de temperatura, pot estar amb 27 graus, si no m'equivoco, un aire condicionat en un centre,
0: però
1: això no passa a la majoria de llocs.
2: No, perquè a vegades per aconseguir els 27...
1: Ho has de baixar molt més, clar.
2: Ho baixen més, i llavors... bé, que no és el cas de l'estudi que estem ara, eh?
1: No, no, però perquè hi ha una rodeta de temperatura que quan jo entro la pujo de temperatura i quan jo me'n vaig i giro l'esquena, algú la baixa com si fos això el Pol Nord. I això passa, segur que això li ressona a tots els que ens estan escoltant ara, eh? Aquestes
2: tots els
1: lluites per la temperatura
2: que,
1: en espais tancats.
2: Fins que no estan substituïts per LEDs, fan... fan escalfor, no? El, la gent gran,
1: perdona,
2: per exemple...
1: Perdona, i el cotxe, les guerres al cotxe per la temperatura.
2: A mi m'agrada assenyalar, doctora Zamora, molt el tema... Inclús jo una vegada vaig pensar que es podia fer una campanya que no costaria gaires diners, però podia ser solidària, que la gent donés uns diners, al final, per 10 euros pots tenir un ventilador, que és els ventiladors.
0: Mira,
2: perquè hi ha molta gent gran, molta gent gran, i que no és gran, que no té pressupost per comprar-se, per posar-se un aire condicionat a casa. Hem de pensar que a Barcelona, parlo de Barcelona perquè és el que coneixem, hi ha molts habitatges amb unes condicions de ventilació i d'aireació molt dificultoses. Per tant, és molt important, més que gairebé l'aire condicionat, és tenir les habitacions que circuli l'aire.
0: O sigui, això típic de baixar les persianes en les habitacions que li dona més el sol, córrer les cortines...
2: Això ja és...
0: Ventilar a primera hora al matí i al vespre, no? Crear corrents d'aire dintre de casa, no? Tots sabem que si obrem la finestra aquesta i la porta tal, es crea una corrent d'aire.
1: I és veritat que la instal·lació de ventiladors de sostre ha anat a més en els últims anys. Sí. No sé... Què recomaneu? Què creieu? Ja no per una qüestió de pressupost. Algú que pugui permetre's totes dues coses. Què és més recomanable de poder tenir a la nit, per exemple, si dius és que no ho suporto més amb aquesta calor, em poso un ventilador o em poso l'aire condicionat?
0: Un ventilador de sostre o un ventilador de peu que tu el tinguis a una distància que no estigui molt lluny, vale? Jo penso que és prou eficaç, no? Perquè és el que deia també el Jaume, no? Que l'aire condicionat durant tota la nit, no? Disminueix la humitat de l'aire i pot predisposar després a tenir altres complicacions, no? Vull dir que, de fet, a veure, si tens aire condicionat, estupendo, perfecte.
1: Sí? Millor que un ventilador?
0: Però no, estupendo, però dic que el ventilador... Yeah. A part de que és molt més assequible i molt més fàcil d'instal·lar,
2: si
0: també és molt eficaç.
2: Totes les llars no podem recomanar que la gent es compri un aire condicionat perquè no poden. Hi ha molta gent que viu al llindar de la pobresa.
1: Si tens la possibilitat de totes dues coses.
2: Jo crec que un combinat.
1: Sí.
2: Jo crec que un combinat.
0: Potser pots fer servir l'aire condicionat abans d'anar a dormir, mitja horeta abans per refrescar, no? L'habitació i després l'apagues, per exemple, no?
2: Però insisteixo que podria ser una bona idea, inclús, escolta, des dels mitjans, una campanya de la mateixa manera que es fa per Nadal, utilitzant el tema de la bretxa econòmica i de gent que està en situacions als seus habitatges, comprar un ventilador no és tan car. Però hi ha gent que no s'ho pot permetre. Aconseguir que totes les llars tinguin un ventilador, ara no vull fer propaganda, no tinc accions en cap cas de ventiladors.
1: Ja, una campanya solidària.
2: Però
1: sí.
2: Una campanya solidària perquè hi ha molta gent... És a dir, quan parlem de les onades d'urgències durant l'hivern, mirem, perquè això es va mirar i es va estudiar, quin eren els viatges de mortalitat i d'ingressos hospitalaris de gent gran amb les onades de calor. I moltes vegades que venen precipitats perquè les condicions a la llar no permeten fer aquest... tenir això, un ventilador,
1: que
2: potser val 10 euros.
1: Ens deia la doctora, quan venen aquestes tongades d'onades de calor, normalment triguen uns dies més a arribar a la consulta per problemes relacionats amb això. Pot ser que la primera porta d'entrada, el primer lloc on truquen, siguin les farmàcies. Nosaltres hem anat a treure el nas en una farmàcia. Laura Estrada, què tal?
3: Hola, bon dia, com esteu?
1: Tu on ets?
3: Mireu, m'he desplaçat fins a la farmàcia que trobem aquí a Barcelona, concretament entre el carrer Casp i Pau Claris. És una farmàcia, de fet, de fa bastants anys. I aquí davant, darrere el taulell, hi ha la Mireia. Què tal, Mireia? Bon dia.
4: Bon dia.
3: I amb la Mireia, justament ara aquí han entrat algunes persones a buscar algun dels seus medicaments. De moment ningú ha vingut per això a buscar que serien cremes de sol. De moment no n'hem vist. Però tot i així, Mireia, la gent us ve a fer preguntes també per la calor aquests dies? Venen a buscar cremes de sol i altres productes?
4: Sí, sobretot cremes de sol. Per la calor encara no tant, però cremes de sol sí.
3: I en aquest cas creus que hi ha consciència també entre la població, ara per exemple amb l'onada de calor, no? Que la gent és més conscient, pren consciència de la necessitat de posar-se aquest tipus de protecció?
4: Sí, cada vegada més la gent vigila la fotoprotecció i el nivell de fotoprotecció que utilitza.
3: Pot ser perjudicial per això posar-se massa crema o pot fer efecte potser inclús, penso, que et fa transpirar menys el cos? Pot suar més?
4: No, pot saber-hi una crema que per el teu tipus de pell no la trobis agradable o sembli que no l'absorbeixes bé, però no, contraproduent no.
3: I heu notat que potser estem a maig, l'onada de calor s'ha anticipat, heu notat per això més gent que potser vingui abans d'hora, abans del que era habitual, a buscar aquests productes?
1: O sobretot, Laura...
4: Sí, va molt lligat a la temperatura, ja, més que al sol, a la temperatura, i sí que hi ha hagut una repuntada aquesta última setmana.
1: O sobretot si els hi venen buscant una mica un lloc on respirar enmig de la calorada. Sempre penses que les farmàcies és un lloc segur, no? Que si estàs allà caminant, de cop tens algun mareig, tens això, la calor que t'ofega o que t'estaborneix, si han notat que la gent els hi ve més en això.
3: De fet, en aquesta farmàcia hi ha aire condicionat, heu notat que hi hagi gent que entri aquí també a protegir-se una mica?
4: No, però quan entren i noten una mica millor temperatura ho comenten.
1: Laura Estrada, gràcies.
3: Fins ara, gràcies.
1: Fins ara. També m'està parlant també de tot el tema dels protectors solars.
2: Vam parlar la setmana passada. N'hem parlat, avui és la tercera vegada, perquè en vam parlar quan ens vam referir al tema de la... de l'osteoporosi, sí. El benefici de l'exposició al sol les primeres hores del matí, 10 minutets, i després vam parlar precisament la sobreexposició al sol, els riscos que tenia, vam parlar inclús de cremes protectores i vam parlar del damnat aquell jugador de l'Atlètic de Madrid.
1: Sí, del Marcos Llorente, que ara resulta que se'n va a l'Hormiguero i li posa micròfons, per si no en tingués
2: bueno,
1: prou.
2: Bueno, però és un gran servei públic el que fa l'Hormiguero, perquè aquest senyor el que ha de parlar és de futbol, però de medicina i de ciència acudeixi pels que en saben.
1: Però sí que és veritat que cada vegada més jo penso, escolta'm, és que això hauria d'estar molt més subvencionat, això de les cremes solars. És que és una qüestió de salut, no?
0: Home, de prevenció del càncer de pell. Vull dir que és una cosa fonamental.
1: Dèiem, és que hi ha molta gent que no es pot permetre un ventilador, és que potser hi ha gent que, segons quines cremes, tampoc se les pot pagar.
0: I tant.
2: A veure, aquí hi ha un acte d'autoresponsabilitat, I jo seria selectiu. O sigui, jo sóc favorable a que hi hagi aquesta subvenció, però de forma selectiva.
1: No, home, no, i tant, clar, sí, no cal que sigui universal.
0: I també recordar, però... no?, que el barret, no?, les ulleres de sol...
1: Sí, però prefereixo, no sé si aquesta petició s'ha traslladat d'alguna manera per part de la comunitat sanitària, dels metges.
2: Jo crec que encara
1: que
2: no hi ha prou...
1: part del col·legi.
2: Jo crec que encara no hi ha, diguéssim, una consciència generalitzada de que, escolta, encara venim de les generacions de gent que no es va fer protecció i estem pagant les conseqüències d'aquest augment de càncers de pell i d'altres lesions que han vingut amb retard, no? El sol et deixa memòria a la pell.
1: Clar, però qui ha de ser que truqui a la porta del Ministeri per dir, escolteu, això no us hauria d'anar pensant?
2: L'evidència, quan hi hagi més evidència científica de que això pot ser un benefici.
1: Més encara?
2: Constantment es van generant... es van generant, diguéssim, evidències, no? I aquí hi ha unes societats científiques que són les que han de poder-ho elevar. Escolta, segur que hi haurà aquesta proposta. Però, mentrestant, el que em sembla que és molt important és que adequem les nostres ciutats, fixa't que dic les nostres ciutats, i no dic potser tant pobles, que els pobles, diguéssim, que tenen, en aquest sentit, més recurs natural, d'omplir-los d'arbres, de zones d'ombrívoles, de refugis climàtics. És a dir, jo vaig mostrar molt favorable a la substitució dels plataners per altres motius, però si baixeu per alguns dels carrers que baixen de nord, diguéssim, de la muntanya baix de Barcelona, hi ha llocs que s'han aconseguit espais d'ombrívols que circula un aire diferent. Jo crec que és molt important que hi hagi aquests de disminuir els espais cimentats, no? D'asfalt.
0: I tu, que has parlat de refugis climàtics, no sé si tothom té present, no?, que si ho busquem per Google, refugis climàtics, tenim tot de zones de Barcelona i centres, edificis, organismes oficials, on es pot anar a refrescar-se perquè estan ben climatitzats, com són biblioteques, centres cívics, centres sanitaris, parcs,
2: no, el col·legi
0: que
2: de metges,
0: molt ombrívols.
2: El col·legi de metges, perquè tothom
0: metges,
2: pensa...
0: Vull dir que sàpiga la gent que inclús, poden anar allà de manera...
2: L'espai del hall de...
1: d'aquí de la ràdio?
2: De la ràdio podia ser un...
1: Mira, refugi climàtic, sí. I poden escoltar la ràdio.
2: Ho és de manera informal, ja t'ho dic, perquè hi ha gent que para, entra dintre i troba un cert...
1: El problema és que som on som, a tocar de plaça Catalunya, i majoritàriament són guiris. Que van anar aquí a agafar una mica d'aire. Però també tenen dret a no morir de calor.
2: També tenen dret. Mira, parlant de contrastes tèrmic, quan entres als grans magatzems.
1: Horrorós. Quin fred, mare de Déu.

0: Guillem, tu has recuperat algunes imatges inèdites d'aquesta onada de calor.
1: Sí, tu al principi n'has mencionat algunes d'aquests visitants o persones de Londres, londinencs, que caminaven davant del Big Ben amb tirants. Però mira, això passava ahir a la tarda a París. Amb la calor que fa, escoltar aquestes capbussades i aquests salts és gairebé com escoltar un àudio ASMR. Joves es llançaven d'un pont al canal de Sant Martin i feien, doncs això, una capbussada. Els bombers van haver d'intervenir i posar cintes a banda i banda del pont per impedir que continuessin pujant i llançant-se. A França, dilluns van batre el rècord de temperatura en un mes de maig i al Le Monde he vist que explicaven que la calorada té els pagesos amoïnats perquè les vaques ja estan produint menys litres de llet i el blat resulta que ara està florint, és un moment delicat i pot quedar tocada la collita. A França, a més, tenen un segon problema lligat a la calor. Tenen un pic de contaminació d'ozó. És allò, no? Les males notícies mai venen soles. Des de l'inici de l'onada de calor hi ha hagut 7 morts a França, atribuïbles a les altes temperatures, 2 mentre feien esport i 5 ofegats mentre nedaven.
0: Clar, és que, a més, just tenen en marxa el Roland Garros aquests dies.
1: Sí, s'està disputant ara mateix. Sí.
0: Són partits que es disputen a temperatures altíssimes. És igual, no només a les competicions, eh? Des de fa uns anys també els partits de futbol pacten pauses d'hidratació. Ara amb el Mundial que jugarà a Mèxic veurem aquí.
2: Jo preveig que hi haurà el Roland Garros, hi haurà, no sé, és una sensació, no en tinc ni idea, però hi haurà partits nocturns. Perquè no es podran... Amb aquesta calor no es podrà, perquè si hi ha com es diu, esports col·lectius, pots estar i descansar moments que quan jugues a tenis
0: ja,
2: el que jugar
0: no té
2: ni un segon.
0: I el tour, que arrenca d'aquí 4 dies, també, com aquell que diu, d'aquí 4 dies no, però a principis de juliol, que encara estarem pitjor.
2: Bueno, no, home, jo espero que aquesta onada...
0: Sigui una onada.
2: Sí, una onada que potser duri una mica més del que voldríem, però... racionalment hem d'esperar que això remeti, no?
0: Que escolteu, comentàvem que això, que les morts de calor, no? Últimament, cada estiu anem fent el còmput, aquest recompte, també que una mica estrany, no? L'estiu passat vam tenir aquella notícia tràgica també d'una treballadora de la neteja dels serveis municipals de Barcelona que va morir precisament per un cop de calor, que és el
3: Exacte.
0: Que comentàvem abans. I ara s'han pres mesures per part de l'Ajuntament, que a partir de segons quins graus no es podrà, no?
2: No, i del sector privat, hi ha normes que, no, que quan els treballadors estan exposats a l'aire lliure, la jornada s'intensifica, diguéssim, a les primeres hores i...
0: Exacte. Però això, relacionat amb els morts per calor, la pregunta que ens fem també és si de veritat se sap ben bé quantes persones moren per aquesta causa. Com es computa això?
1: Doncs mira, jo no sé com es computa, sí que sé que hi ha un sistema que està en vigor des de l'any 2004, gràcies al qual disposem d'aquestes dades. És un sistema que gestiona l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Barcelona, segons aquestes dades, és la tercera ciutat d'Europa amb més morts per calor pel canvi climàtic l'estiu passat. 786 persones van morir per la calor de l'àrea urbana de la capital catalana. El 2024, les onades que es van viure a tota Europa van deixar fins a 47.690 morts, una mica més de 1.000 a Catalunya.
2: Hauríem de veure qui fa la recollida sistemàtica, perquè Catalunya és dels llocs d'Europa on hi ha més recollida sistemàtica de dades i podria ser que siguéssim els que més...
3: Perquè
2: som els que enregistrem més. Però aquí a Catalunya hi ha el registre que té el Departament de Salut del viatge de mortalitat que es produeix els mesos d'estiu i que és atribuïble precisament amb això, no?
3: Sí, o sigui, el que sí que hi ha gràfics on es veu, que a partir de 3 o 4 dies de calor mantinguda comença a disparar-se la mortalitat, sobretot hem de tenir present en on es produeixen aquestes morts, no? En persones grans, en persones que tenen determinades malalties cròniques.
0: Ja.
3: I, per tant, és en aquestes persones les que s'han de cuidar més.
0: La doctora comentava abans, s'ha de beure aigua, el millor per beure és aigua. Quanta aigua hauríem d'estar bevent al dia?
3: A veure, jo penso que uns 2 litres d'aigua de líquid és suficient. El que passa que nosaltres hem de tenir present que quan nosaltres diem 2 litres de líquid, pues, si ens prenem un gazpacho, també és líquid.
0: Ja.
3: Vale? Si, o una crema de verdures, o mengem una fruita, o una amanida. Allà també hi ha líquid, vull dir que tampoc...
2: El 90% és líquid, no?
3: Per això insistim que en les èpoques de calor, lo raonable és fer una alimentació... no? Que sigui fresca a nivell de temperatura, però que també sigui rica amb aigua, no?
2: Ja. Les cremes de verdures,
0: Ai,
2: quan et vas fent gran, els nens no els hi agrada, però quan et vas fent gran vas veient que té la seva gràcia.
3: Home, una bitxissó fresqueta, no? Vull dir...
2: Tot això, el 99% del que hi ha és líquid, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: És una manera... I després els que puguin, escolta, el gelat és líquid. Ara no recomanaré que tothom fotis gelat.
0: Però el gelat dona set,
2: Bueno, depèn d'on el compris. El que vull dir és que hi ha moltes maneres d'hidratar-se, com deia la doctora Zamora, sense haver de perdre aigua. Diu, perquè és que em costa prendre aigua. Bé, però hi ha moltes maneres d'incorporar líquids sense veure exactament aigua.
3: I també penso que és molt important tenir present que els nens petits, a vegades poden, perquè són petits, poden tenir dificultats per expressar que tenen set. O que la gent molt gran, l'instint de la set el perden. No noten que necessiten aigua. I per tant, és una població en el que sí que proactivament s'ha d'oferir aigua, perquè tenen aquestes circumstàncies especials.
2: Podríem recuperar o incorporar aquest costum que hi ha en alguns països del nostre entorn i més enllà, que quan vas a un bar, a una cafeteria, sense cobrar-t'ho, et posen una gerra d'aigua.
0: I tant,
3: exacte.
0: Sí, que això acaba...
2: Això estaria bé.
0: Doncs, doctors, moltíssimes gràcies. Doctor Pedrós, doctora Sílvia Zamora, metgessa de família, directora del CAP, Roger de Flor, aquí a la dreta de l'Eixample. Gràcies als dos i...
3: A vosaltres. Tot veig
0: amb americana, Jaume.
2: Bueno, com us dic, les obligacions... les obligacions m'obliguen a portar-la avui, però...
0: Qui vol lluir ha de patir, a la meva via, això.
2: Sí, però sense extrems, sense extrems.
0: Vinga, que vagi bé, gràcies.
2: Gràcies, adéu.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
7: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. Al Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
8: El teatre en un minut, amb Rosa Badia. Una nova producció de l'Òpera de Tres Rals inaugurarà el Festival d'Estiu de Barcelona el 29 de juny i també la nova temporada del Teatre Lliure al mes de setembre. El Grec i el Lliure celebren conjuntament el 50è aniversari.
9: Unter Haifisch der hat Zähne.
8: No és la primera vegada que la veurem al Grec, perquè el 2002 s'hi va representar la versió dirigida per Calixte Vieito amb l'Orquestra de Cambra del Lliure, i molts anys abans s'havia vist el Poliorama amb un repartiment que pot sorprendre: Luis Aguilé, Amparo Soler Leal, Carlos Lemos o Sonia Bruno. Era l'any 1965. Però la versió més recordada i aplaudida la va dirigir Mario Gas al Teatre Romea. La direcció musical era de Joan Albert Amargós, i en el nombrós i extraordinari repartiment hi havia Vicky Peña, el seu pare, Felip Peña, Elisenda Ribas, Carme Sansa, Carles Canut i Constantino Romero, que debutava al teatre interpretant a Maki el Navalla.
3: era 1984, i ara, el 2026, també hi trobem noms molt destacats: direcció escènica de Marta Pazos, direcció musical de Dani Espasa, coreografia de Mabel Olea i traducció al català de Marc Rosic. A l'escenari, Nahual Bed, Eduard Farelo, Míriam Bucles, Roc Bernadí o Júlia Trullol, entre d'altres.
10: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
0: Divuit minutets per les 10 del matí i hem d'actualitzar a aquesta hora tot el que té a veure amb la vaga al sector educatiu. Com sabeu, de moment no hi ha acord i està havent intenses negociacions al llarg d'aquesta setmana i la passada per intentar trobar el desllorigador entre els sindicats educatius i la conselleria. Avui hi havia una nova cita, era prevista per les 12 del migdia, i el que acabem de saber és que aquesta reunió es retarda a les 3 de la tarda, però vaja, que hi serà. Sabeu que a principis de setmana alguna cosa s'havia mogut, que ahir la cosa no va acabar d'anar tan bé com el dia anterior i que per això, tot i que s'havia especulat amb la possibilitat de desactivar ja les mobilitzacions per part dels sindicats, continuen. Ahir van ser a tot Catalunya i us ho vam anar explicant. Va ser un matí convuls pel que fa a la circulació, perquè hi va haver múltiples talls de trànsit al llarg de tot el matí i migdia, a l'AP7 especialment, però també a l'A2 a Lleida. Avui també hi ha problemes de circulació relacionats precisament amb aquesta mobilització dels professors. Us dèiem que la convocatòria de vaga avui és territorialitzada. Sabeu que hi ha dies que és a tot Catalunya, hi ha dies que va, doncs, per comarques. Avui toca els Vallesos, Vallès Occidental, Vallès Oriental i també el Maresme. I en aquest sentit, el que sabem a aquesta hora és que la C32 està tallada en un parell de punts a Mataró, entre Mataró i Arenys, i entre Cabrera de Mar i Vilassar de Dalt. Per tant, ara mateix, si intenteu circular per allà, sabeu que us desviaran per altres sortides perquè hi ha manifestació de professors. De fet, els sindicats havien citat els professors a les 8 del matí al Decathlon de Mataró i d'allà és on han anat fent aquest tall. I també, sapigueu, ens ho comentava la Sole, des de les 9 del matí, de moment no ens consta que hi hagi afectacions ara mateix, però hi han de ser d'un moment a l'altre, perquè hi ha una bicicletada que surt de Terrassa, que passa per Sabadell, per Barberà de Vallès i per Sant Cugat també, fins a Cerdanyola, camí de la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma. Allà es vol acabar celebrant una paella i recollir diners pel que han anomenat la caixa de resistència. Això és el que convoquen els sindicats i ho expliquem també, sobretot, perquè pot acabar tenint afectacions també al trànsit. Així que tingueu present, sobretot ara mateix, la C32 amb problemes. I ara la Cristina García ens porta un informe que explica com hem passat de viure en llars extenses, formades per 5 o més persones, a cases unipersonals. Cristina García, bon dia.
11: Bon dia, així és. L'informe de llars en transformació a Espanya i Portugal, impulsat per l'Observatori Social de la Fundació La Caixa, en col·laboració amb el Centre d'Estudis Demogràfics, estudia la evolució de les llars entre 1991 i el 2022 i diuen que en aquestes 3 dècades d'anàlisi, les llars unipersonals han augmentat un 81%, mentre que les llars extenses, formades per 5 o més persones, han caigut un 73%. I si s'analitza l'evolució de la convivència a les llars als últims 30 anys des d'una perspectiva individual, es detecta que les persones comparteixen de mitjana menys anys amb els dos progenitors, que resideixen menys anys amb els seus fills i que passen més temps soles, sobretot dones en edats avançades.
12: Amb el suport de Fundació La Caixa.
13: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Aparador. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
0: Vinga, i arribarem a les 10 del matí amb les notícies pop, fent un cop d'ull també a les xarxes. Vosaltres també teniu una direcció de correu Gmail que us fa una mica de vergonya de dir, perquè us la vau posar quan encara no éreu conscients que acabaria sent tan determinant que l'hauria de fer servir, per exemple, per posar-la al currículum?
14: Exacte. No sé si us sou... No cal que el digueu, perquè no cal que la gent ens enviï massa els correus, però sou d'aquests?
0: Jo no, però m'he trobat amb persones que...
14: Que dius...
0: Clar,
14: no,
0: per exemple, jo tenia un que era marineta i més coses, que més o menys pot aguantar, però n'hi havia una, recordo, una companya de feina fa molts anys que el seu mail era besameahí@loquesea.
14: Sí, sí. I qui era que tenia maduixeta? No, no era algú d'aquest programa, no sé. D'Àlex, de la ràdio?
0: Gmail, si sigueu que Gmail ja permet canviar el compte de correu sense perdre la informació, és a dir, et podries canviar el nom.
14: Efectivament, així que podeu respirar tranquils perquè podeu canviar l'adreça de correu electrònic sense haver de crear un compte nou i, per tant, perdre missatges, arxius o historial associat. És a dir, clar, segurament potser si teniu, m'invento, una plataforma contractada amb un Gmail, si el canvieu no patiu perquè en això no es veurà alterat. Com ho heu de fer? Això és veritat que s'està implementant de manera progressiva, ha començat als Estats Units, veurem aquí, no he comprovat aquest matí si també es podia fer a Espanya, però bé, sigui com sigui, en el moment en què entri en vigor, haureu d'entrar a Gmail, a la imatge de perfil, haureu d'anar a gestionar el vostre compte de Google, informació personal, correu electrònic, i a partir d'allà podeu verificar la identitat i llavors canviar la direcció. Es veu? Per això és important. Només ho podreu fer un cop cada 12 mesos no, i només ho podreu fer tres cops en tota la vida.
0: Em sembla suficient, eh? No ho sé.
14: No, escolta, hi ha molts errors i et pots esmenar moltes vegades.
0: També està bé pensar-te bé les coses.
14: Doncs mireu, aquesta és la vegada.
0: Avui que també hem de parlar d'un nou rècord Guinness, ens hem de situar a la Xina. Allà han fet volar simultàniament més de 33.000 drons. Són una passada de drons.
14: 33.615, per ser exactes. Ha estat a la ciutat de Duyangyang. Ha estat la primera vegada que s'aconsegueix coordinar un nombre tan alt de drons que, si els escoltem... Podria semblar perfectament un eixam d'abelles. I si ho veieu, sembla una discoteca pujant al cel perquè són tot de llums que formen com una estructura, com si fos el vèrtex d'una habitació, que s'enfilen cap al cel, tot de llums blaves, verdes, molt espectacular i hipnòtic.
0: I més coses, descobreixen que la salamandra comuna, la negra i groga, brilla sota la llum ultraviolada.
14: Que sempre penses en aquests casos, què estan fent els investigadors, no?, per provar-ho, perquè en quin moment se'ls hi va acudir? Doncs bé, se'ls hi va acudir i sembla ser...
0: I quin servei fa, això?
14: I quin servei fa? No, el que és important, mira, sí que és veritat que això ha servit perquè el que s'ha vist és que la sang d'aquest animal té un tret molt poc habitual que fins ara només s'havia observat en algunes espècies de granota, que és precisament el que les fa ser biofluorescents. Això és el que emet aquesta resplendor turquesa i el que sembla ser que serveix és per tenir funcions comunicatives relacionades amb l'aparellament, la migració o la dissuasió de depredadors.
0: Parlant d'animalons, Tailàndia declara el gat siamès patrimoni nacional per reivindicar-ne l'origen.
14: El govern de Tailàndia ha reconegut oficialment el gat siamès, que és aquest que és blanc, d'orelles negres, les puntetes negres, la punta de la cua també és negra, les potes també són negres, tot això, els ulls blaus, i l'han reconegut com a símbol nacional, patrimoni cultural viu del país, en una decisió que busca protegir precisament el seu origen. Es veu que les autoritats tailandeses sostenen que el siamès modern, que s'ha desenvolupat sobretot a Europa i als Estats Units, s'ha allunyat molt de l'aspecte original del felí, però que era considerat en el seu moment un animal de prestigi i de prosperitat.
0: Molt bé.
14: Fixa't.
0: I el papa, que s'asseu al volant del primer Ferrari elèctric de la història.
14: Ens ha sortit pilot, el papa. El que passa és que no l'ha conduït, només s'hi ha fet una fotografia. És un Ferrari elèctric, el primer de la seva història. Es veu que pot superar els 310 km per hora i pot accelerar de 0 a 100 en 2,5 segons. I no veiem el papa fent això.
0: Qui pinta el papa?
14: Va anar perquè van fer aquest acte de presentació del Ferrari, com que és el pontífex i, escolta, està de moda, doncs va anar ella a inaugurar-lo.
0: Però no té res a veure amb el papa mòbil.
14: No. No, esperem que no.
0: Russell Crowe s'encara contra uns fans que li demanaven autògrafs i aixeca polèmica.
14: L'actor de Gladiator s'ha vist envoltat d'una nova polèmica després que es fes viral un vídeo on respon de manera contundent a un grup de seguidors que li demanaven autògrafs. Us el deus heu d'imaginar tots allà en massa a la sortida d'un hotel.
15: Stay where you are. Don't fucking push in on me.
0: Enfadat, eh? És que ha de ser que t'atossiguin així de ser obviant.
14: Això és veritat, però és bo que els hi diu, si us porteu com uns imbècils, me n'aniré i no us signaré res. A veure, també és veritat que potser una mica radical, no? Però bé, és el que
0: diu... Radical, depèn de què l'estiguessin fent. Si estaven llançant a sobre, escolta'm, tothom té dret al seu espai.
14: Això és veritat, però crec que no ens hem d'imaginar com si estigués ni tots cridant i xisclant que no el deixessin respirar. Simplement sí que és veritat que hi havia molta multitud de gent allà posada i suposo que va dir, abans que pugui passar el que diu la Marina, els espanto una mica.
0: I no estem seguint prou el debat i les especulacions que hi ha per qui serà el nou James Bond.
14: Clar, perquè després de la sortida d'en Daniel Craig, ara toca buscar nou agent 007 i segons diverses informacions i travesses publicades en mitjans que en saben, entre els favorits hi ha Callum Turner, que és el d'Animales Fantàstics i, per cert, qui s'ha de casar amb la Dua Lipa. guapa. Harris Dickinson, que és el jove del Triangle de la Tristeza, el protagonista. Jacob Elordi, el de Saltburn o el Nate d'Eufòria. Mm-hmm. Aaron Tyler Johnson, que és el de 28 anys després. I el gran favorit és Leo Satter, que no sé si us sona, però és famós per la sèrie Vikingos.
0: Doncs molt bé. Aquí, així està, així estan les ternes. A veure en què acaba tot això. I a les xarxes, ai, a les xarxes.
16: Ai, a les xarxes, Marina.
0: Cristian Rodríguez, bon dia.
16: Comencem amb una història que a X ha deixat a tothom bocabadat, Guillem?
1: Demano pas per explicar-vos-la. A mi m'ha deixat totalment enganxat.
0: A veure, de què va la cosa?
1: I crec que us passarà el mateix. Judith Martín la teniu ubicada, la humorista, l'actriu. Fa uns mesos, la història no és nova, o si més no, el que va explicar la Judith Martín, però ha tornat a la llum perquè l'hem pogut completar, hem pogut completar el croquis. Però comencem pel principi.
0: Val.
1: Fa uns mesos, en aquest podcast, la Judith Martín va explicar un encàrrec inversemblant. Li van demanar que imités la Montserrat Caballé para un enregistrament.
17: Me ha dicho el otro que para lo que yo necesito tú me puedes ayudar. Tengo que hacer un evento relacionado con una cantante de ópera con nombre de Virgen Negra. Empecé a recibir mensajitos de vamos a grabar tal día y entonces me dijo, tendría que ser la voz de esta señora.
18: ¿Monse?
17: En el año 85 llegó el día y ahí estaba una de las que había sido su manager con todo el equipo mirándome. Yo tenía que leer esas hojas, repetir esas frases hasta la saciedad, hasta que llegó un momento que vi que la que había sido la mano derecha de ella, su manager, su tal, empezó, se le perlaron los ojos. Oh. Es ella.
1: L'encàrrec li va fer Lluís Pasqual, el director de teatre.
0: Sí.
1: Anys més tard, la Judith Martín al·lucina quan, en un acte, Pasqual donarà pas a aquesta gravació.
17: Entonces el hombre se empieza a pegar un speech. Hubo una vez, en el año 85 o 89, el año que a mí me dijo, nos hicieron una entrevista después de ella cantar. De hecho, ¿por qué hago yo este homenaje? ¿Por qué me han encargado a mí hacer este homenaje aquí? Porque ella lo pidió. Pusieron el audio y el audio que resonó por todo aquel recinto.
18: ¿Eras tú?
17: Era yo que decía, estoy tan contenta que si algún día em fan un homenatge vull que siguis tu.
1: Recordeu aquesta frase.
0: Però que la Montserrat Caballé li havia demanat amb ella?
1: No, el Lluís Pasqual.
0: Ah,
1: el Lluís Pasqual
0: no, ja,
1: li demani que faci aquesta veu imitant la Montserrat
0: Caballé.
1: Però quan diu
0: que ella l'havia pedido?
1: Exacte, que es posi en la pell d'ella perquè això sigui dit en boca de la Montserrat Caballé. Un moment, tot acabarà
0: quan.
1: Això és el que sabíem, però ara algú a X ha lligat caps i ha juntat el que explicava la Judith Martín al podcast amb aquest homenatge on Lluís Pasqual donava pas a aquest àudio. Pasqual explica que Caballé li havia demanat que l'acte d'homenatge al Teatre Fortuny, quan morís ella, el liderés ell.
18: I em van encomanar l'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus. A mi em va semblar que seria una benedicció que el teatre es tornés a obrir amb un concert de la Caballé. Afortunadament per vostès i per mi, sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, però en canvi sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer
1: ara.
18: A peu d'escenari, i això és el que vull que sentin.
1: La cançó que van cantar ells dos no ha quedat gravada, però aquest enregistrament sí, i és quan la gravació de la Judith Martín veu la llum. Primer, escoltem el Lluís Pasqual i, a continuació, la Montserrat Caballé de Marca Blanca.
18: Què li demanaries a la Montserrat? Home, doncs jo li demanaria que no es morís mai, perquè així podríem tenir sempre, sempre, sempre la seva veu.
19: Oh.
18: I vostè, senyora Caballé, què li demanaria al Lluís Pasqual?
19: Doncs, miri, com que això que acaba de demanar ell no està a les meves mans, però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si m'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell?
18: Bueno, això és una trampa.
0: Aquesta és...
18: Ho havia decidit ella.
1: No ha estat la Montserrat Caballé.
0: Aquesta és la Judith Martín.
1: Era la Judith Martín
0: falsejant-la.
1: Potser això sí que era així. Sí que va ser així. Era
0: ja,
1: el desig
0: ja, ja,
1: de
0: Caballé. Però que li va demanar tenir l'àudio perquè no l'havien pogut
1: però
0: guardar, no l'havien pogut conservar.
1: Però l'àudio, segons Judith Martín, és ella imitant la Caballé. Després afegeixen al podcast l'actriu i humorista que no li van pagar i que tampoc la van convidar a l'homenatge, que no sortia als crèdits.
0: Ara, realment, la fa clavada a la cavallera.
1: Fa clavada, és exactament igual.
0: Sí, sí, la imitació, mare de Déu. Doncs molt bé aquesta història. I ara tu ens vols parlar del Messi, Cristian?
16: Del Messi, Marina, sí, perquè si recordeu, fa uns mesos va estar de gira a la Índia i durant la seva aparició a l'estadi Salt Lake de Calcuta es van viure moments de caos perquè els aficionats deien que havien pagat grans quantitats de diners per veure el jugador argentí, però no van poder degut a que anava envoltat d'un gran nombre de funcionaris i famosos. I, clar, els aficionats van trencar cadires, llançar objectes al camp, cosa que va fer que Messi s'hagués de retirar del camp als 20 minuts per tota la desorganització,
0: sí,
16: de l'acte.
0: Ho recordem.
16: Explico tot això perquè durant aquesta visita que va fer a l'Índia també es va inaugurar una estàtua de 21 metres d'ell aixecant la Copa del Món. Doncs 5
0: petitona.
16: Mesos després... Petitona, petitona. Aquesta estàtua ara l'han de retirar perquè es veu que es balanceja amb el vent i amenaça amb caure.
0: Mare Déu.
16: I els operaris, si veieu les fotos, veureu a Messi lligat amb cordes per intentar que no caigui la figura, però clar, ara estan decidint si retirar-la immediatament o col·locar-la en algun altre punt de Calcuta.
0: Home,
16: aquella visita va sortir fatal.
0: Uns quants calés els hi haurà costat aquesta estàtua.
16: Home, sí,
0: esperem que no sigui metàfora de res. I el cas del PSOE, de l'actuació de la Guàrdia Civil a la Seu de Ferrat, encara porta cua, eh?
16: Exacte, sí, perquè ahir vam viure un nou dia de molta intensitat política amb la presència de l'UCO a la Seu del PSOE, i mentre es produïa tot el requeriment s'ha fet molt viral l'aparició d'un magistrat jubilat que apareix a Ferraz per afiliar-se al partit.
20: Porque vengo a hacerme miembro del partido porque vienen a acabar con el Partido Socialista y con la libertad de partidos políticos, que lo sepan ustedes.
0: Els petits gestos també són importants en moments així.
16: I, Marina, a Catalunya existeix una dualitat, un debat molt important.
0: Una només?
16: Bueno, una de moltes. Amb la puntualitat dels ferrocarrils i Rodalies arribant tard. I ara no descobrirem...
0: Clar, però és que aquí no hi ha partit, eh?
16: No descobrim ara els problemes de Rodalies.
0: Guanyar ferrocarrils de
16: carrer. Però el que us porto avui ja, per part de ferrocarrils, és passar-se el joc. Perquè ahir l'Usman, un usuari de Twitter, es queixava de l'excessiva puntualitat dels ferrocarrils.
0: De l'excessiva, molt bé.
16: Sí, perquè deia, bon dia, està molt bé la vostra puntualitat, però tampoc cal sortir abans d'hora. Per exemple, una 115 ha sortit de Sant Cugat a les 11:46 i havia de sortir a les 11:48.
0: Home, això és impuntual. Això és ser impuntual, també sortir abans d'hora.
16: Clar, però Ferrocarrils li demanava la destinació del tren i l'Humana especifica doncs, que aquest anava cap a Sabadell i que havia sortit de Sant Cugat a les 11:46.
0: Sí.
16: Ferrocarrils respon... L'hora de sortida de Sant Cugat d'aquest tren són les 11:47. Efectivament, el tren ha sortit 5 segons abans del seu horari. Disculpa les molèsties.
0: O sigui, demanant perdó.
16: Demanant per excessiva puntualitat.
0: Que no és excessiva puntualitat, que sortir abans d'hora o arribar abans d'hora quan quedes amb algú és ser impuntual també.
16: 5 segons, Marina, 5 segons.
0: És ser impuntual. Igual, no. Jo això ho defenso. Va, i què més?
16: I estem ja acabant el mes de maig, dilluns ja ens endinsem al mes de juny, i arriba el moment dels exàmens finals, dels últims correus amb els professors abans d'entregar els treballs finals de grau, i tenim polèmica amb això.
0: Per què? Què passa?
16: Que aquests dies a les xarxes s'està viralitzant una intervenció de María Jesús Montero, dirigent del PSOE Andalusia, i que l'han rescatat usuàries com la Emma per expressar com se sent amb les respostes que la seva professora li dona quan ella li proposa noves coses a afegir al treball.
21: Mopongo.
16: Clar, aquest és Mopongo. Un tall de María Jesús Montero, Mopongo, que així és com ella es referia fa un temps a Alberto Núñez Feijóo, que deia que era Mopongo perquè sempre s'oposa a qualsevol mesura. Si feu la prova de buscar Mopongo a X, podeu observar l'enginy dels usuaris qui aprofiten per incloure el vídeo i posar situacions, per exemple, amb aquest tall, com el papa quan li diuen que ha d'escriure l'encíclica amb ChatGPT.
21: Mopongo. Mopongo.
16: Que també ens proposen un plan que implica matinar.
21: Mopongo.
16: Clar, sí, ara és tot un fenomen, Mopongo, Marina.
0: Cristian Rodríguez, gràcies.
22: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Són les 10 en punt del matí, és moment d'actualitzar les notícies. Gisela Rodríguez, què tal? Bon dia.
23: Bon dia. La imatge a aquesta hora és a l'audiència de Badajoz, al banc dels acusats, i està assegut el germà de Pedro Sánchez, Guillem Favó.
1: Sí, s'investiga si el seu lloc de feina, el lloc de feina que va aconseguir a la Diputació de Badajoz, es va crear expressament per ell. També s'asseuen al banc dels acusats l'aleshores líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més per presumptes delictes de prevaricació i tràfic d'influències. En canvi, la Fiscalia no acusa David Sánchez perquè hi veu més conjectures que indicis.
2: mateix.
23: I mentrestant, a l'Audiència Nacional, recta final del judici de la Kitchen, comença el torn dels acusats.
1: Avui declara l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, qui era el seu número 2, Francisco Martínez, acusats d'orquestrar una operació parapolicial contra l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. La previsió és que la declaració s'allargui diverses hores.
23: I en el calendari de vagues dels mestres, avui toca el torn de les escoles del Maresme i els dos Vallesos. Aquest matí els professors han tallat la C32 a l'altura de Mataró.
4: Tenim molt clar que si avui no hi ha una concreció en paper com ens venen prometent, doncs haurem de seguir endavant i les accions doncs seguiran i probablement seran més contundents.
23: És Anna Torralbo, delegada de l'USTEC a Mataró, que parla d'avui perquè avui és quan es reprenen les negociacions entre els sindicats i la Conselleria d'Educació. Ara bé, la reunió es retarda. Finalment serà a les 3 i no a les 12, com estava previst inicialment.
1: La conselleria diu que necessita més temps per poder passar la proposta detallada i per escrit que demanaven els vaguistes. A més, Esther Niubó compareix a 11:45 al Parlament per explicar els pressupostos de l'any que ve.
23: I les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya han alertat de la calor extrema a les aules, que s'ha convertit, diuen, en un problema estructural que afecta cada vegada més centres educatius.
1: L'entitat ha advertit que la manca de confort tèrmic afecta la salut, el benestar i l'aprenentatge d'alumnes i professionals, ja que té un impacte directe en la concentració i el rendiment acadèmic. Les famílies reclamen al govern una resposta estructural que garanteixi sistemes de climatització als centres que ho necessitin.
23: Sobre la visita del Papa, avui sabrem més detalls del dispositiu de seguretat a Catalunya, però el que ja sabem ara és el nom de les persones que intervindran en l'acte que el pontífex farà a Madrid i que estarà relacionat amb el món de la cultura, l'economia i l'esport.
1: Els perfils són molt diversos. Antonio Banderas, Sara Varas, Pepe Álvarez, Unai Sordo i Antonio Garamendi, de la CUE, per exemple. Les esportistes Carolina Martín i Teresa Perales. L'acte que es farà al Movistar Arena el clourà Rosalén.
23: I un estudi sobre el turisme religiós espanyol. Espanya xifra entre 90 i 125 milions d'euros l'impacte econòmic que podria generar justament la visita del Papa.
1: Aquest càlcul recull en l'estudi Turisme religiós a Espanya un viatge a l'interior d'un segment en transformació realitzat per Observatur. Els autors també destaquen l'efecte aparador de la visita que podria accelerar l'interès per Espanya com a país de peregrinació. Segons l'informe, el nostre país es troba entre els tres grans destins internacionals de turisme religiós al costat d'Itàlia i la Terra Santa. I té a veure el Camino de Santiago, la Setmana Santa Andalusa, Montserrat o El Pilar.
23: I un dispositiu de Mossos i Policia Nacional identifica 150 persones que acumulen gairebé 1.200 antecedents. Hi ha 4 detinguts.
1: 3 dels arrestos s'han fet per la llei d'estrangeria amb 102 antecedents acumulats i un altre per una ordre de detenció vigent. El dispositiu s'engloba en el pla Campai contra la multireincidència al districte de Sant Andreu de Barcelona i a Sant Adrià del Besòs.
23: Doncs ens posem en mode Patum, que és la setmana vinent, per explicar-vos una història que ens explica l'Agència Catalana de Notícies, perquè parla de les trenes de la Patum.
0: Ah.
23: Podríem dir que d'alguna manera Berga s'ha apropiat les trenes de boxejadora.
0: Ah.
23: Val? O sigui, el tema és que les trenes tipus boxejadora s'han posat molt de moda durant la Patum. Ja saps que la Patum allà salta tothom ben apretadet, ben suat, tal. Llavors els cabells
0: molesten. A vegades l'evites fins i tot allà.
23: Exacte, sí. Llavors una cua què passava? Que una cua quan saltes doncs també va d'un costat a l'altre. Però en canvi les trenes de boxejadora queden ben agafades.
0: Clar.
23: I a més no només aguanten aquella nit, sinó que t'aguanten uns quants dies.
0: Pots no passar per casa i dutxar-te, vol dir.
23: Exacte. Doncs s'han posat tant de moda que ja l'any passat l'Ajuntament va fer un taller gratuït per aprendre a fer aquestes trenes.
0: Fixa't.
23: I la cosa és que va tenir tant d'èxit que el taller ha passat de fer-se un dia a fer-se dos i que les entrades, la gent de Berga ja s'ha tornat boja i ja estan exaurides. Vull dir que qui vulgui aprendre'n doncs ja ha arribat tard, almenys en aquest curset. I llavors jo dic, vols dir que es diuen trenes de la Patum? Vols dir que es diuen trenes de boxejadora?
0: O és una apropiació indeguda, com
23: exacte,
0: tu insinuaves?
23: Anem a mirar. Doncs sembla ser que l'origen d'aquestes trenes l'hem de buscar a l'Àfrica, perquè en realitat són trenes d'arrel. Daten del 3000 abans de Crist i, depèn com estaven fetes, doncs indicaven l'edat, la religió i l'estatus de la persona. Per què les anomenem de boxejadora? Jo en tenia una idea, però sembla ser que és cert.
0: És per la peli?
23: És per la peli. Million Dollar Baby, sí. La peli de la boxejadora que protagonitzava Hilary Swank, que queda pobra, doncs, ben noquejada. Ella duia unes trenes i a partir d'aquí se li ha anomenat trenes de boxejadora i a partir de la setmana vinent, doncs, trenes de la Patum.
0: Li haurem de dir de Berga.
23: Que queden més nostrades,
0: sí,
23: no?
0: Sí, exacte. Doncs, Gisela Rodríguez, vinga, gràcies, adéu.
22: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: És dijous i com sempre a aquesta hora toca racó de no pensar amb el Santi Jiménez i amb el José Antonio Ponsetti. Què tal, com esteu?
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia. Estic preocupat. Això de que vagis a la Patum i no et dutxis... Ah! No, jo que sóc molt de la Patum, això després saps que...
0: No ho personalitzis a mi, no estic parlant de servidora.
2: No, ho has dit tu. Ah,
0: no, no,
2: tu,
0: dic que hi ha persones que per no rentar-se els cabells es deixen, es deixen les trenes fetes.
1: I si et dutxes és igual, als 10 minuts estàs com si no t'haguessis dutxat, eh?
0: A la Patum, per tant, igual no val la pena.
2: Però no fa la mateixa olor si t'has dutxat o no t'has dutxat.
1: No, al cap d'un quart d'hora ja fas la mateixa olor com si no t'haguessis dutxat. O sigui, fica't... t'has d'integrar a l'ambient.
0: Vosaltres perquè, escolta, els cabells, mira, què voleu que us digui, no teniu gaire problema, però quan tens els cabells llargs, a vegades però... amarrar-los és complicat.
1: Sí, sí, sí.
2: Però, Marina, tenim sort, tant el Santi com jo tenim bé, anem
0: teniu
2: bé
0: mata,
2: de cabell.
0: Teniu mata,
2: teniu no,
0: mata.
2: Que sí, sí, no hi ha cap problema. O sigui, que...
0: Perquè en això teniu una mica
2: no
0: de complex.
2: Teniu els cabells.
0: Amb això
2: no
0: teniu una mica de complex, els homes, també. Tota la... Bueno, vosaltres no perquè en teniu, clar, de mata.
1: Sí, això em diuen els meus amics.
0: I, i us mireu els vostres col·legues que no en tenen tant de cabell amb una mica de supremacisme.
1: Totalment.
0: Ah, mal.
2: Tu creus? No, home, no.

0: Sou encantadores, cosa que a mi sempre m'ha emocionat.
1: Escolta'm, que s'està acabant el curs ja, estem a finals de maig, i a tu això t'ha fet pensar, Santi?
2: A mi m'ha fet pensar, perquè...
0: Ai, Déu, perquè... meu, senyor.
2: Sí, perquè m'han saltat, Marina, m'han saltat alarmes, m'han saltat dues alarmes, o sigui, m'ha fet pensar i he investigat a l'hotel. La primera alarma em va saltar farà un parell d'anys o tres anys, sí, que vaig anar a fer una col·laboració a Catalunya Ràdio, el programa Tot Costa, d'esports, i era per aquestes dates, maig, principis de juny, i em vaig trobar una col·lecció de nanos, de pollastres i pollastreses, no tenien 16, 17 anys, com a molt, eh? Però que anaven vestides com si anessin a la boda del rei d'Anglaterra.
1: Ah, clar, perquè els tocava la graduació.
2: Ja saps? La graduació, i vaig pensar... Però què collons és això? Diu, semblava una festa de disfresses. Diu, no, però això és... O sigui, no...
0: Perquè a la teva època no hi havia graduació.
2: No hi havia res. No. A la meva època, o sigui, jo vaig aprovar el COU, vaig arribar a casa i vaig dir, he aprovat el COU, i la meva mare em va dir, ala, doncs estudia per la selectivitat.
1: Clar, el que sí que és sorprenent és que ara aquestes festes de graduació es facin a secundària, no? Perquè jo l'havia fet a la universitat.
2: Ja primària.
1: A la universitat, però tan petitons és estrany.
2: Ara, o sigui, treure a fer una festa de graduació de primària, que és un curs que aprens a fer macarrons, gulles de macarrons i a cantar en rotllana, o sigui, que m'aprovarien les foques del zoo. O sigui, no em sembla un gran límit, no? Però el que passa és que jo crec que aquí hi ha una part, que després hem estat investigant i que sí que és, que s'ha agafat, i això el Ponce ho sabrà bastant, que s'ha agafat el model dels Estats Units.
1: Que amb 15 anys hi ha una festa al Copón.
0: Sí, els 15 fas la festa dels 15. Jo he estat en algunes d'elles, però clar, tot això ens ha arribat com ens ha arribat a Halloween, Black Friday i tota...
2: Clar, és una mica Black Friday, Halloween, els proms i tot això. I aleshores va sortir l'altre dia, vaig veure, segona alarma que em surtes, a La Vanguardia, un article que va escriure la Lorena Ferro, titulat "Graduacions a l'americana s'imposen també entre els adolescents". Subtítol: psicòlegs i sociòlegs adverteixen que aquestes festes adultitzen, fomenten el consumisme.
1: Doncs tota la raó.
2: I a més infantilitzen i sexualitzen molt a les noies.
1: És que saps què va passar a mi no fa gaire? Fa un parell de setmanes era a Girona i vaig entrar a la botiga perquè vaig veure que hi havia un vestit que m'agradava molt i me'l vaig provar. I a l'emprovador del costat hi havia una nana de 15-16 anys amb el seu pare i la seva mare
2: emprovant-se
1: vestits. I clar, el pare, que els patés anava dient, ui, nen, aquest no. aquest vols dir aquest, clar, tot en funció de si ensenyava més o menys.
2: Vestits que es posaran un cop a la vida.
1: I la mare intentava ser més voluble, no? Intentava entrar-hi per una altra manera, intentar convèncer-la perquè es comprés un vestit més tapadet.
2: Sí, jo vaig llegir l'article, llegint l'article de Lorena Ferro a La Vanguardia, vaig flipar, perquè a més vaig llegir fotos, birret, sopar i DJ fins a la una de la matinada per nois i noies de sisè de primària, que tenen 11-12 anys. Vestits llargs i talons i molts globus per poder fer els posts a les xarxes en la graduació de secundària, que són els 16. Els carrers de la ciutat les pròximes setmanes s'ompliran de joves vestits amb les seves millors gales, en molts casos comprades, com dèiem, per l'única ocasió per assistir a la graduació de final d'etapa. Aquest model de festa està importada, òbviament, dels Estats Units, no? O sigui, birrets... festes amb birret per nens de 6 anys.
1: De 11 a 12, de 6è de primària. Per nens de 11 a 12 anys. Sí, que igualment,
0: sembla una barbaritat. Jo us diré una cosa. Jo potser perquè ho he viscut durant aquests anys, tants anys que he estat als Estats Units, però jo entenc que és algo molt consumista, molt per una festa, molt per un sol dia, però als nanos els hi mola.
1: Sí, però sobretot hi ha la idea aquesta de l'adultització, no?
2: Sí, jo crec que és com una mena de ritus d'iniciació, de passar com una edat adulta, ho entenc, amb els 16 anys.
1: Ho feien a les tribus d'una altra manera, no?
2: Sí, bueno, clar, et deixaven amb una llança a caçar un lleó i allò... I si sorties viu, perfecte.
1: I tu has anat tirant del fil de tot això.
2: He anat tirant del fil i, clar, he preguntat a les... companyes de redacció més joves que jo, que són totes, que és que s'hi van fer la festa. I sí, sí.
0: Que patètic.
2: No, òbviament. I tant la Laura com l'Amparo, totes me l'han explicat com... No, no, si és superxulo, si jo vaig fer i el vestit però, i vaig amb la meva mare a comprar-lo, no, que tu deies.
0: I què t'han fet, Santi? Eh? T'han sentat una cadira i t'han dit, mira, avi, a veure...
2: Sí, sí, sí.

0: una mica això, José, de veritat que sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. I aleshores vaig sortir... Ai. Saps que aquí, bueno, aquí al Passeig de Gràcia, aquí on estem al centre de Barcelona, hi ha bastantes botigues de roba.
1: Sí.
0: Sí, sí. De grans marques que no direm, com Estrafalarius i altres coses. I totes d'aquestes. I realment, el que tu dius, de que quan vas a Girona... cues, i tots els aparadors estan amb vestits de diguem-ne, el que seria vestit de còctel, d'anar...
1: Sí, sí.
0: I que són... Nena, i no són barats, eh?
1: No. Home, perquè segurament han vist que hi ha negoci en això, clar.
2: Clar.
0: I he seguit més. Aleshores he buscat l'opinió professional. I vaig llegir un escrit del doctor Víctor Soler Penedès, i el psicòleg clínic Josep Ramon Ubieto, que van fer com una mena de conferència. I el Víctor Soler, que és investigador del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València, considera que aquestes graduacions s'acaben convertint en un escenari de consum que utilitzen els codis dels adults, la forma s'imposa el contingut, i això és perillós perquè això també educa. Diguem-ne, no li desagrada la festa, com que deia el Ponce, com una creació col·lectiva, però considera important centrar-se en el tancament simbòlic de l'etapa perquè l'alumne rep un reconeixement viscut. En canvi, jo soc més del team José Ramón Ubieto, psicòleg clínic, que diu que vale, és una manera d'esborrar a la infància un pas d'etapa, no? Una festa que... Però lamenta que cada vegada es veu més com una pèrdua de temps en el qual cal accelerar. I això s'està fent cada vegada abans. Ja. És a dir, els nens tenen ganes de deixar de ser nens molt abans de que vam deixar de ser els altres.
2: I quan són grans volen ser nens. Aquestes coses passen, eh? Vull dir, però sí. Això és més antic que la monyos.
0: Clar, i aquí el José Ramón Ubieto diu que utilitzar la paraula graduació és una errada, que va més enllà. Que diu, aquest és molt del meu team. Caldria prohibir-la per llei.
1: Directament. Tu si et presentes a les eleccions ho portaràs al primer punt del programa.
2: Mare meva,
0: convenient batejar, pot ser una trobada, un comiat de curs, però no fotem graduació, que no heu fet res a la vida, pallassos.
2: Tot pobrets. Sus
0: corazones. Que sembla que heu guanyat el Premi Nobel i heu aprovat segon d'Història de l'Art, hòstia.
1: Doncs bona reflexió, tot. Santi. I tu, Ponce, em penso que avui vols escoltar, vols començar escoltant una mica de mar.
2: Com m'agrada.
0: Molt bé, que bonic.
1: Que és una teràpia.
2: Deixa'm fer algo que sempre m'ha fet il·lusió, mai ho he fet a la ràdio. Dir això de... Aleluya, hermanos, bienvenidos, arrepentíos.
0: T'ha passat alguna cosa?
1: Però què és això, una teràpia?
2: Sí.
1: Què és una teràpia?
0: Massa temps a Miami veient canals d'aquests de telepredicadors, eh?
2: Oh, soc molt fan. Em sembla que estem tots molt, molt, molt perjudicats. Mira, aquest soroll de mar,
1: sí?
2: Marina, ve perquè és algo absolutament meravellós que m'he trobat aquesta setmana. No sé si ho heu vist, però us recomano que si no ho busqueu a xarxes o si no ho penjarem segons nosaltres a les nostres xarxes, i és un predicador, un home, amb la seva, com diria jo, amb tots els seus companys i amics de predicació, que ha decidit obrir les aigües del Mar Roig.
1: Què dius?
2: I aleshores
0: això ja ho havia fet algú abans, eh?
1: Però és un profeta, Me quiere sonar, no?
2: El que ho va fer era el bo, no era marca blanca, perquè aquest, encara que no és blanc, era marca blanca, perquè això està...
0: Bueno, el que ho va fer, que no ho va fer...
1: Però per què no li diem el nom? No passa res, eh?
2: Moisés ho va fer.
1: Vull dir-vos que no estem fent promoció de cap marca.
0: Moisés, que era un gran farsant.
2: Però què dius ara? No
1: desenvolupa.
0: No. Jo vaig... No. Sí, el segons...
2: Són exactables.
0: Segons la Bíblia, pot ser dir, el poble d'Israel va ser guiat per Moisés pel desert del Sinaí durant 40 anys. Hòstia, els hi va fer un lío, eh? Perquè jo he mirat... Vaig mirar per Google Maps el que es triga a fer aquell viatge a peu i són 7 dies, eh? Sí, de 7 dies a 40 anys. Hòstia, és que o anaven molt perduts I van estar, també, durant, i van estar també... 39 anys durant voltes al mateix costat. Esta piedra me suena. Aquí no és donde quemó la zarza.
2: Però si el problema al desert és que no hi ha referències, que aquest és el problema.
1: Però són... I ho dius per experiència, Ponce,
0: això
1: clar.
0: Són 7, sí, però de 7 dies a 40 anys, hòstia, bueno, la gent o hi havia molts bars i anaven fent paradetes?
2: No.
1: A veure, reconduïm una mica. La cosa és que el Ponce ens ve parlar d'un profeta que resulta que ha intentat fer de Moisès. Se n'ha sortit?
2: No, perquè aquesta és la imatge. La imatge és del col·lega amb el pal a la mà, igual que Moisès, comença a caminar aigua endins i de cop, com si fos el mar Roig i s'obrissin les aigües.
1: Ho ha fet el Mar Roig igual, eh?
2: Sí, ho ha fet el Mar Roig igual. Val. I quan ja estava dins ficat fins la cintura d'aigua i dona el cop amb la vara perquè s'obrin les aigües, el que passa és que ve una onada i se l'emporta i quasi s'ofega i jo crec que el col·lega de dalt ha dit, mira, ara fliparàs.
1: El col·lega de dalt. Tampoc li diem el nom, el col·lega de dalt, eh?
0: Hi ha dues diferències respecte a Moisès. Una és, segurament aquest senyor no tenia l'exèrcit de Ramsès perseguint-te darrere per pelar-te, que això també motiva...
1: Vols dir que sota pressió es treballa millor,
0: sota,
1: no?
0: Sota pressió es treballa millor, perquè venien els altres i se'ls carregaven, i que Moisès tampoc tenia xarxes socials i no van veure el que li va passar.
1: Clar, però tu...
2: No crec que passi.
1: I tu aquí,
2: allò,
1: clar, que vols dir que potser va tenir molts intents fallits, Moisès.
0: Jo crec que no. Bueno, jo crec que... Vamos. Primer, estic convençut que Moisés no va existir. Segon, estic convençut
2: que... Però què diu? Què diu?
1: No va existir. Estem jugant a la fantasia, no, home.
0: I que és impossible obrir el mar per passar i que quan vinguin els dolents es tanqui. Això passa al Senyor de los Anillos.
1: Impossible.
0: Això passa al Senyor de los Anells.
1: Tu ho has provat? Ho has provat alguna vegada?
2: Clar.
1: No pots dir que és impossible. Has anat tu al mar
2: roig.
1: Ho has provat?
0: No, sí, sí. Ara aniré... Per vosaltres ho farem al pal i perquè vingui el desgraciat aquest del José i se'n rigui de mi, no?
1: Fact-checking. Se li diu fact-checking, no? Sí.
2: Clar. Si no ho fa, no ho fa. I a part, el problema...
1: No ragis.
2: És un crèdul i que no s'obriria. No. Però bé. Escolta, jo vull parlar d'il·luminats. Il·luminats. Per exemple, un dels que coneixem que ja es podria haver il·luminat abans és l'Alves, el jugador del Barça, que sap que ara s'ha passat a predicador, també.
1: El tenim.
2: L'escoltem, vinga, va.
3: Fíjense, hermanos, que hay que tener cuidado cuando decimos cosas que a veces... Posiblemente las decimos por emoción.
1: No és aquest, és l'anterior, és el de Dani Alves, el que volíem escoltar.
2: Clar,
1: escoltem-lo.
2: Si és el Dani Alves, s'ha canviat la veu.
1: Sí. No era aquest el Dani Alves, era aquest altre.
4: Espíritu de poder.
5: He's calling you.
4: I ell te está llamando a ti.
5: To do the work of the evangelist.
0: Pues també ha canviat la veu.
4: La obra d'un evangelista.
5: Now is the time.
4: Ahora es el...
6: Pero en la cárcel, Cristo me ha hecho libre.
1: No sé si cal seguir-lo escoltant a Daniel. No, jo que tampoc. A més perquè... que se'm regira l'estómac, saps?
2: Que... No, i a més, què dius? Home, ja et podries haver il·luminat abans, criatura de Déu. No hi ha que arribar a la presó per il·luminar-te.
1: Un tio condemnat per delicte d'agressió sexual que ara es dedica a donar consells morals. Fantàstic.
2: Totalment, Marina. O sigui, que ho flipes. Per això et dic que el meu predicador...
0: És indignant, realment.
2: Escolta, aquest matí, preparant tot això, m'he trobat amb un altre predicador que s'ha, a les últimes 24 hores, s'ha muntat a Llatinoamèrica un merder molt gran.
0: A tu t'estàs passant alguna cosa, eh?
2: No, home, no, que estava preparant la secció.
0: O sigui, tu al matí estàs veient predicadors.
2: Hi ha predicadors. No pateixis. Doncs s'ha muntat un merder molt gran perquè el tio anava donant a cada feligresa del seu grup un petó a la boca.
0: No.
2: I quan ha arribat a una, li ha dit a una... A ti te tengo que apartar para darte una oración en privado. I jo he flipat. I els comentaris eren bestials. Perquè, clar, dèiem, però què és això, tio? Que estem al segle XXI, però què estan fent aquesta gent?
0: No, res doncs, que no hagin fet els capellans.
1: I en tens més... també és veritat. Sí, no sé per què dic apa, perquè és veritat. No passa res. Sí, les coses com són.
0: Siguin predicadors o siguin del que siguin. O sigui, la oració en privado...
1: Ni tens més per la col·lecció, Ponce.
2: Sí, i us faré, us vull portar on tot va començar la meva vida. Jo tinc un gran amic als Estats Units, que és el Saulo García, que és humorista, i que té un personatge que a mi em fascina, que és l'hermano Saulo. I l'hermano Saulo...
1: Res a veure amb Sauron, eh?
2: No, Saulo. I el... No sé si m'he saltat algun tall, però dona igual.
1: El Saulo, anem al Saulo.
2: Anem al Saulo. I em sembla meravellós, perquè quan l'escolteu és que és la base de tots els predicadors, i ja ho veureu. Jo després ho comento. Escoltem-lo i després us dic.
7: Aleluya, hermano. Querido hermano, soy el hermano Saulo, presidente de la cadena de oración y de la fundación Manos Arriba. Cuenta de cheque 581972, titular hermano Saulo. Te recuerdo mi dirección en internet, www.hermanosaulo@com. Queridos hermanos, para los que no me conocen, somos una organización sin ánimo de lucro, hermano. Estamos dedicados todo el tiempo a tratar de ayudar a los hermanos que más lo necesitan, hermanos, que son, por supuesto, los hermanos menores del hermano Saulo. Somos 9 hermanos en casa, hermano.
1: Ens apuntem el nom, hermano Saulo.
2: Hermano Saulo. I el Saulo García, que ja et dic, és colombià, que és superamic, i que reia molt perquè ell feia aquest personatge i altres personatges als Estats Units, i arrasava, i arrasa a dia d'avui, perquè realment és l'altra mirada a tota aquesta part de predicació que dius, tio, però ens hem tornat bojos. I escolta, i no sabeu la quantitat de mils de milers de dòlars, i de no dòlars, i d'euros i d'altres coses, que mouen el món, no?
0: Això que diu d'atracar i tot això, a robar.com. L'altre dia jo vaig veure un tall d'un predicador d'aquests, en el qual el tio deia que Dios li havia dit que su mujer y él necesitaban un iPhone 17 y que per favor li fessin una donació per poder-se comprar un iPhone 17.
1: Que fa un moment parlàvem de Moisés i nosaltres hem trobat el moment de la narració d'aquest moment històric, absolutament.
8: Con Moisés, el africano, a abrir el mar como hizo Moisés en la Biblia. Dale, Moisés. La fe mueve montaña, Moisés. Dale con todo. Clave ese palo bien clavado, Moisés. Dale. El Señor esté contigo, Moisés. ¡Corre, Moisés, que te faltó fe! ¡Corre, corre!
1: ¡Corre, corre, que vienen corre, las tropas de Ramsés detrás! ¿No?
2: Quan venia la onada, clar, quan venia la onada ja estava a punt d'ofegar-se.
0: Impressionant.
2: La veritat és que...
1: I tens un colofó per acabar, Ponce?
2: Sí, el món dels predicadors és que no t'ho creus. I de veritat, mira, escoltem el colofó, si voleu, per acabar, i fem un comentari final, però això és que és la bomba, tio.
9: Bueno, Jesús, fin de semana complicado.
10: Sí, difícil, ¿no? Sabíamos que iba a ser así, porque, bueno, soy Jesús, pero igualmente dolió, con una traición en el arranque, nos lastimaron mucho por el costado y, bueno, se hizo muy cuesta arriba, ¿no?
9: ¿Algunas palabras para Poncio Pilatos?
10: Ah, mirá, yo de las autoridades no me gusta hablar, pero bueno, la verdad que sí dolió ver cómo miraban para el otro lado. En las chiquitas se te va haciendo muy difícil.
9: Bueno, pero lograste la resurrección.
10: Sí, la verdad, una satisfacción enorme. Siempre dije que había que creer porque teníamos con qué. El viernes nos daban por muertos, pero bueno, acá estamos. Dimos una muestra de carácter, nos pusimos la cruz al hombro y lo dimos vuelta.
9: Gràcies, Jesús.
10: No, gràcies a vos.
1: Jesús.
2: És una mirada de Jesús, futbolísticament parlant,
0: sí.
2: De tot el que va passar durant
0: si
2: la Setmana Santa.
0: La flash interview després de la crucifixió, sí.
2: Efectivament. I clar, i te'n dones compte que val la pena que riguem una mica, perquè hi ha cada personatge, hi ha cada predicador a la vida que t'emporta les mans al cap. Però...
1: I tant. Tot això és el que està tornant als predicadors, als profetes, i hi ha una cosa que s'està transformant, que és el comerç. Avui volíem parlar amb vosaltres d'un tema que han preparat el Pol Valero i el Pau Puig. Hola, què tal, com esteu?
11: Hola, bon dia.
2: Què tal, com esteu? Doncs?
1: Avui estem explicant que el petit comerç, que el botiguer de tota la vida de barri, està transformant-se, s'està reinventant per intentar que no se'l mengi la bèstia. Una mica amb la idea aquella de, si no pots amb l'enemic, coneix-t'hi. Es tracta de petits botiguers que s'han convertit en repartidors d'Amazon.
11: Sí, exactament. Això és molt senzill. Cada dia els arriba a la botiga un sac de paquets d'Amazon i ells els entreguen caminant porta a porta als clients finals, que són els seus veïns, a un radi de 20 metres. Ja hi ha més de 700 botigues a Catalunya que estan fent això a temps parcial. Són
1: radi autònoms, de 200 metres, havíem
11: 200
1: dit.
11: No? 200, sí. Un autònom que quan tanca la botiga, per exemple, unes hores al migdia, es posa a repartir. És el cas de l'Elisabet Agustí,
0: és horrible,
11: que té una joieria a Castellà del Vallès, però espera't, perquè fins i tot Amazon és qui els va buscar directament a ells.
12: Un dia estava jo a la botiga i van trucar a la porta i es va presentar un noi que venia d'Amazon.
11: És l'Elisabet que ens explicava que cada migdia, abans de tornar a obrir a la tarda, reparteix uns 60 paquets. En èpoques com Nadal en pot arribar a entregar més de 150 al dia, tot això caminant.
13: Mare meva.
11: I ens explicava que la meitat dels seus ingressos venen de la joieria i l'altra meitat d'Amazon.
12: Avui en dia els comerços, és veritat que hi ha èpoques, i sobretot els petits comerços, que ho passem una mica malament. Llavors, doncs, bueno, era una ajuda més de cara a la meva feina.
11: Un altre exemple, en David Rodríguez, de Lleida, que té una botiga de roba. Ell, per ell, repartir paquets representa un 20% dels seus guanys.
14: És un ingrés extra, perquè a les botigues no sempre t'entra gent, i més si és un petit comerç. És un extra important.
11: I allà el que fa són, en lloc de fer-ho tot a l'hora, fa escapades de 15-20 minuts per anar fent
1: les entregues. Estirar les cames, no?
11: Exacte.
14: Ja. En una botiga sempre n'hi ha moltes hores mortes i jo les vull aprofitar, perquè l'estar dintre tot el dia en una botiga, estàs de peu, no te bellugues. Pues mira, cada dia camino 10.000, 15.000 passos.
12: Camino molt durant el dia. De fet, anava al gimnàs pel dematí i he deixat el gimnàs.
0: Mira, això està bé, veus?
12: No tot ja.
0: Això, tot això que has guanyat, ja. Com a mínim vas al gimnàs.
2: Però, Santi, ho flipo, perquè, a part, el que feies sortiretes, escapadetes, clar, si en els 15 minuts que estàs fent l'escapadeta em ve un client, està a la botiga... No,
0: és el cartell aquest de la torno, no?
2: De tota la vida.
0: Torno en 10 minuts, estic treballant per Amazon.
1: Clar, estem parlant, ho dèieu, d'aproximadament, el càlcul que heu fet vosaltres, són 700 botiguers que ja s'han sumat a aquesta pràctica. Això és un pas més del que teníem vist fins ara, que era aquests punts de recollida, no? Que l'estanc, que la tintoreria, que la papereria de tota la vida fos punt de recollida de paquets, perquè això segueix funcionant, Pau.
15: Sí, o sigui, el que hem trobat és que molts establiments que ho fan són estancs, com dèieu, cubisteries o botigues d'electrònica.
16: A mesura que passava tot lo de la pandèmia i això, que el moviment de compra online, doncs, tirava molt. I llavors vam decidir compensar també les baixades que havíem tingut a la botiga en proporcionar un altre servei.
17: Belluguem només d'impost al mes uns 2.000 paquets. Des de segur, igual uns 500. Som botiga de barri i aleshores, clar, a nivell econòmic ens va força bé perquè és una ajuda.
15: I agraeixen molt aquest servei. De fet, les botigues ens expliquen que cobren aquestes d'impost, per exemple, entre 15 i 40 cèntims per paquet, depenent de si només el reben o també fan
1: enviaments. No? Clar, aquesta era la pregunta. Quan cobren o quan poden guanyar de més per fer aquest servei per Amazon? Estem parlant de 15 a 40 cèntims per paquet per ser punt de recollida. O per tu, que et vinguin amb un paquet i que l'enviïs a on sigui. No? Això serien aquests 40 cèntims. La cosa és... I per fer aquest repartiment a peu, hem aconseguit saber quan cobren?
11: Bé, les persones amb qui hem pogut parlar diuen que Amazon paga molt bé, a diferència d'altres serveis de paqueteria, fins i tot el cas de l'Elisabet, la joiera de Castellà, que ens deia que els seus ingressos ja venen a la meitat d'Amazon, perquè el que procura Amazon és tenir-los ben cuidats, perquè al final tracten amb clients seus cada dia. Llavors, en aquest cas, Amazon sí que els hi paga un salari més elevat.
1: Clar, per tant, per Amazon això és una ganga.
11: Exacte, fixa't que fins i tot el que explicàvem, en alguns pobles on els hi deu costar tenir repartidors que vagin amb la furgoneta, han anat a buscar comerços concrets on saben que doncs, hi ha molta demanda de gent que demana que compra coses online, però que no tenen repartidors.
1: I us ho deien, vosaltres que heu parlat amb tota aquesta gent, us ho deien amb resignació o us ho deien fins i tot com una possibilitat de ja quedar-se en això i de dir, és que si la meva manera de sobreviure és aquesta, si no tinc alternativa?
11: Clar, aquí hi ha dues coses. Els d'Amazon amb qui hem aconseguit parlar estaven bastant satisfets amb això i no els importava, diem, formar part d'aquesta estructura logística que en realitat és un gegant que potser a vegades posa més dificultats pel petit comerç. En el seu cas, estaven contents. Diferent és el cas de la paqueteria, perquè aquí sí que hi ha més diversitat d'opinions en si hi ha beneficis o no.
15: Clar, el que hem trobat aquí és que hi ha moltes botigues que ho fan, per exemple, per fer publicitat, per aconseguir que la gent entri a les seves botigues.
18: Lo utilicé como medio de marketing para que la gente del barrio conociera la tienda.
17: Porque te atrae más gente al estanco. Cuando la gente viene, no solo viene a dejar el paquete, sino que además pues ve un poco lo que tienes.
16: Ja que estan aquí, com també tenim, per exemple, loteries, doncs vinga a buscar un paquet. Ja que estic aquí, posa'm un euro de...
1: Sempre, com a mínim, cau alguna coseta. Santi, Ponce, vosaltres sou de fer compres per internet i no passa res. Es pot dir, tothom ha pecat alguna vegada.
2: Sí, no, sí.
1: Jo... En la vida, Santi? En la vida.
0: Mai. Menteixo, una vegada, que li havia de comprar una disfressa a la meva neboda i no la trobava enlloc i la vaig comprar per internet.
15: De què era?
0: De, no, de princesa, de Frozen, de Frozen o d'una cosa d'aquestes.
15: Tampoc era molt específic.
2: Parla amb algun psicòleg.
0: De Frozen, d'aquesta, de com es diu la...
1: De Frozen,
0: l'Elsa. I no vaig anar...
1: T'havies d'haver trucat, que en tinc unes quantes jo a casa.
0: I arribo a saber...
1: I li pot servir per la graduació, mira, abans que ho deies.
0: És l'única vegada que no compro res.
1: Per militància ho fas, o per desconfiança.
0: Per militància.
1: No, i està molt bé, i crec que hauríem d'anar, o començar a tendir cap aquí, que no vol dir que ens compliquem la vida, perquè, òbviament, clar, fer determinades compres per internet pot acabar sent molt fàcil, però hi ha coses i coses, no? Una mica de seny i de sentit comú, aquí també.
0: Home, entenc que hi ha gent que viu aïllada amb urbanitzacions i fora i que no té botiga. Jo visc al centre de Barcelona i tinc bugaderia, electrodomèstics, llibreria, tinc de tot. I puc anar acabant i conec a tot, pel nom, el de la fruiteria, el de la carnisseria, a tots aquests.
1: També et dic que hi ha una altra cosa, que aquí és que al final empreses com Amazon que poden fer rebentar preus també, no? Que no només és el fet que t'ho portin a casa, és el fet que probablement ho trobaràs més barat.
0: I el Sergi de l'Estanc, del costat on vaig a comprar el tabac, sí, està... El tio està encantat amb els paquets. O sigui, jo, quan jo l'estic del Sergi, li dic, cabrona, aparta tots els putos paquets aquests.
2: Té una moguda, Santi, tot això, perquè, per exemple, jo sí que consumeixo compres online. Hi ha coses que no. O sigui, prefereixo no comprar llibres a llibreria o temes de música a botigues especialitzades. És cert que després hi ha coses que trobes a internet que no trobes en aquests llocs, però això és una altra història. Però, per exemple, a mi, el meu punt de recollida és una òptica on la senyora no reparteix, sinó que tens que anar físicament a l'òptica, i ens trobem molts dies que té moltes bronques amb gent que li han dit, escolta, jo he pagat perquè em portin el paquet a casa i m'ha arribat un missatge que tinc que vindre a buscar el paquet aquí perquè no hi ha ningú a casa, que és mentira. I aleshores ja obrim una altra part, que dius, ostres, estàs fent publicitat, però t'estàs menjant els marrons que es tindria que menjar el repartidor. I no sé jo això com va, tu.
1: Doncs aquesta és la crua realitat de l'hipercapitalisme que ens està atropellant. Pau, sí. Pol, gràcies.
15: A vosaltres.
1: Que vagi bé. I volia acabar comentant amb vosaltres això dels jocs millorats. Sabeu de què va?
0: Sí. Demandablement, sí.
1: Són un projecte esportiu que proposa organitzar competicions tipus olímpiques, però amb una diferència substancial, i és que permeten l'ús, mai millor dit, substancial, de substàncies dopants i tecnologies de millora del rendiment. I al darrere de tot això hi ha el fill de Donald Trump.
0: Sí, no sé
2: com no.
0: I es fan a Las Vegas.
2: Un erudit, vull dir...
0: I gairebé no... O sigui, la rellevància que han tingut és més aviat escassa, eh?
1: Sí. Han tancat amb molt poc èxit només un
0: rècord mundial.
1: Un rècord, malgrat que el 90% d'atletes anaven dopats, i els no dopats van guanyar els dopats, o sigui... Ja,
0: sí, no han millorat les marques, i a més el rècord mundial que han fet no només ha sigut amb el dòping, sinó que a més és el rècord, crec que és els 50 metres lliures en natació lliure.
2: Sí.
0: Que
1: ho
0: ha fet amb...
1: Un nadador grec, Christian Glomet.
0: Però ho ha fet amb el banyador que està prohibit. Amb aquests banyadors es van aconseguir molts rècords mundials, sembla que un parell o tres de Jocs Olímpics, van prohibir i aquests rècords han quedat descatalogats i han passat a ser.
1: Que el millor de tot és que el velocista Fred Kerley, doble medallista olímpic, no va guanyar Usain Bolt ni drogat. Seria com el resum
0: de tot
1: això.
0: Quin dels dos? Diguem-ne que Usain Bolt es fot uns verdecitos importants, eh?
1: Santi Ponce, gràcies. Fins la setmana que ve.
0: Adéu,
1: profetes, que vagi bé.
13: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Avui és dijous, dijous de paella. Obrim la nostra secció de cuina setmanal, avui amb el Gypsy Chef, amb el Pablo Albuerne. Què tal? Bon dia.
1: Molt bé, corrents, corrents, suant, suant.
0: Sí? Què fas amb un jersei negre?
1: No sé, perquè he sortit corrents, perquè arribava tard i he agafat...
0: De
1: estic que...
0: Negre, no. Malament, jersei, malament.
1: Però, i si m'ho trec, pitjor.
0: Per què? Perquè està suat ja, no?
1: Clar. No, sudar, doblement sense mal. Res.
0: Ai, mare de Déu. Mira, avui, just coincidint amb aquesta secció de cuina, arrenca el tast de la Rambla, just de 28 de maig al 31. La plaça Catalunya es converteix en el punt de trobada de, diuen, la millor cuina de la ciutat, amb un ambient obert, dinàmic i ple de gustos, clar. Nosaltres això ens ha portat a pensar, es pot menjar bé realment a la Rambla?
1: Avui sí.
0: Avui sí, perquè avui sí, es disfressen, perquè està...
1: sí,
0: vols dir.
1: Sí, sí, però... O sigui, jo no conec cap lloc a la Rambla, Rambla, Rambla, Rambla, que es mengi bé. Pots sortir més o menys ben parat en un kebab d'aquests, és el millor que pots trobar.
0: És a dir, si tu passeges per allà i has de triar, perquè vas un dia amb molta fam i dius, on paro? Sí, millor un kebab que qualsevol altra cosa.
1: Sí, a la Rambla, Rambla. Ojo! Que está la boquería ahí al costat, que por mes que estén ahí intentando quemar todas las naves y que això es converteix en una cosa como en un pseudo, yo qué sé.
0: En una atracción, sí, vols dir, en una atracción.
1: Encara quedan jocs como el Quim de la Boquería, que es pot dir que està a la Rambla, i per mi seria el millor de la Boquería, seria de la Rambla, seria el Quim de la Boquería. També està... just a la plaça La Gardunya,
0: sí,
1: tenim també el... Ostres, com es diu aquest, home, de pasta? El Bàcaro. Bàcaro, un buen sitio para comer una pasta, i està a nada, nada, nada.
0: Enganxadet allà.
1: Però si no... I si algú coneix algun lloc a la Rambla, Rambla, Rambla, Rambla, que es mengi bé, que m'il·lumini. Jo estic obert a que em contradiguin i que jo, vamos, o sea...
0: Jo no n'he trobat cap.
1: Jo tampoc.
0: Perquè la majoria tenen allò de la paella, no? Aquella
1: sí,
0: paella
1: bueno,
0: horrorosa.
1: La paella... Bueno, sí, el arrozco en... d'este como fosforito.
0: L'arroz groc, no?
1: Fosforito, sí.
0: Sí, amb coses. Però bueno, que triomfa, al final.
1: Però també te digo que al voltant de la Rambla sí que hay mucha cosa muy buena. Tenemos, y además es que hay alguno de mis top 10 restaurantes en Val. Barcelona, están molt a prop de la Rambla, porque al barri hi ha molta cosa y molt bona. El Dos Palillos, amb el Marc Omella de chef de ja cocina, està. El Rauric,
0: deliciós.
1: La Aquest Tamae...
0: Aquest ja pica una mica, això sí.
1: Sí, pica, pero me han preguntado, bueno, no hemos dicho nada. Ahora, también, esto lo he demostrado en algún momento. Yo es un sitio donde voy bastante. No es un sitio barato, pero el producto que tienen es increíble, la calidad es de Déu, y en comparación amb altres propostes de la ciutat molt més, no sé, com d'apariència menys costoses, jo he comprovat amb una amiga muy amiga que això no és veritat i que el Dos Palillos es pot menjar molt bé.
0: Sí.
1: Una estrella Michelin per 40-45
0: euros. Ah, mira, doncs llavors...
1: Clar, no... sí, després sí, te vas sí. a un saque de la leche i un tal, però...
0: No, no, i que a vegades n'acabes pagant 30 sí. per una cosa que no et pots ni menjar.
1: Sí, así es. I allí, yo te digo que sales d'ahí, vamos, pipi cucu. I després, Dos Pebrots també del mateix amo, del Rauric. Luego tenim en perfil de preu molt baix o molt acceptable, el Macan Macan. Ostres, el Macan Macan és increïble. És un lloc que està al costat de Riera Baixa, de Riera Baixa, i que està molt bé. És cuina indonèsia, con algun toc de cuina tailandesa, i és molt fàcil.
0: Macan Macan.
1: Macan Macan, con K, increïble. A mi m'agrada molt, i a més són molt macos, maquíssims. I són gent del barri, gent que porta ahí molts anys, i bueno, que està molt bé. És un lloc petitó, però molt... No sé, molt guai. Luego, ¿qué más tenemos? Es que tenemos molts, ¿eh? Cal Estevet. ¿Coneixes Cal Estevet?
0: No. ¡Ostras! Ah, sí, Cal Estevet. Sí, el conec, però està callejeando,
1: sí,
0: ¿verdad?
1: Sí, callejeando, cerca de...
0: Sí.
1: Bueno, está muy cerca del Macan Macan, o a prop del Macan Macan. Está en al mig del Raval, però molt a prop de la Rambla,
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí.
1: Cal Estevet és
0: cuina tota la vida.
1: Un clàssic,
0: sí, sí, sí.
1: Però tan ben fet. I, hòstia, ahí és com que olores el al cariño que li posen a les coses, no? I està molt bé. I no està malament de preu tampoc. Luego està, tenim el Quim de la Boqueria, que ja l'havia dit.
0: Que està bastant a prop del Casa Leopoldo, no? Cal Estevet.
1: Sí, sí. Jo sóc més de Cal Estevet. Hòstia, és que Cal Estevet és que entres ahí i dices, hòstia, com se puede comer tan bien? Mm-hmm. És increïble, és increïble. I després teníem un lloc que era boníssim, que era una barra que es deia Directa Boqueria, que estava a dins de la...
0: Del mercat.
1: Del mercat, que és era una meravella, era una barra asiàtica, però espectacular, i que ara s'ha canviat de sitio, ara se llama Solo Directe, està en l'Eixample i ja no està ahí, però quería recordar-lo perquè ha sido el Arnau, que és el chef de Arnau Muñío, creo que es el apellido es Muñío. Es uno de los mejores chefs que hay en Barcelona y ha hecho tanto por tirar de la Boquería, tanto de tirar de ese sitio, al final pues bueno, irremediablemente se ha ido a un sitio un poquito más grande porque él es muy bueno. Ostras, qué bien se comía en este sitio.
0: Directa.
1: Y eso sí que estaba directe con K,
0: ¿sí?
1: Boquería. Y eso estaba a escasos 20 metres de la Rambla.
0: Ja, però
1: això era quasi Rambla. Però l'Arnau segueix en el nou directe i mereix moltíssim, moltíssim la pena. I després, una altra que no està aquí, però que també m'agrada molt, és d'aquests una mica més, si tens dinerets, és l'Enigma del Ver Adrià. Collons, tu.
0: Però l'Enigma no toca a prop d'aquí, no? O no en parla
1: bueno, està... Ja... Sortint de Sant Antoni, més
0: sí.
1: Cap a... Però és altre sitio, perquè Albert viu al barri,
0: sí.
1: Al costat de la Rambla, i és com que jo me lo encuentro muchas veces en la Boquería, nos cruzamos, tal, y siempre que lo veo, para mí es como parte de ese, de ese tal. Y en el Enigma es uno de los sitios donde mejor he comido en mi vida.
0: Gypsy Chef, Pablo Alburne, moltíssimes gràcies.
1: Adeu, fins aviat.
0: T'esperem aviat, que vagi
1: gràcies.
0: Bé, adeu.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: Litus, bon dia, què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Avui vens amb un gran clàssic.
1: Superclàssic dels últims de la fila, que per fi han tornat.
2: ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesité.
3: L'obertura és probablement una de les més famoses de la música espanyola. Diuen que les millors idees et venen quan estàs al lavabo o a la dutxa. Jo et diria que s'ha de ser molt bo per escriure Insurrección a contrarrellotge tancat a un lavabo. Doncs així va néixer una de les cançons més icòniques de l'Último de la Fila, l'any 1986, per entrar a l'àlbum Enemigos de lo Ajeno. Segons va explicar Manolo García, anys més tard, la cançó era una mena de protesta contra la seva pròpia discogràfica i les males condicions econòmiques que patia el grup en aquella època. Però què passava l'any 1986? Doncs va explotar el reactor nuclear de Txernòbil, també el transbordador espacial Challenger de la NASA, 73 segons després d'enlairar-se, i on van morir els 7 tripulants. Espanya va entrar oficialment a la Comunitat Econòmica Europea, Felipe González va aconseguir la permanència d'Espanya a l'OTAN, i va haver l'atemptat de la plaça de la República Dominicana, on ETA va assassinar 12 guàrdies civils a Madrid. L'octubre del 86, Barcelona va ser escollida seu olímpica
4: a la Ville de Barcelona, Espanya.
3: I es va disputar el Mundial de Mèxic, el del gol de la mà de Déu i el gol del segle de Diego Armando Maradona.
0: L'estem parlant d'un grup que se separa a finals dels 90.
1: Sí, ja portava... Ja han passat un ratet, eh? Han passat un ratet.
0: I ara decideixen tornar.
1: Bueno, hi ha hagut com molts amagos, i jo crec que són molt macos i són molt honestos, i ho fan una mica per la gent. Jo crec que ho fan per la gent, per dar-se el gustazo també.
0: Perquè s'ha mantingut viva la flama del públic.
1: Exactament.
0: Aplaudint i seguint el fenomen fan, això que és curiós d'un grup que es desintegra, no?
1: Sí, és que fa molts anys que es va acabar l'últim de la fila, però sí, la flama aquesta no s'ha apagat mai, i hi ha unes cançons, un repertori brutal que segueix viu. Llavors, que bonic.
0: I d'entre aquest repertori brutal, que mira que n'hi havia per triar, t'ha costat, entenc, o tenies claríssim que tu volies fer Insurrección?
1: Jo en els baretos sempre feia o Insurrección o Com un burro amarrado a la puerta del baile, que també m'agrada molt.
0: Que som molt de bar, és veritat.
1: Exactament.
0: De bar musical.
1: I jo, de fet, em vaig enganxar a l'Último, perquè era el meu germà que escoltava l'Último de la Fila. Hi ha una generació una mica més gran que la nostra, que sí que estaven a tope amb l'Último de la Fila. Jo em vaig enganxar, he de reconèixer-ho, amb Arena en los bolsillos, de Manolo García. Quan es van separar i el Manolo va treure aquest disco, hòstia, vaig flipar.
0: És que molts de la nostra quinta, jo crec que van entrar a l'Último de la Fila a través de Manolo García, no?
1: Oi que sí?
0: Sí.
1: Perquè, per cert, ell estava acollonit, no? I em van explicar que Pájaros de Barro parla una mica d'aquest acolloniment.
0: Ah, sí?
1: Sí. És curiós. D'aquell no sabia ben bé què passaria, no? I venia de tenir molt d'èxit i diria, ara en solitari, a veure què passa. I li va molt bé, és que aquell disco, jo recordo, està parat en un semàfor i escoltar-lo, o sigui, l'escoltaves a tot arreu, no? O sigui, tothom el duia al cotxe.
0: I el que té l'Último de la Fila, que d'alguna manera també ho té Manolo García després, són estructures molt estranyes, no?
1: Sí. Sí, a més, és curiós que cançons amb estructures tan estranyes, amb lletres, amb paraules rares, paraules que no s'utilitzen gaire, connectessen amb la gent. És al·lucinant. De fet, jo un dia amb ell, amb el Manolo, a Leitmotiv, va venir a tocar, i ell em va reconèixer. Estàvem assajant una cançó nova seva, i no se l'acabava de saber, i es girava i ens demanava perdó. Hòstia, perdoneu, que és que, clar, no, jo l'he gravada, però encara no l'he fet en directe.
0: Clar, és que han de ser difícils de memoritzar.
1: És que quan faig aquestes lletres tan rares, ho va dir ell, eh? I doncs em costa molt de memoritzar-les.
0: I Insurrección té una història curiosa al darrere, aquesta cançó.
1: Sí, és una història que ells han explicat moltíssim, però que em fa molta gràcia, que és que van arribar a la discogràfica amb un disc nou, que era el Enemigos de lo Ajeno, i estaven molt il·lusionats amb aquest disco. I la discogràfica el va escoltar i van dir, bueno, és xulo, però falta un single. Molt típic de discogràfica.
0: De discogràfica, no?
1: I ells, una mica picats, van dir, podem anar al lavabo un moment? I se'n van anar al lavabo.
0: No.
1: I ens, la història diu que en 10 minuts van escriure Insurrección. Van dir, voleu un single? Ens l'anem a fer ara mateix. I sí, van anar al lavabo, es van tancar, i en 10 minuts van escriure Insurrección.
0: En 10 minuts?
1: Sí, tio.
0: Havien tenir alguna inspiració ja de coses fetes de casa, si no pot ser això. I... clar, tu dius, he conegut el Manolo García i has coincidit en més d'una ocasió. I, sí. I amb el Quimi?
1: El Quimi també l'he conegut. No he tocat amb ell, però sí, havia coincidit amb ell a concerts de l'Adrià Puntí, perquè el Quimi va produir diversos discos de l'Adrià Puntí. I un dia va venir al programa i sí, vam riure molt. És que es riu molt amb aquesta gent. És molt bonic. Hi havia com un... crec que quan ho van deixar... hi havia una metàfora molt xula que van fer servir. Bueno, una metàfora, o crec que no era ni una metàfora. Deien, és que hem rigut tant i... com ho deien, això? Ah, sí. I, ens hem passat molts anys jugant al ping-pong junts, deien. I ens hem avorrit ja de jugar al ping-pong.
0: És que també és la gràcia, no? Perquè aquí a vegades tu ens portes històries de grups de rock, de bandes que acaben fatal,
1: sí.
0: Germans, col·legues, és igual el que sigui, parelles, i al final aquesta és una història d'èxit, sí. D'èxit de les relacions humanes, no? Més enllà de la música.
1: Sí, jo crec que els dos són molt intel·ligents i ho van fer molt bé. I van veure... després de o sigui, els últims discos ja... També les crítiques tothom deia sempre esteu fent el mateix, que això a vegades és una putada. I...
0: oh, no! Al final, si tu saps que allò t'agrada, escolta'm, dona'm més del mateix,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a veure...
0: jo... m'encanten les olives i no me n'afartaré mai de menjar olives.
1: Sí, sí, sí, sí, però em refereixo a aquells com que són músics molt ambiciosos,
0: yeah.
1: I en el fons no sempre feien el mateix, sí que tenen un estil. O tinc un amic que diu, repetir-se és tenir estil.
0: Quin estil diries que té l'último de la fila?
1: L'último de la fila té un estil molt peculiar. Jo crec que té una barreja de rock and roll i de punts com de copla, de flamenc. És a dir, crec que ell, ho deia el Manolo, que ell de petit escoltava la Creedence Clearwater Revival, mm-hmm. I ara no em surt cap cantant de copla.
0: Però, coplistes.
1: De coplistes. I és curiós perquè l'estructura musical o és molt rockera, és molt, un rotllo molt rockero, però la seva manera de cantar sembla, no sé, sembla d'una altra època, sembla de la copla espanyola, no? que escoltaven les iaies.
0: Hem parlat de la carrera que va fer el Manolo García post-Último de la Fila, pre-reunificació de l'Último de la mm-hmm. Fila, i el Quimi què?
1: El Quimi ha fet el que li ha donat la gana. El Quimi...
0: ha estat més un vers lliure, no?
1: Sí. D'entrada, va poder escriure o va poder cantar en català, perquè diuen que ell escrivia... ell sempre ha escrit en català. O sigui, escrivia les cançons en català i després les traduïa al castellà.
0: Sí, eh?
1: És curiós, eh? El Mar Antiguo... El Mar Antiguo, Madre Salvaje... I els seus concerts la fa en català i queda collonuda.
0: Perquè composaven els dos, les lletres?
1: Sí, composaven els dos, però el Quimi ho feia en català i després traduïa, no? Mar Antiga, Mare Salvatge... I ell ha pogut fer moltes produccions molt bones. Com et deia abans, la del Puntí va ser molt important en aquell moment, perquè li han passat molts anys, però... en aquell moment no sonaven així els discos en català.
0: Què vol dir que no sonaven així?
1: Que ell va aportar cap als 2000 una qualitat de producció que no existia aquí.
0: Una finura, eh?
1: Una finura. Ell tenia un altre nivell. Ell venia de petar-ho a l'último de la fila, de tenir accés a estudis molt importants, de tenir coneixements que nosaltres no teníem.
0: Ja. L'escoltem o què, Insurrección?
1: Vinga.
0: Vinga, va.
1: Vinga.
0: El litus que es posa en el paper del Quimi Portet i del Manolo García.

0: Ole tú. Me corto el pelo de una y otra vez.
1: Mira, volia comentar aquesta frase.
0: Perquè ves la cola allà al mig, sí, que no venia a cuento.
1: Sí, que no tenies a veure res, no? O sigui, que exactament a què es vol referir?
0: Manolo Quimi, quan Manolo vinguin Quimi, al programa ens comprometem sisplau a preguntar-los.
1: Sí, sí, perquè vens d'una estrofa que l'entens, no? I de cop i volta arriba aquest moment així com... cap a baix. Me corto el pelo una y otra vez. I ho deixo aquí, eh?
0: A veure, si la van fer al lavabo, igual va ser... Vinga, sí, cola aquesta també, és igual, que ens falta per quadrar.
1: Jo crec que sí, aquesta potser tenia una mica de pressa, aquesta...
0: Litus, gràcies.
1: Un plaer.
0: Després del seu pas per Barcelona i Madrid, seran el 30 de maig, el 5 de juny a Bilbao, el 13 de juny a Santiago, el 20 de juny a Vilés, el 27 de juny a Sevilla i el 4 i el 9 de juliol a València, l'últim de la fila. Si no tenim entrades, malament rai.
1: No, teniu molt fotut.
0: Que vagi bé, adéu.
1: Adéu.

Aquí al programa d'avui tenim un matí amb un totum revolutum relacionat amb investigacions, amb processos judicials que toquen la política. Ja ho sabeu, tot l'escàndol, els escàndols que envolten Pedro Sánchez. Avui comença el judici, està començant el judici contra el seu germà per la seva contractació a la Diputació de Badajoz, contra el germà de Pedro Sánchez. Però és que tenim en marxa també, i ens estem fixant molt últimament amb tot el que li passa al PSOE, però segueix en marxa el judici de la Kitchen, d'aquesta operació parapolicial per prendre a Bárcenas tota la informació compromesa que pogués tenir relacionada amb el Partit Popular, una operació parapolicial orquestrada pel govern d'aleshores de Mariano Rajoy en col·laboració amb el partit. Avui compareix qui era ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i també qui era el seu número 2. I tenim paraules de Salvador Illa, que diu que no són ingenus, que no creuen les casualitats i que tot això que està passant, aquesta actuació de la Guàrdia Civil i a la seu del PSOE, no és casual, que no els doblegaran, que no aconseguiran doblegar els socialistes i que la veritat s'acabarà imposant. Això ho ha dit aquest matí en un acte. I sapigueu que la C32 ja està reoberta, però que encara per aquestes mobilitzacions de professors hi ha retencions a la Nacional 2 i també a la C32 a l'altura de Mataró. Apa, que vagi molt bé, us quedeu amb els equips locals. Fins demà, adeu.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. A SER Catalunya, aquí Barcelona. Amb Jordi Cartanyà.
1: Bon dia, Barcelona. Bon dia, Jordi Pou.
2: Bon dia, senyor.
1: Bon dia, David. Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Síndic de Greuges, com estàs?
3: Molt bé.
1: Síndic de Greuges de Barcelona. Avui ens avanceu en aquest programa un cas que l'Ajuntament ha pres mesures, que ara explicarem amb en Ferran Dalmau, però que ens agradaria abordar des del principi. Jo et faig una pregunta de resposta curta, és a dir, només al principi, després ja ho desenvolupem, no fem spoilers. El tema arrenca quan un veí del carrer Loreto de Barcelona es posa en contacte amb la sindicatura per explicar què passa allà al carrer.
3: Què passa? Que hi ha uns bars on s'exerceix la prostitució, però es capten els clients en el carrer. I això causa molèsties al barri, causa molèsties als veïns, no tant el que es fa dintre local, sinó el que passa al carrer.
1: I això fan de noche, quan tots els gatos són pardos, o també era mitja tarda, plena llum del dia?
3: A tot moment, a tot moment. I això perquè hi ha un parc infantil al costat i, per tant, causa cert malestar que es captin clients en el carrer.
1: Va, i avui, curiosament o no, també parlarem de sexualitat des d'un altre vessant, la lúdica, la del plaer i les joguines sexuals per adults. Ens visita la Verònica Vivero, especialista en psicologia clínica, teràpia sexual i de parella a Andrologia a Barcelona, de Taus Clínics, en aquesta secció que ens venen oferint cada mes. Verònica, el Satisfyer ha estat pràcticament un símbol d'empoderament de la dona i de la seva sexualitat, però no em ve ara al cap l'equivalent a nivell popular del Satisfyer en masculí, no sé què seria.
4: Bueno, bon dia, primer de tot. Els masturbadors masculins, normalment, podríem dir que és l'equivalent d'aquest Satisfyer, no? I és veritat que tot això està canviant bastant i que cada cop es fa més ús, hi ha menys reticències.
1: Sí, sabem que el Satisfyer és un succionador. El masculí seria succionador, vibrador, què seria?
4: Bueno, fan un símil del que seria el sexe oral, per exemple, i tenen una funció de succió també, moltes vegades, sí.
1: I un cop els tastem i si ens agrada molt, després quan ho passem a la realitat real, què pot passar? Ho esbrinarem quan arrenquem amb tu d'aquí una estoneta. Com està Barcelona ara mateix, David, de calor?
3: Mira com vinc. Suant. No fa molta calor, molta humitat, i el pitjor no és ara, és mirar d'aquí un mes el que ens vindrà.
1: Ja veuràs. La nit l'heu passat bé, bro?
3: Sí. Bueno.
1: D'aquella manera, eh? D'aquella manera. Ai, senyor... Anem a veure què ens espera les pròximes hores amb en Jordi Carbó. Jordi, com anirem de temperatures per avui i per demà? Bon dia.
5: Bon dia. La temperatura avui continuarà pujant, ho han fet les mínimes respecte a ahir, també ho faran les màximes en una jornada bàsicament assolellada. Ja han tingut mínimes per sobre dels 20 graus a moltes localitats de la costa, també a gran part de la ciutat de Barcelona. De fet, cap a les 7 del matí hi havia més de 25 graus a l'Observatori Fabra. Les temperatures amb el sol que farà tot el que resta de dia pujaran en facilitat i les màximes passaran dels 30 a tota la línia de la costa. Ens aproparem als 35 al prelitoral i a gran part de l'interior passarem dels 35 fregant els 37 graus a prop del riu Llobregat, entre el sud del Berguedà i a l'interior del Baix Llobregat. A la tarda creixeran algunes nuvolades a fruit de la mateixa calor cap al Prepirineu i a la Catalunya central amb algunes gotellades. També la tarda es presenta amb vent moderat de marinada.
0: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. SER Catalunya.
1: Ciutadans de Barcelona ja han ordenat tancar tres clubs nocturns prostíbuls al barri de les Corts, tot plegat a petició d'un veí que va denunciar que les treballadores sexuals sortien al carrer a oferir els seus serveis. Més informació amb en Ferran Dalmau. Benvingut.
6: Què tal, Jordi? Bon dia. Sí, ho estem avançant en aquest programa. A petició d'un veí, el síndic de Greuges, que és al teu costat,
1: sí,
6: va demanar al consistori que investigués els locals, al carrer Loreto de les Corts. La Guàrdia Urbana va constatar que són bars musicals amb reservats per activitats sexuals, tenen llicència per fer-ho, però van fer-los inspeccions sobre la vigilància exterior dels establiments i la retolació amb la que s'anuncien al carrer. Al detectar incompliments, han ordenat tancar els locals fins que arreglin aquestes irregularitats. Podran tornar a obrir quan compleixin la normativa, si el síndic no ens porta la contrària amb aquesta informació.
1: Com ha d'anar això, David?
3: No, nosaltres el que hem fet, nosaltres recomanem, són resolucions que fem, recomanacions, i sobretot el que fem, dos tipus de recomanacions. La primera és el malestar que es causa al carrer, és a dir, la captació de clients al carrer, i el que acaba provocant és un problema de convivència. Per això ho diem, la intervenció de la Guàrdia Urbana, i a l'altre cas que valori l'Ajuntament en tot cas. Ara hi ha uns... Em sembla que hi ha dos que estan fent reformes on obrirà properament, per tant, ha baixat una mica a l'aldarull que hi ha al carrer. Hi ha un parc infantil proper, també el que deies, el tema de les retolacions, etc, que no complien la normativa, i després li diem a l'Ajuntament que valori si vol continuar concedint llicència de bar musical amb reservat per la prestació de serveis de naturalesa sexual. És una valoració que fa l'Ajuntament, si vol o no vol continuar concedint aquesta llicència. No entrem amb el que fa l'Ajuntament, però sí que entrem amb el malestar que es provoca al voltant d'aquests quatre bars que hi ha, i a més és en el mateix carrer, que és el carrer Loreto de Barcelona.
6: Els hi podria retirar la llicència a l'Ajuntament o no? O un cop està concedida no es pot retirar?
3: Sí, perfectament. Podria dir que vol que aquests locals es dediquin a altres tipus d'activitats, que sigui només bar musical, per exemple, però això ja és discrecional per part de l'Ajuntament, que ell pot decidir. Nosaltres no podem obligar a retirar aquesta llicència. Si ells consideren que volen prendre mesures en contra del treball sexual, ho poden fer. Mira, t'explicaré una cosa perquè és important en aquests moments. Jo ara, quan sortí d'aquí, me n'aniré a un local que és Metzineres, que està al Raval, que és un local que el que fan és assistir i ajudar a prostitutes que estan en situació de carrer i estan molt perseguides al Raval i que tenen addiccions. Però a Metzineres se'ls presta una atenció molt necessària. Clar, el que no entenem és, aquí estem parlant del carrer de Loreto, és de prostitució de luxe, i al Raval estem parlant d'un altre tipus de prostitució. Per tant, el que crec és que s'haurien de prendre les mateixes mesures en tot el sentit. O tot o res. El que no pots fer és permetre-les en un lloc i perseguir-les en un altre.
1: Perquè passa que a Catalunya i Espanya la prostitució viu en una mena de buit legal, no? És a dir, no està prohibida clarament, però tampoc regulada de manera completa. Això genera una contradicció social molt evident, perquè, clar, amb el cas que estem parlant ara mateix, es tolera si no es veu, però quan es fa visible tenim el tema d'allà veïnal, polític, però fins i tot moral. No? Hi ha un buit aquí, no?
3: És un debat que s'ha d'obrir, o es permet o no es permet, però fa molta por obrir aquest debat. L'evolucionisme o no evolucionisme, però bueno, plantegem-ho.

0: el que no pot és oferir-les al carrer, és això?
1: Clar,
0: perquè sortien les prostitutes clar, al carrer.
1: El que no pot és captar clients en el carrer, inclús també són locals que requereixen seguretat, en aquests locals vigilants de seguretat. Clar, nosaltres quan fem la petició d'informació a l'Ajuntament ens diuen que hi ha dos d'aquests locals que han demanat que els exonerin de tenir seguretat en aquest local. Bueno, és un bar musical, que tots els bars musicals necessiten tenir una seguretat, per tant, ells també han de tenir aquest tipus de seguretat, que volen estalviar costos. No, han demanat i no els hi han concedit aquesta exempció de seguretat. Però sí, el que dius, tu de portes endins realitzes aquesta activitat, però el que no pots fer, de portes en fora, i és per això que intervé la Guàrdia Urbana. I nosaltres diem que les mesures que està prenent el districte de les Corts són correctes de fer una vigilància exhaustiva. El que no es pot fer és anar a captar clients fora, no només a la nit, sinó que també a la tarda. Per què? Perquè això altera l'ordre públic d'aquell carrer.
2: Perquè tenim un parc infantil allà demà mateix, no, dieu?
1: I encara que no hi hagi el parc infantil, és a dir, tu saps l'activitat que es fa a dintre, el que no pots fer és anar fora a captar clientela.
0: Tot això neix perquè un veí us dirigeix a vosaltres una queixa, com funciona això, una reclamació, una pregunta?
1: Nosaltres som institució de segona instància. Primer s'ha de dirigir a l'Ajuntament i després, si l'Ajuntament no respon o no respon de forma correcta, es dirigeix a nosaltres. Però ens primer van a l'Ajuntament, l'Ajuntament no va prendre les mesures, es va dirigir a nosaltres. Nosaltres també, la nostra resolució, també advertim a l'Ajuntament, perquè quan nosaltres ja demanem petició d'informació a l'Ajuntament, triga 6 mesos a respondre. Mm-hmm. Per tant, som una institució que té un prestigi, no pots trigar 6 mesos a donar-nos una resposta. Per tant, el que li diem, una de les advertiments que fem és, has de col·laborar amb la sindicatura, quan nosaltres et demanem informació, tens un mes per respondre, no pots trigar 6 mesos. Per què? Perquè si no, nosaltres triguem més temps en fer la nostra resolució, perquè no tenim la informació de l'Ajuntament. També hem canviat, a partir d'ara, si no ens respon a l'Ajuntament en un mes, el que fem és resposta directa sense informació de l'Ajuntament. Li hem de donar la possibilitat de que doni la seva versió. La seva versió ens la donen, que estan prenent mesures, que saben què està passant, el que tu deies de les retolacions, que han posat sancions, bueno, i que estan valorant si retirar o no retirar la llicència. Però han trigat 6 mesos a dir-nos-ho.
0: Perquè no poden captar clients, no, és a dir, que no poden sortir les treballadores sexuals al carrer, però tampoc hi pot haver un rètol que s'ofereixin serveis sexuals al carrer, és això?
1: Sí, clar, però tothom sap què passa en aquests 4 establiments, per tant, sí, i tothom sap la llicència que tenen, bar musical, amb reservats per a la prestació de serveis de naturalesa sexual.
2: Els rètols ja no caldrien, no, que ja són tots grans, no?
1: Clar, la gent sap que sap.
0: Els típics dibuixos d'una dona amb silueta. Sí, i tal.
1: Clar, la gent sap que jo a prop de casa tinc un club d'intercanvi que no té cap rètol i tothom sap que és un club d'intercanvi.
0: Sí.
1: No diré el carrer, eh?
0: No, era per saber concretament què permet la llicència.
2: Avisa'm on és. Mai un dia que el vagi a veure, a veure si m'equivocaré de porta i em tocarà jugar una altra lliga, eh? Passa que no sé què faré ell, això, el brouero.
1: No, però és això, que tothom sap què passa allí i no hi ha cap reto, és una porta...
2: I tothom sap què és.
1: I tothom sap què és, sí.
2: El que pode hacer que haga, el que entienda, pues que ja ho entén, ja tal com va. Escolta, quin perill hi ha que quan reobrin, que tornem a tenir el mateix panorama al carrer? I si han de posar mesures, l'Ajuntament s'ha de posar fort amb això?
1: Sí, jo crec que sí, que ara, és veritat, el mateix veí ens ha comunicat que hi ha dos, un que estan fent obres i que l'altre hi ha un traspàs, que la possibilitat és que sigui la mateixa activitat. Bueno, el que li diem a l'Ajuntament és que reguli, que prengui les mesures oportunes. Ara, dels 4 només hi ha 2 oberts, si s'obren els altres 2, que el que faci és garantir la convivència a l'espai públic. I ja està, garantir la convivència. El que passi de portes endins, cada un és grandet, sap el que fa, però de portes en fora que hi hagi un respecte i una pulcritud de cara a veïns i veïnes.
2: Tu creus que es respectarà això o tornaran a provar allò?
1: No, jo crec que es respectarà. És a dir, també, és a dir, nosaltres ens entra la queixa pel carrer Loreto. Sabem que hi ha altres carrers de Barcelona on hi ha multitud de bars en aquest sentit. És extensible als altres carrers. Per tant, el que sí que demanem és quan veïns i veïnes vegin que els està passant això al carrer, ja no faci falta que torni a venir a la sindicatura, sinó que utilitzin aquesta resolució de la sindicatura per dirigir-se a l'Ajuntament dient, mireu, al carrer Loreto s'ha fet això, en altres carrers es pot fer el mateix.
0: No, és que és curiós perquè ho deies al principi, no?, que hi ha aquestes dues realitats de la prostitució a Barcelona, una, diguéssim, com de luxe o més ben estructurada, i una altra que és una situació molt diferent al Raval. Clar, a l'hora de fer mesures per garantir unes bones condicions

0: si vol ser regulacionista o abolir, o si es vol ser abolicionista, és molt diferent com ho planteges en una situació que en una altra, perquè els problemes també són diferents. És a dir, al Raval tu pots anar caminant i trobar-t'ho al carrer, o també passava al Camp Nou, no sé si encara passa o no, i en canvi en aquests carrers és una cosa molt més, vull dir que qui passa per allà, sobretot a certes hores, sap quina activitat hi trobarà, no? El carrer Loreto no és un carrer, si algú ens està sentint i no el té ubicat, no és un carrer gran de pas com pot ser la Gran Via, és un carrer més aviat secundari.
1: Sí, però el debat és què fem, debats per carrers? No, fem debats per situacions, de dir, escolta, què fem amb la prostitució? És un debat que s'ha de plantejar no només a nivell de ciutat, a nivell de país, i què volem fer, per què? I quan decidim què és que es vol fer, serà l'hora de regular d'alguna manera, perquè si no estem això, estem en un buit, que veiem que hi ha un tipus de prostitució i altre tipus de prostitució depenent dels barris de Barcelona.
2: I depèn dels locals i dels tractes que se'ls donguin i de la dignitat i el tracte
1: Tu has dit una paraula clau, i la dignitat.
2: Dignitat.
1: La dignitat de les treballadores sexuals. Perquè no totes tenen els mateixos drets i la mateixa dignitat respectada. I el que hem de dir, si no s'aboleix, són treballadores sexuals, i el que s'ha de buscar és dignificar el seu treball.
2: Alguna pregunta més?
0: Totes fetes.
2: Totes fetes,
0: meva.
2: Arribem a un quart. Escolta'm, ara aquest juny comença per allò la carrera del síndic, eh? No sé si són els idus de març o això, o com va d'anar
1: ja,
2: això?
1: Això ja ha començat. Va començar al març amb un decret d'alcaldia en el que l'alcalde demanava a les entitats que proposessin candidats per la figura de la sindicatura de greuges de Barcelona, per ser titular de la sindicatura de greuges de Barcelona. Som un equip i es demana qui pot ser titular. S'ha tancat ara amb dos candidatures, i a partir del dia 1 de juny fins al 30 de juny la ciutadania i entitats podran votar a qui decideixen que sigui. Votació que no és vinculant. Per què? Perquè després entra als partits polítics,
2: sí?
1: I és a nivell municipal que es decideix...
2: Són ells qui dirien?
1: Sí, són ells qui dirien, sí.
2: I jo, com un ple de l'Ajuntament?
1: En un ple de l'Ajuntament...
2: Com aquell que aprova un pressupost, aproven el síndic?
1: Fa falta... Bueno, jo ho negocien abans i tot. De 41 regidors fa falta una majoria de 27 per poder ser escollit durant 5 anys síndica de Barcelona.
2: Llavors la campanya que l'heu de fer entre els empadronats de Barcelona o els polítics que els representen?
1: Jo la faré entre els empadronats de Barcelona. Jo crec que em dec a la ciutadania.
2: Com t'ho diré?
0: En l'històric, el ple ha respectat normalment la votació que s'havia fet prèvia?
1: És que és la segona vegada que es fa.
0: Ah.
1: A l'històric, jo em vaig presentar fa 5 anys sense... Jo no milito en cap partit polític. No, mai he militat a cap partit polític. He fet política, sí, tota la vida. Des de la universitat, des de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, tothom fa política, però sense cap adscripció a partit polític, i jo no era el candidat que tenia que sortir escollit. Què va passar? Que en la votació popular, de 8 que ens vam presentar, jo em vaig endur la meitat dels vots. Va marcar bastant el tema de qui escollia a l'Ajuntament. Ara en aquesta, bueno, ens hem presentat dos candidats. Jo ara, avui, a dia d'avui, m'han avalat 50 entitats, que algunes són federacions, com pot ser la FEDE, pot ser l'Observatori LGTBI, pot ser PIMEC, que representen 3.000 entitats. L'altra candidatura té 3 entitats. Bueno, ara fem una campanya, jo tinc un projecte molt maco, a 5 anys, i si no surto, no passa res, perquè tinc una feina molt maca, que soc professor d'universitat, que m'encanta. Per tant, però sí, jo crec que tinc un projecte maco i tinc ganes de consolidar el projecte que vaig començar fa 5 anys.
2: David, bon dia, moltíssimes gràcies, eh?
1: A vosaltres.
3: L'actualitat de Barcelona, aquí. Amb Jordi Cartanyà. Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Ser Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
4: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
2: Ens acostem a vibradors, estimuladors, anells, lubricants o joguines per compartir en parella, i no només per parlar de sexe, sinó també de comunicació, de desig, autoconeixement, confiança i benestar. Les dades apunten a un canvi clar. Les dones fan bona part de les compres de productes de salut sexual, fins al punt que Satisfyer ja sabeu que s'ha convertit en un símbol del plaer femení i objecte de regal, fins i tot entre amistats. Verònica Vivero, sexòloga d'Andrologia Barcelona, benvinguda, què tal, com estàs?
5: Hola, bon dia.
2: Estàs andrologia, els homes, les joguines sexuals, encara ens costa o ja ens hi anem endinsant cada vegada més?
5: Jo vull pensar que els temps estan començant a canviar, però sí que és veritat que en general em trobo que els homes teniu més reticència i més prejudicis a l'hora d'incorporar una joguina sexual a la vostra vida, no? Mm-hmm. Continua venint el mite a vegades, que és com un suplement, com una espècie de rival, com tot això.
2: Fa por,
5: no?
2: Eh?
5: Fa una mica de por, sí. En general us costa més als homes, però bueno, es fa una prèvia i es pot treballar això.
2: Perquè no falla, no s'espatlla, allò no baixa la bandera en cap moment.
5: Bueno, i que arriba a uns nivells d'intensitat i tal que difícilment una persona pot aconseguir-ho, no? Llavors a vegades pots... podem patir les conseqüències, també, això és veritat.
2: Conseqüències que es deia, no? L'Spotify, al cap d'uns... Jo dic Spotify, no m'ho corregi. Jo li dic... Sempre li dic... Vaig començar fent la broma de l'Spotify amb el Satisfyer i se m'ha quedat l'Spotify ja com de sèrie. Suposo que estic fent una sinestèsia de dos plaers que trobo a la vida amb l'Spotify. Dit això, sí. Ara m'he perdut. M'encanta fer això. Ah, bueno. Sí, que no hi ha punt de retorn. És a dir, si anem... És un tipus d'estimulació que després és difícil trobar en una parella?
5: Sí. Però bueno, la clau, com tot, és ampliar ventall. És a dir, bueno, pots aconseguir un orgasme molt ràpid i molt intens amb aquestes joguines, però podem explorar d'altres vies també d'estimulació, i aquesta és la idea, no? Mm.
2: Clar, serveixen per jugar, però també per descobrir el propi cos, entendre què ens agrada, desbloquejar pors... És a dir, com abordeu o abordes tu a consulta la vessant terapèutica de les joguines sexuals en homes i en dones, o en aquest cas potser per tots dos, i homes i dones?
5: Bueno, treballem per doble via, no? Nosaltres som un centre andrològic i, evidentment, treballem més amb la figura masculina, però també amb moltes parelles. O sigui, a part d'aquest ús més lúdic que poden tenir les joguines, evidentment tenen un ús terapèutic molt important, és un complement, és una ajuda. Molts cops es fa servir a teràpia sexual i ajuda moltíssim, doncs, per poder reconnectar amb el propi cos. Hi ha moltes persones que viuen molt dissociades del seu plaer, per exemple, del seu cos, de les seves emocions, per poder escoltar-te, per saber el teu plaer, els teus límits, desbloquejar. Hi ha molts processos, com has dit, processos d'anorgàsmia, d'un cert rebuig, a vegades fins i tot, o d'habitació que hem fet al voltant de la sexualitat, no? I gràcies a la joguina moltes vegades podem entrenar amb tot això i que la persona, pues, connecti molt millor, i evidentment, pues, tenir en forma els nostres genitals, entrenar el sol pèlvic, tot això, no?
2: Per favor, en general, qui té més desconeixement del propi cos, homes i dones, o depèn de cada cas?
5: En aquest cas, jo m'atreveria a dir que les dones tenim força menys desconeixement. Potser vosaltres teniu més facilitat d'accés, en el nostre cas, doncs, per saber com és el nostre cos hem de fer una exploració una mica més intensa, i moltes dones no coneixen com són els seus genitals. Això és veritat. Llavors crec que el Satisfyer va contribuir molt a tot això, va suposar una revolució sexual, va suposar que moltes dones es donessin el permís de connectar amb el seu plaer, d'entendre com és el seu cos. Jo sempre ho he explicat a les xerrades d'educació sexual. Igual que coneixem qualsevol altra part del nostre cos, és interessant també, pues, saber com són els nostres genitals, on està situat tot això.
2: Però la dona no té curiositat de saber què hi ha allí, com funciona i...
5: Bueno, suposo que venim d'un model on tot això, afortunadament, vull pensar que també està canviant, però venim d'un model com molt heteronormatiu, on està molt relegat el plaer masculí, moltes vegades, ha fet un rol com més passiu en aquest sentit, no? Llavors, bueno, potser no s'havia focalitzat tant en aquest tema.
2: L'altre és, hi ha qui encara veu les joguines sexuals com uns artefactes com de degenerats. És possible,
5: sí,
2: això?
5: Sí, hi ha molt de mite. És a dir, jo vull pensar que ara hi ha menys vergonya i més facilitat d'accés. També l'estètica de tot això ha canviat molt. Si et fixes, les botigues eròtiques, per exemple, ara tenen una estètica molt més fina, més assequible, que fa uns anys que era un lloc com lúgubre i, no?, com molt d'això. però...
2: Però com a clandestí, no? Exacte, com a, com a estètica sí. masmorra, fins sí, i tot. Mare sí, meva, tio, quina por.
5: Hi ha gent que encara continua pensant que ets una espècie, bueno, que tens gustos o preferències atípiques, mm-hmm. o que potser és que no tens accés a una possible parella sexual i no té per què necessàriament implicar res de tot això. Mm-hmm. És un complement, és una ajuda, no venen a substituir a ningú.
2: Ús terapèutic, eh? Tornem-hi. Casos d'anorgasme, em deies, en els homes concretament, quin tipus de ginys i en quins casos són útils les joguines sexuals?
5: Clar, nosaltres com a centre andrològic tenem molt la figura masculina, sobretot ens venen molts homes amb problemes de control ejaculatori o problemes d'erecció, mm-hmm. i tots dos casos, tot i semblar molt diferents, tenen una part molt peculiar i molt semblant a nivell psicològic, que és que fan una conducta prototípicament fòbica, és a dir, et generen una por molt intensa, mm-hmm. Associat a un gran malestar i una ansietat anticipatòria molt gran arrel de tot el que són les trobades compartides. Llavors, moltes vegades ho eviten. Llavors, hem de treballar-ho amb, bueno, com treballaràs qualsevol fòbia, no? Igual mm-hmm. que doncs, una persona que té por a parlar en públic, no l'agafaries i el primer dia la ficaries en un auditori, sí. segurament, doncs ho fem de forma gradual, exposició gradual en viu.
2: Quina és l'estric o quina és la joguina sexual que recomaneu en aquests casos pels homes?
5: Moltes vegades aquí els masturbadors masculins fan una funció molt bona perquè, bueno, evidentment no és el mateix que estar amb una persona, però en quantes sensacions i tal simulen molt bé el que seria, per exemple, un canal vaginal, una penetració, un tal, que normalment amb la penetració sembla pràctica on teniu més reticències i us genera més por, us bloqueja molt més.
2: Per què?
5: Suposo que és un tema de masculinitat i d'erecció i de demostrar i de moltes vegades us enfronteu a aquestes trobades com si fos un examen. No, i no esteu tan pendents de gaudir amb l'altra persona i de compartir de tal, sinó com si haguéssiu de demostrar, no? I bueno, pues això fa por. Llavors, que s'acostumi una altra vegada a les sensacions, que pugui fantasejar, que pugui utilitzar diferents recursos i que aquesta ansietat anticipatòria vagi baixant, evidentment tot això acompanyat d'una teràpia a nivell cognitiu, a nivell emocional, a nivell... O sigui, no només la joguina ja està.
2: No sé si la gent jove ja està més avançada a les joguines sexuals que un públic ja més adult, més per damunt dels 40, o és igual, això va, no va per edat, no va per gènere.
5: Bueno, normalment els joves crec que sí que tenen bastanta més flexibilitat, però m'he trobat de tot, també, et sorprendrà.
2: Sí?
5: Sí, sí, sí.
2: En quin sentit?
5: Bueno, doncs el que comentàvem abans, no? Molts mites, molts prejudicis, entorn a aquest ús, i haver de fer un treball previ, no? De dir-li, bueno, doncs és una ajuda, no? És un d'això. També t'has de dir que no sempre es prescriu, eh? Depèn molt del perfil de la persona amb la que et trobis al davant. O sigui, si el pacient, per exemple, té un perfil molt obsessiu, molt perfeccionista, molt tal, a vegades li agreuges aquesta sintomatologia.
2: I si en cas d'una parella un dels dos vol introduir algun tipus de joguina, això s'ha de dir.
5: Com tot, el que parlem com sempre. Tot, les coses s'han de parlar.
2: La telepatia no existeix. La telepatia no existeix.
5: Però és un molt bon recurs, moltes vegades, per parelles, sobretot de llarga evolució, que s'han acostumat a unes dinàmiques i unes rutines. Jo sempre ho dic, la rutina pot funcionar molt bé en el nostre dia a dia perquè ens dona sensació de competència, d'estabilitat mental, però a nivell sexual és un detractor del desig. Poden agradar molt els macarrons, però si cada dia menjo macarrons, muerte por hartazgo.
2: I el mateix dia o allò, a quina hora?
5: Bueno, depèn, no és tant, el problema no és tant haver-ho de programar, perquè a vegades tenim una situació que, bueno, hi ha fills, tenim una situació vital, les feines, tal. És des de l'actitud de com ho plantegis. Si fas una prèvia, un lloc, un tal, doncs ens exposem a aquesta situació bastant més amb l'actitud adequada, no?
2: Arribar als genitals sí, però més pell que genitals, potser?
5: Sí, jo trobo que sí, estem molt genitalitzats tots i precisament part de la teràpia també recau al voltant de tot això, no? De que no tot gira al voltant d'això i que hem d'explorar l'altre, cada persona té els seus propis mapes erògens i s'han de descobrir.
2: Sí, que cada persona és un territori.
5: Exacte, sí, sí.
2: I amb les joguines també, suposo, no?
5: I amb les joguines també.
2: Perquè poden provocar una... Els succionadors, per exemple, no tothom li pot agradar... un succionador o la sensació de vibració,
5: exacte.
2: No?
5: Exacte, va ajudar moltíssim amb el seu dia, però hi ha moltes dones que potser per una qüestió de sensibilitat no els agrada la sensació, i a part que a vegades ens hem trobat amb casos d'anorgàsmia secundària, és a dir, persones que només troben l'orgasme per aquesta via, i això s'ha de poder treballar també, no? Que puguin explorar d'altres formes.
2: Com tornes enrere? És a dir, no han après, o ja han tirat per aquí i els seus orgasmes van a tope i la mar de bé amb el Satisfyer, però després en el que dèiem abans, no? Vull dir que en parella això no hi arribem.
5: A vegades ens tornem comodones, no? Com això ja em funciona, doncs ja està, no? I hem d'explorar d'altres coses. Sí, clar, en parella doncs, també s'ha de treballar, s'ha de parlar, s'ha de jugar, ha de ser un joc, el que jo dic sempre. El sexe pot ser molt divertit, segons com es plantegi, no? Que no sigui una obligació més, que la vida adulta a vegades és molt difícil i molt complicada i molt avorrida.
2: Sí, jo voldria tornar a ser un nen de 10 anys a la nit de Reis, allò, però perpètu, eh? Perquè, hosti,
5: però mira, els
2: com
5: nens,
2: se complica la història,
5: exemple, eh? Tenen una capacitat increïble de fantasejar. Mm. I, en canvi, a mesura que ens anem fent grans, és com que aquest aspecte el bloquegem.
2: Parlem la imaginació.
5: I està allà. Llavors, hem de treballar també amb les fantasies, amb la capacitat de connectar, de crear...
2: Fantasies, sí. Altre cop, fins en quin punt les hem de parlar?
5: És una conversa que jo crec que en algun moment s'ha de tenir, perquè moltes d'aquestes fantasies, el morbo és precisament que es queda en fantasia i ja està, però a vegades algunes es poden portar a terme i pot ser molt divertit. Hem de poder riure més, jo crec. Ens falta afegir l'humor.
2: Perquè a vegades, clar, jo dius, la fantasia és fantasia i quan es fa realitat et pot caure o no, al contrari. Vull dir, pot ser un detonant que dius, mira,
5: clar, aquesta és una altra,
2: no ha calgut ni el Satisfyer aquí.
5: A vegades idealitzem molt també, no? I dius, hòstia, el meu cap era més xulo això, que després porta a la pràctica i no ho és tant.
2: Llavors hauríem de trobar algun tipus d'escala, que això crec que ha de ser molt difícil, d'escala d'expectativa aplicada a la fantasia. O sigui, aquesta fantasia, quina expectativa té? Si és una expectativa de 8-9, segurament allò se'n va...
5: Sí, quan acabem amb la pissarreta, no?
2: Exacte.
5: Un 8 en 6.
2: Llavors dius, aprendre pel sac. Dir, quina expectativa li tinc? 5. Bueno, abordem-la, que potser arribarem a 8. Hosti, està molt bé, però està bé que ho diguis, no? És les expectatives. O sigui, per tant, poques expectatives, en el bon sentit, vull dir, crear poques expectatives, que jo crec que també ens ajudarà allò que dèiem al principi d'aquesta conversa, vull dir, que com a mínim no ens marxi l'erecció.
5: L'ideal és intentar anar-hi sense un guió escrit de com han de ser les coses, sinó deixar-nos una mica més fluir, investigar i descobrir. I així és com normalment les coses surten millor.
2: Verónica Vivero, esgotem el nostre temps, t'agraïm moltíssim que hagi estat amb nosaltres.
5: Gràcies.
2: L'equip Barcelona, gràcies.
5: Gràcies.
2: Fins de propera.

0: Aquí Barcelona, Ser Catalunya. A la cadena Ser i Ser Catalunya, els podcasts del balcó.
1: La Set, Oriol Soler, com estàs? Bona tarda.
2: Molt bé, Anna, bona tarda.
1: A Catalunya hi ha més de 8.000 menors tutelats per la Generalitat. Infants en situació de desemparament que viuen en famílies d'acollida o en centres de menors. Les persones que treballen perquè aquests menors visquin a les condicions adequades són el CEAIA, són psicòlegs, pedagogs, treballadors socials i educadors socials encarregats de detectar situacions de risc i intervenir amb les famílies i prevenir casos de desemparament.
2: Sí, el CEAIA, a més, fa 4 mesos que estan de vaga, es queixen d'unes ràtios molt altes de falta de recursos i atenció jurídica i demanen millors condicions salarials. Són una figura força desconeguda per la majoria i que habitualment doncs, no acostumem a escoltar.
1: Avui al balcó ho farem. Volem saber la feina que fan i què necessiten per fer-la amb els recursos necessaris. Aquí al meu costat hi ha l'Anna i en Lupi, són treballadors socials de la CEAIA. Bona tarda, com esteu? Benvinguts al balcó.
3: Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Gràcies per convidar-nos.
1: Anna, què és el CEAIA i quina feina feu? Anem directes.
3: Anem directes. Bueno, al final, si ho vaig explicar en paraules senzilles, no? El CEAIA és un equip de professionals, psicòlegs, com deies, pedagogs, treballadors socials i educadors, que intervenim quan la situació del nen, de la nena o de l'adolescent a casa seva és tan greu que està en risc o en un clar desemparament. Llavors, som els encarregats de valorar què li passa a aquell menor, no? I d'ajudar la seva família perquè pugui tirar endavant. I si la situació és insostenible, de prendre la decisió per protegir l'infant, que vol dir buscar-li un lloc on pugui viure segur del que està passant a casa.
1: Lupi, entenem que vosaltres teniu l'última paraula?
4: No, nosaltres fem... els equips a Barcelona, a Ciutat de Barcelona, estan dividits en estudis i seguiments, i llavors les companyes i companys d'estudi el que fan és, com deia l'Anna, no? Quan reben una... aquests companys han d'elaborar el diagnòstic. Llavors nosaltres al final el que fan és, després d'escoltar totes les parts, progenitors, familiars, serveis, pediatria, salut, escola, casal, llavors elaborem com una mena de diagnòstic on fem una proposta que estan recollides per llei i al final nosaltres enviem nosaltres en diem proposta, informe proposta a la DGGPA, vale? Direcció General...
1: L'antiga de Gaia.
4: L'antiga de Gaia. I nosaltres, llavors, ells, el seu grup jurídic i tècnics, validen o no validen els nostres informes i a vegades ens fan requeriments, que és profunditzar en algun aspecte que ells, o administrativament o jurídicament, no veuen clar.
2: Dins del món social es diu molt que la gent dels EAIA sou com la trinxera absoluta, que esteu a la primera línia de foc. Ho sentiu així?
3: Sí, és important que puguem recalcar, no?, que en el nostre dia a dia ens trobem amb... que hem de prendre decisions de la vida de la família, no?, que treballem amb molt de dolor d'aquesta família, amb por, a vegades moltes vegades amb desconfiança nostra com a professionals que ens hem de guanyar, no?, aquest vincle, aquest treball amb les famílies. I això vull dir que aquesta feina seria impossible si no comptéssim amb grans professionals que ens deixem la pell cada dia, no? Mm. I és vital tenir companys amb els que compartir la mirada de les famílies, contrastar les valoracions i desfogar-te davant del que passa, no? I és molt important i és un autèntic luxe tenir aquesta gent, no?, amb la que comptar.
1: Per què és i tan por?
3: Clar, les famílies moltes vegades a les nostres entrevistes venen amb molta por. Venen amb molta por perquè el que se sap, no, fora del que fa l'EAIA o el que fa la DGAIA és retirar nens, no? És com, bueno, però això en parlem, és el que pensem, no?, que parlem moltes vegades amb el Lupi, i al final les famílies, en el desconeixement de la llei de protecció a la infància, doncs venen amb unes pors que has de poder explicar. Nosaltres no fem, vinga, avui retirarem el nen. No, hem parlat amb ells.
1: Però ells sou els dolents de la pel·lícula.
3: Però hem treballat un vincle, hem treballat que entenguin els motius pels quals s'està citant, no? Al final és molt important que entenguin per què estan allà, no? I com se senten ells també. És molt important.
2: Clar, a més, la vostra figura, vosaltres heu de comunicar i gestionar una decisió que en última instància tampoc ha estat absolutament vostra.
3: Clar, clar, nosaltres els diem, nosaltres, com deia Lupi, farem aquesta proposta a la DGAIA, a la DGPIA ara, i la valoració final serà d'ells. El que passa que, com moltes vegades hem parlat, a vegades fas una proposta de que no hi ha família extensa o no hi ha família d'acollida i ha d'anar a un centre. I com no n'hi ha places, fas la devolució, es diu devolució, quan tu li expliques a la família.
1: Ai, el vocabulari és una mica dur. Quan sempre m'ha semblat duríssim.
3: Clar, quan tu li expliques a una família, mira, que finalment hem pres aquesta decisió, aquesta mesura, després pot passar mesos sense que arribi a aquesta plaça.
1: Sí. Deixa'm aclarir, família extensa, que és important, que vosaltres és un terme que citeu molt sovint, però és que és molt important, perquè de la família extensa pot haver-hi una solució abans que la família d'acollida. Què és la família extensa?
4: Doncs és la família, diguéssim, en temps biològica, no? Són, nosaltres tenim dos termes, que és família extensa, família aliena. Família extensa s'entén uns avis, una àvia, un avi, un tiet, una tieta, no?
1: Fins on va?
4: Fins germans majors d'edat, fins i tot amics de la família.
1: Amics també serien.
3: Sí, que hagin conviscut més de 2 anys amb
4: l'infant.
3: O que tinguin un
4: o que tinguin una relació intensa amb l'infant de mínim 2 anys.
3: Sí.
4: Totes, no, aquest nucli de persones es poden considerar família extensa.
3: Mm. Nosaltres, perdona.
1: No. Pensava en el tema de la celeritat. Deia l'Oriol, sou la trinxera. Sou una mena de detectius, també, perquè heu de tirar d'intuïció, d'entendre... Bueno. Suposo que, com deies, venen amb por les famílies i algunes doncs, volen doncs, suavitzar o amagar el que passa a casa, però hi ha un tema de celeritat, no? De que això és molta responsabilitat.
4: Bueno, a mi m'agradaria poder clarificar de que, o sigui, no només intervenim nosaltres, nosaltres treballem en referència, correferència, o sigui, un expedient, un cas, o una fàtria de germans, el porta un referent i un correferent. Mm. Però m'agradaria poder significar que no són decisions que nosaltres prenem a la babalà, sinó que això passa per un criteri tècnic, per una llei de la infància, que és la que dona cobertura a aquestes decisions, i sobretot, i aquí és molt important, les coordinacions que nosaltres fem amb pediatria, amb salut, no? amb educació, en qualsevol àmbit on el nen es desenvolupi, nosaltres obligatòriament i per donar objectivitat i criteri tècnic a les nostres propostes hem d'estar en constant comunicació.
1: És que si no seríem... Clar. Clar,
2: molt hi ha uns protocols molt clars, a més, i coordinem, que segueixen al peu de la lletra.
4: Sí, home, fins i tot les escoles i sanitat
3: tenen,
4: no?
3: Tenen
4: i després treballem molt en xarxa, en comissions socials, en permanent contacte. Nosaltres també fem un servei que moltes vegades es passa de puntetes, que és d'orientació als serveis de socials d'atenció primària, que són de caràcter més generalistes. Quan ells detecten alguna situació d'algun menor, ens demanen orientació com a serveis especialitzats en infància sobre la situació d'aquests menors.
1: D'on surten les alertes, quan detectem de les escoles?
3: Surten de diversos. Ja pots trobar, com comentàvem abans, des d'un atestat policial que acaba arribant a la DGAIA, des de serveis socials, com comentava l'UPI, quan fem aquestes reunions mensuals. Mira, doncs ens ha arribat aquest cas, que hem vist, no?, tota aquella sèrie d'indicadors de risc. Des d'escoles, si hi ha un protocol, ja, si és una situació de maltractament que passa a l'escola, ja hi ha un protocol establert per desenvolupar de seguida per protegir l'infant. Però arribant, doncs sí, de totes aquestes bandes.
1: I quan parlem de menors, la forquilla, encara que molta gent no ho sap, pot ser
4: de perinatal.
1: És que això molta gent no ho sap. Pot ser un nen que ha de néixer i abans de néixer té decidit el futur i aquell nadó no anirà amb els progenitors, perquè així, perquè s'ha detectat.
3: S'ha detectat. Sí, si passa això és perquè ja, quan tu tens el cas, igual, per exemple, això que dèiem, un atestat policial, no?, que es dona que s'ha vist indicadors de que la mare, doncs, igual, no estava... No? Estava en situacions d'addicció o una situació de maltractament, no? I al final és complicat.
1: Ara que parles d'una mare, per exemple, per posar exemples, d'una mare amb una addicció, la vostra tasca també està en recuperar aquesta mare. O sigui, l'objectiu final vostre és... Quin, expliqueu vosaltres.
3: És molt important que ho diguis, sí.
4: Nosaltres, les nostres propostes tenen una validesa administrativa d'1 o 2 anys, normalment 2 anys, no? També és una mica, també, a fi i efectes de proveir i tenir una mica de previsió, no?, dels recursos, que després en parlarem. Però nosaltres tenim 2 anys, no?, de marge per veure també a criteris de recuperabilitat d'aquesta família, d'aquests progenitors o d'aquesta progenitora o progenitor, vale? I no és que nosaltres prenem la mesura i ja s'ha acabat el cas, sinó que realment té un seguiment, no?, i unes intervencions i unes coordinacions, unes entrevistes, no?, que no s'acaba només amb la mesura. Per això els equips, com dèiem abans, estan dividits en estudis, que fan el diagnòstic, que protegeixen el menor, que és el principal objectiu, no? I després hi ha el seguiment, que aquí el que es busca és la recuperabilitat de la família. Mm.
2: Mm. Una altra de les coses és que vosaltres com a treballadors, clar, jo crec que això és important que els oients se'n puguin fer la idea també, tracteu amb famílies, doncs, en alguns casos amb addiccions, amb problemes molt greus de salut mental, amb casos extrems, progenitors, suïcidis, pares i mares que han passat per la presó. Quin és el preu com a treballadors de viure cada dia durant molts anys situacions tan extremes? No sé si en certa manera us poseu una cuirassa i aneu tirant, si necessiteu ajuda externa i teniu també disponible ajuda externa. És a dir, com es viu un dimarts qualsevol vivint situacions així?
4: A mi m'agradaria afegir, Oriol, a totes les coses que has dit, no? M'agradaria afegir també temes de salut mental, per exemple, o temes de, ara, temes de llindars de pobresa, amb la crisi de l'habitatge que estem patint no només a Barcelona, sinó a l'àrea metropolitana, no? O processos complicats migratoris. Llavors, tot això és afegir, no? Situacions a la, o temes estructurals, famílies que porten molts anys, malauradament, funcionant, a mi no m'agrada, fora del sistema, no? O d'una altra manera de funcionar. Llavors, tot això s'afegeix.
1: Uh-huh. I el preu personal.
4: Sí. I llavors, sí que és veritat que totes les professions d'atenció al públic, no? Mestres o metges o l'àmbit social, no? Tenim un extra de patiment emocional o d'ansietat o d'estrès per la càrrega assistencial que portem, però a l'EAIA, jo que, bueno, l'Anna i jo que portem molts anys, creiem que té, amb tot el carinyo amb els altres, no? Però té un plus, un extra, no? Perquè al final estem parlant d'una cosa molt bàsica, com és el dret de la infància i adolescència, no? A tindre una vida plena i amb benestar, no?
1: Però l'arribada a casa, Anna, tu com arribes?
3: Bueno, hem passat molts anys, com diu el Lupi, i jo ara mateix que estic fent el seguiment de les famílies extenses, estic com una mica més calmada a nivell emocional, perquè és un altre tipus d'encàrrec, de seguiment, d'ajudar-los, no? Una mica a saber com gestionar les coses amb els infants que ja estan tutelats i tenen ells la seva guarda. Però anteriorment jo he tingut moments a casa complicats de, bueno, pues, de la meva parella haver de calmar-me la nit perquè tenia un malson, d'haver d'anar a psicòleg, evidentment, per desfogar-te tu, no? Com deia això, al final també tens els companys amb els quals pots anar-te desfogant cada dia, però com diu l'Anna, pues, quan tornes a casa i després hi ha un canvi també important, no? Que quan jo vaig començar l'EA ja pues, no era mare, quan fas mare també canvia la
2: bueno, com t'atreveix això.
1: Mira, ara parlem de les reivindicacions i els sous, perquè la pregunta no cal que em digueu, però esteu ben pagats?
3: Bueno, aquí hi ha un tema important que també nosaltres com a treballadors socials també és una reivindicació que estem intentant posar en auge, és el tema aquest, no? Que nosaltres com a treballadors socials cobrem menys que els psicòlegs o pedagogs que estan treballant i fent la mateixa feina que nosaltres.
1: Mira, una altra de les diferències. Fa uns dies, Uri, tu vas fer una radiografia de com estan els CRAE, que són els centres de menors, n'hi ha de diferents tipus, amb més places a Catalunya, més de 3.000. La gent dels EAIA està acostumada a fer seguiment de menors en aquests espais. Fem una mica de resum de com són i de com funcionen.
2: Sí, fa res, un parell de setmanes aquí a CERC Catalunya explicàvem, i segurament això és una de les coses més importants, és que pràcticament tots els CRAE, tots aquests centres de menors, estan gestionats per empreses privades. Són 150 centres subcontractats per només 7 de gestió directa de la Generalitat, i això implica que més del 95% dels infants estan atesos per professionals que de mitjana cobren un 40% menys que els funcionaris que fan la mateixa feina. Però el problema no són només els sous, que en alguns casos ronden els 20-25.000 euros anuals, sinó caps de setmana, nits, festius, ratios.
5: Estamos expuestas a trabajar una persona sola con 9 criaturas, ¿no? En turnos de 12 horas o de 24 horas. Y esto es algo que se ha ido hablando, ¿no? El cómo nos enfrentamos a las jornadas de trabajo en solitario, sin recursos y con una tipología de criaturas que requieren más presencia educativa.
2: És l'Alba, que és una educadora que treballa a un CRAE de la província de Barcelona, que ens deia que per culpa d'aquestes condicions, sumat a la intensitat que ja té la feina per si sola, que implica doncs, tractar, com deia l'Anna i el Lupi, amb un col·lectiu molt vulnerable, la gent als CRAE dura molt, molt poc als seus llocs de feina.
5: Está costando encontrar gente titulada que quiera venir a trabajar a los CRAE. Tiene que ver con un tema de convenio, de salario y de condiciones laborales. ¿No? Hay una fuga de profesionales hacia convenios como el de sanidad o el de educación.
2: I una altra cosa que tenen els CRAE és que n'hi ha que són molt grans. El més gran de Catalunya, Barcelona, té 60 criatures que hi estan vivint. Recordem, les edats poden anar de 0 a 18 anys. I n'hi ha una desena que en tenen més de 30. A més, i això és una de les coses que el govern ha dit que s'ha de corregir com abans millor, hi ha 96 nens i nenes de menys de 6 anys que viuen en aquest tipus de centres de menors.
1: Ho hem escoltat, eh? Ràtios, sous i que duren poc els seus llocs de feina. Ara, que us preguntava, Oriol, el pes que suposa, si, com el porteu vosaltres, deixar-ho, heu pensat alguna vegada d'anar-vos-en?
3: Jo ho he pensat moltes vegades, en moments així més dèbils ho he pensat, sí.
4: Sí, moltes vegades. A vegades també trobem a faltar certa possibilitat de mobilitat dintre d'un ente tan gran com és l'Ajuntament i serveis socials, no? A vegades es troba molt a faltar mobilitat. Hi ha gent que porta molts anys treballant amb els CEAIES, amb el que això comporta a nivell emocional.
2: Sí, sí. Vosaltres, fent els seguiments de famílies i de criatures, visiteu molts CRAEs, la gent del CEAIA veu molts CRAE i fa molt contacte. No sé si vosaltres noteu aquesta diferència entre els centres privats i els que estan gestionats de manera pública, si també el xoc que us suposa, no?, veure gent que treballa per empreses privades amb aquests sous que directament són vergonyants i immorals per la feina que fan.
3: Jo, des de la meva visió, dels professionals que coneixem i que hem treballat molts anys, sempre dic que gràcies a aquests professionals que tenim, perquè ja a vegades surto de fer un desemparament o acompanyar algun nano a un centre, dic, menys mal d'aquest equip educatiu del centre, de la direcció, no? I inclús
1: són fonamentals com vosaltres.
3: Clar, inclús hi ha un tema que és la furgoneta de trasllats, que dius, madre mia...
1: Què és la furgoneta de trasllats?
3: La furgoneta de trasllats és un equip també que es diu l'equip de trasllats de la DGPIA, on són professionals que fan aquest... Que jo necessito que anem a buscar a l'infant al domicili i anem amb una furgoneta i aquest nano va cap al centre. Els professionals, xapó, o sigui, fan un acompanyament que necessita, que jo no vam preparar un dia una caixeta amb xutxes.
1: És que se m'encongeix el cor amb el que esteu explicant.
3: Li donen tota una vinculació que igual acaben de conèixer a la nena. Jo igual porto un vincle amb ella, però ells no. Coneixen cada dia o a vegades nadons que se l'emporten a un centre perquè no hi ha famílies d'acollida, com deia l'Oriol.
4: Sí. Tot i això, el que deia l'Oriol, la privatització i externalització dels recursos, sobretot residencials, que quan els nanos passen moltes hores, en un sector feminitzat, clarament, no? I molt precaritzat, jo penso que no ajuda. Jo penso que tindre centres gestionats de manera pública, amb diner públic i amb uns estàndards de qualitat pública, sense desmerèixer la seva feina, òbviament, dels companys i companyes que treballen a la privada, però significaria una millora en les condicions de la plantilla.
1: Fa 4 mesos que esteu de vaga? Això quants dies són, més o menys? Ho teniu controlat?
4: Nosaltres hem començat les vagues aturades parcials des del 3 de febrer.
1: Esteu bé?
4: No. No,
1: sí que era, perquè... perdoneu, no, és una pregunta retòrica, però
4: més...
1: igual em dèieu, veiem que això s'està movent, no.
4: No, perquè a més és una qüestió que tenim la sensació que plou sobre mullat, perquè són reivindicacions històriques, encara en podem entrar més concretament, ¿vale? Són reivindicacions històriques que, malgrat que el departament fa un esforç, no? Pensem que és conscient, perquè també es fan estudis de riscos psicosocials cada 4 anys, etc., no? Però és evident, no?, que hi ha moltes mancances a nivell de plantilla. I
1: mancança de plantilla, sous, ràtios...
4: Bueno, és si podíem estrès laboral, no? Hi ha una incidència molt alta en temes, tot i que no tenim dades oficials perquè òbviament la protecció de dades, no? Però hi ha una incidència molt important en baixes per temes d'ansietat i estrès, vale? Les baixes són molt difícils de cobrir, això som conscients, perquè tot i que hi ha una borsa, la gent entra a vegades sense tindre moltes parteses, sense tindre formació especialitzada, i tot i que posen els esforços i nosaltres com a companys venen companyes noves, intentem ajudar-los, diguéssim que no són operatius, fins que no passa un temps en el CEAIA i comences a controlar el tema de lleis i tal.
1: Sí, que no és aprendre de sobte
3: a
1: fer un informe, sinó llavors, que és enfocar-se, no?
4: Aquí també hi ha temes com l'acollida a les persones que s'incorporen, els horaris que tenim ara que dificulten la conciliació familiar, perquè els companys són mames i són papes i tenen molts problemes per la conciliació familiar... l'urgència, que forma part del quotidià, no? Ja atenem ja des de l'urgència. No és per més un treball regular massa curós, sinó a vegades, moltes vegades, anem de tallafocs. Després hi ha també l'episodi de, no? Que també de les amenaces o agressions o denúncies, no?
1: És a dir, hi ha famílies que no estan d'acord amb les decisions que s'han pres, òbviament. I vosaltres sou el primer mur.
2: I a més, jo crec que això també és una cosa que jo, que estic acostumat a parlar amb educadors i tal, fer una cosa que crec que em pareix molt bonica, que crec que rebeu aquestes agressions, rebeu amenaces de mort, però alhora també no voleu esbombar molt perquè no voleu criminalitzar les famílies ni estigmatitzar-les, ni voleu que quedi la idea aquesta, no? I aleshores també de vegades jo crec que us carregueu això a l'esquena, en certa manera, no?
3: Perquè al final pensa que nosaltres hem treballat amb aquestes famílies, saps de la història que venen i el que treball d'empatia és molt, molt, molt, molt, molt bèstia, no?, amb aquestes famílies. El que passa que quan et diuen tot això, penses, jolín, és que igual jo mateixa, en algun moment, si això m'ho féssim, jo també m'enfadaria, és lògic, sense acceptar, no?, sense justificar l'ús de la violència ni res, però clar, has de tenir la capacitat d'explicar-los això, és per això i per l'altre, per aquests indicadors de risc, i és important que ho entenguin.
4: El llindar d'acceptació de certes situacions o certes situacions violentes, per regla general, està com molt elevat. Sí. No? Passem per moltes coses que potser un metge, un jutge, un policia, com a figures d'autoritat, això és una altra vella reivindicació del nostre col·lectiu, no són figures legalment d'autoritat, en la qual les famílies sempre tenen més marge per agredir-nos, per demanar Sansa, no?
1: Sí, ho ha dit molt clar, l'Oriol és la trinxera. Deixeu-me preguntar-vos una cosa, és que tot just fa un any de la remodelació de la DGAIA, tot havia d'anar millor.
3: Bueno, nosaltres en el dia a dia no ho hem notat, de moment, tot això dels professionals que havíem de venir, tota aquesta no ajuda, aquesta paraula de prevenció que veiem molt dels professionals que estem al dia a dia treballant i des de l'Ajuntament, que també s'està intentant, no?, crear projectes nous per treballar això, no? Al final, nosaltres ara et deia, no?, que treballo jo ara justament fa 4 anys amb el CIFE, que és l'acompanyament a les famílies extenses, els hi dediquem un temps, els hi proporcionem treball grupal, no?, perquè entenguin que al final el que fan ells no és només que ho facin ells, sinó que hi ha tot un col·lectiu que fa això, llavors que facin xarxa, que s'ajudin entre ells, llavors és important que es puguin, les hi puguem veure, que no siguin invisibilitzades, que els hi donem a l'espai que tenen. I no hem notat gaire, no, al revés.
4: Sí. La prevenció és una paraula molt, molt grossa, no? S'han d'invertir recursos, s'han d'invertir personal, s'ha de tenir una previsió en quant a la prevenció. A vegades nosaltres, la sensació que moltes vegades tenim és que arribem massa tard ajudar aquest infant, aquest adolescent, aquesta família, no? Sí. Llavors, bueno, és una situació molt complicada en aquest sentit.
2: Anna i Lupi, vosaltres avui heu vingut aquí a títol personal a explicar-nos una mica quina és la vostra visió, quina és la vostra perspectiva, i estem molt agraïts. Crec que ens havíeu demanat a poder fer una última intervenció, que volíeu comentar alguna cosa amb la resta de companys que treballen també a l'Ajuntament.
4: Bueno, nosaltres des d'aquí volíem, com a col·lectius d'atenció a la infància, voldríem expressar la nostra solidaritat amb molts serveis de la ciutadania, d'atenció a la ciutadania, com són els serveis de protecció a la infància, SEAIA, CIFE, SEAIA Central, Terapèutic al Niu, Serveis Socials d'Atenció Primària, les OACs, les Oficines d'Atenció al Ciutadà, que també estan en la lluita, la xarxa 0-3, Escoles Bressol, l'Àrea de Feminisme, Sala, UTEC, Biblioteques d'Ensenyament, que són col·lectius que estem a primera línia de ciutadans i, bueno, ho estem passant malament, sí.
1: Jo, Anna i Lupi, us agraeixo moltíssim que el vostre testimoni, també us agraeixo la vostra feina, que és encomiable, que és necessària, que és lloable per totes les bandes. També la vostra sinceritat, perquè jo sé que venir aquí a la ràdio i denunciar públicament tot el que viviu és molt important, però cal parlar-ne i cal que sigueu escoltats com cal. Moltes gràcies per haver estat aquí.
3: Gràcies per donar-nos veu. Moltes gràcies.
1: Oriol Soler, gràcies per vestir aquest tema com cal, que era molt necessari.
2: Gràcies a tu, com sempre.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó.
1: Joan, què ha de sonar?
6: Shakira i Burna Boy.

0: És que volia que arribéssim a aquest moment de la cançó. És la nova cançó oficial del Mundial de Futbol d'aquest any, Estats Units.
1: Ja m'està enganxant, eh?
0: T'ha agradat?
1: Sí.
0: Recorda que comença d'aquí exactament 28 dies. I avui s'ha publicat, fa aquesta mitjanit, s'ha publicat aquesta cançó. Per tant, tenim a la Shakira un altre cop protagonista del Mundial, artista que fa l'himne. Quan fa de l'últim? 16 anys. Fa 16 anys, de l'any 2010 a Sud-àfrica. L'any passat del Waka Waka de Sud-àfrica, que va donar la victòria a Espanya, doncs ara és el Dai Dai. Aquest,
1: diries que enganxarà tant?
0: El Dai Dai. A mi m'agrada molt aquesta, eh? És veritat que l'estribillo aquell de Waka Waka, sí. Samina... Bueno, allò, ara sí. No me'l sé, però
1: Samina
0: és molt...
1: Way,
0: és, Samina Way enganxa, enganxa molt. En fi, no només és mèrit de la Shakira, eh? Perquè és que jo t'he dit que hem esperat a un vers d'un home que estava cantant, perquè és un tema que ha fet conjuntament amb un dels meus artistes preferits, que és el nigerià Burna Boy, que si no l'heu conegut, us recomano moltíssim.

0: havia parlat d'en Burnaboy, sí o no? És una meravella aquest senyor, que ha fet a més àlbums amb Beyoncé, a la banda sonora de Lion King. És molt recomanable i forma part d'aquesta cançó que jo li crec que li dona el toc, el toc així més de...
1: Que de fet es nota molt la seva presència, no?
0: Es nota moltíssim que ho ha fet Burnaboy. I un últim detall, perquè aquesta cançó és una cançó que ha composat Ed Sheeran. Però, una altra cosa important... La FIFA vol una mica copiar la Super Bowl i està preparant aquest any per primera vegada un mega halftime per la final del Mundial. Aquesta final del Mundial, que serà el 19 de juliol al New York JC Stadium, i volen fer un halftime.
1: Que crec que hi ha polèmica, no? Perquè clar, em sembla que allargarà una mica el halftime, precisament.
0: Clar, hi ha la cosa aquesta de que, clar, normalment el halftime de la Super Bowl dura 13 minutets. Doncs la mitja part ha de ser una mica més llarga. Ara la mitja part són de 15 minuts de futbol. En fi, l'últim detall, aquesta cançó, durant la meitat del partit d'aquest espectacle, hi actuarà, a banda de Shakira, la banda de K-pop BTS. I també, atenció, la Madonna. Recorda que una setmana abans d'aquest Mundial, d'aquesta final del Mundial, 19 de juliol, publica Confessions on a Dancefloor, per tant, moltes ganes de veure aquest halftime.

0: 12 i 9, fins a les 2 del migdia, el que t'hi jugues a ser Catalunya. Al bar ha vingut el Jofre Mateu, que es queda una estona més per analitzar el programa, els moviments al mercat que ens està regalant el Barça. T'agrada Anthony Gordon, eh?
1: M'agrada Gordon. Crec que és un perfil de jugador que encaixa en aquest projecte de tenir un equip jove, de tenir un equip amb gana, de futbolistes que encaixin amb la idea de Flick, de trencar espais, de ser molt dinàmic, de molta energia. Si a més fem la rematada final acompanyant la del desig de Flaquer amb Julián, em sembla que serà domino.
0: I ha baixat aquí l'Adrià Soldevila, que diguem-ne és la part racional de la redacció, perquè molts us pregunteu el mateix que ens preguntem nosaltres: com pagarà i inscriurà el Barça a aquests jugadors, no? Ara ens ho expliques, Solde, perquè tens resposta, per això.
2: Sí, senyor.
0: Tens resposta. Gràcies. Va, abans, en marxa la roda de premsa de comiat de Xavi Pascual com a entrenador del bàsquet. Al Palau, Xavi Seixo, què tal, com estàs?
3: Què tal, sí que aquí estem amb la roda de premsa, una roda de premsa que continua en aquests moments a la sala de premsa. Hem de dir que hi ha la presència del president Rafa Juste, d'Enric Massip, de Joan Carles Navarro, de Mario Bruno. Per tant, bueno, doncs una roda de premsa en la que, com dic, continua, ha començat en punt pràcticament a les 11:30. I bueno, doncs d'entrada he dit que no ha volgut parlar del seu futur, Xavi Pascual, i si et sembla podem recuperar dos moments. Un en què diu Xavi Pascual que ell estava patint molt, que no vol patir perquè ell és un guanyador i cada vegada que perdia un partit patia més i més. Escolta'm-ho.
4: La situació és una situació de desgast. Heu d'entendre que no sóc la mateixa persona que va deixar el club el 2016. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 ho vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar, i sempre m'he promès que mai més tornaria a patir, i aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona, i aquí ho pateixo tres vegades més. I com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per davant.
3: Bueno, això és el que ha dit. Insisteixo, li he preguntat jo mateix si era certa l'oferta de Dubai. Ha dit que no tocava en aquest moment parlar d'això, que això es parlarà a final de temporada, que ara no és una qüestió de parlar del seu futur. I de si hi ha hagut una guerra o no entre Xavi Pascual i el club, ha insistit diverses vegades que ella ha estat treballant juntament amb Mario Bruno i amb Joan Carles Navarro sense cap tipus de problema, i escoltem-lo, ha dit que no hi ha cap guerra.
4: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva. Zero. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim.
3: Bueno, doncs això és bàsicament el que ha comentat Xavi Pascual, que, insistim, doncs ha volgut fer aquesta roda de premsa, que per cert ha acabat ara mateix, i si et sembla sí que podem anar a buscar alguna opinió en uns instants per també requadrar més coses al voltant d'algun altre company que ha estat a la roda de premsa.
0: Perfecte, doncs sí, escoltem algun altre company periodista que ha estat en aquesta roda de premsa de comiat de Xavi Pascual per saber la impressió que, home, escoltant la primera reflexió de Xavi Pascual, òbviament és respectable, perquè quan un parla de sentiments això ho porta cadascú a dintre, i no som ningú per jutjar des de fora, però a nivell professional crida una mica l'atenció, no? Que Xavi Pascual digui que se'n va perquè està patint, sí, per les derrotes al Barça.
5: Sobretot perquè també parla de que no sóc la persona adequada per liderar aquest projecte engrescador i encoratjador que està preparant el Barça. Clar,

0: El projecte et sembla tan engrescador i encoratjador, se suposa que també el teu patiment deixaria de ser tal, no? Si el projecte t'engresca i t'encoratges, perquè entens que pot haver-hi més victòries que derrotes. Però vaja, esperarem que la gent que en sap molt més de bàsquet ens interpreti millor aquestes paraules de Xavi Pasqual.
1: Xavi, no sé si podem anar ja amb la teva opinió, també la d'algun company, o aguantem i et donem una mica més de temps.
2: Deixa'm un minut. Vale. Deixa'm un minut i de seguida torno cap aquí, perquè dins la sala de premsa el Quantum no té cobertura, però aquí fora sí, i llavors haig d'anar a buscar un company.
1: Perfecte, doncs et donem un minut perquè vagis a buscar un company. La sala de premsa del Palau Laurana és una espècie de cova interior,
0: cau,
1: i això fa
0: cau.
1: Que a vegades no puguem connectar, perquè la cobertura de telèfon mòbil que ens permet parlar amb la Índia, per exemple, o amb Austràlia, que és a l'altre costat del món, no ens permet poder connectar amb un lloc que està a Barcelona.
3: Però jo ja sabeu que bueno, no estic aquí per comentar bàsquet, ni molt menys, està el Sisó, però és sorprenent la primera notícia, i quan escoltes les declaracions dels protagonistes, en aquest cas d'Eu, et canvia la perspectiva, no? Un sempre imagina, ostres, què ha fet Xavi Pasqual, com pot ser, reps informacions, i llavors escoltes les seves explicacions del per què se'n va, i el prisma és absolutament diferent, no? Moltes vegades la vessant humana de les persones que són protagonistes de les decisions que estan prenent et fa canviar la perspectiva, i està bé que aparegui, per mi, que aparegui en primera persona i ho expliqui.
1: Sí, no? Sí, vingut a dir, com que ell ja està al tram final de la seva carrera i ja ha viscut els millors anys de la seva vida, que van ser del 2008 al 2016 al Barça, que fins al 14 ho va gaudir molt, va guanyar molts títols, de fet tots amb el Barça, que després va patir, els dos últims anys va patir, que no va marxar perquè era barcelonista i se'n penedeix de no haver-se'n anat abans, i entenc que no vol repetir la mateixa situació, i ha dit Xavi Pasqual, literal, que se'n va perquè està patint massa,
0: sí, sí,
1: al Barça, que no hi ha cap guerra, que continua sent el més
3: laportista,
1: ha dit Xavi, sí, Pasqual, però se'n va sense aclarir si serà al Dubai, que entenc que és el club on marxarà.
4: Jo he seguit la roda de premsa i l'he vist bastant tocat, a Xavier Pasqual, molt reflexiu, sense ganes de fer sang amb ningú, perquè de fet li han preguntat diverses vegades si s'havia sentit menys tingut, o si havia sentit que el Barça de bàsquet era secundari i que manava el futbol, i que per tant les decisions del bàsquet es prenien amb molta paciència i sense tirar-les endavant ràpid, i no ha volgut entrar massa en detalls. Sí que és veritat que ha dit que a Europa últimament les coses s'han de fer extremadament ràpides, i que en el Barça no és així.
1: Aviam, que ja ha entrat i sortit de la cova el Xavi Seixó.
2: Sí, home, aquí estem amb el Ramon Palomar, del diari Esport, que bueno, doncs fa molts anys també que segueix l'actualitat del Barça. Ramon, què tal? Gràcies per venir.
5: Què tal? Bon dia.
2: Bueno, què t'ha semblat, Ramon?
5: Bueno, acomiadat ja estava clar quan ha aparegut tota la plana major de la directiva blaugrana amb els responsables de la secció. Sabíem que no anava a ser res dur pel club, i efectivament el Xavi ha estat molt elegant parlant del cor, que la seva dinàmica de treball no és la que ara mateix té el club, i que ha decidit deixar-ho. Jo crec que no ha volgut fer absolutament gens de mal, simplement ha mostrat el seu dolor, ha estat a punt de plorar inclús en el moment que s'acomiadava, pensava amb els aficionats, però està clar que ell té una forma de treballar que jo m'ho crec, que és diferent, molt més àgil de la que un club de futbol pot fer, i no ha volgut entrar en el tema de fitxatges, i estava frustrat pel tema aquest, que era un dels temes evidentment dolorosos, i sobretot ha parlat del cor, com no fica el Barça als quarts de final, que no li havia passat mai. I clar, quan el club el portes al cor és molt dur tot el que passa i no surten bé les coses.
2: L'escolta ja el Ramon, eh?
1: Ramon, això, estàvem parlant sobre el que xoca, no? Que algú et digui que se'n va perquè pateix, i que aquest és el motiu. Clar, sent pot ser veritat, no sé si és que ell prefereix tampoc evitar guerres públiques, i se'n va d'alguna manera sense enemistar-se amb ningú. Però clar, sorprèn que Xavi Pasqual digui que el motiu pel qual se'n va és que hi ha un projecte il·lusionant, però ell no es veu liderant-lo perquè està patint. Home, si hi ha un projecte il·lusionant, se suposa que patiràs menys, no?, la temporada vinent, si el projecte realment és il·lusionant.
5: Tens raó. Jo crec que s'ha contradit en algun moment en aquest sentit, no? Perquè quan t'estan oferint un projecte il·lusionant, com dius tu, amb més pressupost, bons jugadors, i alhora dius que no pots treballar, ostres, és una mica estrany, no? Perquè tu ja arribes al club sabent com és... Bueno, ha dit que realment no sabia, que havia passat uns anys i que la dinàmica no era la que ell esperava, però ara ja ho sabia, i potser les coses es podien haver arreglat d'alguna manera, però quan ja ha pres una decisió, darrere hi ha un club que li ofereix tants diners, això... Jo no vull dir que sigui el tema que hagi decidit, evidentment. evidentment, però un contracte que el triplica i un pressupost amb el qual podrà fitxar i desfer com vulgui, i connexió directa amb la direcció esportiva i els diners que calguin, doncs clar, jo suposo que ell es veu allà amb unes prerrogatives i un control absolut que aquí no tindrà, i és el seu club, perquè ho ha deixat molt clar, que el Barça és el club i vol que guanyi i el que sigui, però o sigui, a nivell de funcionament ell creu que no de fet ho ha dit, Xavi ho ha dit, al final ens tindríem problemes perquè no veiem el funcionament de la mateixa manera, i ell ha decidit, per no fer-se mal, doncs deixar-ho córrer. No sé, cada un pot tenir la seva opinió, jo crec que hi ha més de la part de que li ofereixen a Dubai, que jo crec que s'acabarà a Dubai, tot i que no ho ha volgut dir-ho, que tindrà un pressupost il·limitat i tindrà mans obertes per fer i desfer i fer com ell vol, i aquí l'estructura no funciona així. I jo crec que m'ha estranyat, perquè ell ja venia del Barça. A veure, jo no dic que el Barça fos igual fa 10 anys o 12, però, vamos, el funcionament era molt semblant. Per això jo li he preguntat si havia fitxat més pel cor que per la... i ho ha reconegut, que... però després jo crec que ha estat molt, tot l'any molt a la defensiva, tot i que ha lloat el Juan Carlos Navarro, el Mario Bruno Fernández, tota la direcció esportiva, que cosa que jo crec que no ha passat, que han tingut més d'una enganxada, però bueno, avui ha estat molt elegant, sap que li queden els play-offs de la Lliga Endesa, vol guanyar la Lliga, amb tota la secció de mà, no podia fer grans afalls contra el club, ni contra evidentment l'afició contrària, ha demanat que el recolzi, que estigui al final, veurem el públic, jo crec que estarà amb ell, però d'alguna manera també hi ha molta gent que no acaba d'entendre molt la seva postura.
2: Va, una cosa que, Ramon, si em permets, clar, ara s'han fitxat 4 jugadors, sembla ser, clar, ell ha dit que en principi, bueno, pues que poder no està, i ens entès una mica que ell poder no estava en aquest de joc, de fitxatges, no sé què, però clar, ara pot venir un entrenador que a aquests jugadors no els agradi, o no sé, és que clar, ara hi ha uns jugadors que queden una mica aquí en el limbo, no?
5: Aquesta és la última pregunta just que li he fet, que diu no, jo ho he fet quan jo encara era entrenador i tal, sap, però tu ja no hi seràs, i bueno, seria una pregunta per Juan Carlos Navarro, de fet, no?
1: Que sí, però
5: no,
1: Navarro seguirà o no seguirà?
5: Bueno, aquest tema no ha sortit, però a tot apunta que no, és un altre tema, clar, ja s'està parlant d'una altra persona.
2: Xavi Pujol.
5: Xavi Pujol de Baskonia, que vindria, que imagineu-vos, un altre director esportiu s'ha fet uns fitxatges amb un director esportiu i un entrenador que no hi seran l'any que ve. O sigui, tot encara sona molt a desgavell.
1: Perquè els 4 fitxatges estan tancats ja al 100%.
5: Sembla que sí, com a mínim en paraulat segur, i fins i tot el Mike James, que es deia tant que venia perquè Xavi Pascual era l'entrenador, i ara resulta que el Xavi Pascual vol ser, no hi serà, i diuen que també hi ve, o sigui, és una situació una mica encara molt, molt en l'aire tot plegat.
2: I una cosa, o sigui,
1: digues.
2: No, dic una cosa, Ramon, si Mike James ve i ve Obradovich, poden acabar...
1: Això t'anava a preguntar, si Obradovich serà el substitut de Pascual.
5: Jo crec que el primer que dirà és que el tallin abans de començar, suposo, però és que tot... O sigui, encara poden passar moltes coses en aquesta
1: doncs
5: secció. Ja us ho dic, que l'estiu serà llarg.
1: Llegim el diari Esport. Ramon Palomar, gràcies per estar al Mini Jugués. Xavi, qualsevol cosa, ens demanes pas des del Palau. Ha acabat ara mateix la roda de premsa de Xavi Pascual, on s'acomiada del Barça, ho farà quan acabi la temporada, perquè diu que no es veu liderant el projecte de la temporada vinent, que ha patit molt, sense especificar on marxarà, tot i que les informacions apunten a que anirà a Dubai. Fins ara, Xavi.
2: Fins ara, que vagi bé.
1: Abans d'explicar detalls sobre l'operació Anthony Gordon i també l'última hora dels moviments per Julián Álvarez, endrecem la resta de l'actualitat.
6: Què t'hi jugues? Presenta... l'actualitat del dia.
7: Ho fem avui amb el Toni Camacho. Toni, què tal? Bon dia.
8: Què tal, Flaqui? Bon dia.
7: El Rayo Vallecano perd la final de la Conference League.
8: El conjunt d'Iñigo Pérez va caure per un gol a 0 contra el Crystal Palace, i els de Vallecas no van poder aixecar el primer títol europeu de la seva història. Tot així, i si Palazón posa en valor la medalla aconseguida i el mèrit d'haver arribat a la final.
9: Ara que la Diego no me la voy a quitar en mucho tiempo. Hay que darle el valor que tiene.
10: Hombre,
9: hay que estar orgulloso de este equipo, la verdad, que con todas las dificultades que hemos tenido este año, con 3 competiciones, nadie creía en nosotros, y me quedo con el grupo que somos. Esto pasará a la historia. Mañana no, porque mañana volvemos a Madrid, pero yo creo que en unos días, cuando recapacitemos y estemos tranquilos en casa y se nos hayan ido las emociones, le daremos valor a lo que hemos hecho.
7: En futbol femení, després de l'homenatge que va rebre al matí al Camp Nou, Alexia Putellas es va acomiadar de l'afició a la tarda a l'estadi Johan Cruyff.
8: El Barça va tancar la temporada amb una victòria per 2-1 contra la Reial Societat, en un partit marcat pel comiat de la capitana, que assegura haver pres la decisió amb el cap i no amb el cor.
11: Ets una jugadora competitiva i, evidentment, dius, no, un any més, i ho tornes a fer i tornem a liderar l'equip, però s'ha de ser conscient i real i coherent amb el que soc també com a com a jugadora, encara que vulguis tornar-te a portar al límit, crec que s'ha de tenir cap, i és una decisió que evidentment amb el cor no l'he pres, perquè jugaria tota la meva vida aquí, però el cap m'ha portat, m'ha frenat.
8: A més, la seleccionadora espanyola, Sonia Bermúdez, ha anunciat la llista de convocades per als partits contra Anglaterra i Islàndia per la fase classificatòria al Mundial 2027, on està present la pròpia Alexia, juntament amb 10 jugadores més del conjunt blaugrana. I una notícia de fa uns minuts, el Barça femení ha fet oficial la marxa d'Ona Batlle, que acabava contracte aquest estiu i no renovarà amb el conjunt blaugrana.
0: Ona Batlle, que va arribar per fer la seva segona etapa al Barça el 2023, 3 temporades, 114 partits, 14 gols, i un palmarès que déu-n'hi-do, 2 Champions, 3 lligues i 3 copes de la reina. Florentino Pérez presenta la seva candidatura a les eleccions del Real Madrid.
8: Així és, l'actual president del club va realitzar el seu primer acte de la campanya per anunciar el seu pròxim projecte per al conjunt blanc. La seva presentació va estar marcada per un atac contra l'altre candidat, Enrique Riquelme.
10: No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid. Hace unos días nos llevábamos las manos a la cabeza leyendo una información en una publicación tan prestigiosa en el ámbito económico como es Bloomberg. ¿Ustedes entienden que alguien que pide un crédito para sus empresas a un interés del 54% al año, ocultando la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene solvencia para presidir el Real Madrid? Ahora entendemos por qué ningún banco español quiso darle el aval para presentarse a la presidencia del Real Madrid.
12: Gràcies, Toni. Per cert, avui l'Albert Bermúdez fa festa, s'agafa els caps de setmana llargs.
0: Sí, però escoltat a Florentino era el de la bo, no era el Bermúdez.
12: Exacte, sí. És que m'hi ha fet pensar. Però regalarem igualment la caixa Wonderwall, entre els oients que vulguin aconseguir-la, que vulguin descobrir la col·lecció mundial de les capibares de Mr. Wonderful, Wonder Goal, amb 15 seleccions, que estiguin atents a la segona hora del programa, perquè obrirem telèfons per regalar una caixa com aquesta, amb els 15 bolígrafs que són esborrables.
0: Ostres.
12: Molen molt, sobretot els que tenim fills.
0: Evidentment.
6: El quiosc del Marcos.
12: Cert, m'he posat les ulleres, Flaqui, perquè tu creus que les mencions de publicitat les han d'escriure amb aquesta lletra tan petita?
3: No, jo crec que no.
0: No hauria de ser així.
12: Mira, us ho vaig ensenyar al live del que t'hi jugues. Vosaltres creieu que és normal escriure les mencions de publicitat amb una lletra tan petita? Que necessites una lupa per llegir-les? Esquem, per favor.
0: No caldria, no.
12: Ni amb les ulleres de
3: fumar. Exacte, ja,
12: vull dir...
3: Jo ja dic que no.
4: I menys amb lo brutes que les tens.
12: Sí, això m'ho va dir l'altre dia la meva fillola.
4: Tio,
12: la Sarai, pots netejar-te les ulleres, que queda malament a la tele? Tenia tota la raó.
4: Tele i per la tele també.
0: Vale, i per tu mateix.
12: Marcos, què nos cuentas?
0: Hola, Marcos.
12: Ep, obres.
0: Què és això?
12: ¿Qué es eso?
3: Vamos helicóptero, Marcos.
13: Buenos días. Sí, que buenos días, Fraki. Ese sonido pertenece a un helicóptero.
0: ¿Sí?
13: Es en el Neymar. Que llegó Neymar. Ostras. A Granja Comari, el lugar donde se ha concentrado la selección brasileña. Caramba. Entre bastidores, Neymar moviliza a la selección, cierra su clínica y preocupa a la Confederación Brasileña de Fútbol. Se lee en el diario O Globo. El jugador abandonó el campo de entrenamiento tendido en una camioneta de la Confederación la tarde del jueves. Es poco probable que el delantero del Santos sea incluido en la convocatoria para el amistoso contra Panamá y permanece bajo observación. El examen radiológico, se lee en el diario Globo, realizado en la pantorrilla de Neymar, acaparó la atención en la primera jornada de la preparación de Brasil para el Mundial en Teresópolis. El ambiente en el centro de entrenamiento de Granja Comari es de aprensión e incertidumbre.
12: Gràcies, Marcos. Ja sabeu que el que t'hi jugues s'escolta i també es veu.
6: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
14: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
15: @ que t'hi jugues.
12: Vilamala.
16: Què tal? Sí, que bon dia. Saps qui també necessitava ulleres abans?
12: Sí.
0: Jo.
16: El Solde, quan li has passat els teus apunts en relació a la informació, perquè hem estat 5 minuts...
0: Però això
16: 5 minuts de rellotge.
0: No sé si amb unes ulleres s'arregla, això és qüestió de tipus de lletra, em sembla.
16: 5 minuts hem estat, sí que per entendre.
0: Si tu mateix l'entenies, al bar.
16: Què va?
0: Si tu al bar no l'entenies. Hi ha hagut un moment que la xifra té... Que estaves mirant què he posat aquí.
12: Són apunts per situar els oients que ens escolten a la ràdio i no ens han vist al bar i tampoc han consultat la pàgina web, on ja teniu disponible la informació sobre Anthony Gordon, apunt sobre detalls del per què el Barça fitxa aquest jugador, quants diners costa i tal, però s'entén perfectament.
4: Sí,
12: problemes
4: sí.
12: En partits d'alta intensitat. Faltava energia.
16: Bayern no ha dormit, hem vist.
12: Nou mig del camp, ja té intensitat física.
17: El bar ha estat un minut, mira. Sí, sí.
16: El Sol de Jo hem estat 5 minuts per intentar esbrinar què deia.
12: No, sé
16: no, no, no ho hem entès.
12: No, però
16: és que a vegades
12: la informació
16: no
12: arriba quan arriba.
16: No, està bé.
12: I l'has d'escriure ràpid, si no.
0: Cadascú té la lletra que té.
16: I està bé, sí, que perquè si algú algun dia agafa la teva llibreta, tampoc correcte tindrà la informació perquè sí, no l'entendrà. Vull dir que això, mira, és bo. Deixa'm dir, sí, que hi ha molts comentaris al xat de YouTube del Què t'hi jugues en relació a la informació de Gordon. El Marcos diu, si Déu Nuestro Senyor Flick recomana Gordon, és perquè Gordon és el que necessita el Barça. Paraula de Hansi. Per tant, la gent confia en el que vol Hansi. També un altre oient diu que Gordon i Julián en un estiu seria top pel Barça. O el David, per exemple, diu que és un bon fitxatge, sobretot veient els problemes que ha tingut els últims anys Rafinha amb les lesions.
12: 12:29, ara parlem de Gordon i de Julián.
6: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaquer.
18: Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor, i avui estic plena d'amor. El que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
6: Què t'hi jugues?
12: Aviam, per parts. El Barça farà oficial en les properes hores el fitxatge d'Anthony Gordon, futbolista del Newcastle, 25 anys, 46 partits aquesta temporada, 17 gols, 10 els ha marcat a la Champions, 10 gols els ha marcat a la Champions, és sotscampió d'Europa amb Anglaterra el 2024, va perdre la final contra Espanya, no va ser titular, no va jugar, va ser campió d'Europa sub-21, guanyant la final contra Espanya, on sí va jugar, sí va ser titular. Ja us vam explicar fa setmanes al Què t'hi jugues que el Barça tenia com a prioritat el fitxatge de no un, sinó dos davanters, i que volia un perfil de banda que fos agressiu, que fos també polivalent, i que el club tenia uns informes on sortia que Anthony Gordon era, juntament amb Rafinha i Barcola, els jugadors d'Europa, els davanters d'Europa, que feien esforços més llargs a més alta intensitat. Un informe on, per exemple, sortia que Yildiz, que és un altre jugador que s'ha monitoritzat, era una mica baguet, en aquest sentit, i el que volien era un jugador agressiu, un futbolista de banda que aportés l'energia que l'equip no té quan falta Rafinha. I aquest jugador és Anthony Gordon. A mi m'ha sorprès lo ràpid que ha tancat el fitxatge el Barça, els diners que inverteix, tenint en compte que també vol fitxar un davanter centre top. És a dir, també vol invertir diners en un davanter centre que sigui de primera línia mundial. Però Anthony Gordon, que és un fitxatge que s'ha tancat express, però es porta mastegant des de fa setmanes, el Barça accelera l'operació perquè el vol tancar abans del Mundial, perquè el Bayern de Múnich volia fitxar el futbolista, almenys això és el que li constava al Barça. Creuen des del club que s'ha adormit, que s'ha confiat, que s'ha pensat que el tancaria i el Barça s'ha avançat, i ha accelerat perquè en les últimes setmanes havia aparegut l'interès del Liverpool. El jugador és d'allà, de fet va estar a les categories inferiors del Liverpool, va marxar després a l'Everton, i que sent d'allà, si el Liverpool feia una ofensiva forta, real, se'l podia acabar emportant. El Liverpool es veu que estan pendents de tancar Diomandé, del Leipzig, demanen 100 milions d'euros i no els volen pagar, i el Barça per això ha accelerat l'operació per fitxar un jugador que costarà 70 milions d'euros, més 10 en variables, que, Nil, com hem explicat, arriba avui a Barcelona.
19: Sí, de fet, d'aquí poca estona, directe cap a l'aeroport, aviam si podem tenir la primera imatge de l'arribada. Està previst que a partir de les 3 passi la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona.
12: Firmarà un contracte per 5 temporades, costa, com dic, 70 milions d'euros, més 10 en variables que aniran en funció dels títols guanyats, entre els que s'inclou una Champions. Ara mateix no us puc detallar la totalitat dels variables perquè no tenim el detall, però són 70 més 10. I arriba perquè l'àrea esportiva ha detectat que aquesta temporada el Barça ha tingut en alguns partits problemes quan hi havia molta exigència física, quan hi havia partits d'alta intensitat. Han detectat que els faltava energia, sobretot quan no hi era Rafinha. i Gordon aportarà aquesta energia, a part el consideren un futbolista de qualitat. Hem de tenir en compte que el Barça té un mig del camp tècnic, un mig del camp amb moltes opcions, però que no ofereix una alta intensitat física, i creuen al cos tècnic que això ho han de compensar els davanters. I més, tenint en compte que el Barça té un jugador que és diferencial, top mundial, el millor del món possiblement, i si no ho és ara, ho serà d'aquí a uns anys, Lamine Yamal, però no és un artista anant a la pressió. I necessita davanters que aquesta feina la facin. I Marcus Rashford no la fa. Anthony Gordon ve a substituir a Marcus Rashford, perquè el perfil que vol Hansi Flick, com us vam explicar, és d'un extrem més agressiu. Acceptant que Rashford ha complert, té bons números, és un perfil que no encaixa amb el que vol l'entrenador del Barça, que buscava algú més agressiu, que vagi més a la pressió, i aquest és Anthony Gordon. Sobre el fair play, que ara ho detallarà l'Adrià Soldevila, els càlculs que fan des de dintre és que Rashford hauria costat 30 milions d'euros, que tenia un salari de 16, tenint en compte que acceptés una rebaixa perquè el Manchester United cobra més, sense comptar comissions que sempre formen part de les operacions, a 3 anys, que és el contracte que li feies a Rashford, perquè ja té, diguem-ne, és més veterà que Gordon, és més gran, té major edat, et sortien uns 26 milions d'euros d'amortització, no? 30 dividit entre 3 són 10 de traspàs per temporada, més els 16 milions, tenint en compte que acceptés aquesta rebaixa, serien 26. Ja és el que et costa Anthony Gordon, que són 70 entre 5, perquè el contracte serà per 5 anys, són 14 milions, més 12 que cobrarà, perquè el seu salari és inferior al de Rashford, et surten 26, per tant l'amortització és exactament la mateixa, i això és el més important a l'hora de quadrar el fair play, que l'amortització per temporada, comptant preu del traspàs més el salari, et surti d'acord amb el que tu has calculat. I tot i que sorprengui, perquè Gordon costa 70 milions i Rashford 30, com que el contracte d'un és més llarg i el salari més baix, l'amortització acaba sent la mateixa, fins i tot em deien que una mica inferior en el cas de Anthony Gordon. Ara estem donant números, diguem-ne, arrodonits, eh? Aquí després hi ha els variables, hi ha aspectes que poden canviar una mica l'equació, però per a que us feu una idea mental de la pel·lícula, és la que us estem explicant al Que t'hi jugues, un futbolista que té qualitat, que té agressivitat i que permet múltiples opcions en atac, com per exemple que ell jugui per l'esquerra i Rafinha per la dreta, o a l'inrevés, Rafinha per la dreta i ell per l'esquerra, pot jugar al mig...
4: Acabes de dir exactament el mateix.
12: Bueno, ja m'has entès. Un per la dreta, l'altre per l'esquerra o a l'inrevés.
19: Poden jugar tots a tot arreu.
12: Sí, no em despistis, que estic explicant les coses sense tenir-les escrites. Solde, que sembla que hagis nascut avui. Si no ho expliqueu tu...
3: Pot jugar inclús de nou, eh?
12: Que està molt bé, està aquí d'oient.
19: Ha jugat molt de nou.
3: Pot jugar inclús de nou.
12: Pot jugar de nou. I fins i tot pot permetre que Lamine vagi al mig i a les bandes estiguin Rafinha i Gordon. Per què dic tot això? Perquè molta gent pot pensar que Rafinha marxarà. No. Rafinha, aquesta temporada, la idea és que es quedi al Barça. La idea del club i la idea del jugador. Que es quedi al Barça, que sigui un jugador importantíssim i un dels capitans i líders de l'equip. Això d'una banda. Gordon ve per substituir a Rashford. Rafinha continua, aquesta és la idea. I que fitxin a Gordon no implica que el davanter sigui un perfil més baix. Blažević no, perquè ens entenguem. Perquè acabi contracte, molt bé, fantàstic, però les altres opcions són les prioritàries, les hem explicat al Que t'hi jugues i ara ho comentarem. Acceleraran per Julián Álvarez. La meva sensació és que hi haurà una oferta en les properes hores. També crec que aquesta oferta l'Atlético d'entrada la rebutjarà. Però ara anem al capítol Julián Álvarez. Com que aquí hi ha una persona que coneix molt a Anthony Gordon, més que nosaltres, tot i que l'hem vist jugar i a mi m'agrada molt. Àxel Torres, què tal, com estàs?
20: Hola, bon dia, què tal?
12: Gràcies per atendre'ns, perquè crec que estàs tornant... Bueno, vas estar Leipzig, a la final de la Conference, no?, a Alemanya.
20: Sí, sí, vam estar ahir a Leipzig veient i treballant amb la final de la Conference, i ara estem a Hannover. La veritat és que el viatge de tornada és una mica complicat. Hem fet 3 hores de carretera per arribar a Hannover i des d'aquí agafem el vol, sí.
12: Aviam, Anthony Gordon, què et sembla?
20: Bé, jo crec que s'ha explicat perfectament el perfil. No tinc molt més a aportar, més enllà de confirmar-te el que s'ha explicat. A mi em sembla un jugador que té més continuïtat que Rashford, si el comparem amb el que ha estat el futbolista que ha actuat en aquella posició aquest any. Quan dic més continuïtat em refereixo tant a que la seva participació en el joc és més regular, és a dir, crec que és un jugador que en el global del partit intervé més, que és menys de fogonades, i també em refereixo a que crec que té més capacitat per intervenir en el joc col·lectiu en pilota. I després, com tu has dit, és un futbolista molt agressiu sense pilota, és un futbolista que la pressió l'entén i la fa molt bé, i que té aquesta capacitat també de jugar com a fals davanter-centre. De fet, amb el Newcastle en Champions ha jugat molt de fals davanter-centre. Hi ha un partit al camp del Karabakh que fa 4 gols jugant en aquella demarcació, i que a mi em sembla que tècnicament és un bon jugador. És un jugador que potser no el definiríem com un crac des d'un punt de vista virtuós, estètic, però sí que és bonic de veure. És un jugador que a primera vista et crida l'atenció. Per exemple, jo quan el vaig veure a l'Everton, que és el primer club al que el vaig veure, em semblava que era el millor de l'equip en pilota, el diferent, i bé, òbviament el preu pot sorprendre, perquè és un jugador que segurament no és molt conegut, però al final el preu no sempre ve marcat per això, no? El preu ve marcat per qui ets tu, de qui el fitxes. El mercat Premier està molt inflat, per tant, si vols competir amb equips de Premier per portar-lo, hauràs de pagar les quantitats que ells estan pagant, i en aquest sentit és una quantitat que s'ajusta al mercat Premier.
0: Anava a preguntar per això del preu, per tant, canvio la pregunta. El veus quallant bé amb l'estil que pregona Hansi Flick?
20: Sí, absolutament, absolutament. Perquè és un jugador que és capaç d'associar-se i és capaç també d'anar a l'espai, de tirar aquestes desmarcades, aquestes ruptures per buscar la profunditat, i que a més la pressió alta la porta a la sang, no? Per tant, jo el veig un jugador útil, que és cert que no tinc clar que sigui titular indiscutible, però sé que dir això quan pagues aquesta quantitat pot semblar pot semblar una incongruència, però el futbol d'altíssim nivell ara mateix necessites que el jugador 12, que el jugador 13 siguin d'altíssim nivell també, i per tant jo crec que si pots fer l'operació des d'un punt de vista econòmic, si te la pots permetre, i el sí que amb aquesta explicació que ha fet ens ha explicat que el Barça se la pot permetre i que de fet no és més cara que la de Rashford, si te la pots permetre, jo crec que la faria sens dubte.
3: Axel, sóc en Jofre. Parlaves tu, perquè jo, per exemple, l'Everton no l'he vist, però sí que em sembla un jugador en aquesta demarcació de fals 9 que pot ser interessant. Parlaves tu de que et cridava l'atenció la seva capacitat també d'associar-se de tècnica. Per aquesta posició de fals 9, a mi el dubte que em genera, que per això t'ho pregunto, rebent d'esquenes, és a dir, sent el jugador progressió, de passar per ell si ha de fer aquesta funció de 9 aquí, que a mi em genera algun dubte, tu el veus? O sigui, el veus capacitat de venir d'esquenes i fer la continuïtat més enllà de trencar i de ser el que es desmarque?
20: És cert que domina més quan l'equip juga a l'espai, que no pas, sí, que no pas aquesta faceta de jugada d'esquenes, no? Bé, al final és un jugador intel·ligent, és un jugador que sí que sap associar-se, però que és veritat que l'estar amb un central físic a sobre li pot costar una mica més, però al final ho pot fer perquè ho ha fet a la Premier. És a dir, a la Premier al final s'ha trobat amb escenaris. El Newcastle no sempre ha jugat a la contra. És a dir, el Newcastle ha hagut partits en què ha estat dominador.
3: Li ha tocat proposar, sí.
20: Per tant, no li vindria absolutament de nou. Mm-hmm. No és un superespecialista en això, però no li vindria de nou, però òbviament jo el veig més en una posició de banda, el veig més a la banda esquerra concretament, i òbviament doncs per això et dic que no tinc clar que sigui titular indiscutible, però al final tens molts partits i necessites tenir-ne 4 o 5 que et puguin jugar.
0: Escolta, Maxi, el Barça domina el futbol espanyol, però ha detectat que li mancava alguna cosa per conquerir Europa. I sembla que l'aposta del club passa perquè, per guanyar la Champions, lluny de pensar el que pensàvem tots, que potser el problema podia estar al darrere, el club el que fa és reforçar la part del davant. Tu entens aquest diagnòstic, que el Barça entengui que per escurçar distàncies amb l'elit europea el que s'ha de fer és reforçar la part del davant i potser no invertir tant en un central com podíem pensar en un principi?
20: Bé, jo d'entrada no estic tan d'acord en que el Barça estigui tan lluny de l'elit europea. És a dir, al final el Barça la temporada passada es va quedar a segons de la final de Champions i aquesta temporada, tot i que va caure abans, per mi va ser superior a l'Atlètic de Madrid en pràcticament tots els trams en els que va estar 11 contra 11. No? Per tant, al final sí que et pot semblar que estàs lluny, perquè òbviament l'any passat el Paris Saint-Germain va destrossar l'Inter i tu qui t'elimines l'Inter, no? Però vaja, jo crec que el Barça està dominant la Lliga Espanyola de manera clara i sent un equip que per tant està per sobre del Real Madrid a 38 jornades i el Real Madrid a Europa sempre se'l considera un equip que pot competir perfectament pel títol, però sí, òbviament sempre t'has de reforçar, i més si veus que no guanyes la Champions. Jo crec que la debilitat defensiva té més a veure amb l'estil que no pas amb el nivell dels jugadors. Jo, quan hem discutit sobre Cubarsí i Eric García de cara a la selecció espanyola, sempre he dit que ells, si sortien a moltes fotos de gols, era perquè el context de l'equip els exposava enormement, no perquè no tinguessin nivell, no perquè no juguessin bé. De fet, crec que Eric ha jugat molt bé, crec que Cubarsí ha mantingut un bon nivell. Per tant, bé, òbviament n'has de tenir 4 centrals d'alt nivell. Gerard Martín crec que ha sigut una sorpresa el rendiment que ha donat, sorpresa positiva. Jo no esperava aquest rendiment de Gerard Martín. I bé, després els laterals, jo crec que tens les opcions bastant ben cobertes. Jo sóc una persona que confio molt en Balde, la veritat. No. Jo crec que Balde recuperarà el nivell que va donar i crec que en el títol del Barça de Xavi Balde va ser absolutament decisiu i per tant puc compartir aquest diagnòstic que s'ha fet, més enllà de potser la posició de mig centre pur, potser tenir un perfil més especialista, però vaja, no l'ha necessitat fins ara, però bé, a mi sí que m'agrada un mig centre més posicional, perquè al final si juga Frenkie, si juga Pedri, cap dels dos és posicional. A mi m'agrada tenir-lo en plantilla, però vaja, puc estar d'acord en el diagnòstic i en la figura del nou segurament és la que més fa falta sortint Lewandowski. Crec que és una obvietat això.
12: Ara en parlarem. Àxel Torres, gràcies per estar al Que t'hi jugues, que tinguis bon viatge de tornada i sempre és un plaer escoltar-te. Habitualment ho fem al Carrusel, al Larguero en castellà, també ens agrada escoltar-te en català a la cadena SER. Una abraçada molt forta.
20: Molt bé, una abraçada a tots. Adéu-siau.
12: Que vagi bé. Molt interessant el que ha explicat l'Àxel Torres d'Anthony Gordon, que ja va quedar impressionat quan va jugar Flaky contra el Barça.
0: Sí, recordem que ha jugat 3 vegades aquesta temporada contra el Barça, la primera jornada de la fase de grups. Aquell dia, curiosament, Rashford fa 2 gols, ell va marcar a l'1-2 del Newcastle, va acabar guanyant el Barça, i després a l'eliminatòria el Barça va empatar 1 a l'anada i a la tornada va guanyar per golejada el conjunt anglès. I d'aquell enfrontament amb el club blaugrana, Gordon doncs en va sortir bastant flipat per com jugava l'equip de Hansi Flick.
5: La manera en què ells mantenen la pilota ha estat un aprenentatge per nosaltres. No juguem contra aquest estil de futbol a Anglaterra, no d'aquest nivell. Són els millors contra els que he jugat, en aquest sentit. El partit dels migcampistes ha estat molt bo. Hem jugat contra el City, el Liverpool, el Chelsea, l'Arsenal, però ningú passa la pilota com els seus migcampistes, amb aquesta fluïdesa de moviments i combinacions. Ens ha dificultat molt la pressió, i no és fàcil venir aquí i jugar així, perquè nosaltres pressionem amb molta intensitat i som un equip molt físic, però ho han fet molt bé.
12: Superinteressant escoltar ara Anthony Gordon dient aquestes declaracions després de jugar contra el Barça.
0: Sí, perquè ara formarà part d'aquest entramat, per tant, haurà d'estar a l'alçada, esperem que hi sigui.
12: I ja us hem explicat que el Barça manega un informe on s'explica que Anthony Gordon és dels futbolistes d'Europa que fa esforços a més alta intensitat, amb més recorregut, juntament amb Rafinha, també amb Barcolà. Li hem demanat al Fermín Suárez uns números, unes dades sobre el futbol de Gordon.
21: Bon dia, Sique. Segons la consultora Driblab, el seu volum de desmarcades en ruptura és superior al 80% dels extrems de les 5 grans lligues. Només el superen alguns noms, com per exemple Barcola, Álvaro García o Rafinha. Gordon té una mitjana de 28 sprints per partit, Rashford per exemple 19, i recorre Gordon uns 0,6 km per partit amb velocitat sostinguda d'almenys 25 km/h, que és una barbaritat. Tenim davant un extrem voraç i de gran dispendi energètic. Pel que fa a gols, n'ha fet 17 aquest curs, 10 dels quals a la Champions, pòquer inclòs al Karabakh, un a la Copa i 6 a la Lliga. A la Premier, concretament, la seva probabilitat esperada de fer gol era de 9 i ha aconseguit 6 gols. Per tant, baixa eficàcia en finalització. Ha creat 26 ocasions en 26 partits i ha registrat 33 regats bons de 86. Per tant, èxit del 38%, que és una xifra millorable. Encerta la passada del 81%, també millorable. El seu sostre de gols a la Premier és de 11 al curs 23-24. Per tant, tenim un extrem de vitalitat al·lucinant, no massa creativitat, associació i eficàcia millorables i una bossa de gol sempre interessant que pot anar creixent.
12: Doncs superinteressant la píndola del Fermín. 25 sprints per partit fa Anthony Gordon.
3: És una borrada i condiciona molt el model de joc del Newcastle, que ell mateix diu quan surt el Barça, que és molt físic, condiciona molt els regats que fa, no? En parlava l'Àxel que és un jugador que tècnicament és més dotat, però clar, si al final el pla de partit o el pla de l'equip, el model és trencar i córrer i córrer, et limita aquest aspecte i a més vas molt cansat després per executar, però jo confiant en Flick, en com li dona aquest toc als jugadors i que és un jugador jove que pot arribar aquí amb moltes ganes d'impregnar-se en moltes coses, donem-li confiança.
0: És un tresor per Flick, pel seu tipus de joc, pel que vol, és una peça absolutament que entenc des d'Alemanya. El Florian Plettenberg, que és un periodista que controla molt de futbol alemany i que coneix molt bé a Hansi Flick, deia ahir que Flick volia desesperadament és la paraula que utilitza aquest futbolista, per tant entenc que Flick avui està bastant feliç.
12: I com es pagarà tot això? És la pregunta que es fa la gent. I més si tenim en compte que ara ens explicarà el Nil Solà que el Barça accelera per Julián Álvarez. Els oients deuen pensar, ens preneu per tontos o què?
4: No, home, no. La situació econòmica del Barça va millorant a poc a poc. I va millorant, i des de fa anys que està millorant. És veritat que els últims anys no ha acabat d'assolir el fair play financer, ja ho diré.
12: Ah, ara no és tan fàcil, parlar en antena.
4: Perdona.
22: Que no t'entens la teva lletra, tampoc.
19: Sí, perquè...
3: No l'ha deixat ni votar.
12: És que és molt bon tio, però té un punt repel·lent a vegades.
4: Un punt, diu. No, és que a mi aquesta cosa em fa molta gràcia. Quan gires paraules, em fan gràcia, mira, ho heu de dir abans. No, a veure, el Barça ara el que ens transmeten és calma, paciència. Transmeten paciència, el que ens diuen és que hi ha encara 3 mesos per davant. No es pot inscriure ara mateix, Gordon, ni es podrà inscriure el dia 1 de juliol, però 3, tranquils.
12: Miri, que els deures del fair play encara s'han de fer.
4: Sí,
12: els que hem explicat per activa i per passiva són aquests dos mateixos.
4: Tranquils.
0: Qui s'ha de lesionar aquest any?
4: No, són bones notícies, perquè el que ens diuen és que, mira...
12: No és com el més malvat del Flaqui?
4: Aquesta és bona, eh?
12: És que el Flaqui és el més malvat i la gent que escolta aquest dijous està especialment atenta als comentaris aquests que deixa anar, pam!
0: Confiem que aquest any... Confiem que aquest any l'Ubu estigui ja...
12: Sí, és que el Quet Dijugues s'ha d'escoltar en directe i reescoltar després, perquè hi ha sempre algun detallet, algun moltes matís. Vegades del Flaqui,
0: ja
12: que se l'emporta...
0: No el tallis, que està donant informació, no el tallis!
4: Ara m'has fet perdre el fil, tal com has dit
12: que
4: tu.
12: Que el club diuen que queden 3 mesos per arreglar el fair play.
4: 3 mesos, sí. Tranquils, 3 mesos per arreglar el fair play i a més han de passar coses. Sí. Ja vam explicar, s'han de tancar els números d'aquesta temporada en positiu. Això implica també l'ingrés de 30 milions d'euros dels seients VIP que encara no s'han ingressat. Per tant, això ha de passar. Si no passa, es complica la cosa. Es complica.
12: Puc ser malvat, ara. Puc fer de Flaqui. S'han d'ingressar o ha d'aparèixer alguna empresa que digui que els ingressarà i que la Lliga t'ho accepti.
4: Bueno, això ja ha passat 350 vegades, per tant, si passa 351 vegades, ho assumirem i tirarem endavant.
12: Check.
4: I corremos un tupido
12: verde
4: i cap endavant. 30 milions d'aquests seients VIP, que es tanquin els números en positiu, i a partir d'aquí comença l'1 de juliol el següent exercici, on no hi serà Lewandowski, on no hi serà Robert Lewandowski. Això què vol dir? No és que alliberi fair play Lewandowski, el que allibera és massa salarial. Allibera massa salarial.
12: I cobrava 26 milions d'euros bruts.
4: Per tant, 26 milions d'euros bruts més l'amortització de salari, ens anem cap a 37-38 milions d'euros que Lewandowski ja deixarà de percebre, el Barça ja deixarà de pagar aquests diners per Lewandowski, per tant, sortiran de la massa salarial i el fair play financer i la massa salarial es aniran igualant poc a poc, perquè ara el límit salarial està molt per sota de la massa salarial del Barça.
12: I el que ens diuen és que l'operació Anthony Gordon ve per la de Rashford, perquè ens entenguem, i falta la del davanter centre.
4: I, perdona que t'interrompi, haurà d'haver-hi alguna sortida més. Ja veurem quina serà, però haurà d'haver-hi alguna sortida més. Ja vam parlar en el moment d'Ansu Fati, que el Mónaco se'l quedi, i Marc Casado, veurem també què passa amb ell.
12: Mm. Nil.
19: Deco està... anava a dir molt calent, sí.
17: Està on fire
19: Deco, i el canvi de marxa que ha fet per portar Anthony Gordon al Barça, que per si algú en sintonitza ara les últimes hores, està a punt d'arribar a una horeta i mitja, revisió a les 3, el següent pas, el pròxim pas, ho està explicant des de fa moltes setmanes que l'objectiu eren dos davanters, ara és el moment Julián Álvarez, ara el Barça apretarà per Julián Álvarez, i ho deies tu com a sensació, jo com a sensació i també informació, farà una primera oferta per Julián Álvarez a les pròximes hores. Que l'accepti a l'Atlètic de Madrid? Complicat, molt complicat, però hi ha la sensació al Barça i a l'entorn que Julián Álvarez el que vol és vestir de blaugrana.
12: De fet, el que ha traslladat el jugador, el seu entorn, el representant, al Barça és que ja li ha comunicat a l'Atlético de Madrid que vol anar al Barça.
3: Li agradaria marxar al Barça.
12: Que li agradaria anar al Barça. Això és el que ha traslladat Julián Álvarez al club, que ja li ha dit a l'Atlético de Madrid que voldria fitxar pel Barça. D'aquí que jo interpreti, i ara ho confirma, diguem, el Nil Solà amb la informació, el proper moviment és que el Barça faci una primera oferta, que entenc, això ja és una opinió, rebutjarà l'Atlético de Madrid, que ja ha explicat el Jordi Martí al bar, i ja ens arriben inputs des de Madrid, està obert a traspassar-lo. O sigui, ja hem passat que Julián no es mourà de l'Atlético de Madrid, que Julián considera que està a un gran club com l'Atlético de Madrid i que l'Atlético de Madrid no es debilitarà i no traspassarà Julián, que remeta la clàusula de 500 milions a... Ja arriben informacions des d'allà que Julián ha dit a l'Atlético de Madrid que se'n vol anar, que Julián diu que vol marxar al Barça i que l'Atlético de Madrid diu que està obert a buscar un traspàs. Això sí, per menys de 150 no. Ja ho veurem. De moment ja hem passat de 500 a 150.
3: No, ha començat la partida, no?
12: No sé si baixaran més o no, però de moment la realitat és la que és, que hem passat que no es ven clàusula de 500 a ja 150. Aviam com acaba la pel·lícula.
0: Bueno, jo crec que la pel·lícula acabarà com quan el jugador vol marxar o té molt clar que vol marxar i on vol marxar, és molt difícil que no s'acabi produint. Per tant, deia el Nil Deco, està molt calent.
3: Si el club...
0: I tu no és l'únic.
3: Flaqui,
0: sí, no és l'únic.
12: Tu estàs salivant amb Julián Álvarez,
0: home, no, però és que jo pensava que era... Tu parlaves
12: de dos... Si no, Pla B,
0: no,
12: o però, Pedro...
0: No, però tu deies... Tu deies dos davanters i tu pensaves, bueno, Julián, tant de bo, i el perfil de l'extrem suposo serà
12: sí,
0: un perfil
12: que
0: molt baix.
12: Sí, és el que jo em pensava. Que, home, no podrà el Barça fitxar sí, Julián i Anthony Gordon, perquè són una pasta cada un.
0: Que tu hagis fitxat a Gordon.
12: O Pedro i Anthony Gordon.
0: Que has fitxat a Gordon i estiguis en disposició de fer una oferta de 100 quilos, els que siguin, aproximadament serà aquesta xifra. Per Julián és que vas és que tens el múscul per fer-la, per tant, si no és Julián, serà un altre jugador top. Per tant, el salt endavant que fots és bastant impressionant.
3: Si el club fa el pas d'anar a fer oferta...
0: Si qualla Gordon.
3: Vol dir que ja hi ha hagut moviments per a Trevici, no?
12: Que he vist amb algun comentari a YouTube que el missatge del fitxatge d'Anthony Gordon afecta a Olmo. Això és opinió meva, eh? El fitxatge d'Anthony Gordon crec que és un missatge per Ferran.
3: Per uns quants,
12: per Ferran,
3: crec.
12: Sí, sí, però si tu ara vas a fitxar el davanter centre i has fitxat a un tio que et pot jugar a diferents posicions i que a més es desmarca i té intensitat, li estàs dient també a alguns
19: Jo hauria pensat més per Rafinha, potser, no, també? Jofre, no sé si vas per aquí, tu.
3: Jo crec que aquí el que sobra és que hi ha d'haver alguna sortida i tots amb les orelles de punta perquè farà falta posar-s'hi.
12: Jo crec que si Ferran acceptés entrar a l'operació, Julián Álvarez del Barça l'inclouria a l'operació, però no depèn només del Barça aquesta opció, depèn de que el vulgui l'Atlético, depèn de que vulgui marxar Ferran. En tot cas, la negociació està oberta i veurem com acaba. Ara ampliem a la segona hora del Que t'hi jugues, on també donarem detalls del Girona. A mode de titular, Quique Càrcel continuarà com a director esportiu.
1: Que t'hi juga.
2: Ser Catalunya-Barcelona.
9: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
23: ¿Le darías tu DNI a un extraño por la calle? Entonces, ¿por qué hacerlo en Internet? Soy Paco Nadal y para navegar seguro uso Alternative ID de Surfshark, una herramienta que genera una identidad online alternativa con nombre e email nuevos y reduce el spam. Pruébalo tú también. Entra en surfshark.com/ser o usa el código SER y llévate 4 meses extra.
24: Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
25: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Via 1.
26: Com el tren.
24: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de SER Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
27: Acompanyats de persones expertes que ens guien per les vies del passat.
24: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de SER Catalunya.
27: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.
28: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
29: Tots els nostres continguts.
28: Som a tot arreu. Som al teu costat.
29: Descarrega't l'app de la cadena SER.
28: Tot això passa aquí.

0: passar-s'ho bé i de
1: cobres comissions?
0: Això t'agradaria tu, ja.
2: Encara no, perquè esperem.
0: S'ho passa molt bé.
3: I Anna Palet va estar amb Irene Paredes, parlant d'Alexia Putellas.
4: Con Irene Paredes, ¿qué tal?
5: Molt bé.
4: ¿Qué días tan emotivos hoy encima con esta despedida de Alexia, de Ona, de Mapi? ¿Cómo se resume todo esto?
5: Así es, un día raro, diferente, muy sentido. Es verdad que son cosas que pasan en la vida, en el deporte, en el fútbol, que la gente pues bueno, toma su camino, pero no deja de ser triste porque compartes muchísimo momento con diferentes personas y bueno, pues en el caso de Alexia es todavía más especial después de 14 años. Pues bueno, nos toca bastante, pero pues bueno, creo que no ha podido tener una despedida más bonita y desearle de aquí lo mejor siempre.
4: ¿Qué crees que es lo más importante del legado que deja Alexia en el Barça?
5: Es que lo que deja, bueno, es que es irrepetible. Es algo único, el camino que ha hecho, que nos ha marcado. A la vista está, hace 14 años, a qué equipo llegó. Y lo que es hoy el Barça, a nivel de club, a nivel de sociedad, pues bueno, todos vosotros hace 14 años tampoco estáis aquí. Entonces yo creo que es muy difícil describir todo lo que ha generado Alexia. Ella sola, evidentemente rodeada de gente, pero bueno, ha sido punta de lanza y hay que agradecérselo. Y como os decía antes, creo que se va tranquila y con una muy merecido adiós.
4: Gràcies, Irene.
5: Merci.
3: Irene Paredes parlant d'Alexia Putellas amb l'Anna Palet, que avui té festa. No és l'únic comiat al Barça de futbol femení, i també, per exemple, Mapi León, altres companyes que se'n van, Ona Batlle, i veurem què acaba passant amb algunes futbolistes que acaben contracte. Va explicar l'Anna Palet que Marta Torrejón possiblement continuarà una temporada més, això li ha ofert el club, perquè, diguem-ne, volen aprofitar la seva jerarquia i importància al vestidor per a que continuï al Barça. Són la 1:10. Si voleu una caixa com la que ara mateix tinc a la mà, Wonder Goal, que són els capibares de Mr. Wonderful, Wonder Goal, 15 seleccions, un boli esborrable, un clau i un cromo podeu trobar a cada Blindbox. Uniu-vos a la febre Wonder Goal, una col·lecció mundial. Aquí, pels nostres oients, n'hi ha una amb els 15 bolígrafs.
0: Mola molt.
3: Amb els 15 bolígrafs.
0: Jo vull una.
3: És la col·lecció del mundial. 15 bolis. I'm Brazilian, I'm Colombian, I'm German, I'm Italian, I'm Japanese, I'm Mexican, I'm Moroccan.
2: Hi ha 15.
6: 15, eh?
0: 15, tu.
3: Gràcies, Jofre. N'he dit algunes, ja n'hi ha prou. Hola, Sergio, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Com pots haver trucat si no he dit el telèfon?
0: Perquè se'l saben.
7: Perquè el tinc guardat aquí.
3: Ah, per si no el teniu guardat, feu 933-44-14-11 i podreu aconseguir aquesta caixa que avui s'emportarà el Sergio. Si em dius, a qui li regalaries una caixa com aquesta al món del futbol? Quin personatge t'inspira com per fer-li un regal?
0: El Flaqui.
7: Doncs a mi, el Leo Messi.
3: El Leo Messi,
7: per sempre.
3: No l'oblides, eh?
7: No.
3: Doncs
7: és inolvidable.
3: Et dic una cosa. Hi ha una capibara que és la de Messi, perquè és amb Argentinian amb el número 10. Per tant, és Messi.
0: Sí.
3: És Messi.
7: Perfecte.
3: I a qui no li donaries mai res?
0: Ostres.
3: Ni caixa ni res.
7: A Vinícius.
0: Oh!
6: Ha guanyat.
3: Vinícius, per cert, que també hi ha l'any Brazilian, eh?
0: Sí. No porta el 10, Vinícius?
3: No, amb la selecció no porta el 10. Sí. A Vinícius, eh? Sergio, gràcies per escoltar-nos. Des d'on truques?
7: Des de Barcelona.
3: Des de Barcelona. Ha estat rapidíssim, per tant, t'emportes aquesta caixa Wonder Goal, les capibares de Mr. Wonderful. Una abraçada.
7: Gràcies.
3: No pengis, que l'Helena et demana les dades.
7: Perfecte, gràcies.
3: Adéu. 1:13. Per cert, per requadrar el tema, Julián, abans de parlar del Girona i saludar José Mari Vaquero, que des dels Estats Units...
0: Què em dius, ara?
3: Vol fer la passada enrere, sí.
0: Ostres.
3: Hem dit que al Barça li consta, o li ha traslladat Julián, que ja ha dit a l'Atlético que vol marxar al Barça... El que podem afegir, ho hem comentat al bar i ara també al que t'hi jugues, és que Julián ja vam dir fa bastantes setmanes que ell havia traslladat la voluntat de canviar d'equip perquè volia anar a un equip que aspirés a guanyar tots els títols amb un futbol, diguem-ne, sent més protagonista, més ofensiu. D'alguna manera era un eufemisme per explicar que Julián Álvarez, home,
0: prefereix
3: un altre entrenador que no sigui Simeone.
0: Ostres.
6: Sí, vol gaudir jugant a futbol i també, és que ho hem explicat al bar, hi ha una frase qual

0: pregunten sobre si creu que Apolo no ha dit Jofre que si invertirà més a l'Atlético i diu no, doncs Julián Álvarez el que vol és competir per títols, gaudir jugant a futbol, i això ara mateix és sinònim de Barça i de Hansi Flick.
1: Has vist que clar i català ho ha dit el Nil?
2: Sí, senyor.
1: Àlex Luna, què tal, com estàs?
3: Bon dia, doncs bé, esperant una caixa d'aquestes també, però en comptes d'en Brasilien, doncs amb calés, perquè aquí al Girona els necessitarem per la següent temporada.
1: Aviam, el més important, sí. Perquè al Girona ara mateix tot és una incògnita. Primera pregunta.
0: Tot no.
1: Continuarà Quique Cárcel com a director esportiu del Girona?
3: Doncs jo crec que sí. Perquè
1: no, tu creus? Ja... No m'importa el que tu creguis. Vull saber el que passarà.
2: La informació.
1: La informació.
3: La informació és que el club l'ha ratificat, no? La propietat l'ha ratificat. De fet, ara explicarem perquè el club encara no ha dit res, però sí, en principi, si ell diu que sí, té contracte fins 2027, per tant, si li han ratificat, en principi, Quique Cárcel continuarà al Girona per la temporada següent.
0: La informació és... Perdoneu. La informació és... El club, la propietat, sobretot la propietat, que encara no ha fet cap declaració pública ni ha fet res, la decisió que ha pres, i així li ha traslladat a Quique Cárcel, és que vol que lideri el projecte per tornar al Girona a primera divisió.
1: I Quique Cárcel es veu liderant aquest projecte?
0: Quique Cárcel està molt, molt, molt tocat anímicament, però la meva sensació és de que liderarà el projecte. Que ho farà Mitchell? Jo crec que no.
1: Val, perquè aquesta era la segona pregunta. Continuarà Mitchell com a entrenador?
0: Jo crec que no.
1: Creus que no?
0: Crec que no.
1: Però a dia d'avui encara no és segur.
0: Però a dia d'avui no crec que estigui al 100%, és a dir, hi ha un tant per cent molt elevat. Crec que no serà Mitchell, crec que sí que serà Quique Cárcel, i tinc la informació de que el projecte del Girona, no vull dir que 100% guanyador, perquè vaig dir que seria 100% que no baixaria el Girona i va baixar, però és un projecte a l'alçada que mereix un equip com el Girona per tornar a pujar a primera divisió, i no regalaran jugadors.
1: No regalaran jugadors?
0: No. Hi ha jugadors com Arnau, Unagi, Siankov, que crec que aquests sortiran, segur, perquè els dos, Arnau i Siankov, acaben el 2027, per tant el club no té massa poder aquí, perquè és o marxen ara o han de marxar gratis, i Unagi se'l volen treure de sobre, perquè és un jugador pel qual podràs treure 10 milions, la clàusula rebaixa la meitat, però la resta, que ningú es pensi que el Girona anirà al mercat.
1: Val,
0: i dirà,
1: si no continua Mitchell, qui serà l'entrenador?
0: Hi ha diverses alternatives. Una de les alternatives que hi ha és Carles Martínez, altres de les alternatives que hi ha és García Pimienta. Sé que si el Girona seguia primera s'havia reunit amb Thomas Christensen, seleccionador de Panamà, però el cop ha estat tan dur a Girona i Mitchell encara, com que no s'ha fet del tot que no sigui ell, s'han emplaçat a uns dies perquè...
1: Perquè Mitchell té clar que no segueix? O encara ho està pensant? No té dubtes?
0: Jo crec que Mitchell ha tingut dubtes. Crec que acabaran a l'Àjax, però que no estava la cosa clara.
1: Àlex?
3: Coincideixo totalment amb en Nil, i de fet el fet que s'hagi trigat tant té a veure, perquè el club, si no ha comunicat res durant aquests últims dies, era perquè abans de sortir en públic a donar un discurs volia tancar primer tot el tema de la direcció esportiva, en aquest cas Quique Cárcel, i després tenir, o sigui, tancar la segona carta, que seria, en aquest cas, saber si Mitchell o no continua. I jo crec que no està clar per la informació que tenim, però sí que és veritat que ho veig lluny. Tot i així, li ha costat més del que jo em pensava, sobretot per la informació que es va donar les últimes setmanes, però jo crec que al final marxarà, i fins i tot crec que a la llista hi ha entrenadors com Adai i fins i tot entrenadors que han estat a la base, en aquest cas el filial, els germans Álvarez, jo crec que fins i tot s'han valorat.
0: I diré una cosa, sí, que abans...
1: Adai Benítez, eh?
0: Sí, Adai Benítez, que m'encantaria.
1: Adai Benítez.
0: Fet, tindria la campanya,
1: que és amic, que és amic, que està a l'Europa i no sé què. Us dic que Adai Benítez, vamos, m'hi jugaré les dos mans...
4: A mi fa poc em va trucar.
1: Farà carrera com a entrenador.
4: A mi fa poc em va trucar al club, però també
0: segon.
1: Sí o no? És que... Poca conya,
0: home, però
1: eh?
0: Home, segona, però ara podrà anar segur.
2: Però no és qüestió de ser amic teu, és que la bala la seva fulla de serveis.
1: Però vull dir que la gent pot dir, que està promocionant un amic.
2: Si tu promocessis un amic, però
1: que parli tot Déu superbé d'Adai Benítez. I que a l'Europa...
0: És com si promocionés amic.
1: O sigui, l'Europa segona federació, l'objectiu era mantenir-se. El va pujar.
2: Això et dic.
1: A primera federació, l'objectiu és mantenir-se i el fot en playoff per ascendir a segona divisió.
2: Em diguessis que tu parles d'un amic que no fa res, però clar, si veus la seva fulla
0: última cosa que he de marxar ràpid cap a l'aeroport.
2: Sí, que arribaràs
0: tard. Sí, arribaré tard. Si el Girona salvava, perquè vull dir, perquè és una cosa que ja he explicat i era així, si el Girona salvava, el mateix dissabte de la nit, Mitchell informava en roda de premsa que continuava el Girona a primera divisió.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: O sigui, ell medita marxar o marxarà perquè ha baixat?
0: Bueno, perquè el club també no té contracte. Vull dir, no té una renovació sobre la taula. I el, només la propietat creuen que hi ha d'haver un canvi. Però si Mitchell el Girona salvava, continuava. Ah, i ara si me'n vaig, Ter Stegen continuava un any més al Girona.
1: Sí, es quedava a primera.
0: Sí.
1: I se'n va. La mare que m'ha fet.
0: Ja em sap greu, Lluís Flaquer, però tindràs almenys a Julián aquestes coses.
1: Home, adéu, que vagi bé, que se'n va a buscar Antoni Gordon. No, Àlex, llavors, alguna cosa més?
3: Que a les properes hores, no sé si durant el dia d'avui o ja esperarem a dilluns, el Girona comunicarà coses de manera oficial.
1: Molt bé, doncs estarem atents. Gràcies, Àlex.
3: Gràcies.
1: El club que t'ha preguntat per Adai Benítez?
5: No.
1: Una pista. Els hi vas parlar bé d'Adai Benítez?
5: Molt bé, però és veritat que jo els hi vaig parlar, però tenint en compte que a l'Adai no som amics, però tinc una relació personal que tampoc volia canviar.
2: De segona vol dir que estava a segona, o que ha baixat a segona, o que ha pujat a segona, es poden...
5: Vas bé.
1: Apreta, Flaqui, apreta.
2: Ho he dit tot.
1: Que tu no té nassos de dir-te que no.
5: Però si et genera dubtes vol dir que no estava a... No estava a la categoria i hi serà. Però... a mi la parella germans Álvarez, fills d'aquí de Gostes, em sembla que estan fent molt bona feina i que també tenen una alternativa. Em sembla molt bona notícia que Quique Càrcel continuï. Em semblaria el millor per tothom, inclòs Mitchell, que me l'aprecio molt perquè sabeu que sí, tenim relació personal, que no continués.
1: Jofre, una abraçada.
5: Bona setmana.
1: Helena, demà fas tu el que t'hi jugues. Estem a les portes del playoff. Entrevistaràs a Dai, suposo.
6: Espero que sí.
2: És una pregunta. Ai,
5: és una crida a la Dai, això.
2: És una pregunta ordre, no?
6: També, Jofre.
1: Era per preguntar-li per l'Europa, però sobretot per Girona i el futur.
2: És una pregunta ordre.
5: Que contesti la Dai a les peticions.
1: Juga el Sabadell també, el que passa és que a l'Europa sí que ens posen entrevistes individuals, al Sabadell no.
2: Vaja.
1: Al Sabadell la directiva vol que els jugadors estiguin concentrats, l'entrenador també, i no facin individuals a la prèvia del playoff.
5: És que juga demà al Sabadell, juga divendres, no?
1: Sí, divendres. Clar, avui no ens posaven a ningú, només han fet la roda de premsa, no?
2: De fet, crec que tant l'anada com la tornada és divendres, no m'equivoco.
6: La política per aquesta setmana ha estat aquesta, de deixar-ho tot en rodes de premsa.
2: Però demà entrevistes a Dai. És un ordre.
1: No, és una suggerència.
2: Sí.
1: Aquí va entrevistar a Monchi, que va estar en l'Arguero. Sí. Què va dir Monchi?
6: Doncs després de confirmar-se aquesta primera gran decisió de Monchi com a director general esportiu a l'Espanyol, sí que ens va explicar que la confiança en Manolo González, que seguirà com a tècnic, ha crescut des que va arribar Monchi a l'Espanyol fa pràcticament més de dues setmanes. Entre d'altres coses, diu, perquè va conèixer de primera mà que el vestidor estava amb ell.
7: Jo també tuve una conversación con la plantilla el día posterior a la derrota en Sevilla, con los capitanes, sí, con la gente con más peso en el vestuario, con Edu, con Leo, con Marco, con Quique, con Pera, con Paul, con aquellos que, con Javi Puado. Hablé con todos y la verdad que me transmitieron confianza absoluta en el trabajo de Manolo para estos partidos que quedaban. Y bueno, yo he sentido que el grupo está... He sentido que el grupo quiere al entrenador, confía en el entrenador. Evidentemente hay que buscar explicación a esas 18 jornadas sin ganar y hay tiempo para analizarlo y ver dónde ha habido los problemas, pero también tenemos que darnos con esos 48 puntos que el equipo ha conseguido, que también es un buen argumento para también confiar en que Manolo tiene posibilidades de poder hacer crecer a este club, ¿no?
6: Ahir mateix va tenir Monchi la primera reunió amb el tècnic Manolo González, també amb tot el departament de la direcció esportiva, per començar a planificar la propera temporada, i tots coincideixen. Serà un estiu de molta activitat als despatxos de l'Espanyol. Per entrades, s'han acabat les sessions de Carlos Romero, Terrats i Engonge, tampoc continuen ni Calero ni Piquel, i hauran d'haver-hi sortides que seran necessàries per poder fitxar.
7: Bueno, vamos a intentar, ¿no? Hoy hemos tenido una primera reunión en la que hemos hecho un primer dibujo, una primera fotografía de lo que queremos hacer y, bueno, yo creo que algunos cambios habrá que hacer. También es verdad que, bueno, pues para que se produzcan entradas tendrán que haber salida, como en todos los equipos. El mercado sabemos cómo está, con overbooking de jugadores en el mercado, pero, bueno, todos estamos de acuerdo que hay que hacer algunos cambios. Primero porque hay jugadores que salen, jugadores importantes, que terminan contrato, otros que terminan sesión, y eso creo que hay que taparlo, y bueno, y también porque queremos hacer algunos cambios que pensemos que puede darle un plus más de efectividad y un plus más de capacidad a la plantilla.
6: Més efectivitat i més capacitat demana un Monchi que compaginarà la direcció general esportiva a l'Espanyol amb tasques d'assessor del Burnley, mentre seguirà sent president del San Fernando, el seu projecte més personal.
1: Un ratito en pie y otro caminando.
2: Yepa.
1: Gràcies, Helena. L'entrevista sencera la teniu a la pàgina web de la cadena SER. És la 1:24, 933-44-1411, si voleu entrades per anar a Chayanne. El 22 de juliol, Palau Sant Jordi, sí, Chayanne encara està viu i encara actua. 22 de juliol al Palau Sant Jordi. Per què obres els ulls tan, Helena?
8: No dubtava que estava viu.
1: Va, aquesta cançó, quan fa que la vas ballar, trufla aquí.
8: M'ha sorprès tornar a escoltar el nom de Chayanne tants anys després, però home, viu, suposo que sí que estava.
1: Puja, puja. Oh. 9-3-3-4-4-14-11. Concurs imbècil amb l'Ed Garita. En joc, dues entrades per anar al Palau Sant Jordi el 22 de juliol. A veure, Chayanne!
6: Ja fa més de 24 anys que es va publicar aquesta cançó que estem
1: 24
6: escoltant.
1: Anys.
6: El 20 de maig wow. del 2002.
1: 20 de maig?
6: 20 de maig del 2002.
1: L'assistència és perfecta per a que Vaquero faci la passada enrere. Tot quadra,
9: tot quadra. Vinga,
1: compañero
9: de Koeman. Vinga, sigue lloviendo. A la última, el último cartucho. Atención, para confirmar, se acabó el partido. Todavía no. Acabó el partido. Ya llega Alfredo. Lanzamiento de Koeman. Lanza la falta, segundo palo. Vaquero de cabeza.
1: El compromís de José Mari Vaquero amb el Keti Jugues,
2: no, estic flipant, eh?
1: Amb els seus oients, és brutal. I vull que consti en acta, perquè ara mateix ens entra en directe, perquè a més ell vol entrar, perquè li ve de gust entrar i perquè té ganes de mantenir aquesta connexió amb els nostres oients, des dels Estats Units. Chema!
10: Bon dia, Julio Salinas, què tal?
1: Si vau seguir l'especial que vam fer la setmana passada, fantàstic, des de Sitges, sabreu que Julio Salinas coneix a José Mari Vaquero com a Chema.
2: Sí.
1: Quina hora és ara mateix als Estats Units? Què hora és ahí?
10: ¿Qué hago por aquí?
1: No, no, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Hombre, ¿qué haces? Ya lo sé, ver a tu hijo.
10: Ah, no, bueno, mira, la verdad que aprovechado que acababa ahí la liga, el carrusel me dio descanso porque sí. Todos los partidos eran a la vez y he dicho, bueno, pues mira, hemos aprovechado mi mujer y yo para venir aquí a estar unos días y la verdad que, bueno, como en Donosti, cada día en pluja tú.
1: Joder. Cada día llueve,
10: Sí, sí, cada día lloviendo. Y mira, te voy a decir, ayer a la noche estaba pensando en el Mundial porque es muy prontito y pegó una tormenta de rayos, de lluvia en 15 minutos, que estos son aquellos parones que aquí por ley está obligado en Estados Unidos de parar el partido media hora.
2: És un dels grans quets d'aquest Mundial que començarà l'11 de juny perquè recordem el Mundial de Clubs de la passada temporada que van jugar a Madrid i Atlético, que va venir al Chelsea, va haver-hi bastants partits, que com diu el José Mari, ja per llei s'ha de fer així, que davant de la tormenta elèctrica s'havien d'ajornar, i a part, tu saps quan se suspèn, o algun partit de pretemporada del Barça que també ha passat, que se suspenia o s'ajornava una hora, dues hores, tres hores, per tant...
10: Cada vez que hay un rayo tienes que esperar media hora más. Sí. Es decir, si hace ahora un rayo y bueno, y lleva 15 minutos y a los 15 minutos cae otro rayo, tiene que esperar otros 15 minutos. Y además no es una cuestión de cada estado, ¿sabes? Porque Estados Unidos es muy grande, hay muchos estados, sino que es una ley nacional, sí, sí. Pues de todo Estados Unidos. Rige, es una ley obligatoria para todo el mundo, vamos.
1: Oye, ¿qué tal por ahí con Donald Trump y tal? ¿Qué dice la gente? ¿Qué se lee en los periódicos?
10: Això és molt gran, eh? Jo estic a Charlotte, aquí, a la costa est, i la veritat és que, bueno, aquí, quasi... Bueno, jo no parlo amb gaire gent, però vull dir que aquí, al final, la vida és treballar, després es veu al migdia tothom portant el menjar, saps? Per dinar, molts postos d'aquest tipus. Com a anècdota, te diré que el cap de setmana passat hem estat en un passadís d'aquests que hi ha pubs a esquerra i a dreta com si estiguéssim a Inglaterra, i vaig veure el partit de la despedida del Pep, la veritat.
1: Ah, sí?
10: Ahir amb moltíssima gent de tots inglesos, saps?
1: Ah, sí?
10: De l'Arsenal. Sí, sí. Hi ha, no sé, potser 15 o 20 pubs d'aquests inglesos, i la veritat és que tothom com si estiguessis en Inglaterra, cadascú amb la seva samarreta i un ambient fantàstic, increïble, sí, sí.
1: ¿Y estaba emocionada la gente con Guardiola?
10: Bueno, había muchísima gente del City, pero también yo tuve la sensación que había más gente como del Manchester United, que también estaban jugando a la vez. Y entonces, bueno, pero mucha naturalidad, es decir, gente mirando ahí, una televisión, ¿sabes? De estos pubs que tienen igual 4 o 5 pantallas grandes de estas, sí, muy grandes, que entra, pues yo qué sé, 100 personas o 200 personas. Y la verdad que, bueno, cosas de la vida, yo buscando cerveza y acabé viendo partidos.
2: Claro, ¿no? Cosas que pasan en la vida, vas a buscar una cerveza y quieres ver un partido.
1: Claro, es incompatible, ¿no?
2: Casa, molt bé, casa, molt bé. Escolta, no, José Mari no ho ha dit i la gent es pensarà que està gravat, que són 6 hores menys a Charlotte, em fa l'efecte, no? Són les 7:29 ara mateix.
10: Sí, sí. Vale. Però bueno, aquí a la nit la veritat és que pràcticament la vida acaba a les 8, ah. Tot es para, eh? I al final vas a dormir aviat. O sea que
1: me dijiste ayer, oye, mañana si quieres entro, y yo, hombre, no te queremos molestar tan pronto. Dice, tranquilo, sí. Si me levanto, pero voy a dormir muy pronto, me levanto pronto.
10: Como anécdota te diré también que estuvimos, mi hijo tuvo un día libre, estuvimos en Asheville, que es una ciudad de montaña que está aquí como a 200 kilómetros de Charlotte, y como anécdota te diré que el restaurante más conocido es español, de un lo lleva un catalán, Félix Meana, que es de Rosas.
1: Félix Meana de Rosas.
10: Cúrate. Punta. Sí, sí, de Rosas.
1: ¿Cómo
10: sí,
1: se
10: sí.
1: llama el restaurante?
10: Cúrate. Cúrate. Podéis verlo en internet, y la verdad que todo comida española, y te tengo que reconocer que de todos los restaurantes españoles que he tenido la suerte de estar, afortunadamente que he tenido la suerte de viajar mucho, creo que es el que más se parece a la comida española, y te diré, él estuvo como jefe de sala en el Bulli, luego ha estado trabajando con José Andrés muchos años.
2: Caramba.
10: Se casó con una chef de aquí americana. Y bueno, la chef es la que lleva el restaurante, y él lleva era ya siempre el jefe de sala, y lleva, oye, brutal. Ahora. Tienes que pedir 2 meses antes.
2: Ostras, pues ya no arribo temps.
10: Sí, sí.
1: Home,
10: sí,
1: però digue-li al vaquero que et faci alguna gestió, no? Sí, sí, Cúrate, no, mira, el restaurant de Félix Meana.
10: Sí, sí. De Cúrate.
2: Cúrate.
1: Asheville.
10: Sí, que es una ciudad pequeñita que se hizo muy famosa porque vino a vivir ahí, parece ser una de las familias más ricas de toda la historia de Estados Unidos, y ahora se ha puesto de moda, como no tiene nada que ver, pero un poco el concepto, un poco como cuando puedes subir a Andorra un fin de semana y bajar, pues un poco así, vale, todo pubs, vale. El casco.
1: Es una excursión así de un día.
10: Bares, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, una excursión de un día para la gente, sí, vale, sí. Vale.
1: Oye,
10: aprovechando viajar, que viajar es aprender.
1: Sí, lo dices en el libro, sí, mi próxima parada, que viatjar és aprendre, i que la gent que no ho fa és com si només llegís la primera pàgina d'un llibre i li quedessin totes les altres.
10: Claro, es como si yo me hubiera quedado aquí y no hubiera ido a Asheville, pues no hubiera conocido ni a Félix, que un personaje fantástico, y oye, te digo que me quedé parado, más de 300 personas cenando, increíble.
1: ¿300?
10: Increíble.
1: Joder, macho.
10: Sí, sí. Y mira, y te diré, hace su propia butifarra, hace su propia chistorra aquí, no sé dónde, no sé, en Estados Unidos, no sé dónde, y todo, como te digo, es todo platos españoles, todo 100%, y no veas, mejor jamón que el que como yo en Sitges.
1: ¿Pero de dónde lo saca el jamón? Porque tan bueno no puede ser esto.
10: Está todo autorizado. Sí, sí, ya está todo regularizado, me dijo.
1: Joder.
10: Ya está todo muy ordenadito.
1: Oye, aguanta un momento, porque te iba a preguntar por Anthony Gordon, pero nos da la desco, que no se me entretingo y parlar de Estats Units, ¿no? Pero suena muy interesante, y del restaurante, y de tal, y dels pubs, y no sé. Bueno, es la gracia, ¿no?, también.
2: Chama y tan.
1: Es la gracia. Aguanta un momento, que al menos, para que no sea dicho, te pregunto por Anthony Gordon, que le acabe de fichar el Barça. A ver qué te parece. Desco y tanquem la pasada en Ram José Mari Vaquero.
11: ¿Qué te jugas?
12: Ser Catalunya Barcelona.
13: La núvia anirà maquíssima. I tu?
14: Jo, a Xeviot.
13: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
14: Home, és que a Xeviot són les botigues de nuvis més grans de Catalunya. Més informació al 93 748 42 49. 93 748 42 49 o a xeviot.com.
15: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
16: I també totes les eines i ferreteria.
15: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
16: Si ets professional, troba el més proper a mcat.cat. Descripcions apassionades.
17: Continua Oriol Cardona, que està baixant d'una manera impressionant.
16: Informació rellevant.
17: Moment històric per l'esport català. Moment clau, primera medalla d'un català.
16: Entusiasme pel nostre ofici.
17: Esquia cap a la glòria, més l'alt, Oriol Cardona. Medalla d'or, Oriol Cardona.
16: Viu els èxits de l'esport català amb Ser Catalunya.
18: Entre les 12 i les 2, a Ser Catalunya. Què t'hi jugues?
2: Sí que hem vingut pel Passeig de Gràcia caminant. Saps que hi ha un quiosc on hi ha el nostre amic Coqui. Què tal, Coqui?
19: Muy bien.
2: Cuando viste a Messi en el Camp Nou, la foto, ¿qué sentiste, Coqui?
11: Ole, fue un cosquilleo, fue una emoción, fue una cantidad de cosas que son, vamos, que lo genera solo Leito. Es too much. Yo sé que voy a tener que replantear mi vida en la crianza y demás, pues, si vuelve Messi a los campos, porque me van a faltar horas de crianza, pero lo voy a lograr.
18: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Estás en el último examen de la PAU. Cierras los ojos, los abres y estás en el hospital simulado del nuevo campus de salud de UNIE Universidad en Madrid, donde vives tu profesión desde el primer día, de la mano de un claustro experto y la tecnología más avanzada. Descubre más en universidadunie.com de Planeta Formación y Universidades.
2: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
3: Què t'hi jugues? Amb el sí que... I el flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-i.
4: Oye, ¿cómo explicarías el partido del Barça ayer?
5: Pues bueno, se ganó y bien. Ya está.
3: Què t'hi jugues?
4: Una 35, abans del concurs d'Imbècil amb l'Edgar Ita, ja està per aquí. Hola, Edgar.
6: Hola, bon dia.
4: Ja us hem explicat que tenim dues entrades pel concert de Chayanne pels nostres oients, 933-44-1411. En un moment us saludem. Tanquem la passada enrere amb José Mari Vaquero, preguntant-te, José Mari, por Anthony Gordon, ¿se va a hacer oficial en las próximas horas? Porque ya está camino de Barcelona el futbolista. 25 años, sí. Del Newcastle, no sé si lo tienes controlado, si lo has visto mucho, si te parece bien el perfil para reforzar el ataque del Barça.
7: Bueno, primer de tot, jo crec que hem de dir que hem d'estar tranquils en el sentit que sembla que hi ha calés, no? Aleshores, sí. Això no és poca cosa, no?
4: Bastant important, sí.
7: Quant temps portem amb això? I, per altra banda, també, esportivament, dient, hem de dir que, clar, si han fet aquest fitxatge és perquè porten molt de temps treballant darrere d'això, i això vol dir aspecte molt, molt positiu de cara a l'àrea esportiva en qüestió d'Eco. En quant a qualitat, a mi m'ha sorprès una mica que la primera operació hagi sigut aquesta, no? En el sentit que si tu tens ja Rafinha i Lamin per una banda, doncs aquesta operació m'ha descol·locat una mica, no? I aleshores, per fer una reflexió final, jo, com concepte d'equip i d'equilibri, doncs he d'esperar una mica com queda al final aquest atac del Barça, no? Esportivament parlant, bueno, és un home molt dinàmic, és un home molt intens. A mi em sorprèn una mica que ara tothom només parla de la intensitat amb pilota i sense pilota, és a dir, sembla que si tu no eres ara un recuperador de pelotes no pots jugar en cap equip de primer nivell. Aleshores, em sorprèn una mica perquè, sobretot al Barça, escolta, hem tingut jugadors com Busi, o tenim jugadors com el Pedri, que no fa falta aquesta intensitat, sinó que has de ser intel·ligent tàcticament, no? Aleshores, és un bon jugador, crec que segur que té un rendiment immediat. A partir d'aquí, torno a dir-te que he d'esperar una mica com queda tota l'estructura d'atac del Barça.
6: Home, l'estructura sembla que passa, perquè pel que expliquen tant el Nil com el Sique, per apostar per Julián, perquè el Barça estaria en disposició de presentar una primera oferta. Per tant, José Mari, la sensació que Gordon más Julián.
7: Però passó això, que vull dir que però vull esperar. Anem a veure, perquè tot això amb l'Atlètic de Madrid jo no veig tan clar aquesta opció, però vull dir que hem de veure, és a dir, però el més important és que sembla que l'àrea esportiva ha proposat amb l'entrenador, segurament, al club, claríssimament què jugadors vol, això vol dir que ha fet una tasca fantàstica i a partir d'aquí és una qüestió de club, no? Aleshores, jo crec que a dia d'avui, pues, com soci del Barça, entre cometes, però estic content.
6: Però una curiositat, José Mari, parlàvem de que Julián ja li hauria traslladat a l'Atlético de Madrid que vol fitxar pel Barça. Tu que has treballat en direcció esportiva, si un jugador teu et ve i et diu, escolta'm, he pres la decisió de marxar i només vull anar a aquest club, tu com a club que tens a Julián, què pots fer?
7: Sí, però escolta, has de veure el tema de calés, eh? Si tu recordes, sí, per exemple, quan va marxar Maradona a Nàpoles, va fotre sobre la taula un montón de calés, és a dir, en un

0: volia al principi que marxessi, al principi, no? Però després, amb calés, dius, mira, escolta, has de marxar. Aleshores, hem de veure quin és el mínim que vol l'Atlético de Madrid per l'opció de vendre, entens? És a dir, això, si tu pots dir al club, jo vull marxar, sí, vols marxar, però tens contracte, 3-4 anys, per exemple, no? Aleshores, no és tan fàcil. És a dir, això de dir, si el jugador vol marxar, marxarà, això fa temps, sí, però ara jo crec que els temps han canviat, perquè al final arriba un moment que tu també, si tens contracte, has de respectar el club amb el que estàs, entens? Una qüestió és que tu vulguis i tinguis la intenció de marxar, i altra és que el club consideri que això sigui així. Aleshores, jo segur que serà difícil, esportivament parlant, ja l'hem parlat moltíssimes vegades, és un jugador que jo conec fa quasi 10 anys, 10 anys, eh? Quasi, i aleshores no tinc cap dubte del seu rendiment, i sobretot que pel Barça seria un jugador fantàstic, perquè és d'aquest que pot jugar en punta una mica més darrere, és a dir, que té moltíssimes opcions, la pilota parada, però torno a dir-te, jo no veig aquesta operació tan fàcil, tan simple.
1: Veurem com acaba la pel·lícula. Encara estem a dia 28 de maig, per tant quedaran capítols per veure i
0: vindre. Serà llarg, ja veuràs.
1: Chema, t'esperamos la setmana que viene aquí en l'estudi, no? Que ja hauràs tornat de...
0: Vinga, Salinas, adéu, que vagi bé.
1: Que gran.
0: Escolta, al marge d'això diré una cosa. Entre tots els... tot el que estic menjant aquí, hamburguesas, las patatas, la cerveza. Ahora sí que quan torni puc invernar, como los osos, tranquil. Ara sí que agafaré un estiu, però llarg d'aquest de aigua.
2: 42 dies al Mundial.
1: Que vaya bien, nos vemos a la vuelta. Sí, perquè tu estaràs tant dies als Estats Units.
2: Per cert, Vaquero ha entrat en directe des dels Estats Units. Ha sigut decisió seva. No senta cap precedent.
1: Ah, ja m'ho has avisat aquest matí. Hem anat a fer un cafè, Helena, i m'ha dit, jo el que t'hi jugués, tio, no em facis entrar en directe.
3: Parlo per mi, si Ovalle vol entrar en directe, escolta'm, però jo per mi...
1: Que flaqui.
3: Jo tindré més hores de diferència.
1: Aquesta cara de bueno que tiene.
4: És de dormir, no?
1: Luego és una arpia.
3: No, no soc de dormir.
1: Però luego te dice, yo esto no, eh?
3: Hi ha més hores de diferència en la zona que estaré jo que en la zona que està Vaquero.
1: Tranquil, flaqui, que com a estrella et cuidarem.
4: A mi m'agrada...
3: Quan no vols fer una cosa...
4: Quan no vols fer una cosa, és dels que diu, a mi no pongo garbanzos en esa mesa, eh?

0: I ja tenim preparats els dos oients, però volies tirar una cançó abans del concurs, Edgar?
1: Sí, això és forma part de la ràdio, està al final de tot. L'altre dia em vas preguntar de què portes la samarreta tal, i d'un grup que es diu Sanguijuelas del Guadiana.
0: Sí, que vas dir que m'agradaria molt.
1: Que la seva temàtica, que parla de gent de poble d'Extremadura i gent que vol tornar al poble perquè ja està farta de la ciutat i perquè el poble tira molt, i això és la Revolà. I això és Sanguijuelas del Guadiana.

0: Suerte la tuya de poder vivir donde naces. Es buenísima show,
1: Rock andaluz.
0: Sí, es una mica. Sí, es una mica así, pero bueno, no todas son así, también son más.
1: ¿Y la samarreta de avui de qué es?
0: La samarreta de avui es una. Bueno, es una samarreta que está simulando a la marca de boxa Everlast o Lonsdale, pero posa la Dolo en comptes de Lonsdale y Rubí en comptes de Londo, y la Dolo es la meva mare y es de Rubí, llavors.
1: Portes una samarreta en record, en memoria, en homenatge de la teva gran mare, que és la Dolo.
0: La Dolo, sí. Que no. Sembla Lonsdale, sembla Lonsdale, però no, és...
2: Cabó.
0: És la Dolo Rubí.
1: Per cert, tu també portes el teu pare tatuat, que sí?
0: Sí.
1: Igual que Adai Benítez.
0: Ah, sí?
1: Sí, Adai Benítez també porta el seu pare tatuat.
0: Doncs sí, és el record que tinc de barallar-te moltes vegades i al final dir... Aquí, pa toda la vida.
1: Pa toda la vida, papá. Pa toda la vida, papá.
0: Bueno, anem al concurs.
1: Ay, papá. Venga, va. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, sí que buenas tardes.
1: Bien. ¿Dónde ens truques, Orlando?
3: Desde Reus.
1: Desde Reus. Jordi, ¿qué tal? Bon dia.
4: Bon dia, ¿qué tal?
1: ¿Des d'on truques, Jordi?
4: Desde Cambrils.
1: Desde Cambrils. Cambrils. Mira, sou quasi veïns.
4: Sí, veïns.
3: Vecino.
4: Sí, sí.
1: Orlando de Reus i Jordi de Cambrils.
0: Sí, avui hem de dir que treu el guió de la taula, Flaqui, perquè avui farà estudi d'invés, o sigui, de comodí de l'imbècil.
5: No, d'imbècil.
0: No. Bueno, explico. Que, bueno, de fet, tenim, hem de dir que el premi que tenim són dues entrades per veure Chayanne, que això no és poca cosa.
1: No. Com li agrada el Willy posar Chayanne a la ràdio?
0: Paso para adelante, paso para atrás, giro, és que me la sé. Bueno, que anava a dir, aquest és el premi.
1: Ole.
0: I pel nou guanyador tenim el disc Vivir de Bustamante. El disc que del 2014...
1: A qui li has robat?
0: Els de música, de Cadena Dial. Però això no es diu, sí que... O sigui, no, és, o sigui, és el departament de regals que m'ha donat. Però sí, l'he robat.
1: Que si feu Orlando, Jordi, no ho sabeu, però si pugeu un dia a la redacció i doneu una volta per la ràdio, podeu agafar llibres, discs, i ningú se n'adona.
0: I si treballeu a la nit, fins i tot podeu robar més. Però bueno... A veure, fàcil, no? Dos concursants, tres preguntes i el comodí imbècil, que és el Flaqui avui. I, bueno, anem, va, primera pregunta, si vols.
5: Vinga, per Orlando.
0: Vale, bueno, avui parlarem, sé que gairebé totes les setmanes dic el mateix, però és probable que avui sigui el protagonista del concurs més imbècil de tots. Es tracta de l'exfutbolista del Sevilla, Quincy Promes.
5: Ah.
0: No facis spoiler, que ja sé que...
1: Aquest és una perla.
0: Sí, aquest és una perla bona. Habilidós al camp, però fora no era el cadell més dominant de la gossada, podem dir-ho així. Primera pregunta per l'Orlando. Quincy va tenir un problema familiar en una celebració. Què va fer? A. Va atropellar el seu germà. B. Va robar el mòbil al seu tiet. C. Va fer caure a un pou la seva mare.
5: Hòstia.
0: O D. Va apunyalar el seu cosí.
1: Orlando.
4: No lo sé. Va apunyalar a su sobrino.
0: Oh. Sí,
1: va apunyalar el seu cosí?
0: Sí, mira, ho explico. He començat fort, eh? Perquè en una celebració amb tota la família va començar a discutir amb el seu cosí per un collaret robat i va decidir que era...
1: Era un collaret robat?
0: Sí, que no sé qui va robar dels dos, però bueno, que van començar... Que l'ha robat tu, que tal, que no sé què. I va decidir que era bona idea apunyalar-lo. O sigui, cosa que li va costar 18 mesos de presó. I tenim la que podria ser la recreació del moment explicat per un altre cosí del Quincy.
6: ¿Qué ambiente hay en este local?
7: Apuñalamiento, pero entre coleguillas, ahí en plan... la tontería, ¿sabes? Yo qué sé.
0: Bueno, pues...
7: A mí, es verdad, yo qué sé, tú te pichas, él te picha, tampoco es nada del otro mundo.
0: Bueno, aquí...
1: ¿Pero esto de dónde, eh?
0: Ha sido un vídeo de la sortida d'un after que llevaba una baralla y una reportera de televisión va preguntar a un que ha sortido al after y va dir, claro, está bien, pero son apuñalamientos entre coleguillas.
1: Tampoco
0: patato. Pues eso sería un resum del que va fer el Quincy Promes a la seva festa.
1: Per tant, Orlando has encertat. 1-0.
0: 1-0. A veure, primera pel Jordi. Promes no només va tenir aquest problema. De fet, va marxar a Rússia per eludir la justícia holandesa. Però què li va passar? A. Que va sortir del país i el van extraditar. O sigui... B. Que va participar en una baralla i el van detenir. C. Que va amagar-se a un club de prostitució. O D. Que va tornar a apunyalar el seu cosí.
4: T'imagines? Em pots repetir l'A, sisplau?
0: Que va sortir del país i el van extraditar, el van tornar a Holanda.
1: Sí, que el van pillar, el van enxampar i el van tornar a enviar a Holanda.
0: O que va participar en una baralla o que va amagar-se en un club del Terni.
4: Uf, pues...
0: Ai, 3, 2...
4: Baralla.
0: Baralla.
7: Usted tío está feo.
0: No, era la A, era la A.
1: El van extradita.
0: Sí, que com que és imbècil del tot, estava a Rússia acollit per l'Espartan de Moscú, fugint de la justícia holandesa, i com que estava a Rússia pot fer el que li doni la gana. I també va pensar que era un plan sense fissures, estant de crida i cerca, marxar a Dubai. Jo marxo a Dubai, que ja s'estarà bé. Què podria sortir malament? Doncs el van detenir i el van extraditar. I recordem que estem parlant d'un jugador d'elit, que a més era boníssim, o sigui, no estem parlant de qualsevol persona.
1: Sí, sí,
0: i
1: el tio conegut.
0: I el tio tenia aquestes idees, ja veus, aquest és el Quincy Promes.
1: Vinga, de moment 1-0 guanya l'Orlando.
0: A veure, Quincy Promes va voler provar en altres àmbits, com el món de la música. Fins i tot va editar una cançó de rap amb un altre jugador holandès. Amb qui va ser?
7: Yep.
0: A, amb Royston Drenthe. No, saps que Royston Drenthe era, sí, sí, era... B, amb Memphis Depay.
7: Epa.
0: C, amb Denzel Dumfries. O D, amb Frankie de Jong.
2: Orlando.
4: Yo diría el primero que dijiste. El...
0: Royston Drenthe. No, va ser Memphis Depay. Memphis Depay és la resposta correcta. Clar, t'imagines que dic Frankie de Jong, que feia, fa una mica de pinta de cantant del Backstreet Boys, eh?
1: Sí, Frankie de Jong, sí, senyor.
0: Pues, doncs sí, el tema es diu LA Vibes, Los Angeles Vibes, i aquest és Quincy Promes.

0: sona bé, no?
1: Aquest és Quincy Promise.
0: Aquest és Quincy Promise i abans cantava Memphis Depay. O sigui, i a més la cançó no estava, no sonava malament, la veritat que sonava bé. Va, anem amb el Jordi.
1: Pot empatar.
0: Jordi, la pregunta, perquè sembli que no és tan mala persona el Quincy, i és que no només són apunyalamientos entre coleguillas, quina bona acció va fer Quincy Promise?
2: A veure.
0: A, va donar part del sou a una ONG. B, va ajudar a una catàstrofe meteorològica. C, va regalar un iPhone a un seguidor. O D, va apunyalar a un d'aquests grups indie que fan ara versions d'Extremoduro. Com a bona causa, com a bona causa.
2: Jordi.
3: Comodín.
0: Hòstia. Oi, comodín. Comodín de l'imbècil. A veure, Flaqui. ONG, catàstrofe meteorològica, va regalar un iPhone o va apunyalar a un, al cantant de Siloé?
2: No, l'última la descartem. Jo diria que va regalar un iPhone a un seguidor.
0: Oh!
1: Jordi, dona-li les gràcies al Flaqui.
0: Hem de dir que no,
2: ja anirem junts
0: no té les respostes, eh? Ho repetim, que no té les respostes.
2: No t'assegues, eh?
1: Sí, sí, no té el paper.
0: Sí, quan era jugador del Sevilla estava en un gran magatzem, que no direm marques, però comença per el Corte i acaba en anglès, i volia comprar-se un telèfon, al Quincy, de la marca de la poma mossegada, que es diu iPhone, i la qüestió és que es va trobar un seguidor del Sevilla que estava mirant el mateix telèfon i li va regalar el iPhone Plus Ultra no sé què, 1.500 euros del moment. Atenció, eh? Vas a comprar... Vas a... I potser estava mirant el mòbil per mirar qualsevol cosa i et trobes allà el Quincy Promise, va, et regalo un iPhone.
2: Caram.
0: Ah, sí, bueno, així...
1: Vinga, Orlando 1, Jordi 1.
0: Orlando, última per tu.
2: Vinga.
0: Aquesta és clara i directa. Com celebrava els gols Quincy Promise? A, fent una tombarella. B, fent com si fes ioga, això de seure i obrir les cames, fent com si portés màscara o de fent com si apunyalés algú.
3: Màscara.
2: Màscara.
0: La màscara, la màscara.
2: Oh!
0: Molt bé, màscara, màscara, la sé, sí. Diu que ho fa perquè així pensa que és el seu alter ego, que està molt sonat. O sigui, que és una altra persona. En una entrevista va dir que era perquè quan sortia al camp portava la màscara de guanyador. Que dic jo que també podia haver comprat la màscara de ser bona persona.
2: Sí,
0: vale? També, però
2: anar pel carrer màscara, no?
0: Aquesta no la va tenir. No.
1: Doncs ha d'encertar el Jordi si vol empatar. Si no, les entrades seran per a l'Orlando.
0: On està ara mateix Quincy Promise? A, jugant a l'equip del seu poble, a la seva ciutat. B, seleccionat pel Mundial. C, a la presó. O D, venent els collarets de Zapatero.
3: Pues al seu equip del seu poble.
4: Este tío está fregado.
0: A la presó.
1: Està a la presó.
0: Està a la presó.
1: Va ser a la presó, eh?
0: Sí, sí.
1: Quincy Promise està a la presó.
0: És que és molt fort, és que quan tu dius... O sigui, els que hem vist jugar a Quincy diem, hòstia...
1: Heavy, eh?
0: Bueno, de fet...
1: De drogues, no?
0: Sí, va ser condemnat per narcotràfic a gran escala, o sigui, 8 anys de presó per ser membre d'una clau d'una xarxa internacional que va traficar amb cocaïna amagada en sal marina. O sigui, que, com a mínim... bueno, ahir mateix la fiscalia li va demanar
1: com a mínim què?
0: Que com a mínim va ser una mica llest i no va fer amb cafè negre.
1: Vull dir
0: que com a mínim la sal marina s'assembla una mica més. Crec que jo no l'he vist de prop, però jo què sé.
1: T'ho ha dit un amic.
0: M'ha dit un col·lega. Ai, senyor. Bueno, i ja està. No?
1: Doncs l'Orlando se'n va gratis a Chayanne al juliol. Gràcies per escoltar-nos, Orlando. Amb qui aniràs a Chayanne?
3: A vosotros, con mi mujer.
1: Con tu mujer, pues que disfrutéis y bailéis mucho.
0: Dile que le has comprado la entrada, ¿eh? Dile que se la regalas.
1: Que te ha costado una pasta.
0: Te ha costado 200 euros y ya está, puedes, te dejamos.
1: Un abrazo.
3: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, para vosotros también y felicidades por el programa.
1: Muchas gracias, Orlando.
0: Puc fer la pregunta per si de casa.
1: Jordi, per tu el disc de Bustamante.
0: Puc fer la pregunta per si de casa a vosaltres dos?
2: Vinga.
0: Aviam qui encerta. Ràpid. Per quants quilos de cocaïna van acusar el Promes?
1: Per 1.300.
0: Molt bé!
1: Tinc el guió aquí de la posició. Abans de tancar el programa, gràcies, Edgar. Es que demà pas a Sir Chávez, que està amb l'entrenador del Hayo Postlleida. Ja tanquen la temporada, s'han salvat i encara entrarà a poder-lo saludar al programa. Ah, Sier!
5: Doncs segona temporada de Fabio Posillé de la CB,
1: estan fent aquí un media
5: no només s'ha salvat, sinó que a més ha aconseguit rècord de victòries a la Lliga, superant les 11 de la temporada passada. I l'artífex de tot això no és un altre que el seu entrenador Gerard Encuentra, que va agafar l'equip el 2021, el va portar a la CB fa dues temporades i que el continuarà dirigint fins al 2029, després una més que merescuda renovació. Gerard Encuentra, què tal, com estàs?
6: Hola, molt bé, moltes gràcies.
5: Quan pares 5 minuts a pensar, tu ets conscient de tot el que esteu aconseguint amb el Lleida d'aquests anys?
6: La voràgine del dia a dia no et deixa pensar ni...
1: Quin accent més preciós.
6: Bueno, ni fer una radiografia, no, de tot el que hem aconseguit en aquest marge de temps. No? L'únic que sí que estem molt feliços. No? La sensació de felicitat, de creixement del club, de la gent que ve a veure'ns, que marxa orgullosa, i d'haver, pues, intentat consolidar el projecte un any més a la primera categoria, pues crec que ens fa estar molt feliços.
5: Aquest any ha acabat sortint tot de cara al final, s'ha acabat consolidant l'equip a la CB de forma tranquil·la en les últimes jornades. Hi ha hagut algun moment en què creieu que no ho trauríeu?
6: Bueno, mai penses que no ho trauràs, no? Sempre tens confiança que en el teu treball diari acabaran sortint els seus fruits, però bueno, sí que és cert que hem encadenat un parell de dinàmiques de resultats molt dolentes, no? I bueno, quan encadenes aquestes dinàmiques, pues el cap juguem a les passades, no? El que abans eren tirs lliurats que entraven, pues ara tens por fins i tot de tirar aquest triple o aquest llançament. Quan veus una passada, abans la veies amb molta confiança, pues ara dubtes a veure si la perdré, no? I quan estàs en una dinàmica així tan dura de derrotes consecutives, pues la part mental sempre influeix una mica i sempre, pues, fa que s'allargui una mica aquestes dinàmiques i sigui més difícil de trencar.
5: Però justament en una d'aquestes dinàmiques va ser quan el club va agafar i va anunciar la teva renovació fins al 2029. Com us va reforçar aquesta aposta per la continuïtat, per tota la feina feta?
6: Bueno, a mi molt, no? Està clar que jo crec que va ser una decisió difícil. Bueno, m'imagino que devia ser difícil per les que la van prendre, però a la vegada molt valenta, i que jo sempre he comentat que crec que parla del lideratge que hi ha al capdavant del projecte, no? Perquè, bueno, el més fàcil sempre és canviar l'entrenador i a veure si així sorgeix una nova dinàmica, i el que van fer va ser donar les claus a l'entrenador, i jo crec que al final, pues, s'ha acabat demostrant que no calia canviar d'entrenador, no? Perquè les coses han acabat sortint.
5: Has creat un equip molt d'autor. Creus que és més un equip més emocional o més competitiu?
6: Bueno, jo crec que és un equip molt professional, no? Jo hem tingut, ja et dic, hem tingut moments de tot on volíem més competitivitat, moments on volíem més demostrar una mica més d'emocions a la gent, no? Jo crec que hem sigut una mica lineals i també una mica irregulars, no? I llavors, bueno, la dinàmica ha estat aquesta, i és el nostre segon any a la CB. Encara estem aprenent i cada any volem aprendre una mica més.
5: Final d'aquesta temporada heu guanyat els dos partits al Barça, li heu guanyat l'Averaix a un Baskonia campió de Copa del Rei, el Barris contra el Madrid veu acabar competint i arribant amb opcions fins al final pràcticament. Com es competeix contra estructures infinitament més grans com aquestes?
6: Bueno, al final és el que diem sempre, no? L'equip rival pot tindre més talent que tu, però en quant a desig s'ha de notar que nosaltres n'hi tenim més, no? I jo crec que en moments de la temporada, amb aquestes victòries que comentes, o amb alguna, pues, el Tenerife, no? Que són un equip que és molt talentós, pues, també hem sigut capaços de demostrar aquest desig, aquesta garra, que és sobretot el que ens demana la gent.
5: Aquesta setmana s'ha anunciat el nou patrocinador, Ilerna, i el president Aliaga ha deixat clar que era imprescindible que el patrocinador que entrés havia de ser de Lleida i que havia de tenir un fort arrelament. Com es reflecteix aquest arrelament amb l'equip?
6: Bueno, és sempre motiu d'agraïment, no? I d'orgull que les empreses del territori vulguin sumar-se al projecte. En aquest cas ho fa una empresa molt potent i que també està en una clara ascendència i creixement, i bueno, doncs, tant de bo ens porti molts èxits com ens ha portat la marca Hayopos.
5: Ja n'hem comptat, moltes gràcies i molta sort per la propera temporada.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Veus que bé, Asier?
2: Que bé, quan
1: l'entrevisteta a l'entrenador del Hayopos. Gràcies, Asier. Lleida, sempre és agradable acabar el que t'hi jugues amb l'accent a la E. Com riure, Vicar. Adeu, gràcies per escoltar-nos.

0: l'helicòpter dels bombers que sobrevola la zona. Ara mateix hi ha 22 dotacions de bombers treballant a aquest municipi. També l'helicòpter. És un foc que s'ha declarat en el pati d'una indústria d'aquest municipi d'Òrrius. Està molt proper a una zona d'arbres, una zona boscosa, i el que s'està intentant evitar és que salti a un barranc i, per tant, aquest foc salti a una altra zona boscosa més gran. El que està explicant des de Protecció Civil a aquesta hora és que s'enviarà en breu aquesta alerta als telèfons mòbils demanant el confinament de la població, però que només és a Òrrius. Si aquesta alerta arriba a Argentona, en aquest cas al municipi d'Argentona, no cal confinar-se. Seguirem pendents de l'evolució d'aquest incendi actiu a aquesta hora, aquest incendi en plena onada de calor. Des d'ara i fins les 5 de la tarda és quan els termòmetres han d'arribar al màxim. Recordem, fins a 37 o 38 graus, diuen les previsions. Jordi Carbó, què tal? Com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què diuen els termòmetres ara mateix arreu de Catalunya? Com d'inèdits són de rècord per aquest mes de maig?
1: De moment estem igualant valors que es van registrar el maig del 2022, que ja van ser temperatures molt altes. Justament a les comarques de Girona és on ara es dona el màxim de Catalunya, 37 graus a Banyoles, al Pla de l'Estany, però també comença a superar-se els 35 a l'interior de Barcelona, a prop del Llobregat, sobretot cap al Bages, temperatures ja de 36 graus. Aquí podrien arribar els 37. 7:38, però serà més avançada la tarda quan a Ponent, sobretot al Pla de Lleida i llocs propers, podrien batre algun rècord del mes de maig, també del 2022, a la mateixa ciutat de Lleida, són factibles màximes de fins a 38 graus.
0: Això, òbviament, escalfa moltíssim el mar. Quins efectes pot tenir a llarg termini, això, Jordi?
1: El comportament del mar té la seva complexitat, perquè és fàcil que s'escalfi, però també és fàcil que es refredi. Si no hi ha vent, és el que mantindrà la temperatura, que ara mateix és altíssima. Hi ha algunes bosses d'aigua calenta, això ho veiem des del Meteosat, davant de la Costa Daurada, de fins a 24 graus. És una temperatura que molts anys ni s'assoleix el mes de juny. Doncs bé, aquesta temperatura alta del mar és energia potencial per les tempestes, que, per exemple, és possible que a partir del cap de setmana puguin arribar als Pirineus, i amb aquesta humitat i temperatura tan alta de la Mediterrània, doncs podríem guanyar severitat.
0: Avui és el pic d'aquesta onada de calor. Demà, de seguir amb aquestes temperatures altes, hi ha baixada de temperatures a la vista?
1: Demà baixarà lleugerament algunes localitats, pujarà altres, serà un dia semblant al d'avui, de manera que encara calor pròpia de la canícula, sí que a partir del cap de setmana baixaran les temperatures i més la setmana vinent, però de calor no en deixarà de fer. Senzillament passarem d'un ambient propi de la canícula, d'aquell moment més càlid de l'any, a un ambient propi de l'estiu.
0: Jordi Carbó, moltes gràcies.
1: Salut.
0: Va ser el 29 de juny de l'any passat quan a Barcelona una treballadora del Servei de la Neteja va morir durant una onada de calor. Davant d'això, l'Ajuntament ha prohibit que cap treballador municipal que treballi sota el sol durant aquests episodis estigui sol, que sempre ho faci acompanyat, i que el temps màxim de feina, això sota les altes temperatures, sigui de 20 minuts amb descansos de 2 minuts. La Generalitat i els ajuntaments fa setmanes que van anunciar que adaptarien els horaris de les obres públiques per evitar que es treballi les hores de més calor. Això deia en el seu moment Miquel Samper, que volia dir avançar o endarrerir els horaris per evitar el pic de la calor.
2: Quan hi hagin onades de calor, hem de modificar els horaris. No se m'acut pensar, doncs, que algun jardiner pugui treballar a la una a 35 graus. Pugui, segurament podria. Deure, no hauria d'haver de treballar aquestes hores.
0: Doncs hem anat a comprovar-ho en obres públiques, per exemple, les que s'estan fent per reformar l'Avinguda Meridiana. Martí, què tal? Explica'ns.
3: Bona tarda, Joan. Doncs sí, sóc aquí a Meridiana, concretament a l'alçada del carrer d'Escòcia, tocant a Fabra i Puig. En aquest tram d'obres hi treballen desenes i desenes d'operaris i hem pogut parlar amb alguns d'ells aprofitant que ara comencen o estan a punt de començar el seu descans. Ens han explicat que aquesta onada de calor els ha agafat una mica per sorpresa, que no s'esperaven veure el termòmetre per sobre dels 30 graus. La majoria d'ells porten tot el matí treballant i així és com intenten combatre la calor.
4: Me pasa bebiendo agua, buscando de vez en cuando sombra, pero bueno, depende del trabajo, pues te toca sol y bueno, aguantando.
5: Té gorra, posa gorra, fiquem crema solar, por agua y hasta poc més.
6: Te pueden dar de todo, pero si el calor es mucho y tu cuerpo no lo aguanta, pues
7: te va a pasar igual.
3: També hem pogut parlar amb un dels responsables d'obra que ens ha explicat com estan intentant evitar que la calor afecti als treballadors.
8: Sobre todo, pues repartiendo bastante agua y aprovechando pues las horas de calor, que es hora punta, pues trabajar en una zona donde haya sombra, Entonces, a la que se vaya el sol para el otro lado, pues irnos para el otro lado y trabajar allí.
3: Aquí a la Meridiana els operaris tenen la sort que hi ha certs trams amb ombra, però com hem pogut comprovar en altres punts, no tots els treballadors d'obra

0: tenen aquesta sort.
1: A Lleida també està en marxa la recollida de la fruita i com que les altes temperatures no estan sent sostingudes durant molt de temps, encara no s'ha activat el protocol perquè els temporers adaptin l'horari a la matinada. Mercè Marc, aquesta calor també accelera la maduració de la fruita dolça.
2: Els pros pels préssecs i nectarines, que la calor suposarà un millor gust d'aquesta fruita, i els contra per les pomes que arriben més tard en la campanya.
3: Donat que la varietat de Golden, al ser una pell tan sensible, el que hem de fer és adelantar els processos de protecció solar, igual que fan les persones, doncs ho hem de fer igualment a la poma Golden.
2: Pere Roque de Saja, que afirma que pels treballadors encara no s'estan reajustant horaris.
3: No s'ha sostingut una temperatura major de 35 graus com aquests dies. No hi ha protocols extraordinaris com pugui passar el mes de juliol o mes d'agost, on hi ha temperatures a partir de la una del migdia sostingudes de més de 37 graus.
2: I a la ciutat de Lleida, el Comú insta el govern municipal a prendre accions immediates com tendals o pèrgoles en espais com places dures, passarel·les o ponts que connecten barris i que avui diu són autèntics corredors de calor.
1: I que arribi aquesta calor extrema tant d'hora dispara el risc de grans incendis forestals. Després d'anys de sequera, els agents rurals i els bombers ara se centren en intentar predir els efectes de l'augment de les temperatures. S'han incorporat més bombers, però sobretot s'està fent prevenció, per exemple, de forestals tant alguns boscos. Andrea Villòria.
4: Sí, els agents rurals han fet ja 30.000 accions de prevenció i el govern comença a talar massa forestal. L'objectiu és a llarg termini acabar eliminant 39.000 hectàrees per evitar que els focs es contagiïn de massís en massís. De forma immediata, per aquest estiu ja hi ha activats 4.500 bombers, 30 avions i helicòpters i 25 drons preparats per apagar incendis amb temperatures extremes i onades de calor que poden allargar-se fins a la tardor i que seran el factor de més risc. Per això els bombers demanen extremar la prevenció, sobretot tenint en compte que 9 de cada 10 incendis estan causats per les persones, la meitat per accidents o negligències.
1: Recordeu que ara mateix la població d'Òrrius al Maresme està confinada per un incendi que s'ha declarat a quarts d'una del migdia, vintena de dotacions treballant en un foc que s'ha originat al pati d'una indústria al costat d'un bosc i ara s'està treballant per evitar que es propagui més. Ara són les 2:17, les investigacions judicials al PSOE ja tenen la seva derivada catalana. Primeres paraules del president de la Generalitat, Salvador Illa, després de conèixer que l'Audiència Nacional ha demanat al PSOE que entregui tota la informació de la campanya dels socialistes catalans a les darreres eleccions al Parlament, les que van acabar amb la victòria de Salvador Illa.
5: I si algú es pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs. Perquè la nostra força no és estar a les institucions, són els nostres valors.
1: Fa uns dies ja va defensar l'expresident Zapatero i aquest matí en una conferència a Barcelona el president assegura que ningú doblegarà el socialisme. Laura Pons.
6: El que fa Salvador Illa és tancar files amb Pedro Sánchez. El president de la Generalitat ha deixat entreveure una presumpta intencionalitat política en la investigació que du a terme a l'Audiència Nacional. Diu Illa que els socialistes no són ingenus i que sap distingir entre la casualitat i la coincidència.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Sí, ingenus tampoc ho som, que ningú es confongui amb això.
6: El president insinua que no és cap casualitat que arribin totes les causes judicials de cop. Ahir mateix l'Audiència Nacional va demanar al PSOE que entregui tota la informació que tingui de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament. Ho va ordenar el jutge Pedraz dins de la causa que afecta l'Eire 10. El que vol Pedraz són els contractes, les factures i les despeses de propaganda, publicitat i de serveis electorals que es van fer servir durant la campanya del 2024. Pedraz ho demana. Això sí, no detalla la relació amb la trama.
1: L'oposició ja demana explicacions al PSC, ho fan Junts i el PP, i no només per aquest requeriment de documentació de la campanya de les catalanes de fa 2 anys, sinó també vol més informació l'oposició sobre el viatge que l'estiu passat va fer Illa a la Xina. Per què? Doncs perquè allà es va signar un contracte amb Huawei i aquesta empresa apareix al sumari de Zapatero. En concret, hi ha 2 contractes amb l'empresa de les filles amb aquesta Huawei. Però, Laura, el jutge no cita enlloc en el seu sumari ni el viatge a la Xina, ni a Illa, ni a Huawei. No hi ha cap relació d'això amb Zapatero.
6: El que fa l'oposició és un totum revolutum, vincula la investigació de Zapatero amb el viatge d'Illa a la Xina i els contractes que va firmar amb Huawei i també posen al mateix sac el cas de Leire Díez i aquesta informació que el jutge Pedraz demanava al PSC per la campanya de fa 2 anys. Per això tant Junts com el Partit Popular volen que Illa comparegui al Parlament per explicar-se.
7: Aquí habitualment alguns juguen a fer veure que la mà esquerra no sap què fa la mà dreta i a la pràctica la mà esquerra i la mà dreta formen part del mateix cos.
0: Si el jutge ha demanat aquesta documentació és perquè té alguna sospita i, per tant, veurem si està fonamentat o no està fonamentat. Em sembla que la situació, insisteixo, és d'una gravetat extrema.
6: Són Josep Maria Cruzet de Junts i Santi Rodríguez del Partit Popular, tots dos en una entrevista al Cafè d'Idees de Gemma Nierga.
1: I atenció als efectes que pot tenir una altra decisió judicial, en concret del Tribunal Constitucional, ha tombat la principal llei catalana per lluitar contra la pobresa energètica. En concret, la part del text que impedeix que les empreses tallin la llum o el gas a les persones vulnerables. Oriol Soler, què tal? Bona tarda.
8: Què tal, Joan? Bona tarda.
1: Aquesta llei va ser aprovada al Parlament per unanimitat el 2015, després que la impulsessin diverses entitats que ja avui han convocat una concentració.
8: Sí, segons càlculs de les entitats socials, la mesura ha beneficiat a més de 100.000 famílies i ha evitat 200.000 talls de llum durant anys. Aquests pagaments de la gent que no podia fer front a les factures, ha generat un deute de més de 40 milions d'euros que s'ha repartit entre Endesa i les administracions, i tot plegat gràcies a una ILP que va reunir 150.000 signatures i que el Parlament va aprovar per unanimitat, que impedia que es tallés els subministraments bàsics a les persones que tenien un certificat de vulnerabilitat encara que no ho paguessin. Tot plegat fins ahir, que el Constitucional va anunciar que tomba aquest punt de la llei.
1: A partir d'ara què? Totes aquestes famílies vulnerables que no poden pagar, ara se'ls tallarà la llum?
8: No, encara no, perquè ara mateix hi ha un escut estatal, les bonificacions extraordinàries via decret del Bo Social, que estaran vigents fins al 31 de desembre, i hi ha aquí una prohibició explícita de talls de subministrament. Si aquest decret no es renova, les famílies vulnerables es podrien veure completament desemparades, i si no tenen el Bo Social actiu i tramitat, també queden exposades. De fet, segons dades de l'Estat, a Catalunya hi ha 185.000 llars que reben aquest Bo Social elèctric, però la Generalitat calcula que hi ha gairebé 1,5 milió de persones que pateixen pobresa energètica. Malgrat tot, fonts d'Endesa, que hem consultat aquesta redacció, ens diuen que l'empresa no prendrà cap mesura immediata en relació als subministraments, que actuaran amb molta cautela i en coordinació amb la Conselleria de Drets Socials.
1: Per cert, el govern català, què hi diu d'aquesta decisió del Constitucional?
8: De moment, poca cosa. Des de la Conselleria només ens diuen que estan estudiant el contingut de la sentència del Constitucional i que no es prendrà cap mesura en calent més enllà de potenciar el Bo Social de l'Estat. Les entitats reclamen ja una reunió urgent. Josep Babot, d'Aliança contra la Pobresa Energètica.
9: Reclamem al Departament de Drets Socials que convoqui urgentment la taula de pobresa energètica i impulsi mesures immediates per evitar nous talls i més patiment social. Continuarem mobilitzades perquè l'accés a l'energia sigui garantit com un dret i no com un privilegi.
8: De moment, aquesta tarda a les 6, les entitats socials que van promoure aquesta llei i que van aconseguir que s'aprovés al Parlament han convocat una concentració davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
1: Gràcies, Oriol Soler.
8: A tu, fins ara.
1: Dos minuts i tornem.
10: Ser Catalunya, Barcelona.
11: A Gran Casino Costa Brava, Acoustic Nights. El 20 de juny a les 9 del vespre, el cantant Luis Mas, entre d'altres, presentarà Los Pijos No Saben Bailar, una manera divertida de tractar els conflictes de les classes socials. Sopar amb amenització per 49,95 €, pàrquing inclòs. Més info i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.
12: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
10: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
13: Quina raó mou el teu món?
14: Lo futur del Pere.
15: Algun dia tenir el meu propi piset.
16: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
17: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 € ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
19: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
10: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
1: 5 minuts i seran 2 quarts. A poc més de 10 dies de la visita del Papa a Catalunya tenim els detalls del macrodispositiu de seguretat. Si ja per la visita d'un cap d'estat les mesures són extremes, pel cap de l'Església encara ho seran més. Hi haurà més de 6.000 policies de 7 cossos diferents, també de la Policia Vaticana, i atenció perquè es blindarà totalment la circulació de persones en 9 illes de l'Eixample durant gairebé 24 hores. Només hi podran circular els veïns i amb restriccions. Andrea Villori, el moment més crític serà quan Lleó XIV circuli amb el Papa mòbil obert cap a la Sagrada Família.
4: Exacte, un trajecte que farà pel carrer Rosselló des de Passeig de Gràcia i fins a la Sagrada Família. Tot el recorregut estarà tallat i la gent que vulgui veure'l haurà de passar controls de seguretat a primera hora del dia. També revisaran edificis i balcons del voltant i quedarà blindat l'accés a les 9 illes del voltant de la Sagrada Família. Es considera el lloc on el Papa estarà més exposat. Per preparar-ho allà, a l'entorn del temple, els talls poden començar, Joan, dilluns mateix per muntar l'escenari. També hi haurà limitació de circulació als voltants del Palau Episcopal, on dormirà el Papa, i la catedral durant més de 48 hores, entre el dia 8 a la nit i el dia 11 al matí. En tots dos casos, els veïns podran passar, però hauran d'ensenyar algun document que demostri que viuen allà.
13: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya.
4: És la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha explicat també que els Mossos dirigiran tot aquest dispositiu des de la seva seu central a Sabadell. Des d'allà coordinaran, per exemple, les càpsules de seguretat que traslladaran les autoritats, que tallaran el trànsit, controlaran l'espai aeri o fins i tot patrullaran internet per evitar ciberatacs en les telecomunicacions.
1: Andrea, qui ho vulgui seguir, com ho podrà fer?
4: Doncs podrà seguir-ho al carrer Rosselló amb Marina, amb Avinguda Gaudí o amb Lepant per veure-la en directe. Si no, també podran fer-ho a través de 2 macropantalles que s'instal·laran a l'Arc de Triomf i a la plaça de les Glòries. I si no, doncs en algun dels actes que té el Papa previstos, per exemple, a l'Estadi Olímpic o a Montserrat, però per anar-hi caldrà estar acreditat perquè en tots dos casos es tallarà l'accés a la muntanya.
1: Gràcies, Andrea. I ja hi ha més de 700 botiguers de barri que s'han convertit en repartidors d'Amazon a temps parcial. No els quadren els números de la botiga i per complementar ingressos dediquen part de la seva jornada a fer de repartidors del gegant de comerç electrònic. Per tant, els botiguers que molt probablement han perdut vendes per culpa d'Amazon ara es veuen abocats a treballar per ells. És una informació que teniu detallada a cercatalunya.cat i que han elaborat en Pol Valero i en Pau Puig. Què tal, els dos? Bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
1: Pol, cada dia els arriba a la botiga un sac de paquets que ells entreguen caminant porta a porta als clients finals que són veïns a un radi de 200 metres.
21: Sí, és el cas de l'Elisabet Agustí, que té una joieria a Castellà del Vallès.
22: Un dia estava jo a la botiga i van trucar a la porta i es va presentar un noi que venia d'Amazon.
21: Ara, cada migdia reparteix uns 60 paquets, però diu que per Nadal en pot arribar a entregar més de 150. Assegura que la mitjana dels seus ingressos venen de la joieria i l'altra meitat d'Amazon.
22: Jo tinc clients que, de fet, hem agafat confiança perquè és que és això, és que vaig cada dia a casa seva a portar-li paquets.
21: O el cas d'en David Rodríguez, que té una botiga de roba a Lleida.
23: És un ingrés extra perquè a les botigues no sempre t'entra gent, i més si és un petit comerç. És un extra important.
21: I ell el que fa és posar un cartellet, tancar la botiga i fa escapades de 15 o 20 minuts per repartir els paquets.
1: Però no només passa amb Amazon, hi ha molts botiguers que han convertit el seu local en punts de recollida de les compres que els veïns fan per internet. Pau, posa'ns exemples.
24: Reben paquets, per exemple, de Shein, Vinted o Wallapop. Molts són estancs, copisteries o botigues d'electrònica.
25: Belluguem només d'impost al mes uns 2.000 paquets. Des de segur, igual uns 500. Som botiga de barri i aleshores, clar, a nivell econòmic ens va força bé perquè és una ajuda.
24: Això sí, les botigues cobren entre 15 i 40 cèntims per paquet. Algunes ho fan més aviat per la publicitat.
26: Ja que estan aquí, com també tenim, per exemple, loteries, doncs vinc a buscar un paquet. Ja que estic aquí, posa'm 1 euro de bono loto.
24: Tot i que a vegades admeten que entorpeix el seu negoci principal.
27: Por lo que te dan no... A veces más mal de cabeza a veces que otra cosa.
24: Les empreses de paqueteria assenyalen que el sector creix perquè el client cada vegada demana més flexibilitat.
28: Aquest creixement no és casual. Avui, a Espanya, al voltant del 64% dels compradors en línia ja utilitza algun punt de recollida o locker i prop del 45% opta directament per aquest tipus de solucions en les seves compres habituals.
24: És Marc Vicente, conseller delegat d'Impost Iberia.
1: Gràcies, Pau i Pol. Ho teniu tot a cercatalunya.cat. I ara anem pels esports. Roda de premsa avui de Xavi Pasqual, en què ha explicat per què marxa del Barça a final de temporada. Xavi Saissó, bona tarda.
29: Bona tarda. Xavi Pasqual diu que no marxa per cap guerra, amb el club ni amb la direcció tècnica. Afirma que pateix molt quan perd i que aquests mesos ha tingut un desgast molt gran.
30: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més
0: i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
29: Pasqual diu que ara no toca parlar del seu futur, que el situa, recordem, a Dubai amb un contracte que triplicaria el seu sou actual al Barça.
1: Ho teniu tot a sercatalunya.cat. Recordeu, actiu aquest incendi a Òrrius, al Maresme, que confina ara mateix aquesta població de 1.000 habitants, amb 22 dotacions dels bombers treballant-hi a aquesta hora. Tornem demà. Que vagi bé.

0: encetem el llapis de memòria de l'Eric de l'Arco amb Voglio vederti danzare de l'italià Franco Battiato, que és un tema publicat l'any 1982, que és, veu, tota una oda a la dansa en general i concretament a diversos balls d'arreu del món. I, ostres, Eric, aquest matí he mirat el videoclip, per curiositat, i encara no tinc clar si és el millor o el pitjor que he vist a la meva vida, perquè... vist des del 2026, sembla fins i tot el making of del comunicat d'un portaveu d'un grup terrorista.
1: Per mi...
0: O sigui, surt ell allà amb unes parets guixades per darrere, vestit com de paramilitar, ballant amb desgana. No sé com ha envellit bé el Battiato i aquest videoclip.
1: Battiato, per mi, representa aquest personatge que... Clar, tu penses, l'any 82 jo encara no la podia haver escoltat, aquesta cançó, perquè jo tenia 7 anys. I probablement aquesta cançó va quedar bastant fixada durant bastant de temps amb la versió castellana, perquè ell cantava aquelles coses que passaven tant en els 80 i els 90, que els cantants italians traduïen les cançons al castellà, llavors feien l'Eros Ramazzotti, cantava en castellà, el Battiato tenia Yo quiero verte danzar, era la versió que es va escoltar aquí, que van fer el videoclip també, no sé quin recordo més. Total, que jo veia aquell paio i jo crec que m'identificava perquè... A veure, jo, amb la meva adolescència, probablement m'he considerat una persona, pues, un noi poc atractiu, no? En aquell moment en què tothom a l'escola, pues, busca qui són els més guapos, més tal, pues, jo probablement o buscava ser una mica més estrambòtic i m'agrada portar la gabardina o així, cap a l'adolescència. Doncs, veure un paio com el Battiato et referenciava a dir, mira, aquest tio és com jo, porta ulleres, és prim, no té cap gràcia a la cara i tal, però té un atractiu que em pot reconciliar amb mi mateix, eh? I t'ho parlo ara des d'una persona de 50 anys que s'analitza quan era adolescent. Jo sé que aquesta cançó em va agradar molt i després m'he anat trobant, per exemple, que el meu germà té 3 anys més que jo, menys que jo, el Víctor, també té per Franco Battiato un apreci i el segueix, no? Per tant, per mi Battiato és això, no? De reconèixer-me amb una altra persona que triomfa amb un físic que pot ser paral·lel al meu. I jo canto fatal, no tinc cap gràcia cantant, sóc horrorós, per tant...
0: Tens el flow, no? Que és l'aura aquesta, no? Sí. Que avui dia està molt més valorada. Ara vivim en l'etapa esplendorosa del feapo, que es coneix, que és... Els sexis no són els més guapos, sinó són els que tenen alguna cosa.
1: Bueno, jo buscava tenir alguna cosa en què no sabia quina era, i llavors Battiato em representa això. A part que és una cançó preciosa que té... Quan encara no entens ben bé de què van les coses, referències a Ràdio Tirana, l'any 82 o 90, estàvem parlant de més enllà de la frontera de l'Europa occidental, era llunyà, era un punt en un mapa on no podies arribar, o sigui, Albània era el lloc més llunyà on podies pensar d'anar, perquè era més enllà que qualsevol altre país de l'est, no? Per mi Battiato és això, i després una persona que... transmet una coherència en si mateix. No sé si ho és, no l'he entret a analitzar, però per mi representa una mica això, i tot junt fa que aquesta cançó m'agradi molt d'escoltar-la i tenir-la a les llistes de favorites de les meves més cançons que em porten a mi, perquè em dona bueno, totes les cançons que escoltarem avui m'ho fan, no? Però vaig dir tot això, una autenticitat, un videoclip que dius, bueno, i això, qui va gravar-ho i qui li va donar... Però bueno, estem parlant de l'any 82, I després pots anar escoltant altres cançons d'ell i encara que no entenguis ben bé què està dient, connecta molt amb un personatge que sembla que tinc molta dignitat a mi mateix.
0: Que ara deies això de quan eres adolescent, que sí, buscaves l'autenticitat, tu ja la tens, perquè ets pèl roig, i un pèl roig sempre és autèntic.
1: No.
0: No?
1: No, jo no sóc pèl roig, jo sóc tanyit.
0: Ets tanyit?
1: Sóc fals de dalt a baix. Jo tinc el cabell blanc
0: aquí
1: i mai he estat...
0: Aquí tenim l'autenticitat, sí, aleshores.
1: T'he pillat. El meu fill és pèl roig i llavors... El meu fill és molt pèl roig, d'aquest color que tinc jo ara.
0: Però llavors, tu no?
1: Jo no, jo mai.
0: Si tu ets moreno...
1: La barba era pèl roja, una miqueta, amb punts pèl rojos, i jo era un castany clàssic d'això. I pues, va ser just després de la pandèmia, vaig començar a dir, sí, el meu fill és el Guillem, és super pèl roig. I vaig dir, jo vull ser com el meu fill. I vaig anar a variar al meu barber, em va dir, jo això no ho sé fer, tal, i vaig acabar a la perruqueria on va la Marta, la meva dona, la meva companya, i que el Guillem també es nota el cabell, i diu, tu pots fer-me el color del Guillem? Em va dir, ho podem provar. I sí, des de llavors vaig a l'Anabel
0: que bo
1: un cop al mes, entenyant

0: teneixo la barba i en teneixo el cabell.
1: Doncs mira, jo ara tinc aquí un bloc de preguntes sobre si t'havien discriminat per ser pèl roig, que ja me les puc carregar.
0: No, m'han discriminat per portar... Bullying, jo no recordo haver patit bullying a l'escola, eh?
1: Jo t'he de dir que aquest matí, quan, no et diré aquí de la redacció, però hem dit avui ve l'Eric de l'Arco i ha buscat una foto i ha dit, hòstia, és pèl roig, toca't un botó. I li dic, però per què m'he de tocar un botó? I diu, quan veus un pèl roig t'has de tocar un botó. I dic, què és aquesta mística al voltant de l'univers pèl roig?
0: No ho conec, però els pèl rojos tenen una identitat de grup bastant important. Jo aquest estiu vaig comprar una samarreta que deia Justícia pels pèl rojos, en anglès que posa Justice for Gingers, i de tant en tant me la poso i és una manera de cuidar la gent, li fa molta gràcia, perquè clar, llavors, i n'he comprat doncs, per altres companys llibreters, com la Fe de l'Expulsada, o per l'Eugènia Brogi de l'altra editorial, que ja sí que són pèl roges. Crec que són de veritat, jo m'ho crec.
1: Home, l'Eugènia sí.
0: L'Eugènia sí. I per tant, li vaig fer arribar també... Doncs, tothom té una samarreta de Justícia pels pèl rojos repartida d'una cosa que vaig veure aquest estiu. I suposo que això vol dir que entre ells es senten que han patit per ser pèl rojos. Pues. I el meu fill, tot i que fa ser peculiar en un entorn. Hi ha moltes maneres de ser peculiar. Jo, per exemple, sóc estràbic, i tinc un ull que se'n va cap amunt, cap a baix. Mai ha estat tampoc una font de... Com que no em veig a mi mateix la major part del dia, no, però sí que... Clar, quan era petit m'ho preguntaven què passen els ulls, no? Jo, els nens sempre veuen la diferència i pregunten sense cap embut, fins a l'adolescència, pregunten què et passa, perquè ets així, què tens, no? I clar, jo era conscient de que la meva mirada no era com la dels altres. Després he descobert, a més, que això m'implica que no puc veure ben bé en tres dimensions, o altres coses que he anat descobrint ara amb els darrers anys que em defineixen com a persona que jo no sabia que jo, per exemple, era afantàstic, que vol dir que quan tanco els ulls no veig res, per mi era lo normal, i l'altre dia parlant amb la meva filla i descobrint aquest món em vaig descobrir que molta gent quan tanca els ulls pot imaginar un objecte, una poma perfectament, jo quan tanco els ulls no puc imaginar res.
1: I això és per l'estrabisme?
0: No, això és per una altra cosa.
1: Ah, val.
0: Però són coses que
1: sí.
0: Tu arribes als 50 anys i de cop descobreixes, quan tinc 40 descobreixo que sóc monocular, que vol dir que miro amb un ull o amb un altre i que la resta de gent mira amb els dos ulls alhora, no ho havien explicat ben bé clarament mai, i l'altre dia fa 2 mesos o així vaig descobrir que era afantàstic, que el 90% de la població pot veure coses tancant els ulls, visualment pot veure-ho, i que jo quan tanco els ulls no veig res i que començo a pensar conceptualment. I jo pensava que a tothom li passava. Fins que ara t'hi ha dit, no, hi ha gent que pot comptar ovelles perquè les veu. Dic, jo és que mai he vist les ovelles. I diu, ah, però ho he descobert ara, saps? Que és molt...
1: Vas descobrint coses.
0: La vida és això, descobrir
1: particularitats. Moltes. Que tornant a Franco Battiato, tu aquesta cançó la vas descobrir gràcies a l'algoritme dels anys 80, és a dir, a una persona que va dir aquesta cançó mola i fem
0: jo crec que als 80 passava una cosa, o als 90 encara, que tu engegaves la televisió i hi havia una gent que... Podies fer-ho a la ràdio, però jo crec que aquesta és una cançó de videoclip. Per això érem tan importants els videoclips, no? Llavors, a unes hores determinades dels dissabtes hi havia programes de música. I tu posaves i escoltaves allò i veies aquell videoclip i et quedava molt fixat. Per això tan important els videoclips. Era l'època dels grans videoclips, quan el Michael Jackson feia uns videoclips que costaven milions i milions de dòlars, no? Jo crec que ja tot el vaig descobrir per aquest videoclip que hem començat tu comentant, de dir, és superpeculiar aquest videoclip, perquè... No té cap mena de, en principi, de plasticitat, i la té, però tu el mires i dius, de veritat, això. Jo crec que el Battiato el descobreixo a la tele, per això, perquè m'identifico amb la imatge d'ell física.
1: Però perquè hi ha un senyor que decideix que aquesta cançó mola i que s'ha d'emetre,
0: sí.
1: Perquè ho veieu, que això és l'algoritme antic, no?
0: Sí,
1: sí. Ara, i que crec que és una de les funcions del llibreter. Ser un algoritme antic, o sigui, una
0: clar.
1: Persona que tu li dius, mira, a mi m'agrada això, això i això, i et digui, doncs mira, aquest llibre et pot agradar.
0: Clar, i és una de les gràcies que té... La primera selecció que fem als llibreters és el que comprem, és a dir, es publica molt, això ho hem sentit molt, es publica molt i tal, bueno, està molt bé, sí. no ens afecta.
1: Intentarem evitar-ho, jo ja ho he intentat.
0: Sí, però no, es publica molt i en certa manera ha de ser així. Hi ha un llibre de l'Orlando Figues que explica que al segle XIX, quan s'inventa el ferrocarril i s'implanta, els editors comencen a veure que el llibre que publiquen a París pot arribar el mateix dia a Lió o a Berlín, perquè el tren, el que passa a ser 3 setmanes de carruatge és 12 hores de tren. I es comença a publicar amb unes quantitats molt importants perquè es pot fer una distribució eficient. O sigui, aquí la cadena del llibre té a l'editor, però hi ha una figura intermitja que s'ha de valorar molt, que és el distribuïdor, que és que fa arribar el llibre a tot arreu on ha d'arribar. i ha de fer-lo arribar on ha d'arribar i ha de fer que no arribi per no malgastar recursos on no ha d'arribar. I al llibreter tenim aquesta tasca quan de triar entre tot el que es publica el que creiem que interessa a la nostra parròquia. Nosaltres, de tot el que es publica a diguem, a Espanya en un any, nosaltres arribem a tenir 10.000 títols diferents en un any a la llibreria.
1: I quants us podeu llegir, els de
0: no,
1: l'equip?
0: No, tu pots ser llibreter sense llegir, perquè...
1: Sense llegir res.
0: Tu podries ser, sí, perquè tu dius, mira, arriben 10.000. Un llibreter que llegeixi molt pot llegir 60-70 llibres l'any. Tu divideixes 60-70 entre 10.000 i és el que en matemàtiques en deien, això és despreciable. Per tant...
1: residu.
0: Sí, és tendeix a zero. Per tant, un llibreter només d'escoltar de tal i qual... podria, però el problema és que els llibreters ens agrada llegir, si no, no ens hi ficaríem, perquè no és pel sou, no és per fer-nos rics, no és per les hores que dediquem, és perquè al final tenim un amor, com els editors, per un objecte, que és el llibre, que ens roba l'ànima. I això ens fa poder dedicar 8, 9, 10 hores diàries a estar a la llibreria i acabar i no estar cansats realment mentalment si gaudeixes de la llibreria, no? I això ens fa ser llibreters. I una primera feina que tenim és triar entre aquests títols, doncs, quins volem llegir, quins ens poden agradar a nosaltres, i després estar molt al tanto dels altres, què pot interessar al nostre públic en general que ve a la llibreria. Llavors passen coses com et demanen, és que m'agrada aquest llibre, i llavors de tot el que has sentit, del que has llegit, sobretot de tot el que hi ha, pots referenciar i dir, mira, prova aquest, prova l'altre, jo crec que aquest et pot agradar, i amb això anem construint el nostre diàleg continu amb els clients.
1: Senyor president del Gremi de Llibreters, hi ha bon rotllo entre llibreters?
0: Entre llibreters jo crec que sí. Som una professió... Mira, a mi cada dia em ve gent a la llibreria que em diuen, mira, vinc de la llibreria X, però podem dir les més properes, eh? Vinc de la Ubaga, vinc de la Laie, vinc de la Ona, vinc de la Central, vinc de la Casa del Llibre, vinc de la Bacus, que he preguntat per un llibre, ells no el tenien i m'han dit que la Documenta el teníeu. I això passa sovint, vull dir, cada setmana és 12-13 persones que passa això. I nosaltres fem el mateix, anem enviant la gent perquè no podem tenir tots els llibres. Si deien que cada any es publiquen 60.000 llibres, que jo cada any tinc 10.000 novetats i que es van renovant contínuament el que tinc a fons a la llibreria, és impossible, amb una llibreria que té 18.000 títols diferents, poder-ho tenir tot. Llavors, l'opció inicial és dir, escolta, jo te'l puc demanar i tenir-lo un 2-3 dies a la llibreria, però jo no, és que ens passa a tots, eh? L'haig de regalar demà. Dic, bueno, clar, jo per demà no te'l puc tenir, però miro, i com que tenim eines del Gremi de Llibreters i de l'Agrupació de Gremis d'Espanya que són molt útils, doncs podem veure què hi ha a la majoria de llibreries del nostre voltant, de tot Catalunya i de tot Espanya. I dic, mira, aquest llibre, no el busquis més, no cal que el busquis, no el trobaràs, està esgotat. Això és una manera també d'ajudar molt.
1: O vés aquí i el trobaràs.
0: O vés aquí i llavors nosaltres podem veure què té totes les llibreries del voltant. A la qual cosa dius, mira, jo no el tinc, però si baixes fins a l'Aie, el tenen. O diuen, vés allà i pregunta.
1: És que t'ho pregunto perquè he llegit una cosa que m'ha semblat molt bonica, que quan tu entres a Documenta i us traslladeu a Pau Claris,
0: sí,
1: el primer llibre que vau vendre va ser una llibretera que no era de les vostres.
0: Bueno, va ser... No, clar, va ser la Isabel Sucunza, i va comprar Sant Manuel Bueno Màrtir d'Unamuno.
1: Ja diu molt, no? És una declaració d'intencions, una benvinguda.
0: Bueno, és que és quan jo et deia això, no? De que no cal llegir per ser llibreter, és com no cal creure en Déu per ser capellà, que Sant Manuel Bueno Màrtir és això, no? Un home que és capellà sense creure en Déu per salvar les ànimes dels altres. Un llibreter també és això, no? De vull ajudar la gent a poder trobar els llibres que li agraden, i és una mica aquesta feina de petit capellà de parròquia, tens la teva parròquia. I l'Isabel, bueno, és que l'Isabel també, la història és molt maca, perquè jo penso que a l'Isabel jo li tinc molt de pressi, és una llibretera de pro, i va ser una de les candidates també a portar la Documenta. S'ha de fer una cosa millor, és que es va fundar la Caldés i li va donar un caràcter propi a una llibreria que potser a la Documenta no li hagués pogut donar el caràcter, perquè el projecte de la Caldés és un projecte molt maco, únic, I amb el segell de l'Isabel Sucunza. Jo, en canvi, sóc una persona que entro a la Documenta i no li dono un caràcter d'Eric de l'Arco, sinó que agafo el que és la Documenta i la perpetuo amb la modernitat. Continua sent la mateixa Documenta d'abans amb petits canvis.
1: Ets un optimitzador.
0: Sí, ara ho parlava també amb la Ona, que és la persona que ens porta la comunicació a la llibreria, dic que jo me n'adono ara amb la vista enrere de que jo, quan he fet coses, normalment m'ha agradat estar amb entitats. Jo he estat a un grup de teatre de les Corts, que és del grup de teatre de l'Espiga de les Corts, que és una entitat de la qual vaig ser president, una entitat que ara és centenària. Per tant, ja era una entitat antiga on amb la Junta d'aquell moment li van donar un toc a la Documenta també. i em sento un continuador d'històries antigues. El Gremi de Llibreters és una entitat amb més de 300 o 400 anys. Vull dir, veig que acabo en llocs que tenen una història darrere i que m'agrada continuar-la sense donar-li cap revolució important, no? Sinó que tingui la continuïtat dins d'un món que va canviant.
1: Que tot això, Eric, ara està sonant de fons a Bruce Springsteen, suposo que ja l'has identificat, que em sembla que el Bosch és un connector també dintre del Gremi de Llibreters. Hi ha molts fans del Bosch, no, aquí, que xerreu, perquè no estareu tot el dia parlant de llibres.
0: Bueno, hi ha un dia que va venir la darrera vegada que ha vingut el Bruce Springsteen a Barcelona, de cop ens vam adonar que allà, en aquell estadi, amb un número limitat de persones, hi havia un grapat de llibreters que porten el Bruce Springsteen com a company de vida. Aquí hi ha des de casos molt, molt fans, com pot ser la Fe de l'Expulsada, que no es perd un i jo penso que és un dels seus leitmotifs quan parles amb ella de moltes coses. Però també hi havia el Xavi Vidal de La Noia Giu, hi havia l'Aitor de La Senda.
1: Us agrada el Gremi?
0: Jo crec que sí, no és volgut perquè a cada un li arriba. A mi el Bruce Springsteen m'arriba quan jo tenia també el segon debut, devia ser. Havíem de fer un treball d'anglès que devia ser traduir una cançó per grups i a mi em va tocar amb una companya que del qual no he tornat a saber res més. Es deia Laia de Pena. I que
1: si estàs escoltant Laia, envia-li un WhatsApp o vés a documenta.
0: I vés a documenta. Però que recordo que en aquell moment ella es devia flipar molt amb el blues, jo no el coneixia de res. I arrel d'aquella cançó que vam fer, que no recordo quina era exactament, però em va quedar aquest senyor gravat i després em vaig comprar el disco de The River i a partir d'aquí m'ha anat acompanyant també, perquè també és un símbol de resistència. Sempre el Bruce ha tingut aquesta resistència a mantenir-se ferm quan una cosa no li agradava, quan una cosa tal, amb una nostàlgia del passat, però encarant el futur. I lliga amb això que dèiem, no? Del que és ser llibreter, del que és mantenir una història al llarg del temps. En Bruce és això i continua fent-ho, no defrauda.
1: I al llapis de memòria del llibreter Eric de l'Arco hem trobat el Born to Run de Bruce Springsteen.

0: Eric, ens comentaves com descobreixes el Bruce a segon de BUP. Tu, en aquella època, quines aspiracions professionals tenies?
1: Cap.
0: Cap ni una, eh?
1: No, jo a segon de BUP no sabia què seria ni res. Jo sé que arribo a tercer de BUP, jo anava als Salesians, a Sarrià. Clar, ara podíem veure quin tipus d'escola és. Jo en aquell moment era una escola fins al vuitè, només anàvem nois. I vaig estar bé, ni destacava per dalt ni destacava per baix, era bastant transparent, tal. A primer de BUP van començar a ser un curs mixt i començaran a entrar les noies, que per molts de nosaltres que veníem d'un món només de nois va ser una revolució, però bueno, eren poques i anava molt disputades, suposo, i no sé, total, que quan arriba tercer de BUP jo vaig decidir que allò era molt, apretava molt i jo era un estudiant mitjà i vaig fer un canvi a un grau superior d'FP, d'informàtica d'equips, i allà vaig escoltar una cosa que m'agradava molt, vaig reafirmar que m'agradava molt tocar màquines. I després d'això vaig fer una enginyeria tècnica industrial i vaig començar a treballar amb el món de l'electrònica. Ho vaig passar molt bé durant molts anys, perquè estic parlant que això és l'any 94 fins a l'any 2014.
0: Que et converteixes en llibreter.
1: Que em converteixo en llibreter.
0: Amb 38 anys.
1: Sí.
0: Que el canvi és molt gran. O sigui, passar de l'electrònica a...
1: Però per mi no és un canvi, perquè jo en tot aquest temps jo des de l'any 94, que ja estava fent el 94, que estava fent la carrera, el 95, fins al 2008, vaig anar cada any duent a la Facultat de Filologia, aquí a la plaça de la Universitat, cada any buscant els professors que m'interessaven més de coses molt variades. Havia fet cursos de literatura antiga, on es feia coses de al voltant de l'Antic Testament o coses així, amb el Forcano. Havien fet literatura medieval portuguesa amb el Basilio Osada. Havia fet cursos de cinema amb la Mercè Coll.
0: Sí, t'interessava ja el tema.
1: Jo m'ho passava molt bé. Sí, no, una cosa no en treia l'altra. Suposo que això també li va interessar al Cots quan va buscar un llibre té nou per la Documenta, no? I el que ara, dit d'una manera, seria un cercador d'humanitats. Per això després, quan vaig decidir estudiar de veritat, l'any 2006, vaig començar a fer el que seria el segon, el grau superior, no sé com diria, tenia un altre nom, el segon cicle de teoria de literatura i literatura comparada. Em vaig adonar que passar d'anar duient el que m'agradava a fer una cosa arreglada, hi havia un salt, perquè llavors et tocaven les coses que t'agradaven i les que no t'agradaven gens. I llavors va néixer la meva filla i entre tot una mica vaig deixar d'anar duient i em vaig matricular a Humanitats a la UOC, que hi vaig acabar després de 10 anys. O sigui que sempre he tingut un tarannà de m'agrada molt la part d'enginyeria creativa i m'agrada molt llegir, en general sense un tema concret.
0: Però quan tu t'assabentes que el Josep Cots busca una persona, ho veus claríssim?
1: Ho vaig veure claríssim. Sí, jo aquell dia recordo, aquesta història explica moltes vegades, estava a casa, això va sortir encara, tots tenien Facebook, i ja vaig veure a Facebook, llibreria emblemàtica, busca llibreter jove, una cosa així, està penjat a la llibreria l'article, i el va fer l'Albert Forns, que a més és Premi Documenta.
0: Sí, sí.
1: I aquella tarda vaig agafar la Mariona, que ja tenia pues,
0: la teva filla.
1: 5 anys, sí, la Mariona, i vaig dir, Mariona, vine, que anem a... No li dic res a la Marta, la meva companya, vale. per no crear expectatives de coses de que estàs loco, i vam anar els dos, recordo molt bé, vam anar, està el Josep, no hi és, vam esperar asseguts davant, com una pel·lícula de neorealisme italià, vull dir, els dos asseguts al terra de davant de la Documenta, a la botiga de davant, i quan va arribar el Josep li dic, mira, Josep, acabo de llegir això, ho he vist claríssim i t'ho dic, a partir d'aquí decideix tu, evidentment, però tal, i a partir d'aquí. Jo en aquell moment em va semblar que era un procés molt llarg de selecció, però clar, si això devia ser el novembre, al desembre ja estan fent tots els plans i al gener ja teníem decidit que fèiem el trasllat de la llibreria i que tiràvem endavant el projecte, van ser 2 mesos tot allò d'aquest procés.
0: I quan li dius a la Marta?
1: No me'n recordo. Això no ho recordo, però home, va ser en algun punt intermig de tot això, quan el Josep em devia dir que sí. O sigui, quan ja estava tot...
0: Si tu fas el procés de selecció...
1: És que va durar molt poc,
0: en
1: això.
0: En secret?
1: No, en secret no. Jo vaig dir, bueno, el Josep em devia dir... vine a parlar-ne. Doncs devien ser 2 setmanes després o 3. No. O sigui, això sí que ho he oblidat. O sigui, aquestes coses que recordes... Jo recordo que li vaig dir i que li vaig preguntar... perquè vam parlar amb el Josep, el que implicava la llibreria. No tant a nivell econòmic, sinó a nivell de que tu arribes a la llibreria a les 10 del matí i d'allà surts quan surts. Vull dir, tanques i encara has de fer caixa, endreçar-ho tot i tal. I per tant, era un canvi de vida d'una persona que sortia de casa. Jo sortia a les 7 i mitja del matí per entrar a treballar a Montcada i Reixac, en un polígon industrial, a les 8 i mitja, a la quarta nou, i sortia ja a les 6 i mitja, 7. Ara sortiria més tard i amb més dificultats per complir uns horaris familiars.
0: Per conciliar.
1: No? Sí, sí. I per tant, vam parlar-ho a casa. No va ser un sí al Josep sense haver-ho consultat, però el procés previ no vaig... A mi em costa molt compartir coses que estan en procés i que no saps si sí o si no fins que no estan, perquè llavors em genera... unes preguntes que no, fins si no tinc clar què em dirà, què passarà, no vull estar amb expectatives a fora al meu voltant, no? Però això sí que ho he fet sempre, no sóc de compartir les coses fins que no sé que estan bastant avançades.
0: I així va ser com l'Eric del Arco va fer el paso.

0: el llapis de memòria del llibreter i president del Gremi de Llibreters de Catalunya, l'Eric de l'Arco. També hi hem trobat a un dels reis del country, com va ser Marty Robbins, amb la cançó El Paso, que és un tema publicat l'any 1959, que tracta de la història d'un cowboy que, déu-n'hi-do, per amor, la traca que calia a l'home, eh?
1: Bueno, clar, però això... amb la història en si, que després les cançons de country tenen aquest fet de que sempre expliquen històries, moltes vegades històries molt personals i posades en la veu del cantant, però moltes vegades el cantant interpreta com si fos un actor el personatge d'aquesta cançó que està cantant, no? Llavors, això els dona una vida, lliga molt, suposo, amb la gent d'aquell país, dels Estats Units, que ho poden viure com històries molt personals, no? A mi em porta, el Marty Robbins era el cantant favorit de mon pare. Mon pare, que ara fa 12 anys, 12 o 13 anys que va morir.
0: Sí, va ser quan obres la documenta, més o menys.
1: Sí, en certa manera, ara hi ha una història que no acabarem mai. Però sí, mon pare era un escriptor, mon pare escrivia, era periodista, havia treballat a La Vanguardia i al Solo Moto i al Solo Auto, era periodista esportiu de motor. Ell era especialista en Fórmula 1, va ser un dels primers periodistes que va treballar seriosament la Fórmula 1 a Espanya. Havia fet llibres sobre l'esport del motor, havia fet, que es deia, una revista Cuatro Tiempos i un llibre que es deia Cuatro Tiempos, això ho feien a casa. A casa meva hi havia aquesta editorial i el meu pare s'hi va dedicar. Després va ser periodista amb el grup Solo Auto, Solo Moto i va seguir tot el campionat de Fórmula 1 molts anys, el de motos uns anys. Però el meu pare, quan tenia 40 anys, li van diagnosticar Parkinson. I el va acompanyar fins als 65, que va morir. Llavors, pues, als estius, amb el meu pare, la meva mare, el meu germà Víctor i jo, fèiem un viatge a l'estiu que era acompanyar el meu pare a dos grans premis. Normalment eren Alemanya i Àustria o França-Anglaterra. I mentre ell feia la feina, nosaltres pues, viatjàvem, anàvem en cotxe, fèiem grans trajectes en cotxe i tenia les cintes de... Feia dues coses, ell. Una, posava cintes gravades de la tele de pel·lícules que li agradaven molt, de l'Oeste també, i sentíem la pel·lícula sencera amb àudio, i sabíem els llargs. I l'altra cosa que feia i tal era tenir unes cintes de cançons de country i aquesta, el Marty Robbins, que havia estat un corredor de cotxes també, perquè jo veia lligant per ell, que per ell era molt important, era el seu cantant favorit. I llavors això crea un lligam a casa, que penso que aquí també amb el meu germà el tenim molt fort, de dir, quan sents Marty Robbins et porta molts records i ens crea un lligam a ell i a mi molt, molt important, penso que el mantenim. I passen coses, com un dia estàs veient una sèrie que t'agrada molt com Breaking Bad, i a l'últim capítol de Breaking Bad comença amb aquesta cançó.
0: Uf, t'agafa amb la guàrdia baixa,
1: i,
0: això.
1: No, però és que a més el tio, el protagonista, ara me'n recordo com es diu, però això...
0: El Walter White.
1: El Walter White agafa, està en un cotxe, agafa la ràdio, obre la cinta que té, que era la mateixa cinta que tenia mon pare al cotxe, i la posa i sona la cançó. No? I llavors dius, bueno, primer em vaig enviar el WhatsApp a tota la família i tot, però notes que són aquests vincles que tens familiars, no? I a mi escoltar qualsevol cançó del disco del Marty Robbins, d'algun Fighter Ballads, Another Trail Songs, que és un disco vermell, doncs em porta molt vincle familiar amb el meu pare, amb la meva mare, que ella és més de Raimon, de cançó catalana i tal, però amb això ho compartim tots, perquè aquests moments són aquests que marquen la infància, no? els llargs viatges en cotxe.
0: I quins records tens d'aquella Barcelona de finals dels 70, principis dels 80, on tu et cries? Que ets, em sembla que ets al barri de les Corts.
1: Jo soc cursenc, tot que el meu brinca cursenc ve de més tard, vull dir, sentir-me... El que passa que llavors, això ho hem parlat moltes vegades amb ma mare, no? Jo visc el que seria Travesser de les Corts just davant del Mercat de les Corts, i això, les dinàmiques familiars pues, són com són, no? I nosaltres, per exemple, viatjar en metro era molt difícil perquè amb dos nens en aquell moment no hi havia ascensors, no ens adonem dels canvis que ha fet la ciutat, però pujar amb un autobús als anys 80 no era gens accessible perquè hi havia uns torniquetes, no hi havia cap mena de plataforma per pujar i tal, al metro també eren moltes escales, no hi havia ascensors, per tant, jo crec que ens movíem poc pel barri i molt poc per Barcelona, però sí que recordo que la meva mare ens baixava al centre, era... Per una part, una mica al barri de les Corts, la plaça Concòrdia, una miqueta aquella zona, però no molt lluny, no tenies tampoc molt on anar, i després baixar al centre a caminar doncs, per la Rambla, per Portal de l'Àngel, una aquesta Barcelona més del que et diríem ara, el barri gòtic. No? Una Barcelona potser més gris, però molt més barcelonina en aquest centre, clar. Baixàvem de normal al centre i això és una cosa que penso que ara costa més de fer perquè aquest centre s'ha perdut cap a una altra cosa, que és el turisme, com moltes ciutats del món. Jo no dic que Barcelona hagi de ser una excepció. Barcelona pateix el mateix que les grans ciutats del món, que són capitals turístiques. I per sort, els barris, en canvi, s'han tornat més ciutadans de Barcelona. I ara jo faig molta més vida al meu barri de les Corts o baixo cap a Sants. A la meva infantesa no vam baixar mai cap a Sants. És una cosa que després li pregunto, per què no anàvem a Sants, que estava allà al costat? No era la nostra ruta.
0: Per què no?
1: Sí, perquè no baixàvem, no hi ha més explicació.
0: I a tu, de petit, quan et preguntaven què vols ser de gran, Eric, tu què deies? O tampoc tenies ni idea?
1: No.
0: Res, ni bomber, pilot de Fórmula 1...
1: No tinc... No ho sé, jo...
0: Escriptor? Res, eh?
1: Res. No. Jo penso que no vaig tenir noció de que podia treballar alguna cosa clara fins que no vaig fer el segon grau d'FP i em vaig adonar que ja podia triar un ofici que era algo relacionat amb la programació o amb l'electrònica. I va ser quan vaig trobar la meva via laboral en aquell moment.
0: Però quan ets petit somies, jo què sé, en ser urruti, vull dir, pots...
1: No, perquè jo és que... tinc una foto, disfressat de jugador del Barça, del parvulari, però amb el meu germà, però no el recordo ara, home. Jo sé que com, coses que em marcaven, doncs que a mi m'agrada molt llegir, això sempre, i ja està, no... Llavors, fins que... Potser vés tirat per la història, perquè sempre m'ha agradat, dintre de tot el que he llegit molt, el que és la història pura, el coneixement històric, i tal, però no em veia fent la carrera d'història, no sé per què, perquè quan vaig triar tercer de buquefé vaig fer ciències pures, no biologia i tal, i física. A mi la física m'agradava, vull dir, era molt transversal, i quan ets molt transversal és molt difícil triar. Tens masses al·licients, és com quan tens moltes coses allà per anar a fer, o molts, dius, ara què faig? No ho sé, no?
0: Et tornes a fantàstic, sí. Perquè tens tant per triar,
1: sí,
0: Eric.
1: Llavors no tinc consciència d'haver tingut clar què seria fins tal. I de cop, a mitja vida em va aparèixer. Sí que, per exemple, ja als anys, quan ja tenia 20 i pico, estava treballant molt a l'entitat de barri, a l'Espiga, i em vaig adonar que m'agradava, que em sentia bé generant equip, o sigui, presidint l'entitat, que... És que queda molt malent dir-ho, però que em sentia bé estant allà dalt.
0: Sent president.
1: Sent president, però per capacitat de generar diàleg, de generar consens. Jo havia vist juntes molt dures de gent barallant-se, dic, és que això no, juntes de 4 hores, dic, això es pot fer en 2... O sigui, jo m'adonava que podia fer que la reunió durés menys, que fos més productiva, endreçar-ho més, i això és una mica, entre això, vaig ser monitor d'esplai molt tardà, vaig començar a ser monitor d'esplai als 23 anys, perquè m'ho van demanar uns amics, i també allà vaig veure a Santa Eulàlia, a Vilapiscina, com podia generar consensos i fer que la gent... I també aprendre a escoltar molt a la gent i endevinar o intentar intuir què volia dir la gent quan explicava les coses. I que amb això era bo. Això, doncs, entre l'esplai, l'espiga i tot, em vaig adonar que dirigir equips és una cosa que em sento a gust.
0: Que ets un mando, vamos.
1: Ahí está.
0: Que en aquell cotxe de l'Eric, quan era petit, podia sonar country, no?, per part de pare, sí. Podia sonar la nova cançó, també, sí. Per part de mare, i hi havia algú que també posava la chanson francesa.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: La Metec del músic franco-egipci George Moustaki sonant al llapis de memòria del llibreter Eric de l'Arco, que aquest tema es va publicar l'any 69, o sigui, encara quedaven, res, 6 anyets perquè tu arribessis al món. Anem a la infància, com dèiem, estem al cotxe?
1: Sí, jo he tingut una infància molt tranquil·la i molt fàcil perquè... Bueno, primer et refereixo que aquesta cançó també em porta al meu pare i a la meva mare, sobretot també al meu pare, i aquests viatges en cotxe que deies tu, eh? Llavors, la meva infància era anar a l'escola, jo no feia gaires extraescolars, per tant, anava, tornava, no era un gran estudiant, recordo èpoques en què fins i tot teníem un professor que ens feia fer els deures d'una manera molt autònoma i no feia res, i després a l'última hora havia de fer-ho tot, vull dir... Jo estic molt content perquè ara mateix els meus fills, el Guillem i la Mariona, són molt millors estudiants del que jo vaig ser mai. I em sorprèn, eh? Perquè dius, nois, milloreu la raça, està molt bé. I me'ls miro i dic, jo no era així, era dels mitjans. I a casa estava molt bé, meu pare viatjava, treballava i per tant potser estava menys, però quan venia doncs, sempre recordo que ens explicava contes a la nit el meu germà i a mi, ens llegia els Tintins. El meu pare era, es deia Javier de l'Arco i ve d'una família que va arribar a Barcelona de Navarra en acabar la Guerra Civil. I probablement, sabent això i sense haver investigat molt, una família molt vinculada al règim franquista. Però en canvi mon pare tot això, tot i que podia tenir una ascendència a això, es va casar amb una noia molt barcelonina i molt catalanista. I a casa, per tant, era una dualitat existencial molt, molt curiosa. I va ser una infància, que diria, fàcil. T'ho podria corroborar el meu germà Víctor, però... Estàvem a casa, amb el meu germà hem tingut una relació doncs, típica de germans, de barallants, de cridants, estimants, i en tot doncs, vaig anar creixent en un ambient molt, molt normal als estius. Els meus avis tenien una casa al Maresme, doncs, anava a passar l'estiu allà, ja vam fer uns amics... Sí,
0: carai,
1: sí.
0: Quina infància, tu, eh? Quina
1: però enveja. Molt tranquil·la, sense... I a més, teníem la gran sort, que és la marca diferencial, penso jo, és que els meus pares ens portaven d'entre els 6 i els 15 anys o 14, ens van portar de viatge als estius a veure món per Europa, amb uns viatges que eren tot en cotxe, molts quilòmetres i tal, però vam veure molts països, moltes coses i amb una unió familiar que fan els viatges que permet pues, crear aquests vincles no? De cotxes, d'hores, de música... En aquell moment, a més, no hi havia Walmans, per tant, tots escoltaven la mateixa música i els nens, en aquest cas, no tenien ni veu ni vot, vull dir que aquella cinta...
0: Us menjàveu el que hi havia sí. I ja està. Que... Tens records de la Diada de Sant Jordi d'infància?
1: No, jo penso que d'adolescència sí. En recordo alguns d'haver quedat amb alguns amics i baixar les Rambles. Recordo les Rambles, eh?
0: La primera rosa que regales...
1: Sí, en tinc alguns records d'aquests, de roses regalades i de amors no correspostos i coses d'aquestes. I després la Diada de Sant Jordi sempre ha estat un vincle amb aquesta gent, aquestes persones que després pues, he mantingut el fet d'enviar un petit record de Sant Jordi, un punt de llibre fet amb roses, que envio cada any, a les persones a la qual m'he enamorat alguna vegada.
0: Es venien més llibres abans o ara, per Sant Jordi?
1: Per Sant Jordi no ho sé. Les llibreries abans venien més. Jo estic segur, la Documenta ha tingut... Estem molt contents, i estem bé i vivim bé, però jo crec que abans a la Documenta podíem viure dos llibreters molt bé i ara n'hi ha un que...
0: Ara sobreviure.
1: Sobreviu amb tres treballadores... que també sobreviuen, no dona per més.
0: I et pregunto això de Sant Jordi perquè t'he llegit dir en una entrevista que et feien com a president del Gremi de Llibreters sí. Que deies que ens hem de plantejar quin Sant Jordi volem.
1: Bueno, això és un debat central amb ara com estem també parlant dels llibreters. No? Què volem? Quin país volem? Volem un país amb llibreries o podem viure en un país sense llibreries?
0: Això és la campanya que heu engegat.
1: Sí, i llavors el Sant Jordi jo penso que és un moment molt important per reivindicar el paper de les llibreries i jo penso que ho aconseguim. Fora de tot el que muntem aquí, que és molt important també, al centre de la ciutat de Barcelona, quan a mi em pregunta per Sant Jordi, però és que es pensi que Sant Jordi no és Passeig de Gràcia, que també. És que tot un país s'aixeca i a cada poble de Catalunya, a cada vila, hi ha un lloc on un llibreter... normalment, si no, el quiosquer aquell dia fa de llibreter, tothom s'aixeca i tenim els llibres de tot el país, a totes les places, de totes les viles hi ha un punt de llibres del dia de Sant Jordi i un punt de roses. I això dura un dia, la gent surt en massa perquè se n'adona que vol participar, comprar un llibre per la persona que s'estima o per les persones que s'estimen i una rosa, i després el dia següent la vida continua a la llibreria.
0: I què ens hem de plantejar?
1: Doncs, per un cantó és si això cal fer-lo créixer més, que a vegades sempre volem créixer. Jo penso que ara, això m'ho plantejava fa 3 anys, és que clar, doncs, penso que hem assolit el volum que hem de tenir aquí a Barcelona, que és a l'epicentre de tot el país, i hem de transmetre que les llibreries són a l'epicentre del dia del llibre, que la llibreria aquell dia hi aporta molt i que la resta de l'any hi és, i que tots hem de ser conscients que les llibreries estem tot l'any, i que el paper central de Sant Jordi correspon als llibreters, que són qui fan les tries per tenir la major varietat de llibres el dia de Sant Jordi, i que no cal créixer més amb espai, sinó és que ens ho demanés un públic que diu, no, és que ara tenim el doble de lectors que fa un any. Hem de cultivar un país de lectors. Que això, la pandèmia ha fet una feina que totes les campanyes del llibre, de totes les institucions, no han pogut fer. Si la pandèmia va convertir un país que era lector fins a un punt, el va incrementar moltíssim.
0: Sí, la gent a vegades el que no té és temps.
1: Bueno, és que estem amb un món de robatemps. Sembla que el llibre aquell del Makelende de Momo, cada dia, en comptes de ser més impossible, sigui més real, no? Cada dia tenim més elements que ens roben més temps i ens roben la voluntat. És Momo és això, els lladres de temps, és els homes grisos.
0: Que és la un dels clàssics de Sant Jordi és el famós rànquing dels més venuts.
1: Sí.
0: Això què? Això és, mira, és fiable? Això,
1: no.
0: Ah,
1: sí,
0: no?
1: Bueno, sí, no, a veure. Sí, no, a veure, que em fot amb un merder. Jo, personalment, sóc un gran enemic del rànquing perquè no representa el que és Sant Jordi. Sant Jordi és una varietat de llibres venuts, uns 75.000 títols diferents, on al final el rànquing en destaca 10, de cada, que, a més, representen un 2 o 3% de tot el que s'ha venut aquell dia. La gràcia de Sant Jordi és que de molts llibres se'n ven un o dos a cada llibreria i tot el conjunt fa 75.000 títols
0: diferents.
1: Sí, Eric,
0: però si estem d'acord, però si no és fiable i no hi creus, per què es publica?
1: Perquè si no la fem nosaltres, que tenim les dades, i per tant no és fiable perquè quan la traiem la primera, l'última, que és la setmana després, aquesta és la fiable, perquè aquesta té totes les dades ja, però a les 8 del vespre del dia 23, que és el moment en què es necessiten
0: clar,
1: aquestes...
0: Ho teniu.
1: Jo estic donant les dades aquí, i aquí al costat estan totes les parades encara venent llibres, perquè a les 9 de la nit és quan comencen a tancar, però les parades no han volcat les dades. És a dir, però és necessari, perquè els anys en què el Gremi i la Cambra del Llibre no ha publicat aquestes dades, s'han buscat d'altres maneres menys fiables. Vull dir, s'ha trucat a llibreries. Quin és el més venut en aquesta llibreria? Quin és? Llavors fan un...
0: Mare de Déu. Clar, és el mal menor.
1: És un mal menor, i sempre que siguem tots conscients de que representa el que... Però també és veritat que cada vegada nosaltres ens notem més escoltats per la premsa, pels mitjans, pels periodistes, i cada vegada destaqueu més la varietat de ventes per sobre del més venut. Però al final vivim en un món de rànquings, doncs per l'estructura que tenim de societat necessitem saber qui és el número 1. Igual que un només pot guanyar la Lliga o un només pot guanyar la Champions, només un pot ser el número 1 dels llibres venuts.
0: Però si sempre són els mateixos, quan mires aquests rànquings, sempre veiem els mateixos noms. Algú es cola.
1: No, hi ha variacions, i aquest any estan molt interessants perquè hi havia menys mediàtics aquest any. I, per exemple, el més venut en català és un llibre que pots considerar... Clar, però Les crispetes és un llibre sense autor mediàtic a darrere. És una autora...
0: La Regina.
1: La Regina...
0: Que ho va patar amb les calces al sol.
1: Va patar amb el sol, ha fet la segona part. I, per tant, no podem considerar un llibre mediàtic. És una autora mediàtica per ser autora. Per tant, té mèrit. I la resta de llibres, el Gil... No és, pot treballar als mitjans, però no és un conegut de la cara de ningú. Pues allà està, no? I mires la llista i dius,
0: cada vegada hi ha menys mediàtics.
1: No, jo crec que és més circumstancial, que aquest any no n'hi havia.
0: L'any que ve ja veurem.
1: Perquè l'any passat sí que n'hi havia, aquest any no han tingut a temps, o no han aparegut els llibres dels autors que normalment publiquen per Sant Jordi, que ho peten, i que també tenen el seu dret a fer-ho. Ha d'haver-hi el llibre del moment que dius, mira, jo escric un llibre, és entretingut, la gent el compra, se'l llegeix, hola, bones, i ja està, com veiem les pel·lícules de la tarda a la tele.
0: Suposo que has identificat la cançó que està sonant de fons, és el GTM de l'Anna Roig i l'Ombra de Tunxian, que acabarem amb aquesta cançó perquè, mira, queden 4 minuts, però abans t'he de preguntar per la Marta, perquè, pobra, no, és la teva parella i n'hem parlat molt poc. Com us coneixeu, tu i la Marta?
1: Bueno, ens vam conèixer a una trobada de la Societat Tolkien Espanyola.
0: Ah, molt bé.
1: Sí. Som friquis, aquesta etapa no l'he citada. Jo sóc membre de la Societat Tolkien perquè em vaig descobrir Tolkien pues, també a la meva adolescència, amb el Hobbit, arrel de jugar a un joc d'ordinador que també sortia això i tal. I vaig anar a Sabadell a la trobada anual de la Societat Tolkien, la feien a Sabadell aquell any, l'any 98, i em vaig trobar una noia també de lluny, una noia pèl roja, que estava pintant una samarreta amb el símbol de Feanor, que és un elf de la primera edat, i aquella nit ens van conèixer perquè era amiga d'una noia que era d'allà i tal, i pues, això era un desembre del 98, i van començar a sortir un febrer del 99, i des de llavors, doncs, amb alguna... vam trencar, vam tornar, vam fer un viatge junts a Sud-amèrica d'un any i mig, vam viure a Bolívia.
0: I què fèieu a Bolívia? O sigui, era
1: vam
0: plaer?
1: Vam muntar una biblioteca escolar a una escola de les Teresianes, a Sant Julián, a la vora de Santa Cruz, i vam muntar una aula d'informàtica pels professors i pels alumnes. Una cosa que em va agradar molt, molt, perquè va ser, jo dic, escolta, anem a treballar alguna cosa tan bàsica com ensenyar com funciona el Word, com funciona l'Excel a adults, em va agradar molt. I vam muntar una biblioteca escolar molt xula i vam viure un any allà i feien classes de teatre. Va ser molt, molt maco. I després vam anar visitant tots els casals catalans d'Amèrica Llatina, parlant amb gent de catalans que havien emigrat. I d'això no n'hem fet res, però tinc les gravacions, les cintes. I vam viatjar i llavors quan van tornar vaig tornar... Ella va decidir ser mestra i jo vaig continuar fent d'enginyer fins que va aparèixer la Documenta. I la Marta, doncs... penso que som... ens hem trobat i som uns companys de vida amb dos fills que ens entenem bé, ens coneixem i ens estimem.
0: I som la comunitat de l'Anell.
1: I som la comunitat de l'Anell aquest que porto aquí del casament.
0: Que guai, que guai. Doncs mira, Eric, et sembla si tanquem amb l'Anna Roig, que sempre és un plaer?
1: L'Anna Roig i jo i la Marta ens porta això, ens porta molt a la Marta, perquè hem anat seguint l'Anna Roig com a parella, hem anat als concerts que ha anat fent, amb l'Ombra de Tonxien, ella sola, amb els projectes, i ens estimem molt l'Anna Roig, ens estimem de veritat.
0: Doncs acabarem amb l'Anna Roig. Ui, l'abstèmia primaveral. Ha sigut un plaer conèixer-te a través d'aquestes cançons, Eric de l'Arco.
1: Molt bé.
0: I que vagi molt bé la campanya, la Combat la distopia, tria la llibreria, que a més ve amb una amenaça que és esgarrifosa, que és que imagineu-vos com seria un futur sense llibreries. Perquè aquí quan va tancar una llibreria ens posem tots les mans al cap i tal, però clar, perquè no tanquin, alguna cosa haurem de fer tots plegats.
1: Pues en això estem, els llibreters de Catalunya.
0: Amparo Pérez a la producció i realització, Oriol Vila a la web, el Lluís Colomer i el Jordi Orós a la tècnica i un servidor. Us esperem demà per rebobinar, que demà rebobinem els millors moments de la setmana. Que tingueu molt i molt bona tarda.

Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. La Ventana, con Carles Francino.

0: La Ventana, con Carlas Francino. Ser Catalunya, Barcelona.
1: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
2: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
3: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
2: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser el lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs, la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
1: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
4: Ah, ah, Maria la Portuguesa.
5: Vacances sempre eren a Astúries, uns viatges xulíssims en cotxe, i recordo que marxàvem sempre cap a les 5 de la matinada i era un viatge molt divertit on el meu pare posava sempre cançons de Carlos Cano i Maria Dolores Pradera i jo, que a més estava molt unida al meu pare, que desgraciadament va morir l'any 2007, és un dels records més macos que tinc, no?
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
6: Dale, José. Venga, va.
7: Una nana canila podria anar a dormir.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: Avui, al balcó, parelles de fet amb Josep Pedrals i Víctor Fernández Clares. I després, la resposta de Salvador Illa als jutges que investiguen la corrupció del PSOE i les estratègies dels partits a un any de les municipals. Fem Oasi Polític amb Joan Serra i Miquel Noguer.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Guillem Delso, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Avui hem sabut que una universitària de Barcelona, que havia deixat el tabac convencional feia quasi un any i que havia començat amb un vapejador de gran capacitat, va acabar hospitalitzada. Tenia febre, tos i escopia sang. El diari El País explica avui que la jove va patir una hemorràgia pulmonar i que, per sort, ja s'ha recuperat. Els metges de toxicologia van quedar, però, impressionats amb les radiografies.
1: Sí, i segons dades del grup espanyol de càncer de pulmó, un 49,5% dels estudiants espanyols d'entre 14 i 18 anys han provat alguna vegada un vapejador, una xifra que supera la mitjana europea. Aquests dispositius de colors es poden fumar en espais interiors, com bars o restaurants, i són ara per ara l'opció preferida dels joves. Al balcó hem sortit al carrer a preguntar a aquests adolescents per què trien el vaper.
2: Fumo vaper perquè m'agrada molt, perquè té gustos diferents i, per exemple, en comparativa del tabaco, pues, que el tabaco té el gust aquest esqueros, pues el vaper almenys té bons gustos.
3: Doncs, sincerament, des de que fumo vaper m'ha agafat com una addicció i, a més, que hi hagi diferents sabors de vaper, doncs fa que vulgui provar-los tots i acabo fumant més.
4: Bueno, el principal motiu pel que fumo vaper és sobretot pel tema de l'olor, perquè no deixa olor un cop el fumes.
5: Ara mateix jo crec que fumo pues, més com, no com un mono molt fort de rotllo, si no ho tinc em moro, però com de que, joder, si veig que algú té o algú, pues dic, uau, pues tant de bo jo tindrà un.
6: Jo abans fumava tabac i després vaig passar el vaper.
7: La veritat és que jo no sé per què fumo vaper.
0: La veritat és que jo no sé per què fumo vaper. Montse Bellvé, psicòloga i investigadora a l'Institut Català d'Oncologia a la Unitat de Control del Tabac. Com estàs? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: De tot el que acabes d'escoltar, què t'ha fascinat més o, no sé, ho has perverat més?
8: Sí, desgraciadament és el que ens trobem ara, és això, no? Vull dir, joves que s'enganxen rapidíssimament a aquests productes perquè queden molt atrets pels sabors, és això el que, no? Atrapa més els joves, aquests sabors, no fa mala olor.
0: No fa mala olor,
8: sembla,
0: eh?
8: Més modern que el tabac, que és com antic, ja.
0: Aquest cas, a Barcelona, que estàvem explicant, l'explica avui el diari El País, ha acabat en hemorràgia pulmonar. Això ja és el que demostra, sí o sí, que pot ser pitjor el vapejador que el tabac? O estan en la mateixa línia?
8: Sí, podríem dir que és entre el dolent i el pitjor. I que el tabac és el producte de consum, doncs, que fa provocar més mortalitat i malaltia. Podríem dir que falten més estudis per les cigarretes electròniques, però que si és menys, si és menys nociu, ho és poc menys. O sigui, potser un 20% més, que realment no ens aporta cap benefici.
0: I un 20%, diries?
8: No, és un... De bona fet, estimació. Dels estudis, sí, depenent de quins factors estudis.
0: Expliquem bé quin sistema és. A hores d'ara, suposo que no hi ha cap oient que no sàpiga què és un vapejador. Però el sistema, què és? És nicotina, també. Com funciona?
8: Són uns aparells que porten una bateria, per tant també és contaminant, no? Una bateria que escalfa un líquid que està compost per diferents substàncies, que el que fa és que quan l'escalfa produeix un aerosol. Llavors el que tu fas és inhalar aquest aerosol. Llavors aquest líquid conté diferents productes, substàncies, no? Com propilenglicol o glicerol, que és per fer aquest aerosol, que li diem. Saboritzants, que estan fets per ser ingerits, però no per ser inhalats. Però s'han trobat també metalls, s'han trobat cancerígens, partícules fines, potser més fines que el tabac, llavors impacten més profundament els alvèols, produeixen aquest dany important al sistema respiratori.
0: El cas d'aquesta noia el coneixies?
8: Sí.
0: Va estar ingressada al clínic.
8: Sí.
0: Què és el que li ha passat? És a dir, ara estaves dient, segurament aquestes substàncies... Deia que era un vapejador de gran capacitat. Explica El País. Això vol dir que li va perforar més el pulmó o infectar, o no sé quin
8: realment,
0: seria el
8: verb. Aquests casos tan extrems encara no són molt freqüents, però no vol dir que no existeixin. Se'n van trobant puntualment. Tampoc no sabem si n'hi ha més perquè no hi ha un registre encara d'aquestes malalties derivades de podrien haver-hi més. Però és veritat que aquests productes i els líquids els pots comprar per internet i hi ha poc control de qualitat. Llavors, n'hi ha alguns que no segueixen la normativa i són de molta alta capacitat de producte. i llavors pot fer que tu estiguis inhalant constantment molt de producte, però també que la seva qualitat sigui realment doncs amb moltes impureses, i aquestes impureses pot fer que acabis això.
0: És a dir, ja són nocius de per si, si a més no estan ben fabricats.
8: Exacte, clar. Pots no saber quines substàncies hi ha, i probablement d'aquesta marca que es compra només per internet, probablement la qualitat o en general d'aquesta marca o en aquesta remesa, perquè de vegades tampoc no hi ha molta controls de qualitat. Per què? Per això. Perquè n'hi ha d'altres que sí que els passen, més controls, però d'altres que es venen per internet que estan menys controlats.
0: Jo, quan he parlat amb algú que vapeja, dic, però com és que t'has passat? Perquè normalment venen de les cigarretes normals i diuen, la majoria, és que és menys nociu. O sigui, això és una...
8: Això s'agafa
0: com... És una idea que s'ha extès.
1: Una fal·làcia, no?, que corre.
8: Clar, diuen, bueno, és menys nociu i així es queden tranquils. Aquest menys nociu segueix sent molt nociu, no una mica nociu, sinó molt nociu. Llavors és això el que ha de conscienciar-se, de que t'has passat a un producte que segueix sent molt nociu.
0: La meitat dels adolescents, dèiem ara, l'ha provat. Per què afecta més en un cervell dels joves els vapers?
8: Sí, perquè... Clar, el cervell dels joves, fins als aproximadament als 25 anys, el cervell no acaba de desenvolupar-se. I en aquest cervell adolescent és molt més sensible a la nicotina. O sigui, amb menors nivells de nicotina agafen una dependència més ràpida. O sigui, fins i tot en alguns casos que són més propensos a enganxar-se, en 2 dies d'ús poden arribar a agafar aquesta dependència. O sigui, molt més ràpida que en adults.
1: I després també es parla molt del concepte porta d'entrada a el tabac convencional. També pot funcionar així un vapejador, oi?
8: Totalment. I en adults és cert que passen més els que fumen, no?, els que utilitzen les cigarretes electròniques. Són persones, en general, que fumaven i s'han passat... de vegades ho combinen, però en els joves el que s'està veient és que cada cop més és la primera porta d'entrada abans que el tabac. Però s'ha vist que aquests joves que comencen per cigarretes electròniques tenen 3 vegades més possibilitats d'acabar fumant cigarretes convencionals.
0: Clar, és curiós, perquè suposo que al final no necessiten més i passen al tabac.
8: Bueno, acaben enganxant-se, estan enganxats a la nicotina, perquè l'addicció en ells és molt ràpida, i llavors doncs acabes provant d'altres substàncies.
0: Just avui
8: està molt, molt a l'abast.
0: Home, totalment. Ara parlarem de com s'escampa. Avui a l'Aquí Girona, el nostre company Carles Couso ha parlat amb la infermera Montse Prados de l'àrea bàsica de salut de la Bisbal Empordà. Ella és la referent de tabaquisme i el que li deia és per espantar-se.
9: Amb quants anys t'has trobat gent fumant?
10: Els més petits són els de primer d'ESO, doncs m'he trobat i fa poquet, i d'altres ocasions també, nanos de 12 anys.
9: Amb cigarreta electrònica o vapers d'aquests?
10: Amb vapers, sí. I també m'han comentat que inclús joves més petits que ells, vull dir que...
9: Més petits que ells vol dir de primària, d'escola.
10: Exacte, sí, o sigui, estem parlant d'un problema real, que hem de tots ser conscients d'això.
0: Clar, nosaltres hem començat parlant de xavals, d'adolescents, estem parlant de nens. Sí. Això és un problema real, ja.
8: És un problema real perquè és que tenim que quasi la meitat els proven. Quasi la meitat. Això és realment molt superior a les altres substàncies. I és veritat que comencen per curiositat, perquè comença el primer d'ESO i hi ha els nens de tercer d'ESO, i llavors ho compren molt fàcilment, d'aquests que de comprar i llançar, que a més és molt barat. Llavors, com que veuen tants de sabors, ho proven... I sí, Elisa.
0: Clar, les caixetes de cigarretes tenen un missatge del Ministeri de Sanitat que realment és per tirar-te enrere. Veus autèntiques fotografies ultra desagradables. En aquest cas, els vapers semblen fins i tot petites joies, no?
8: Sí, clar. De fet, ja estan dissenyats de manera molt moderna, en colors preciosos, metal·litzats, l'embolcall també molt bonic, així fruites, que és molt, molt atractiu. sí que és veritat que hi ha un projecte de llei del govern d'Espanyol.
0: Això t'anem a preguntar.
8: Doncs que vol equiparar totalment tots aquests productes amb nicotina al tabac. I que aquests embolcalls ja no siguin tan atractius, treure els sabors, tot això seria molt important.
0: A què estan esperant?
8: Suposo que es facin... La proposta està feta i quan hi ha una proposta sempre passen uns quants mesos, un any, fins que sempre poden tombar algun de les, no, de les propostes i no sabem...
1: Però aquí també sí, hi ha les tabaqueres, no?, que estan veient que igual el consum de tabac va a la baixa i el dels vapejadors va a l'alça, no?, i que és un moment decisiu perquè és una mica el seu futur, perquè de la reglamentació que s'hi posi, no?, de lo punitiu que sigui, dependrà el que es pugui consumir més o menys. No sé quina influència tenen les tabaqueres en tot això i com intenten arribar als joves.
8: Exactament. Bé, clar, evidentment el consum de tabac va baixant a poc a poc, tot i que encara és molt alt, un 21% de la població que consumeix un producte que és dels més altament...
0: Que ha baixat bastant, fa 10 anys, més o menys, era molt més.
8: Va baixant, sí, va baixant poquet a poquet, sostingudament, va baixant. Mm. Però clar, és veritat que ara es troben en que han de buscar clientela. I són els joves a través d'aquests productes que a més els hi donen bastants més... bastants més diners, més profit, perquè no tenen tants impostos.
0: La barreja de tabac i cigarreta electrònica és nefasta ja, no?
8: És el pitjor.

0: reduir una mica les cigarretes no comporta tant de benefici per la salut. I en canvi, utilitzant les dues, el que fas és que tens totes les substàncies perjudicials del tabac, més les substàncies perjudicials de les cigarretes electròniques, que algunes són comunes però d'altres són diferents. Llavors aquests plus doncs donen encara pitjors resultats.
1: Serveix la medicació que dona la Seguretat Social per deixar el tabac amb el vapeig? És la mateixa? Perquè és una addicció igual. És a dir, és la mateixa, serviria la mateixa
0: medicació. Exacte, sí, perquè el que fa és doncs resoldre aquesta addicció a la nicotina, que és el que porta el que conté les cigarretes electròniques perquè siguin addictives. Llavors, sí.
1: A mi m'agradaria escoltar el nostre company, el Juan Carlos Ortega, que és humorista d'aquesta casa, del Transmite la Ser, de les Noches de Ortega. Ell, una mica fumat de tot, i jo crec que estàvem parlant d'adolescents, però ell va començar també amb una idea molt jove i ens ha interessat el seu testimoni.
2: Hola, amigos. Os voy a contar lo peor del vapeo. Y es que no sacia. Quiero decir, un cigarro normal, yo he sido fumador de cigarros normales y aún los fumo de vez en cuando, pero un cigarro normal, cuando te fumas uno, te sientes saciado y no te apetece inmediatamente otro. Eso no ocurre con el vapeo. Si el vapeo, la sensación de estar saciado desaparece. Tú puedes vapear sin límite, con lo cual, al cabo del día has estado fumando sin parar, porque es como un caramelo infinito y eterno que nunca te sacia. Dentro de lo malo y repugnante, un cigarro, que es malo y repugnante, al menos tiene esta ventaja de que te sacia, de que no te apetece fumarte otro al cabo de 10 segundos, pero el vapeo no te sacia y por la noche es como si hubieses fumado muchísimo. La gente que piense que vapear está bien para dejar de fumar, que sepan que es todo lo contrario. De hecho, yo empecé a vapear no para dejar de fumar, sino para fumar en más sitios. Fumaba cigarros en la calle y en los lugares donde no se podía fumar, taxis, aviones, la radio, vapeaba. Quiere decir que no vapeéis pensando en que vais a fumar menos. Fumaréis más, porque fumaréis hasta dentro de los aviones. Por lo tanto, amigos, mi consejo, obvio, es que no se vape ni se fume. De verdad, la vida son 4 días, no los convirtamos en 3. ¿Vale? Un beso.
1: Gracias, Ortega. Fantàstic. Tal qual. No?
0: Sí, tal qual, el fet de que és veritat que el tabac sempre és la màxima pic de nicotina ràpida i saciant, però també és veritat que cada cop hi ha cigarretes electròniques més potents, amb més capacitat d'addicció. Però el que és veritat, i es desprèn del que deia, no?, és que el tabac, doncs, hi ha molts llocs que no pots fumar. Per tant, tu fumes una cigarreta i no pots fumar habitualment, i fins que no te'n pots fumar una altra passa un temps. Amb les cigarretes electròniques tu la tens a la butxaca i és constant. Clar. O sigui, tu tens la temptació allà constantment. Per tant, de vegades l'addicció pot ser fins i tot més alta, perquè és constant. Tu no pots estar... En canvi, la cigarreta tu has de sortir, has d'encendre-la, te l'has d'acabar, i això és un constantment.
1: Calia fer més pedagogia, i cal, fer més pedagogia del vapeig. Del tabac portem anys fent-ho, però el vapeig ja li toca. I més estudis, que m'he quedat amb això, que falten molts més estudis, no?
0: Sí, tot i que ja n'hi ha bastants, vull dir, ja podem parlar una mica més amb motiu per molts estudis. Evidentment, a llarg termini encara no tenim els estudis a llarg termini del consum al cap de 20 anys, com si tenim amb el tabac. Això no ho sabem.
1: Doncs Montse Ballbé, psicòloga, investigadora a l'Institut Català d'Oncologia, la Unitat de Control del Tabac, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: De veritat, és de gran ajuda una xerrada com la que ens acabes de fer. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Carbó, com estàs?
1: Aquí mirant números, temperatures i més temperatures.
0: Avui comencem amb tu perquè ets, és la informació reina, la calor extrema que fa tot el dia. T'he escoltat a hora 14, no s'havien arribat als rècords, no sé si

0: Al final s'han superat les temperatures.
1: Ana ja estava repassant una mica aquests possibles rècords i, mira, a la ciutat de Lleida s'han fet 37 graus, s'han registrat 37 graus a l'Observatori del Servei de Meteorologia, no, perdó, de l'Agència Estatal de Meteorologia, sí? Quan el rècord anterior era de 36,8 el 22 de maig del 2022. És a dir, que sí que en alguns llocs hem assolit temperatures que no s'havien registrat mai des que hi ha registres, altres ens hem situat ben a prop, sí, com sigui, doncs, una jornada més amb aquestes temperatures més pròpies de la canícula, sí, que no de no estiu, perquè recordem que fins que no arribi el mes de juny, doncs encara no entrarem a la nova estació. I encara queda corda per aquestes temperatures,
0: sí,
1: altes.
0: Sí, fins quan?
1: Mira, de fet, la idea així, de manera general, és que demà, més o menys igual. Alguns llocs pujarà una mica, altres baixarà lleugerament, però, en línies generals, les mateixes temperatures que avui. El cap de setmana ja el descens serà una miqueta més significatiu, i més encara la setmana vinent, però que ningú es pensi que ja no farà calor. De fet, tot el contrari, senzillament passarem de valors propis del mes d'agost a temperatures pròpies ja del mes de juny, de manera que de calor en continuarà fent. I el que no es veu encara és una situació favorable per les pluges, sí que la setmana vinent les tempestes podrien guanyar protagonisme. Dit això, si vols, anem al detall per demà ja.
0: Sí.
1: Bàsicament, destacar que aquesta nit, de nou, les temperatures seran una mica més altes que l'anterior, pràcticament ja tota la ciutat de Barcelona, com a gran part del litoral, ja no baixarem dels 20 graus, és a dir, nits amb mínima tropical, i alguns punts del nord de l'Alt Empordà, com ha passat la darrera matinada, per exemple, al Llançà, que no baixaven dels 29 graus, avui es podria repetir en aquest sector del nord de la Costa Brava també una nit tòrrida, que és quan no es baixa dels 25 graus. Per cert, després de la calor de la tarda, que el Pirineu ha comportat màximes de fins a 34 graus a les valls, ara tenim alguns xàfecs, justament al Prepirineu, al nord de la Catalunya Central, poden continuar un parell d'hores més, però no passaran del que està fent ara, és a dir, algunes gotellades, alguna ventada forta, i després aniran desapareguent. I en general, demà ens espera de nou un dia assolellat, temperatures, com dèiem, pràcticament idèntiques a les d'avui, de 30 a 35 graus a la major part de Catalunya, superant els 35 a gran part de l'interior, apropant-nos als 38 a les comarques situades més a ponent, ja a tocar de l'Aragó. De nou molt de sol, i a la tarda noves nublades amb xàfecs molt localitzats al Pirineu. Les tardes del cap de setmana sí que les tempestes al Pirineu podrien guanyar més protagonisme.
0: Demà la repassem. Gràcies, Carbó.
1: Que vagi molt bé.
0: Fins demà. Joan Bofill, com estàs?
2: Bona tarda, Anna.
0: Què està passant i què recollim del dia?
2: Amb aquesta calor intensa, també estem pendents d'aquest incendi actiu des de quarts de 12 del migdia a Òrrius. El Maresme ha començat a quarts d'una del migdia al pati d'una fàbrica de seda i parafina i continua el confinament per més de 900 persones, que són tots els habitants d'aquest municipi. Martí Oliver, els bombers acaben d'actualitzar la situació que han explicat.
3: Sí, la gran novetat és que l'incendi forestal que també hi havia ja està estabilitzat, la indústria està tocada al bosc, a la serrada litoral, i a banda de cremar la fàbrica també s'havia obert un flanc cap al bosc, però al final només ha cremat una hectàrea i els bombers l'han pogut atacar i estabilitzar. En canvi, l'incendi de la fàbrica continua cremant, i això és el que encara genera una gran columna de fum negre. Fins que no es rebaixi, el cap d'intervenció, Josep Manel Escudero, dels bombers, diu que el confinament es mantindrà.
4: El confinament, a la que ja baixi la columna significativament i ja no sigui un problema per la població, aixecarem el confinament, però no és l'incendi forestal el que ens està preocupant la columna, sinó que és la indústria, el que està acabant de cremar dins de la indústria.
3: Una dotzena de famílies dels masos del voltant havien explicat que havien estat desallotjats, però els bombers en aquesta intervenció el que han dit és que ells només han demanat confinar, no desallotjar.
2: D'acord, gràcies, Martí. També és notícia de fa poca estona. El president Pedro Sánchez ha demanat comparèixer al Congrés, és literal, per informar sobre la situació política relacionada amb les últimes investigacions judicials conegudes. Fons de Moncloa apunten que aquesta compareixença ha de ser després del Consell Europeu, 19 de juny. També un cop l'expresident Zapatero hagi declarat davant del jutge de l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny. Per tant, estaríem parlant de que podria ser aquesta compareixença per la setmana del 22 de juny, dies abans del Comitè Federal del PSOE del dia 27. Avui justament ha començat el judici contra el germà del president, contra David Sánchez. S'asseu al banc dels acusats per haver obtingut presumptament un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz governada pel PSOE. I avui Salvador Illa, el president de la Generalitat, ha posat en dubte la neutralitat dels jutges que estan investigant totes aquestes causes contra els socialistes. S'ha pronunciat per primera vegada el president de la Generalitat després que l'Audiència Nacional hagi requerit tota la documentació al PSC de la seva darrera campanya electoral, la de les últimes eleccions catalanes.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. Que ningú es confongui amb això.
2: Fa uns dies ja va defensar l'expresident Zapatero i ara ha assegurat que ningú doblegarà el socialisme en aquesta conferència a Barcelona. En parlarem a les 8 a l'Oasi Polític. I continua aquesta hora la reunió decisiva entre la Conselleria d'Educació i els sindicats de mestres. Mantenen les vagues convocades, recordem, de moment per la setmana que ve. Una reunió, diem, decisiva perquè la Conselleria ja ha fet l'oferta definitiva, que no mourà, no modificaran, que és un augment pels mestres de 400 euros bruts mensuals al mes d'aquí a 3 anys. I la contractació també de 7.000 persones extra per a partir del curs vinent a l'educació pública. Anem a saber-ne l'última hora d'aquesta reunió que està seguint la Soledad Domínguez.
6: Bona tarda. La darrera oferta del departament pràcticament dobla els imports que es van pactar el passat mes de març amb Comissions Obreres i UGT i accelera la seva execució. A partir de gener de 2029, els docents cobrarien en complements autonòmics prop de 400 euros bruts mensuals més cara. Pel que fa a l'escola inclusiva, els 1.800 professionals extra que el govern ja ha aprovat contractar a partir de l'1 de setembre se sumarien 5.100 més en els 3 pròxims cursos, amb la qual cosa el reforç global sumaria prop de 7.000 nous especialistes. Aquí s'estan incloent professors per rebaixar el nombre d'alumnes per aula i també especialistes per atendre els alumnes amb més dificultats. A aquesta hora la negociació continua, s'han fet 2 grups de treball, un sobre salaris, l'altre sobre reforços. Els sindicats vaguistes continuen sense veure-ho clar.
2: I un últim directe que tenim en marxa a aquesta hora, vam d'anar a la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi ha protesta per la polèmica decisió del Tribunal Constitucional de les darreres hores, que és que ha tombat la principal llei catalana per lluitar contra la pobresa energètica. En concret, ha tombat la part del text que impedeix que les empreses tallin la llum o el gas a les persones vulnerables. I l'argument, un cop més, és que això ho ha de regular l'Estat i no és competència autonòmica. Aquesta llei va ser aprovada al Parlament per unanimitat fa més de 10 anys. Ho havien impulsat diverses entitats que avui són les que han convocat aquesta concentració a davant aquest Palau de la Justícia. Allà hi ha en Pau Puig. Hola, Pau, bona tarda.
7: Hola, Joan, bona tarda. Una concentració convocada per Aliança contra la Pobresa Energètica, la PAH i l'Observatori d'ESC, entitats, com dèieu, promotores en aquell moment de la llei aprovada al Parlament l'any 2015 i que rebutgen a dia d'avui rotundament la decisió presa pel Tribunal Constitucional. Juanjo Ramón és portaveu de la PAH.
8: Intentar un pla de xoc, intentar recuperar d'alguna manera aquells drets que s'estan retallant a cop de sentència.
7: Sota el lema "Els drets no es tomben", els afectats i plataformes reclamen que el Departament de Drets Socials faci un pas endavant i s'assegui a negociar. Josep Babot és portaveu d'Aliança contra la Pobresa Energètica.
9: Necessitem un full de ruta urgent per afrontar aquest nou escenari i una resposta coordinada amb les entitats i administracions que formen part de la taula de pobresa energètica.
7: Han exigit també que les empreses energètiques assumeixin la seva part de corresponsabilitat.
2: Gràcies, Pau. I per cert, la defensa de Jonathan Andic ha contraatacat aquesta tarda presentant un recurs on demanen retirar totes les mesures cautelars contra ell, denunciant que les filtracions, la seva detenció, li ha provocat ja una condemna social. I entre altres proves, la defensa revela per primera vegada la trucada del fill a emergències, on entre plors demanava ajuda perquè el pare, deia, acabava de caure per un barranc. Andrea Villòria.
10: La defensa denuncia en aquest escrit que la detenció del primogènit va ser, segons ells, innecessària i diuen que el tsunami informatiu que va provocar li ha generat una condemna social anticipada. El recurs, a més, rebat un a un els 7 indicis contra ell. Per exemple, les 3 visites de Jonathan Andic al lloc dels fets una setmana abans de la mort del pare. La defensa afirma que mai ho van negar i atribueixen les suposades contradiccions a una mera confusió semàntica. És literal. Entre els elements nous que porten hi ha, per exemple, la trucada que el fill va fer al 112 emergències, on entre llàgrimes demanava ajuda perquè deia que el seu pare havia caigut per un barranc i que enviessin urgent una ambulància. Per defensar la bona relació entre ells dos, aporten també la declaració de les seves germanes, d'un oncle o del president de Mango, que coincideixen que pare i fill s'estimaven i neguen el mòbil econòmic del suposat homicidi.
2: I acabem amb aquesta operació pionera. Cirurgians del Sant Joan de Déu i del Clínic han operat per primera vegada a tota Europa un fetus de 28 setmanes per col·locar-li els budells dins la panxa.
11: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri de que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant, i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
2: El doctor Eduard Gratacós, que explica els reptes que van haver d'afrontar els especialistes per salvar en Tiagos, com es diu el nadó, que ara té 2 mesos, que està perfectament, en una operació que també es va fer sense posar en risc la vida de la seva mare, la Camila.
12: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía. Inicialmente creímos que no lo íbamos a aceptar, pero que finaliza con mucha felicidad, con mucha alegría, teniéndolo a él acá ahora.
0: Teje, Gradari del Balcó, com estàs?
13: Hola, Ana Puig, voltes. Que he de començar amb la calor, jo també, com el Carboi, com el Bofill.
0: Home, avui tens que... has de tenir calors perquè tenim...
13: Home, està calent el fitxatge de Gordon.
0: Gordon.
13: Sí, sí.
0: No? I Michel.
13: Sí.
0: Que se'n va.
13: Sí. Ja és
0: com
13: oficial.
0: Era previsible, no?
13: Era previsible, però ja és oficial. Michel deixa de ser l'entrenador del Girona. I suposo que si no, demà els propers dies coneixerem el destí. Ha sonat amb força l'Ajax els últims dies, a veure què en sap l'Àlex Luna. S'ha acomiadat Xavi Pascual aquest matí, o més aviat ha explicat els motius pels quals s'acomiadarà a final de temporada.
0: Se'n va a Dubai, oficial. No?
13: No ho ha desvelat. Ah. És a dir, se'n va... sí. Ens ho porta explicant el Seixo fa dies, que té una oferta de Dubai...
0: Jo he escoltat el Seixo dir això.
13: Sí, té una oferta de Dubai de xifres que maregen al damunt de la taula i pagaran la seva clàusula de rescisió i se'n va a final de temporada. No ho ha volgut dir avui, ha volgut guardar... És habitual això, quan un surt bé d'un lloc no... Centrar-se en el comiat i anunciar més endavant on anirà. Ha de competir per una Lliga CB en uns play-offs amb el Barça encara, per tant, el destí no és oficial, però s'anirà a Dubai. I ja tenim Anthony Gordon a Barcelona.
0: Sí, ja tenim és bo.
13: Ja tenim aquest noi nascut a Liverpool.
0: Sí.
13: De 1,85 m, ros, una mica el germà lleig de Bradley Cooper.
0: Ah, sí?
13: Si li mires la... Sí, me'l recorda.
0: Ara, sí.
13: Segons en quina foto.
0: Molt alt, sí, això és veritat.
13: I suposo que quan acabi de passar revisió mèdica estigui tot signat, s'havien de revisar els contractes, avui havent dinat i tot plegat, doncs, entre aquest vespre o demà el matí es farà oficial, perquè l'acord ja és total entre clubs, entre club i jugador, el Barça pagarà 70 fixos i 10 variables, i ocuparà, perquè ens entenguem, ve a fer la funció que ha fet Rashford aquest any, en el sentit damunt del terreny de joc, és a dir, en funció del seu rendiment serà més titular o menys. Però això no vol dir que vingui a fer de Lewandowski, que és el que ha marxat. És a dir, fer el que feia Rashford, més aviat a jugar de banda, tot i que també ha jugat molt pel mig a la Champions i ha fet molts gols, però el Barça encara el peix gros de davanter centre encara l'ha de fitxar.
0: Això s'ha de fitxar. T'escoltem, doncs, a 8:45.
13: I avui ja són oficials, les marxes de Mapileón, d'una Batlle... Sí.
0: Ahir ja es va acabar tot.
13: El Barça femení continua de comiats.
0: Gràcies, Teje. Fins ara. Antoni Suárez és el control de so. Són les 7 i...
13: 30.
0: I 30. Són dos quarts d'avui. No hi veig avui la llum. D'aquest dijous 28 de maig. Joan, què ha de sonar?
14: Gracie Abrams.

0: Estem escoltant Hit the Wall, que és el darrer tema, la darrera cançó que ha publicat la nord-americana Gracie Abrams. És el primer tema, la primera cançó que coneixerem del seu nou àlbum, el tercer de la seva carrera, el primer que publica després de 2 anys sense nova música. I aquest nou àlbum de la Gracie Abrams es dirà Daughter from Hell, filla des de l'infern, que es publicarà el 17 de juliol. I atenció, perquè aquest nou àlbum vindrà acompanyat de nova gira, que primer farà pels Estats Units i després per Europa. L'ha anunciat avui, aquesta gira que començarà per París, després per Dublín, Glasgow, Londres, Amsterdam, Berlín, Estocolm, Milà. I les dues últimes dates per acabar aquesta gira són a Barcelona. 2 únics concerts a tot Espanya, al Palau Sant Jordi, 27 i 28 de juny de l'any que ve. I les entrades es podran comprar a partir del pròxim dimarts, a les 9 del matí, a les plataformes de sempre, Live Nation, Ticketmaster, El Corte Inglés. Però és veritat que igual hi ha molts que tenien moltes ganes que vingués Gracie Abrams i altres que diuen, escolta, no tinc ni idea de qui és aquesta noia.
1: És que jo ara estava una mica preocupada.
0: Estaves preocupada?
1: Ho hauria de saber?
0: No, pots, no s'ha de saber tot en aquesta vida, Anna. Així que he pensat que avui pot ser una gran oportunitat perquè ja queda un any per aquest concert i les entrades encara no s'han posat a la venda, doncs us explico qui és, posem-ho algunes cançons i si us agrada, doncs us podeu comprar les entrades.
1: Víctor, tu saps qui és?
2: No sé qui és, no sé qui és.
1: Ah, quina tranquil·litat. Doncs calla i escolta.
0: És fàcil.
2: Vale.
0: Vinga, va, som-hi.

0: Gracie Adams, de l'any 99, nascuda l'any 99, és una artista totalment centennial, que podria ser també una miqueta Nepo Baby, perquè, bueno, ella té contactes, ha de tenir contactes perquè la família estan ben connectats, perquè aquesta noia, Gracie Adams, és la filla d'un famosíssim director de cinema, J.J. Abrams, que és creador, per exemple, d'Alias... o també de Lost, de Perdidos.
1: Home, per favor, Lost, Perdidos, la primera sèrie de la vida que em va enganxar.
0: Doncs mira, aquesta noia té gens d'aquest director del cinema perquè és el seu pare, bàsicament. Director, per exemple, de Star Trek, Star Wars, Missió Impossible, entre moltes altres produccions.
1: Clar, clar.
0: Però aquesta cançó que estem escoltant de la Gracie Adams, 21... forma part de l'extended play del primer de la Gracie, que és el que va publicar en plena pandèmia any 2020 i que es diu Minor. Aquí tothom la va descobrir. Com podeu escoltar, és aquella generació d'artistes que fan el que s'anomena bedroom pop, que és una mica pop escrit i creat des de l'habitació adolescent.
1: Això no ho havíeu dit del Harry Styles?
0: No, del Harry Styles no. Del Harris no, no seria del Harry Styles.
1: De qui? No,
0: hi ha molts altres artistes.
1: Algú ho havies dit.
0: Bedroom pop, sí.
2: Així com que coneguem, no sé.
0: Ara
2: molt conegut.
0: Hi ha el Rojo, per exemple, que és un dels que va treure amb la Rosalía. Seria l'exemple. És que tu escoltes aquesta cançó i t'imagines un adolescent creant-la allà, perquè també parla, i el que, jo que sé, parla molt dels altibaixos emocionals que tenen els adolescents, les lletres són com un diari personal, que te'ls imagines ells escrivint a la seva habitació i elles...
1: No, és que m'està agradant, per això.
0: I també, doncs, molta guitarra acústica, molts pianos, moltes veus suaus. Per exemple, en aquesta altra que es diu I Miss You, I'm Sorry. És un estil que va seguint el seu segon projecte, que es deia This Is What It Feels Like.

0: Aquesta aquí ja tenia força popularitat, això estem parlant del 2021, sí. I tres anys després ja arriba el gran projecte de la Gracie Adams, un àlbum amb cara i ulls que es diu Good Riddance.
1: Jo veig a la peixera que estan ballant, és a dir, està agradant.
0: Sí, està agradant. I aquesta cançó és molt bonica. Sí. I Know It Won't Work. Good Riddance, el primer àlbum de la Gracie Adams del 2023. I, de fet, amb aquest àlbum va ser la primera vegada que va venir a Barcelona. I ha vingut la Gracie Adams. Va fer dos concerts a la Sala Resmetàs a l'octubre del 2023. I també se la va conèixer encara més aquí perquè va fer de talonera de Taylor Swift als concerts de The Eras Tour.

0: I al cap d'això, al cap d'un any d'això, que hi ha el 2024, arriba el seu segon àlbum. Aquesta seva cançó de la Gracie Adams és força coneguda, I Love You, I'm Sorry, d'aquest segon àlbum, que va presentar llavors en dos concerts a Madrid, aquella gira no va venir a Barcelona, doncs ara sí. Per cert, aquest àlbum, que clar, s'han fet tan amigues amb la Taylor Swift que tenen una cançó juntes, d'aquest, de la Gracie Adams i ella.
1: Sí.
0: Vols que l'escoltem?
1: Vinga.
0: Es diu As. Vinga.

0: Doncs 4 anys després d'aquella primera visita a Barcelona, Gracie Adams tornarà a la capital catalana i en un gran estadi, al Palau Sant Jordi, en 2 concerts, 26 i 27, o 15 dies ara, 27 i 28 de juny de l'any que ve, què et sembla?
1: M'agrada, estic per pensar-m'ho.
0: Ara m'ha vingut el flash del bedroom pop.
1: Què?
0: Billie Eilish, per exemple,
1: clar,
0: va començar...
1: Clar, Billie Eilish, sí. Sabia.
0: Sí. Sabia. Estaves ben encaminada,
1: perquè tu
0: efectivament.
1: Estava ben encaminada.
0: Sí, sí, sí.
1: Pedrals, et sona? Gracie
2: no,
1: Abrams?
2: Gens ni mica, em sap greu.
1: T'ha agradat, no, no. Víctor?
3: M'ha agradat, sí.
1: Ens ha agradat. Bueno,
3: m'ha agradat més una de les altres coses.
0: És veritat que el concert és una mica per anar...
1: Que
0: polite. Amb... Ja no, el flamisell ja no es porta, has de portar el flash del mòbil, però és una mica així aquest concert.
1: El flamisell. Ara sí que m'has deixat... Ja sé que és el flamisell, però que diguis flamisell. No, perquè... A Flamisell.
0: Sí, és Flamisell,
2: no? Flamisell és el riu, un riu que hi ha a la Vall Fosca.
0: No, ara he volgut anar molt de català correcte i no és
1: clar,
0: no és Flamisell.
1: Clar, com es diu, Flamisell?
2: Encenedor.
0: És Encenedor.
1: No, però també es diu, no?
2: Flamisell s'ha fet popular ara, però
0: no ho és,
2: però Flamisell
0: no?
2: És un riu.
1: T'has arriscat
0: davant
1: molt
0: de Josep
1: amb el Pedrals.
0: És que, clar. Home, és que no volia dir Matxero davant seu.
1: El savi de les paraules.
2: Posi el que vulguis.
1: Encenedor. 2 minuts, ja els heu escoltat, en Víctor, a Clarés i en Josep Pedrals, avui a Parelles de Pedra, tornem.

0: 7:43, Josep Pedrals, Víctor Fernández Clares, com esteu?
1: Molt bé.
2: Molt bé.
1: El Josep una mica fotut, no?
0: Sí, què vas estar fent ahir?
2: Ahir vaig estar fent jardineria i tinc l'esquena feta un cromo, tio.
0: Però què va passar?
2: No, res, que estic fent una voreta de pedres i llavors estic movent pedres. I les mitjanterro i tal, i llavors, bueno, és horrorós.
0: Perquè, clar, ahir et vas quedar amb els nens, no?
2: Sí, me'ls vaig endur al poble. Dic,
0: clar, vas dir, ja no poden anar al col·le, ja no. Vaga.
2: I jo tenia dia mig lliure, dic, per estar tot el dia amb els nens anem a treballar.
1: Clar. Jo has d'arreglar la meva terrassa algun dia.
0: Jo t'anava a dir...
1: Et convido, si vols... que clar, t'he fet a merda.
2: Si em pagues el físio...
0: Josep, els teus fills, per això no estan, no?, tocant-se l'activitat ja o no?
2: No.
0: Però tu vols parlar de selectivitat, avui?
2: El meu nebot fa la CL. El meu nebot fa la CL ara d'aquí res, el mes que ve.
0: I t'has volgut concentrar en selectivitat. Tu te'n records de la selectivitat?
1: Doncs ara estava pensant, dic, fa 20 anys que la vaig fer. És heavy, també, eh?
0: Clar.
2: Sí, jo en fa més. Doncs...
1: Ja.
0: Jo també.
1: Sí, sí, me'n recordo.
0: O sigui, el teu nebot, i què estàs? Esparverat?
2: Preocupat? No, em fa molta il·lusió, perquè com que hi he jugat tota la vida, se'm fa estrany que ja sigui una persona madura.
1: Clar.
2: I volia anar aquí, perquè aquí li diem la selectivitat, és a dir, que selecciona.
1: Sí.
2: Però Europa és coneguda com la maturitat o la matura.
0: Uh-huh.
2: És a dir, és el moment de madurar. És com el ritual de pas.
1: És un ritual, que abans era el servei militar, no?
2: Exacte. I llavors m'he fixat de què venia això de la selectivitat. És a dir, quan va començar això de la selectivitat? Perquè, com que sabeu, a mi m'agrada mirar doncs, la conya tot d'on ve. I llavors he descobert que això va començar, atenció, a l'imperi dels Habsburgs, és a dir, a Àustria-Hongria, gràcies als jesuïtes. Ferdinand II va fer anar els jesuïtes a muntar tota una mena de currículum allà per la gent, a Viena i després a Graz, o sigui, principalment a Àustria, i quan van tenir muntat la seva ratio studiorum, diguéssim, se'ls hi va acudir que el que era important, potser, abans de la universitat, era que realment la penya demostrés que tenia el mínim coneixement de les matèries, no? I llavors van decidir muntar així com una cosa molt, molt teatral i això, però bé, uns exàmens. I a partir d'aquí, doncs es va dir l'examen de maduresa, que és molt bonic, no? Perquè, bé, llavors ho van millorar al segle XVIII i XIX, fins que al final ja va ser una cosa molt de...
0: I sempre la mateixa edat? Era aquesta edat?
2: Sí, d'entre els 17 i els 19, diguéssim. Sempre ha estat com una cosa molt de... això, de fer el pas cap a l'adultesa, no?
0: Clar.
2: I llavors he estat mirant... allò que...
0: Ho porta tot subratllat amb...
2: Sí. No, perquè llavors l'evolució va passar per moments estranys, com per exemple la Segona Guerra Mundial i la Primera Guerra Mundial, que hi va haver moments que ningú va fer la CL, diguéssim, no hi va haver exàmens de CL, i llavors hi ha una generació que després es va queixar perquè no va poder accedir a la universitat, bàsicament perquè no va tenir el seu ritual de pas, diguéssim.
0: I no, com ho van solucionar?
2: Bueno, va ser un Cristo raro. De fet, mon pare, per exemple, que havia anat a la Guerra Civil, va fer la universitat després. És a dir, va tenir això després. Però bueno, és curiós. I llavors m'he fixat, sobretot, en com es diuen els diversos llocs.
0: M'encanta.
2: Per exemple, a Alemanya...
1: Que divertit, a veure.
2: Ah, que mola, eh? Sí. Jo sempre faig camps semàntics. A Alemanya es diu Abitur.
1: Abitur.
0: Sí, vale.
2: Abitur, que ve del llatí abire, és a dir, marxar cap allà, no? I llavors Abiturus, que és el qui està a punt de marxar. O sigui, és el que
1: s'examina.
2: Que això és quasi bé com li diuen a Irlanda, que és el leaving. És el leaving. És la sortida.
0: A Irlanda,
2: no?
0: Li diuen leaving.
1: És literal, tal qual,
2: sí,
1: no?
2: Sí, el leaving. Sí. Però en alemany també, el que passa que com que ho diuen en llatí no sona tant.
1: Però el leaving és el que s'independitza, per exemple,
2: sí,
1: també de casa.
2: Exacte.
1: Sí, ostres, que fort.
0: És a dir, aquests dies tenim el leaving.
2: Sí, llavors a Àustria se'n diu la matura o Reifeprüfung. Reifeprüfung és l'examen de maduresa, Prüfung és prova, i Reife és maduresa. Després en tinc un altre d'interessant.
0: Els idiomes i en Pedrals.
2: Bueno, a Itàlia li diuen la maturità, tal qual. A Hongria és Eretzegi Bisga, que Eretzegi és també la maduresa. És a dir, en realitat, a tot arreu es diu igual.
3: Menys aquí.
2: Sí. Per exemple, a la República Txeca li diuen Maturitni Skuska, a Eslovàquia Maturitna Skuska també, a Israel Bagrut, que vol dir també el pas de la maduresa, a Bulgària té un nom llarguíssim, però li acaben dient la Matu. I llavors, lo divertit, per exemple, a França, és el baccalaureat, que aquí ve de les antigues corones, perquè quan passaves de grau et posaven una corona de llorer i baies fresques del bosc. I baca és baia i laureat és llorer, per tant, baccalaureat és el que porta baies i llorer.
0: Seria el més poètic, el que més t'agrada, segurament.
2: Però els francesos li acaben dient el bac. Dius, hòstia...
0: Clar, diuen, què fas, el bac i bac?
3: I no té amb la paraula batxillerat, també, sí o no?
2: No sé, saps que batxillerat precisament no he mirat d'on venia. És un error que, bueno, he comès un petit error. Després ja he mirat més enllà d'Europa, perquè clar, això és una cosa com molt europea. Sí. I a la Xina li diuen el gaokao. I es veu que és un examen xunguíssim.
1: M'ho imaginava, sí,
2: però xunguíssim, i que a més, si et copies, et poden caure 7 anys de presó, tio.
1: Què dius?
2: O sigui, és una cosa increïble. Sí. Presó si et copies a la CL, tio.
0: I que deu estar absolutament controlat. Deu haver-hi, no sé, 10 àrbitres.
1: És que jo crec que ja ni se'ls hi acut, no? Ja copiar-se, no se'ls hi passa pel cap.
2: Als Estats Units li diuen el SAT, que no sé ni què vol dir, però bueno. I després he mirat, i resulta que on és més moderno és aquí. La CL, diguéssim, la selectivitat, va néixer a l'any 74. Ah. O sigui, és supermoderna, és de quan Franco es moria. I al principi li deien la ley Esteruelas, perquè era un ministre que es deia Esteruelas, sí, que va crear aquest examen, perquè va veure que si no se'ls hi colava molta gent
0: ley
2: a la uni.
0: Esteruelas.
2: I llavors, com que tothom entrava a la uni, un cop havien acabat, va dir, no, hay que hacer una prueba para...
0: Seleccionar.
1: I mira com ens ha sortit, que si ho hem filtrat tant, que és tan difícil entrar-hi.
2: Sí. Però el gros és que, clar, aquí ve la selectivitat. És a dir, no és un pas a la maduresa, sinó una selecció para que no estén todos.
1: Clar.
2: És curiós. I llavors, bueno, després se li va dir la pau i ja...
0: I on més? On més? Ja estàs?
2: Bueno, n'hi ha més. N'hi ha al Japó, també se'n fan. I a Corea, se'n fan a tot arreu del món, vull dir... De fet, Corea del Sud és un examen tan bèstia que també paren tot el país, els avions canvien, bueno, la borsa es para per fer les proves.
1: I tu penses ben bé que és un pas a la maduresa la universitat o què, o no?
2: No ho sé. No ho sé, però...
1: Però jo vull pensar que no, que encara érem una mica...
0: No crec que érem gens madurs.
1: No.
2: Però el que trobo és que és bonic com a ritual de pas la festa. És a dir, el meu nebot, l'altre dia, és que em va enviar fotos i anava el tio fet un pingüino, saps?
0: Allò dic, home, tio.
2: I vaig pensar, goita, jo quan vaig acabar cou... no vam fer cap festa ni cap...
0: Ni graduació, ni vestit de princeses...
2: Ni ganes, també t'ho diré.
0: Això
2: era de l'època del gruny.
0: Que si fèiem era una farra descomunal.
2: Sí. Però ho trobo maco, també. És a dir, expressar-ho d'alguna manera, no? Aquesta cosa de celebrar, amb els anys, cada cop li agafo més carinyo.
1: Perquè si no, al final no és com se't barregen els records, no? No saps bé com va començar una cosa, com va acabar l'altra.
0: Tu fins que vas fer graduació.
3: Jo vaig fer graduació, sí.
0: Clar, és que és una altra generació.
1: Sí. Jo vaig fer graduació quan vaig acabar la carrera, no abans, clar. Sí, quan vaig acabar
3: jo vaig fer graduació de batxillerat i graduació de la carrera.
1: Jo la del batxillerat no me'n recordo ara mateix, sincerament.
3: I el Paso d'Equador, que també feien, també.
1: El Paso d'Equador, és veritat.
0: Tu i jo no fèiem batxillerat.
2: No fèiem cou.
0: Fèiem bupicou.
2: Curs d'orientació universitària.
0: Ja entrant ja al Pleistocè, anem a tirar la música d'en Pedrals.

0: Josep.
1: Fantàstic,
0: que has triat
1: el Gaudià
0: clàssic, el Gaudià Musiguitur,
1: que és l'himne estudiantil per antonomàsia, diguéssim. A més, en aquesta versió del Salvador Brotons, que trobo que l'arranjament és preciós, i més com que és en Salvador Brotons, que viu aquí al costat, sempre fa més
2: quilòmetre zero.
1: I també perquè em fa molta gràcia, perquè és com un himne estudiantil i tal, que sembla que hagi de ser molt seriós, bueno, té aquest aire així, però que és una cançó que ve dels Goliards, és a dir, és una cançó dels estudiants que se n'havien anat de farra. I a més és Gaudeam Musiguitur. Gaudim, doncs, jovenes d'un sumus, joves mentre ho som.
2: Clar, que bé, que xulo.
1: Aprofitem aquesta joventut i tal.
0: Ai, que bonic.
1: Que és com una manera de dir, visca la vida i tal, no? I llavors hi ha un moment que diu, vivat nostra brevis est. Bueno, és a dir, tot parla sobre la brevetat de la joventut i sobre prendre-s'ho tot amb alegria.
0: Mira, veus?
1: Inclús diu, viva't acadèmia i viva't professores.
0: Viva't acadèmia.
1: Ubi sunt cuyantenos in mundo fuere. On són els que abans eren? Pues un als infants.
0: Aquesta secció, en Pedrals, la podria fer ara parlant amb llatí,
2: sí,
0: ho saps,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí, sí,
0: o amb alemany, o a saber. Pedrals, fantàstic. Penso ara que selectivitat és som els menys originals i el pitjor nom. Estem d'acord,
1: sí, li hauríem de canviar el nom.
2: És el més avorrit, és el més avorrit, sí.
1: El
2: més romàntic, sí.
1: Sí.
0: Víctor, tu vols parlar d'una figura clau de l'imaginari col·lectiu?
2: A veure, parlarem avui del mascle...
0: El mascle ibèric.
2: O del galà, és correcte en català?
1: Galant.
2: El galant clàssic, quan penseu en un galant, vosaltres en què penseu? Ara mateix, com aquells galants, us en recordeu,
0: sí,
2: aquells galants,
0: home,
2: clàssics,
0: sí,
2: no?
0: Pel·lis, no? De...
2: Sí. O com
0: de
2: eren?
0: De fa molts anys.
2: Sí.
1: I a mi em venen aquelles imatges com cine americà dels anys 50.
0: A mi blanc i negre, gairebé.
2: Però quines aptituds hauria de tenir, per exemple?
0: Masclistes, no?
2: Masclista, clar. Potser, però des del punt de vista positiu, que o sigui, seductor, no?
0: Ah,
2: interessant,
0: sí.
2: Interessant, no sé.
0: Sí.
2: Clar.
1: Distant, amb una veu molt greu.
0: Sí, una mica...
2: Un galà...
0: No, una mica de lo que el viento se... De lo
2: clar,
0: que el viento se... Sí, el Clark Gable, no?
2: Sabríeu dir galants, per exemple, d'aquí, així una mica més patris que a Catalunya? Jo crec que no hem tingut gaire pensar al cor, no?
0: Qui seria? Però, quin galanca?
2: Però jo que sé, un Arturo Fernández, algo així, no?
0: Ah, home, clar.
2: Martín Osborne. Sí, sí.
1: Arturo Fernández. Hòstia, deu ser mort, no, l'Arturo Fernández?
2: Val. Sí, sí, és ben mort, és ben mort.
0: Val.
2: Doncs la qüestió és que... bueno, no sé si explicar-te això del programa, sembla que
0: sí,
2: estigui fent promo.
0: Sí, no.
2: Però volia parlar d'això, de la crisi del mascle ibèric o del galant clàssic, perquè bàsicament ens hem adonat que, doncs, que aquesta figura ha desaparegut, o que com a mínim no tenim un equivalent, potser afortunadament, perquè representava moltes coses que ara no ens agraden, no? Com, per exemple, doncs, aquest carisma que potser doncs, tenia aquest paio, no? aquest tipus d'home, potser ara hem vist que era allò que diem ara mansplaining, no? En anglès, que, doncs, allò
0: ja
2: que només parlaven però no volien escoltar ningú, no? aquests homes en els sopars i bueno, les pel·lícules potser fins i tot se'ls hi veu, no?
0: Asseguts, cames ben obertes,
2: exacte.
0: No?
2: Ja sí, sí, només parlaven ells i les dones els escoltaven. Doncs això, sembla que, doncs que el galant clàssic, el mascle ibèric, està en vies de desaparició i hi ha doncs, gent que s'hi està resistint. No sé si sabeu aquells gurus de YouTube, el Joan Déu està ben posat en això, que fan com vídeos recomanant a les ties com s'ha de seduir, com s'ha de lligar...
1: Sí, sí.
2: Bueno, que bàsicament són uns fatxes de merda, uns xavalets, que són més tontos que... Són tots feíssimos. I van dient com han de seduir a les dones i tal. Bé, doncs, de tot això parlem en un programa que estrenarem aquest diumenge, bueno, que es va estrenar el diumenge passat.
0: Que com es diu?
2: Es diu Lo que pasó, pasó.
0: Mira.
3: ¿Está el galán clásico en apuros?
4: Galán es un hombre misógino, disfrazado, de buena educación y elegancia.
5: Yo creo que el problema es que ahora ya no hay palabra para definirlos.
6: De repente lo que veíamos como una elegancia a lo mejor era condescendencia.
7: Y no es por nada, los galanes también lloran.
0: Jan Boris.
1: A mi m'has fet pensar en aquella frase famosa de l'hombre blandengue.
2: El fari, sí,
1: el fari. El blandengue, el que va con el carrito del súper, que dius, cony, tio,
2: sí.
1: Quin problema hi ha, no?
8: He detestat l'hombre blandengue. La mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue. Porque es verdad, por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio, porque además creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Al hombre blandengue le detesto, ese hombre de la bolsa, de la compra y ¿qué te iba a decir? Yo el carrito del niño con el coche y venga no sé qué.
2: El Faris
0: era l'any 79, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Imagina't.
2: Jo m'he hagut de veure tots aquests vídeos perquè jo he sigut redactor d'aquest programa. Clar, jo no estic gaire posat en el món de la premsa del cor, però bueno, ho he abordat des del punt de vista periodístic i participo com a col·laborador.
0: Espera, que hem de parar.
2: Vale. No,
0: que estem mirant el rellotge, que és aquell moment. Ara m'ho expliques. Això és a RTV, eh?
2: RTV, sí.
0: A la tele, no? Televisió espanyola.
2: A RTV Play, sí, la plataforma de televisió espanyola, això, exacte.
0: No marxeu, ja sabeu que teniu les nostres opcions. Quedeu-vos a les 8 aquí, a Cadena Ser.
9: A la Cadena Ser i Ser Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Ser Catalunya, Barcelona.
0: Ara aquí a les freqüències de Ser Catalunya comença Hora 25. Si voleu seguir escoltant al balcó, ho feu a través de les freqüències de la Ser de tota la vida.
10: Sí, per exemple, si el cotxe veieu ara mateix a la pantalla Cercat, heu de canviar les que posen Ser, per exemple, a Barcelona 96.9, Girona 98.5 o a Lleida 93.4, i heu de fer també el mateix a l'aplicació de la cadena Ser si ho esteu fent per internet.
9: Al balcó.
11: La Marina está morena.
12: Van donar la notícia que, de manera sobtada i sense cap tipus de motiu, havia traspassat mon germà, el gran. Vaig haver de pujar immediatament, però el meu germà era d'Empúria Brava. I va haver un moment que vaig connectar amb aquest tema, el vaig posar... Crec que ens el vam posar en bucle tot el viatge, pràcticament. A mi em va servir per anestesiar-me.
9: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda, amb Jordi Manau. Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
13: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Via 1.
14: Tothom al tren.
9: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de Ser Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
15: Acompanyats de persones expertes que ens guien per les vies del passat.
9: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de Ser Catalunya.
15: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Ciutadans de Catalunya, ja el tenim aquí. Havent dinat aterrat Anthony Gordon, el primer fitxatge del Barça per la propera temporada, que encara no és oficial, però que ja està tancat i que aquesta tarda ha passat la revisió mèdica. Aquesta tarda també s'ha fet oficial que Michel Sánchez deixa de ser l'entrenador del Girona. El tècnic el va tornar a la màxima categoria del futbol estatal, el tècnic que el va fer tocar el cel classificant-lo per la Champions, el tècnic que no l'ha pogut salvar aquesta temporada, tanca un cicle amb moltes més llums que ombres al capdavant del club gironí. De seguida hi serem, igual que també de seguida escoltarem Xavi Pascual, l'entrenador del Barça de bàsquet, que avui ha donat explicacions, les que ha pogut o les que ha volgut, de per què pagar la seva clàusula a final de temporada. Tot això és el més destacat d'aquest dimecres 27 de maig, en què el Toni Suárez segueix el control tècnic.

0: dient que s'han seguit fent oficials comiats al Barça femení, aquest matí el d'Ona Batlle i a la tarda el de Mapi León. Després de 9 temporades i 27 títols amb la samarreta blaugrana, més de 300 partits, s'ha acomiadat amb un missatge a les xarxes del Barça, amb el principi i el final en català.
1: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys, m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
0: I en què entre agraïments a família, staff, companyes, afició, ha recalcat a la funció social que ha tingut aquesta etapa gloriosa del Barça femení i ha fet servir una expressió que ja ens va regalar ahir Alexia.
1: Sentir que hemos ayudado a que el fútbol femenino crezca y abrir camino para muchas niñas que hoy sueñen con jugar este deporte. Y eso es mérito nuestro, pero también vuestro, por supuesto. Solo me queda daros las gracias por todo vuestro apoyo y por animarnos en cada paso del camino. Hay recuerdos que se me quedarán para siempre, pero sobre todo nunca olvidaré la sensación de sentirnos acompañadas allá donde jugáramos. Hoy me toca cerrar la mejor etapa de mi vida y aunque es difícil, me voy con el corazón lleno, orgullosa de todo lo que hemos vivido juntas y agradecida por haber formado parte de esta gran familia.
0: Una altra que se'n va amb el cor ple, igual que ahir Alexia Putellas van viure els seus últims minuts com a jugadora del Barça en directe a la graderia del balcó, i avui la seleccionadora espanyola Sònia Bermúdez, que ha donat la convocatòria pels partits de la propera setmana, li ha dedicat aquestes paraules.
2: Hablar d'Alexia és hablar d'una futbolista que no solo ha ganado títulos, sino que ha redefinido lo que significa competir y liderar en el fútbol mundial. Su despedida en el Barça no marca un final, sino que cierra una etapa que ya es historia de nuestro deporte. Alexia se va habiendo dado todo con una exigencia máxima durante más de una década. Este estándar es precisamente el legado que deja. Hoy el fútbol español es mejor gracias a ella, porque ha elevado el listón para todas y para todos. Algo más que talento, una mentalidad que transforma equipos. Para mí y para nosotros, se despide del Barça en el momento justo, desde la cima, con la sensación de haber construido una historia perfecta, y eso en el deporte de élite es algo reservado solamente para las grandes leyendas. Lo más importante es que su impacto no se queda en los trofeos. Yo creo que va a hacer creer al resto de jugadoras que pueden llegar a lo que consideren. Alexia no se va, nos deja en España una forma única de entender el fútbol.
0: És la lloa de la seleccionadora en el moment de donar una convocatòria. Pol Riera, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Una altra vegada molta presència de jugadores blaugrana.
3: Així és, ja coneixem la llista de les convocades per jugar els dos partits de classificació pel Mundial de 2027 contra Anglaterra i Islàndia. Sònia Bermúdez recupera Aitana Bonmatí en una llista amb presència d'11 jugadores del Barça convocades per la seleccionadora espanyola. A banda d'Aitana també hi són Cata Coy, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Batlle, a més de les catalanes Laia Codina i Jana Fernández. La seleccionadora Sònia Bermúdez, a més dels elogis que hem sentit cap a Alexia i celebrar també la tornada d'Aitana, ha confirmat en un lapsus inesperat la sortida de Misa Rodríguez del Real Madrid.
4: Bueno, en el caso de Misa, desde que vino con nosotros a nivel de entrenamientos, a nivel de todo, ha estado espectacular. Al final en los clubes es una jugadora que también, bueno, pues no va a continuar en el Real Madrid, y bueno, pues las decisiones que se tomen al final de temporada son de forma personal, y bueno, pues si el míster consideró que no jugase, pues es su decisión.
3: Espanya juga les seves opcions directes en els dos darrers partits de classificació contra Anglaterra el 5 de juny i contra Islàndia el 9 de juny.
0: Estarem pendents també d'aquests partits. Avui ha donat la convocatòria Sònia Bermúdez a Madrid, a la capital de l'Estat. Segueix la campanya electoral, les eleccions del Club Blanc del proper diumenge, no aquest, el següent, el 7 de juny. Ja en Videm, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Avui no hi havia actes, però sí que Enrique Riquelme ha fet un comunicat carregant sobre unes paraules d'ahir de Florentino Pérez.
5: Exacte, com bé dius, continua la campanya de retrets entre els dos candidats, Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Ahir tots dos van presentar candidatura, Riquelme ho va fer pel matí, hores més tard ho va fer Florentino, que va defensar la seva gestió i va atacar directament a l'oposició.
6: Y ahora que ya hay candidato alternativo, lo entendemos todo. Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón. Son los mismos que estaban en aquella junta directiva, los mismos que en una asamblea que todos quisiéramos borrar de nuestra memoria, robaron la soberanía de los socios. Ahora se presentan los hijos, los cuñados e incluso los directivos que no tienen el más mínimo pudor presentarse ante ustedes después de aquello. No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid.
5: A la candidatura de Riquelme no han sentat gens bé aquestes paraules i ho qualifiquen d'atacs directes. És per això que aquest migdia el propi Riquelme ha emès un comunicat oficial carregant contra Florentino, el candidat a la presidència, defensa que el Madrid mereix molt més que soroll, mentides i campanyes de difamació, i conclou que Florentino Pérez i el seu entorn han optat per la desqualificació personal i l'atenció. D'altra banda, Riquelme continua desafiant a un debat televisiu cara a cara a Florentino, de moment sense resposta.
0: Doncs seguirem pendents d'una campanya electoral que va arrencar forta ahir. Avui, sense actes, ja s'han respost també aquesta vegada per escrit i veurem com continua. En futbol, per això, tenim ja també un ull posat en el Mundial. Una de les grans sorpreses de les convocatòries que hem anat coneixent va ser la inclusió de Neymar amb el Brasil. I avui, Pol, compta perquè no s'ha entrenat.
3: Així és. Neymar Júnior té una edema de grau 2 al bessó que el tindrà de baixa de 2 a 3 setmanes, segons el metge de la selecció brasilera. La lesió ha arribat 10 dies després de conèixer la celebrada convocatòria en Brasil de cara al Mundial, que per cert representaria la seva quarta participació en una Copa del Món. L'extrem, però, no abandonarà la concentració malgrat la lesió. El doctor de la selecció ha assenyalat que continuarà un tractament intensiu en els pròxims dies. Neymar es perdrà els 2 amistosos previs al Mundial contra Panamà i Egipte i serà dubte per Ancelotti de cara al debut a la fase de grups contra el Marroc el 14 de juny. Fins que no superi les proves definitives que marca la FIFA 24 hores abans de l'estrena mundialista, no podrem saber si participaran al Mundial o no en el seu lloc i podran entrar també jugadors que s'han quedat fora com João Pedro.
0: Per tant, pendents de Neymar, la gran sorpresa que torna a tenir el turmell tocat. I en poliesportiu, parlant de sorpreses, hem tingut la més grossa de totes a Roland Garros perquè ha quedat eliminat Jannik Sinner.
5: Exacte, sorpresa majúscula, el número 1 del món Sinner ha caigut eliminat a segona ronda del Roland Garros a mans de l'argentí número 56 del món Juan Manuel Cerúndolo. De fet, encara sorprèn més la derrota perquè l'italià tenia el partit totalment encarrilat, 6-3-6-2, i de cop tot s'ha torçat al tercer joc. Sinner ha hagut de demanar la presència del metge, la Philippe Chatrier, després del que semblava un cop de calor i des d'aleshores 5-7 i després un doble 1-6. De totes maneres, Sinner ha sortit a pas a dir que no ha perdut només per la calor.
0: Per tant, sorpresa amb Sinner en aquest Roland Garros i veurem si d'un altre planeta segueix sorprenent-nos Marc Márquez, perquè pot ser que torni a córrer ja el proper Gran Premi. Ha rebut pràcticament l'alta.
5: Sí, de moment ha rebut l'apte mèdic per iniciar...
0: L'apte, no l'alta.
5: Exacte, l'apte mèdic, que vol dir que de moment pot iniciar el Gran Premi d'Itàlia a Mugello amb la condició que després del primer entrenament lliure d'aquest divendres al matí haurà de tornar a passar una revisió mèdica que determinarà si està en condicions o no d'afrontar la resta del Gran Premi.
0: Doncs n'estarem pendents, 20 minuts i les 9, comencem a obrir els melons grossos del dia.

0: Dirigeix a Barcelona Anthony Gordon, el primer fitxatge per aquesta temporada. Si el Barça, a la davantera, ha deixat sortir dos jugadors, Rashford, que acaba la sessió, i Lewandowski, que acabava el contracte, Gordon ve per agafar, perquè ens entenguem, la vacant de Rashford, la del davanter de banda. Per tant, encara queda la carpeta grossa del davanter que estigui més previst que jugui pel mig, tot i que Gordon, ara ho analitzem, també ha ocupat les diferents posicions d'ataques polivalent. Nil Solà, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, Joan Tejedor, molt bona tarda.
0: Ens explicaves ja ahir que estava pràcticament tancat, avui el que t'hi jugues ens deies que aterrava, i efectivament l'has vist arribar a l'aeroport i ha passat la revisió mèdica i tot.
1: Sí, l'hem vist arribar a l'aeroport, acompanyat dels agents, també de la seva família. Ja ha passat la revisió mèdica, també ha firmat els contractes. És el primer fitxatge d'aquest Barça per la pròxima temporada. Hansi Flick, l'extrem que comentàvem ahir, amb agressivitat, amb desequilibri, amb verticalitat, capaç de repetir molts esforços a nivell físic, de recuperar, de pressionar, de marcar gols. Una bona incorporació per Flick, que no vol dir que marxi Rafinha. Al revés, en principi, segons confirmen fonts del club, Rafinha aquesta temporada, insisteixo, aquesta temporada, es quedarà al Barça. Hi ha més moviments, Teje, la d'Anthony Gordon serà la primera cara nova, és el substitut de Rashford. Jo, com a mínim per la informació que tenim a la cadena SER, això li tanca totalment la porta a Rashford, però és que hi ha més noms que estan sobre la taula i que a les últimes hores et despistes una mica al Barça i el moviment és absolut.
0: Absolutament. Ara els repassem. Aquest migdia el que t'hi jugues, el nostre especialista en futbol internacional, l'Àxel Torres, ens feia una bona anàlisi de com pot encaixar Gordon i d'aquest preu de 70 més 10 milions d'euros, que per l'Àxel, per com està el futbol a dia d'avui, creu que és una bona operació.
2: Absolutament. És capaç d'associar-se i és capaç també d'anar a l'espai, de tirar aquestes desmarcades, aquestes ruptures, per buscar la profunditat. I que, a més, la pressió alta la porta a la sang, no? Per tant, jo el veig un jugador útil, que és cert que no tinc clar que sigui titular indiscutible, però sé que dir això quan pagues aquesta quantitat pot semblar una incongruència, però el futbol d'altíssim nivell ara mateix necessites que el jugador 12, que el jugador 13 siguin d'altíssim nivell també. Crec que si pots fer l'operació des d'un punt de vista econòmic, la faria sens dubte.
0: Econòmicament, i ja ens ha anat explicant l'Adrià Soldevila, que el Barça té virtualment la norma de la normalitat, l'1-1, que hem anat coneixent els últims anys, i que, segons també us hem vingut explicant les últimes hores, si ens mirem l'espai salarial que ocupa Anthony Gordon, l'opció que tenia el Barça de pagar 30 milions d'euros per Rashford, si sumem els 30 milions que costava el traspàs més la fitxa i ho dividim en els anys de contracte que se li feien a Rashford i fem el mateix amb Gordon, el 70 que costa, el que cobrarà, i dividit en els 5 anys de contracte, ocupa una quantitat similar, però fins i tot una mica menys Gordon que Marcus Rashford. Per tant, l'operació encaixa perfectament al Barça i d'aquesta manera l'Àxel ens deia que tècnicament també li sembla un jugador prou diferent quan va començar a veure a l'Everton com per encaixar. Així que, de les dues posicions de la davantera, una, la que ve per jugar principalment a la banda, però que també pot jugar pel mig, feta, Rashford, a l'espera d'oficialitat, i l'altre, Nil, el principal nom que hem anat seguint durant tota la temporada, és el de Julián Álvarez.
1: És el de Julián Álvarez, sembla que Deco ha agafat carrera, està en negociacions també amb el representant, els intermediaris que volen aportar en aquesta operació per Julián Álvarez. Sembla que a les pròximes hores el Barça podria fer una oferta del voltant de 100 milions d'euros en 90 fixes més 10 en variables. En principi, jo crec que no hauria de ser suficient per poder portar Julián Álvarez, però tal com hem explicat avui al bar i al Keti Jugues també, en el Barça li han traslladat que Julián ha dit a l'Atlético que en cas de sortir vol anar al Barça. I aquí t'afegeixo que Julián sent molta atracció per poder jugar al Barça, per jugar sota les ordres de Hansi Flick, i que veu que segurament l'objectiu que ell tenia de lluitar pels títols i de fer un pas endavant a la seva carrera podria fer-ho, podria estar més a prop si pogués jugar al Barça. Hi ha optimisme al voltant d'aquesta operació. No serà senzilla com ha estat segurament la d'Anthony Gordon, però Deco treballa per poder-ho fer abans de que s'iniciï el pròxim Mundial.
0: Així com Gordon al Newcastle et va dir 70-10, sí, vinga, va, doncs tanquem-ho ja, amb l'Atlético és més complicat que sigui tan automàtic, però, com explica el Nil, si Julián ha fet aquest gest que, segons ja han traslladat al Barça, ha estat així, de dir-li a l'Atlético, no només vull sortir, sinó que vull que sigui només el Barça, si ha estat així, que és el que li consta al club blaugrana, doncs veurem l'Atlético el que triga o no a venir-se a negociar. El temps li juga a favor, perquè, clar, el Barça ho vol tancar ràpid abans que el Mundial revaloritzi futbolistes. Els clubs que han de vendre saben que les seves opcions passen pel contrari. Nom amb el que no s'hauria de negociar són les prioritats, la davantera,
1: sí.
0: Gordon fet i el nou. Veurem com evoluciona això de Julián, si el Barça envia la primera oferta i quina és la reacció de l'Atlético. Però un altre nom que ja hem explicat que havia estat ofert, que el Barça no el considerava prioritari, però que segueix sense definir destí, Bernardo Silva, hi ha algun canvi?
1: Bernardo Silva s'ha escalfat bastant l'operació en les últimes hores. De fet, fonts properes al jugador ens expliquen ara mateix, fa només uns minuts, que és el moment que més a prop està del Barça. Se'l prioritza per davant de Marcus Rashford i Flick va acabar molt descontent del rendiment a les últimes setmanes, els últims mesos, de Rooney Bargi. Se li obre la porta a Rooney Bargi, això sí, i això també ho podem explicar ara mateix en primícia del que t'hi jugues, només amb una sessió amb opció de compra o traspàs, és a dir, el jugador tampoc vol una sessió normal, li obre la porta Flick a Rooney Bargi. Això vol dir que Bernardo Silva, a part de jugar per dintre, també pot jugar en aquesta posició on se l'ha vist jugar moltes vegades, d'extrem i anant cap a dins, però aquesta operació, insisteixo, que no era prioritària pel Barça, que interessava, era un jugador que agradava, que se li havia ofert al Barça diverses vegades, doncs ara sembla que pot anar endavant, i a més, el futbolista, la seva il·lusió i les seves ganes també, com passa ara mateix amb la majoria de futbolistes arreu del món, és poder acabar jugant al Barça.
0: Home, el que cobrava el City, imagino que s'ho ha de treure del cap, i no sé si això implicaria fins i tot el... esperar que hi hagi alguna sortida al Barça, també.
1: Jo crec que si es fan aquests tres futbolistes hi ha d'haver alguna sortida important. Jo ja saps que quan hem anat parlant aquí a la grada i també a les transmissions, crec que un dels que al club li aniria millor que sortís és Jules Koundé, perquè té la posició, creuen que coberta, però no podem amagar que hi pot haver alguna sortida sorpresa tal com estan en el mercat. I clar, Bernardo Silva, Julián Álvarez i Anthony Gordon són tres recursos molt potents per un Barça, que al mig del camp ja té bastants futbolistes, que sembla que Marc Casado ha de ser el que ha de sortir, però que també s'ha de veure si n'acaba sortint algun altre més. Com he explicat avui al matí, el que t'hi jugues, els 100 milions d'euros pel davanter estan posats igual, com ha explicat sí que el Bar. Per tant, Anthony Gordon firmat, ofensiva les pròximes hores per Julián Álvarez, i podem explicar ara mateix aquí a la graderia del balcó que Bernardo Silva més a prop que mai del Barça, sense estar, evidentment, tancat, i que Rooney Bargi se li ha obert la porta. Opció de compra, sessió amb opció de compra obligatòria o traspàs ara mateix. Ja saps que al Barça les coses poden canviar totes molt ràpid.
0: Doncs aquí tenim els tres fronts ara mateix. Nil, i seguirem a sobre, a dos quarts de 12, a l'Arguero Més.
1: Una abraçada.
0: 12 minuts i les 9.

0: I haurà de tornar a alçar-se el Girona i ho haurà de fer sense Mitchell. Ja és oficial. Àlex Luna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs no et diré que sorprès, perquè era una notícia esperada, però sempre toca una mica que pugui marxar Mitchell, especialment per la petjada que ha deixat aquí Girona.
0: Ja és oficial, Mitchell no seguirà la banqueta del Girona la temporada que ve. També ens explicaves aquest migdia que Quique Cárcel ha estat ratificat com a director esportiu, per tant, a veure com es recompon, amb quina nova figura a la banqueta i amb quins canvis a la plantilla, no? Però sobretot ara la carpeta és aquesta, acomiadar bé Mitchell com toca, després de tot el cicle que ha fet, i trobar-li un substitut.
1: Sí, és el més important, és la prioritat. De fet, el club no s'ha dirigit a l'afició, que és potser el que reclamava, no? Després del descens, que sortís el club a dir alguna cosa més enllà del president del Figeli, la propietat no havia dit res. El que hem pogut saber, doncs, era perquè precisament s'estaven intentant tacar aquests temes. Primer, el tema de la direcció esportiva, si continuava Quique Cárcel. Un cop ja s'ha sapigut, doncs, el tema de l'entrenador, que per cert, i també ens ho ha comentat en Nil, que hagués continuat en cas de no baixar a segona. I bé, després d'aquesta etapa, que ja semblava que es tancava un cicle i que ha acabat amb la notícia de l'adeu a Mitchell, doncs ara sí, la prioritat és buscar un entrenador. Evidentment ja els ha buscat, el propi Nil també ha dit aquest matí que s'havien reunit amb el seleccionador de Panamà, Carles Martínez era un dels altres, fins i tot s'havia apuntat a la llista Eder Sarabia, que no serà, perquè ja va anunciar que deixava momentàniament el futbol. García Pimienta, fins i tot a la llista estava Dai, l'entrenador de l'Europa i excapità del Girona, i fins i tot, aquesta és una sensació, encara no és informació, però tinc una sensació de que potser també està a la llista l'entrenador del filial, Quique Álvarez, que juntament amb el seu germà, doncs, han fet una molt bona temporada de segona ref.
0: I no és gens mal nom. Doncs, Àlex, hi seguirem a sobre aquests dies.
1: Gràcies, sí, seguirem a sobre.
0: Fins ara. Tinc per aquí també la narradora del Girona Carrusel. Hola, Núria Vilamala, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, Teje, bona tarda.
0: Remata un moment de signatura, perquè tu has narrat tota l'era Mitchell, des de la segona divisió fins a la Champions i aquesta caiguda a la cadena SER.
2: Sí, i en aquest cas no serà un tòpic, Teje, dir que Mitchell ha marcat un abans i un després, a la història del Girona. Va arribar un equip acostumat a jugar a play-off d'ascens a primera, a perdre'ls i a més a fer-ho d'una manera molt cruel. Ell va tornar al Girona a primera, amb un play-off que va acabar amb una nit màgica a Tenerife. Va canviar la mentalitat d'un equip que més un cop a primera ha meravellat amb el seu joc i ha competit de tu a tu amb els grans. I a més, ha portat el Girona fins a l'imaginable, fins a jugar a la Champions League i trepitjar estadis com San Siro o el Parc dels Prínceps. Amb Mitchell, el Girona ha estat un dels millors equips de la Lliga, ha jugat el millor futbol vist mai a Montilivi i ha arribat a fintes impensables com jugar a la Champions. Però el llegat de Mitchell, Teje, a més, va molt més enllà. Ha demostrat ser un entrenador top, ha portat a molts jugadors a exhibir el seu millor nivell i ha estat un exemple més enllà de lo futbolístic, perquè ha entès des del primer moment que el Girona era molt més que un club de futbol, un tècnic de Vallecas que ha entès la importància de la cultura catalana d'integrar-se Girona, Catalunya, d'aprendre el català des del primer moment, i ha estat un gran exemple Mitchell. I ara Teje, en un dia com avui, que més enllà d'aquest últim descens, no? Posem una mica en perspectiva tot el que hem viscut amb Mitchell, només ens queda, òbviament, des de Girona, donar-li les gràcies en majúscula, desitjar-li tota la sort del món i mantenir l'esperança, Teje, qui sap si algun dia aquesta història tan bonica entre el Girona i Mitchell pot tornar-se a repetir.
0: Ha de passar la història del Girona com un mite. Gràcies, Núria.
2: Una abraçada.
0: Ho rematem amb bàsquet. La primera cita del dia d'avui era la roda de premsa de Xavi Pascual, de l'entrenador del Barça de bàsquet, en què ha explicat els motius pels quals, quan acabi aquesta temporada, quan el Barça guanyi o deixi de lluitar als play-offs de la Lliga CB, pagarà la seva clàusula de rescisió i sortirà del club. El Xavi Saissó, que ja ha estat, ens ha preparat aquest resum pels que no l'hagueu pogut escoltar.
3: És la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona, i aquí ho pateixo tres vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per endavant. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera fora de comunitat, i ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat més que no pas la mirada del futur. El futur de la secció serà molt millor que el present actual, com si diguéssim, tot i que el present, ara que recuperarem a tothom, cuidado, que si estem tots serà diferent, i si ens posem a tots en forma i arribem a final tots en forma, tenim les nostres opcions amb tots els respectes per tots els rivals. Però jo he viscut el present, i el present és el que a mi m'ha fet molt de mal, no? Jo crec que és la primera vegada que no poso el Barça a quarts de final. Però per mi això és definitiu. És que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pasqual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte.
0: Xavi Seixó, com estàs? Bona tarda.
4: Bona tarda, Teje.
0: Quina sensació et deixa la roda de premsa? Quines conclusions treus?
4: Bueno, jo crec que és una roda de premsa elegant per part de Xavi Pasqual, per llegir moltes coses entre línies. Jo la resumiré dient que no s'ha adaptat a perdre i a la manera de funcionar ara del club envers el bàsquet. Això li ha generat, com hem escoltat, desgast i patiment, per no assolir objectius, com almenys arribar a quarts de final de l'Eurolliga. Però, clar, hi ha algunes incògnites, per exemple, aquí, en les que no ha volgut entrar Xavi Pasqual. Una és el seu futur. Li hem preguntat, bueno, tens alguna oferta? S'ha parlat de Dubai, ha dit que no tocava, per tant, no parla, haurem de veure més endavant. La relació entre Navarro i ell i Mario Bruno. Ell diu que és perfecte i tal, però clar, el club està buscant un substitut a Navarro, com ja vam explicar ahir, no? Fitxatges que ha fet ell, fins a 4. El nou entrenador els voldrà. Si arriba Obradovic, voldrà Mike James, que és un jugador molt, molt conflictiu. Bueno, clar, són coses que, com dic, s'han de llegir entre línies, perquè, per exemple, Xavi Pasqual s'ha queixat moltes vegades, jo crec que és un dels temes pels quals marxa, de la nul·la autoexigència del club per millorar. I també ell va demanar un fons de contingència per fitxar en cas de lesions a cara a la temporada vinent, i el club li va dir que ho estudiaria, però no li han dit res més. Per tant, jo crec que se'n va emprenyat, però avui ha fet una roda de premsa, bueno, clar, davant tenia a Navarro, a Bruno, al president en funcions, a Rafa Juste, a Enric Massip i tal. Quan els hem vist tots a la primera fila, hem pensat, bueno, pues, Pasqual, el que no podrà fer avui, en el que diem en l'argot periodístic, és fer una rajada, perquè, en fi, tal com era l'escenari, no, ja es veia venir que no passaria.
0: I els entrenadors o grans mites del Barça que surten per la porta gran i que deixen el seu nom immaculat no acostumen a fer-ho, acostumen a passar-s'ho, eh? I no és el primer que diu que perdre amb el Barça desgasta el doble, perquè només et toca la part professional de que t'hi va la feina, sinó que a més a més t'hi va la part emocional. Són molts els que han dit això. Ara, Xavi, quan diu és que no m'acostumo a perdre, entenc que això l'hagi desgastat aquesta etapa, però ara que ve un estiu pel mig per fer net i aquesta conversa que ha anat tenint de com pot pujar el pressupost de la secció en 8 milions dels fitxatges que pugui tenir lligats, dels canvis que es puguin fer a l'estructura, si es prescindeix de Navarro i veurem si de Mario Bruno, i que es porti una altra figura que sigui al capdavant de la secció. És a dir, Xavi Pasqual, amb tot això, el fet d'haver-se desgastat perdent i tenir un estiu per recuperar-se i canvis a la vista, entén que malgrat això veu que pot ser que la tònica sigui la mateixa, o estic llegint massa entre línies?
4: Bueno, no, a mi hi ha coses, com dic, que, com aquesta, que no acabo d'entendre, no? Perquè si el futur és bo en el Barça, bueno, doncs, llavors queda't i tira endavant i intenta solucionar-ho, no? Vull dir, clar, haurem d'anar veient, no? Vull dir, pot ser que ell, doncs, hagi fet un relat avui i que en el fons, dic, pot ser, doncs hi hagi la superoferta de Dubai, que se sabrà, doncs, quan acabi la temporada, i se'n vagi, doncs, a cobrar el triple que aquí, no? Vull dir, no vull dir que això sigui per lo que és, però pot ser, no? Però, clar, és que ell diu, bueno, és que el futur és molt bo. Bueno, doncs llavors anem a intentar arreglar-ho, no? Jo entenc que ell, el que s'ha donat compte, perquè ell diu que va entrar al Barça, ho ha dit també, més amb el cor que amb el cap, el mes de novembre, i que ell es veia venir que podia passar això, i que ha passat, no? Quan diu això vol dir que no li fitxessin, que no es classifiquessin pels quarts de final de l'Eurolliga. Bueno, doncs ha passat, no? Ha passat. El club funciona, pues, com funciona amb les seccions, no només la de bàsquet, en general amb les seccions. i ell diu que no s'acopla, no hi ha manera, que pateix i tal. Bueno, pues l'haurem de creure, però, com dic, el temps anirà veient si el que avui ha explicat Xavi Pasqual a la sala de premsa és realment el que ha passat o hi ha més coses que avui no ha dit per elegància que estiguin passant dins el club.
0: Doncs de moment a veure si pot acomiadar-se amb un últim títol amb la Lliga CB si hi ha campanada en aquests play-offs. Xavi, una abraçada, gràcies.
4: Que vagi bé, fins ara.

0: productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a fornchill.com.
1: Descubre Velux, porcelánico de alta gama en más de 120 talleres de marbristas artesans. Texturas realistas y máxima durabilidad. Velux y marbristas artesans, elegancia que perdura. Tu marmolista artesano más cercano en marbristasartesans.cat.
2: Del 31 de juliol al 12 d'agost torna al Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb l'únic concert dels Earth, Wind & Fire a Catalunya. Les actuacions de Sergio Dalma amb Ritorno a Via Dalma, Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra, l'estrena del nou treball de Joan Dausà, l'espectacle This is Michael i molts més. Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.

0: opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
4: On a vu souvent rejaillir le feu.
5: Tot i haver patit molta violència a casa meva i haver-la viscut moltíssim, sí tinc records bonics. Jo recordo aquesta música i recordo els meus pares ballant en aquests pocs moments que tenien d'estar junts, d'estar feliços i d'estar enamorats. I aquells moments eren molt feliços.
4: Me quitte pas. Me quitte pas.
6: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
7: Si et despertes amb Miqui Núñez, et lleves aquí.
8: I li vaig dir, pues senyora, mira, se lo digo, yo soy catalán. Diu, ui, pues no, no, que no tiren la bomba. I vaig pensar, mira, m'ha reconegut o alguna cosa així. Diu, que se esperen a que vuelvas tú a Barcelona i la tiren.
1: Mare meva.
7: Miqui Núñez, el racó de pensar només a l'equip Catalunya amb Marina Fernández. De dilluns a divendres, el programa matinal de SER Catalunya.
9: Dale, José.

0: Night.
1: El Larguero. Manu Carreño. Cadena SER.
2: SER Catalunya, Barcelona.
3: Han trobat el telèfon?
4: Ha perdut el telèfon. Jaume s'ha deixat el mòbil al taxi.
3: Ja està. Vale, estava intentat. Joder, m'heu salvat la vida.
5: Una cosa, has enviat algú a buscar el teu mòbil per Barcelona?
6: No. Entre les 12 i les 2 a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
5: Aguanta un momento, Antón, porque la magia de la radio hace que en directo podamos vivir como Jaume Creixell recupera el móvil, porque... ¿Ets el taxista? ¿Cómo te digo?
7: Sergio.
8: He hecho tres carreras después de...
5: ¿Y dónde lo tenía el móvil, el tigre?
8: En el asiento de atrás.
5: Sí, sí, o sea, ya han pasado tres personas que no se han llevado el móvil.
3: Ha llegado a Malper.
5: Esto ha sido clave, ¿eh?
8: He tenido suerte, soy del Madrid.
5: ¿Ah, sí?
8: Una cosa no quita la otra.
5: Oye.
3: Lo voy a pasar al catolicismo.
6: ¿Qué te jugas amb el Sique y al Flaqui?
2: El teatre en un minut, amb Rosa Badia. Una nova producció de l'Òpera de Tres Rals inaugurarà el Festival d'Estiu de Barcelona el 29 de juny i també la nova temporada del Teatre Lliure al mes de setembre. El Grec i el Lliure celebren conjuntament el 50è aniversari.
9: Unter Haifisch der Hatzene.
2: No és la primera vegada que la veurem al Grec, perquè el 2002 s'hi va representar la versió dirigida per Calixte Vieito amb l'Orquestra de Cambra del Lliure, i molts anys abans s'havia vist el Poliorama amb un repartiment que pot sorprendre: Luis Aguilé, Amparo Soler Leal, Carlos Lemos o Sonia Bruno. Era l'any 1965. Però la versió més recordada i aplaudida la va dirigir Mario Gas al Teatre Romea. La direcció musical era de Joan Albert Amargós, i en el nombrós i extraordinari repartiment hi havia Vicky Peña, el seu pare, Felip Peña, Elisenda Ribas, Carme Sansa, Carles Canut i Constantino Romero, que debutava al teatre interpretant a Maki el Navalla. Era 1984. I ara, el 2026, també hi trobem noms molt destacats: direcció escènica de Marta Pazos, direcció musical de Dani Espasa, coreografia de Mabel Olea i traducció al català de Marc Rossic. A l'escenari, Nao Albet, Eduard Farelo, Míriam Bucles, Roc Bernadí o Júlia Trullol, entre d'altres.
10: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.